0: visites dels amants, i me feia un passe per jo anar i venir.
1: Poden anar sí. A pintar.
0: I vaig fer els 3 mesos de servici, primers, varen ser a Son, ai, després del pont d'Inca, ara no me recordo d'això, un cortec que hi havia molt gran, aviació.
1: Ah, sí. Son Bonet.
2: Allà on
0: hi ha l'aeroport.
1: Sí,
0: l'aeroport. Sí, sí. I de, i vaig estar allà 3 mesos, llavors vaig passar a Palma, sí. I ho deia, però, perquè vaig tenir moltes facilitats. Jo era un imberbe total, perquè en els 14 o 15 anys ja dibuixava per aquí i per allà, això són d'assumptes sense cobrar ni res, eren dibuixos que feia i tot això, però llavors ja sí. I vaig tenir moltes facilitats amb això, però mai, mai, mai me vaig pensar que això fos...
1: Que vols dir que dieu?
0: No, sí, això per començar, però clar, m'agradava molt. I però que fos una cosa tan especial i tan... Era una feina, per jo, era una feina que vaig trobar que me va agradar molt, perquè com que ja s'hi destacava en l'escola del lot, ja era en dibuix.
3: En dibuix.
0: Des d'aquestes monges franciscanes fins a Teatinski, i vaig estar d'haver 13 o 14 anys, fins que me vaig a estudis. Estudis que no tenc el batxiller, jo. Però mon pare me va dir, llavors hi havia grado preparatori, grado medio i grado superior. Aquests 3 els me vaig haver de menjar un parell de bastant de temps. I mon pare va dir, si te passes tot el superior després, diu, és com si tinguessis el batxiller, perquè era un resumen de tot el que demanaven allà. I va ser així, més normal, perquè no anava d'estudi, el que anava de dibuixos, i anava de pintar, i anava...
3: Clar, era una locura. Rafael, una cosa és dibuixada amb un paper i una altra cosa, tots aquells cartellarros que recordem,
0: no,
3: per exemple, que presidien pràcticament
0: encara,
3: una façana.
0: Això va començar l'any 57 i l'anècdota va ser que mon pare era molt amic d'un companyero que va fer, no sé si servissin bé, si hi ha servici o no hi havia servici, bé, se coneixien de jovenets. I el primer que vaig tenir un mestre, diguem, que era Gabriel Palmer, que ja n'he notat, ja ho he dissonat molt, i era companyero seu. I se veien per un cafetet i això, sí. I diu, estic molt apurat, això era en Palmer, el meu jefe, diguem. Diu, estic molt apurat per tanta feina que tinc i necessito una persona que m'ajudi, però que tingui bona mà i no sé què. I mon pare, sabien que jo no anava d'estudi i que m'agradava tot això, diu, per mi has trobat l'Havana.
3: Va dir, aquí ha d'anar.
0: Diu, atenc el meu fill, que ara té 17, 18 anys, devia tenir jo, sí. Feia el servici de 7. En el de 9 vaig acabar el servici. I va dir, si t'interessa, te puc enviar el meu fill i veurem en com t'agrada. I casualment, pel me, feia ja els 4 o 5 cines que hi havia a Palma, més grossos, el Born, els... S'Augusta no hi era, encara vivia molt... Bé, un parell que ara jo no me'n recordo, ho tenc que notar de tot això. I li va dir, idò, mira si el m'envies en el cine Born, que estic fent una pel·lícula de... No em pareix que era... Napoleón, era, sí. Napoleón, d'en Sacha Guitry. Eren 2 de Napoleón, però em pareix que era d'en Sacha Guitry, del cine mut. Però feien un reprint molt gros i amb unes pantalles enormes que posaren allà dins, en el bord. Idò, mira si m'envia jo avui de matí, perquè aquest senyor, en Palmer, era delineant d'aviació. I havia de compaginar la feina de delineant d'aviació, que feia anys ja que la feia, en sots cines, que duia locura, ell també. Però se va veure estret, que no donava baston la feina.
1: I cap allà acabarà avui.
0: Sí, i vaig anar allà. Diu, idò, molt bé, allà de matí jo te diré el que has de fer. Diu, el que passa que jo te deixaré jo, perquè si estic amb tu, potser te posaré nerviós, com és natural. T'ensenyaré les pintures i que, per cert, ara fent un lapsus de temps, les pintures les feien naltros. Anàvem a comprar una cola vegetal, un mocot, que havies de batre, el havies d'anar reblenint fins que traves un punt, li tiraves un polvo de tots els colors base que tu volies, volies un vermell, anaves posant allà i remenant en la cola vegetal feies la pintura. Això un grapat d'anys. Un grapat d'anys. Hi havia... Què és dir, que és una tercera part de feina de fer el cartell, de preparar les pintures del cartell que havies de fer.
1: Sí.
0: Si estava groc i marró.
1: I com ho feu, Rafael? Vos enviaven una foto del cartell?
0: No, els cartells, clar, teníem fotos, teníem programes de mà, teníem... No,
1: això vos enviaven...
0: Sí, sí, això ja ho tenia l'empresa del cine.
1: L'empresa del cine.
0: I anàvem a cercar de la pel·lícula el que mos agradava a nosaltres per posar llavors...
1: Ah, llavors triàveu la imatge que volíeu posar a la façana.
3: La veieu abans, a la pel·lícula? La podíeu veure? No, no veieu imatges.
0: No. No, això no. Això, llavors, la xica, més en van. Si xerram, d'això sí que va passar llavors. I de...
1: No, sempre tenia.
0: I moltes vegades, perquè llavors no hi havia estrenos només un pit per setmana, potser cap de 3 o 4 dies, si no hi anava ningú, s'estrenava una altra pel·lícula i sempre tenien pel·lícula per estrenar. I anàvem atropellats, completament atropellats. Sí. Qualcun va haver de passar sense cartell perquè no donava basta. I igualment que no teníem propaganda, a vegades que no havien enviat des de la península, i jo tenia, al principi no, però vaig arribar a tenir un arxiu molt gros, molt gros, i si na Marilyn Monroe havia de fer una pel·lícula i no havia arribat la seva propaganda, jo tenia...
1: Tu ja sabies.
0: I llavors adaptava segons ella si era de l'oest o si era això, i adaptava la cara d'ella per no dir d'ell, d'estifós.
3: Sí.
0: I si això vàrem haver de fer moltes coses, moltes combinacions. Però tot això ja m'agradava molt, molt, molt.
3: Clar.
0: Sobretot el resultat, si el resultat donava. I res, i ell va estar... No sé, i amb això de la capa de Napoleón, que li feia una capa que ell estava un poc de costat en el tricornio aquell, un poc de mitja cara, i havien d'acabar aquella capa que tenia com uns moarés d'aquests, amb uns contrastes molt grossos, i me va dir, això són les pintures que has d'emplear, feu-ho a la teva manera, si van de corregir, ja ho farem.
1: Això és el primer dia de feina.
0: El primer dia. No va haver de corregir res, li va agradar molt, i va quedar encantat. I vaig estar 2 anys... vaig estar 20... Vaig estar 2 anys, no. Vaig estar 20 anys amb en Palmer.
3: 20 anys?
0: Sí.
3: Wow. Napoleó va ser el primer cartell.
0: Sí.
1: I vareu estar allà 20 anys pintant.
0: Per això, cines, i anaven creixent cine, i posaven el seu gust, i varen posar el Balear, que només feia circo, i això, també va ser cine, el Líric, que era teatre, també varen fer cine,
1: clar,
0: i se va complicar molt, molt, que els feien grossíssims,
1: I les feu de tots els cines?
0: Sí, perquè hi havia qualcú que venia de la península, però sigui econòmicament que no li anava bé, que estaven fora de casa seva, que ja devia de pagar lloguer i d'estar aquí, coses d'aquestes, problemes, i acabaven aviat. I llavors tot d'una, pues, ja, si veien que el cine quedava, pues, ja tot d'una cercaven a veure qui feia això i qui no feia això.
1: Però, per exemple, quina antelació teniu? Ara dius, s'ha d'estrenar allò que el vent s'enduguer.
0: Sí.
1: Quant de temps vos ho deien?
0: Pues hi havia cines que segons els estrenos d'importància que tingués, tot l'en entens, com és natural. Però molt, molt d'estrenos, en 3 o 4 hores ho havien de tenir fet tot.
1: En 3 o 4
3: hores?
0: Sí.
1: Que veus?
0: Jo he fet lleteros grossos de 3 o 4 metres en
1: de
0: més...
1: En bon dematí?
0: Sí, en bon dematí.
3: Clar, i què passava llavors amb aquestes obres d'art? Perquè eren obres d'art.
0: Aquí
3: era... Quan se deixava de projectar?
0: Una cosa que no donava importància.
3: No sé si en conservau cap.
0: Vaig veure que una vegada pintat, si tu veus que l'acabat estava molt bé, pues una passada de rodilla allà damunt, s'emborrava tot per tornar a pintar una altra escena. I allò va desaparèixer.
3: Clar, era art efímer.
0: I jo vaig dir... I jo, si sigués que amb aquesta feina me faria il·lusió tenir record. Me vaig comprar una camareta, una de fotogràfica, i el cartell que a mi m'agradava de tot el que feia, anava fotografiant. I la gran donació que he fet en el Centre Cultural de la Misericòrdia de 48 anys, els vaig dur un animalada, si els interessava el raïs d'en Tomeu i la Verònica Fiol, pues els va interessar molt, i diu, saben ser que estaran ben contents, i els va dullar una muntanya de feina, àlbums, i de, però des de molt d'any.
1: En Rafael parla d'una exposició que hi va haver fa uns mesos a la Misericòrdia, que va ser preciosa.
0: Això era meu, sí.
1: Que hi havia cartells d'en Rafael.
0: Però a part dels cartells, jo deia àlbums i pòsters i programes de mà i
1: teníeu
0: tot.
1: I també hi havia una pel·lícula preciosa que vos va fer en Toni Bastard.
0: Ah, sí, Sueño efímero. Sí, molt guapa, sí, va estar molt bé.
1: Que vos va dedicar aquesta pel·lícula, en Toni.
0: Sí, sí. I d'ahir en Toni Bastard, anant a ell, me va conèixer a mi, va estar interessat perquè casualment cercava un dibuixant de còmic i de tot això per les seves pel·lícules que feia documentals, i va ser quan va descobrir que jo era son pare del meu fill, en Rafael també nom.
1: Perquè el seu fill també va fer un pont de feina.
0: Sí, té molt bona mà, sí. Però està a Astúries, està ell, sí, ja fa uns anys que sí. I en Toni Bastard me va voler conèixer. I va venir a meva a conèixer-me i tot això. Diu, què t'agradaria fer això, si féssim això i allò? Clar, a mi sí que me va interessar, és natural. I vàrem fer aquest documental de Sueño efímero. Va estar molt content, sí, no hi va anar molt bé.
1: Molt guapo. I explica tota la vostra trajectòria, sí. Mostres cartells, sí. Fantàstics.
0: I és que hi vàrem tenir molt de gust, perquè amb això se vàrem fer dos llibrets, va ser dos germans, aquest que vol dir de fiar al Obrador, en Tomeu i na Verònica, que tenen molt de gust, I vàrem fer només un llibret només de per jo, Rafael Ruiz, el pintor que pintava pel·lícules. Sí.
3: Quants cartells deguereu fer? Heu tret contes? O de quins teniu el millor record?
0: Hombre, dels cartells, n'hem fet de molt guapos, no sé què dir-te, però no sé què t'atén, que n'hi ha tants.
3: Si n'hi ha qualcun que recordau que eren més estimats.
0: Jo quan era jovenet vaig voler veure el que el viento se llevó en el Maipora perquè no tenia edat.
1: Ah.
0: Era rigorosamente mayores.
3: Clar.
1: Però els cartells sí que el van fer.
3: Sí.
0: Això de que fan, n'hi havia el like, perquè eres que esta noche era mía i puja't la... Estava completament censurat allò. I jo vaig pintar, ho tenc dibuixat. Els personatges, això són coses meves de taula, però.
3: Sí.
0: Quan jo sortia de l'escola, era l'època que tenia, perquè ha passat de molt de puestos, a la meva infància, diguem, i ja un poquet ja més majoret, dibuixava tot el temps, tot el que veia que m'agradava. I jo tenia una camilla, ma mare tenia una camilla, i tenia un braser, que era feien el braser,
1: sí. I
0: la corrent l'aturava en unes hores. Hi havia moltes hores que no tenien corrent, havien de tenir. Amb els palmetes em vaig fer de dibuixets i de coretes. I tinc, el que tinc.
3: Carpetes.
0: Sí. Això no ho vaig donar, això encara ho tinc jo, per net se'ls interessava, perquè tampoc era ridícul. Però ho deia perquè allà vaig fer moltes de coses d'això. I a l'escola destacava, hasta en raquetes de ping-pong, me varen fer pintar, perquè jo em vaig dur una pintada de meva raqueta de ping-pong. M'agradava molt el ping-pong, de mesa, això, de ping-pong de mesa. I vaig dur, però és que era el Pato Donald amb mi, que he pintat la raqueta. Em vaig haver de pintar llavors a l'escola.
1: Tothom te'l demanava.
0: Tothom me demanava. Rafael, m'has de dibuixar això. I pintava amb mi, i pintava d'això, i pintava d'allò.
1: Clar, ja vol bé de petit.
0: Sí.
1: I vareu néixer l'any 38 a Palma.
0: L'any 38, sí. A Palma, sí.
3: Clar,
0: sí.
3: Fins quan vareu pintar cartells? Quan va ser el darrer any?
0: 2003. El 2003 va acabar perquè jo, el 2003, vaig fer 65, ma penquera, i vaig treure comptes de lo que podia treure d'obvis, perquè els cines, tots aquests cines, pareix això una barbaritat, però se pagava malament, en sol sentit el que eren pessetes, menys si mos entenem. I jo de fer dir...
1: Era autònom, no?
0: Sí, autònom, tota la vida autònom. I mon pare me va dir, jo no sé si resteu del que tu cobris, tu, guardeu, i si t'has de casar, i si tenc, te donaré, i si no, i tu tindràs per guardar un compte en el banc, i tu vas posant, i posava miquetes, i vengui, i tornant, perquè ara pagàvem un altre puesto, lo millor, tornant en el meu jefe, en Palmer, a escat de 57, vaig estar dos anys que vaig fer feines que sortien en el carrer pensant que eren fetes d'ell i eren fetes meves. Sempre hi havia una pinzellada d'ell. Ell venia per compromís i feia una lletra o feia una coseta i l'altra. Però pràcticament eren pintats meus.
3: Ja no éreu hermoset.
0: No. Però vaig estar dos anys per cobrar del meu jefe. Dos anys. Tenen en compte que llavors, vosaltres som molt jovenets, els pares pagaven a un mestre d'ofici, de fuster, de mecànic, del que fos, perquè aprengués. Uh-huh. És a dir, que encara havien de pagar son pare d'això, perquè per prendre l'ofici, uh-huh, escola d'artes i oficios, sí, sí. Tot això. I doncs jo vaig estar 2 anys, però al cap de 2 anys jo ja festejava i tenia 25 o sigui, algo així. Uh-huh. I li vaig haver de dir, com que no me diu res, perquè me van una cosa, diu, xerra amb ell, dic que te vol casar, que necessites dos més, i que venia a fer feina cada dia. 13, 14, 15, 16 hores de feina. Molt de dies. I dissabtes i diumenges. Uf. I festes. Uh-huh. Ja de major, ja així, eh? Totes aquestes hores, no te dic mentides, eh?
3: Quan anàveu de cine en cine? En bicicleta?
0: No.
3: A peu?
0: Els primers dos ves que vaig... Els primers dos ves que no hi havia tant de cines com vaig començar, mm-hmm, llavors se va complicar. Sí. Els primers dos ves que vaig guanyar, una Lambretta que va sortir italiana, de les primeres, wow, que mon pare
3: de era... De cine, eh? Tot. Eh? Tot era de cine.
0: Tot de cine. Però dir-ho que vaig donar a mon pare quan va saber que me comprava una Lambretta, te diré per què. Perquè mon pare era practicant auxiliar i ajudava a operar a la clínica Mare Nostrum. Uh-huh. Va estar 20 i pico d'anys. I llavors es posaren com ara un PAC, sí, que era la casa de socorro de la plaça de Sant Eulari, sí, que va estar molt d'anys i això, de veure el cine modern. Uh-huh. Bueno, pues, quan va saber això, me diu, tu saps el dirigut que me donarà quan vegi que me duen el meu fill aquí perquè està a mi mort, perquè tal, i pensa, la Lambretta li va caure mortal. Menys mal que ma mare va ser més condescendent i va dir, hombre, ell necessita, va començar a dir, tu necessites anar i venir, tot això. I centrada, a dins centrada de l'edifici allà on estàvem nosaltres, pues allà deixava la moto cada vespre. Això, molt d'anys. Mm-hmm. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I pintau dins del cine?
0: Sempre.
1: És a dir, ara hem d'estrenar una pel·lícula en el
0: bol. Tenia un local. A darrere la pantalla, mm-hmm, hi havia un escenari gros, o era petit, un passillo, un... Sí.
1: Allà sempre, on fos?
0: A tots els cines mai vaig tenir taller.
1: Uh-huh. No. I pintàveu damunt fusta?
0: No, vam començar a pintar damunt paper d'embalar. Uh-huh. Paper d'embalar. Que és paper d'embalar, pues, tenia una resistència bastant grossa, uh-huh, empleus aquests rotllos grossos, sí, que feien un, sí, 40. I aferràvem les juntes per fer segons el tamany del cartell. Era una cosa molt laboriosa, no, antes de posar pinzellada. Molt laboriosa. Però això tenia un problema, que un dia de vent... Trobàvem el cartell, al mig de la plaça, clar, al mig d'això, i els empresaris van veure que això, i llavors hem de tornar a començar, hem d'arreglar aquell lletrer, o això, uh-huh, i era un rotllo patater. I llavors van agafar tela, i damunt la tela ja era més consistent, però per pintar damunt la tela, no tot el que van fer, perquè en la tela era mal dibuixat, o perquè era rugós, uh-huh, pues varen ferrar el paper d'embalar damunt les teles, també molt grossos, i aferràvem allà quan estava eixut, llavors podien començar a dibuixar. Mm-hmm. Sí.
3: Clar, ara, com va ser el final? Va ser perquè el món digital va substituir aquesta feina artesana?
0: Sí, però això, xerres del final de la meva vida.
3: Del 2003, com és que va arribar
0: aquest
3: final?
0: Després d'això que t'he dit d'aquest rotllo del paper, no va acabar aquí. És que llavors el vent molt gros, s'enduia el cartell en la tela i tot, i també va ser un problema total de fusta, de compte aixapat. Mm. I de compte aixapat fèiem un panel com ara aquell aparat que teníem aquí darrere.
3: Sí. Són els que hem conegut.
0: Sí.
3: Nosaltres, per edat.
0: I tenien empleats que posaven i llevaven el cartell i nosaltres pintàvem allà. I llavors quan el meu jefe se posava ja molt major, se va cansar. Mm. I va dir, jo això, Rafael, ho vull deixar. Però compte que va estar quasi 20 anys, vàrem estar plegats, eh? Sí. Pràcticament tota la feina, tothom me coneixia més per la feina que va... I el jefe anava a cobrar. I per a ell, tota la feina pràcticament era meva. El que sempre procurava venir i feia qualque coseta, perquè havia de firmar, com mentre va deixar la firma, perquè va veure que la firma era una miqueta fort, posar la firma. I ho va deixar. I quan ho va deixar ell, me va dir, t'interessa, Rafael, de tots els xiners que ja en feien molts, agafa-los a tots i tu els atens i agafes qualcú que t'ajudi i tot això. ja vaig començar a pensar, dic, perquè jo era molt faner, això sí, molt faner, molt faner, molt faner. I no me feia peresa. M'assecava cada dia amb ganes d'anar a fer aquesta feina. I li vaig dir, no, jo procuraré mirar si ho puc dur tot. I ho vaig arribar a dur tot.
1: Sí,
0: que va ser quan li vaig dir al meu fill.
1: Clar,
0: que
1: dia
0: que va a estudis, tampoc no anava molt d'estudis, anava més de... I perquè no ven 2 anys, jo te donaré un sou cada mes i tot això. I vàrem estar 2 anys així, que donant-li un dobbers, un dobbers a ell, i jo fent feina així. Ah, hi havia llavors, el que vols dir, 13, 14, 15, 16 hores, però moltes vegades fent feina.
1: I quin cartell vos ha agradat més? Perquè en feu de molt grossos, feu animals, també eren...
3: Molt vistosos, amb molt de colors.
0: He fet personatges, me'n recordo, no sé si era en el Balear que vàrem fer, que la gent passava, gigants de fusta així, que la gent passava per mig de les cames.
1: Ah, això estava molt bé.
0: Sí, vàrem fer molt cosa.
3: Sí.
0: I això pot reconar, sí.
1: Sí, això és gol de bo, perquè és la llista de tots els cines que no l'han de perdre, Rafael.
3: Això és una llista històrica.
0: I me referia, però, que els cines, llavors, hi havia... Hi estaven molt de tot bé, els cines, perquè d'il·luminació, el cartell de façana, d'il·luminació, no miraven prim. Hasta feien figures reteades en llum i feien moltíssimes de coses que resultava molt car, això.
3: Clar, però no tots els cines feien la mateixa dimensió.
0: Depenia de la
3: façana.
0: Sí, no.
3: Quin és el cartell més gros? On feu el cartell més gros?
0: De metros, m'apren que va arribar a ser... En l'auditorium feia una... A l'auditorium vaig estar...
3: Clar,
0: 34 anys a l'auditorium vaig estar jo.
3: Sí.
0: De l'inauguració de l'Orquestra Filharmònica de Berlín.
3: Que els cartells eren enormes.
0: Allà, després, tots que jo he passat més
1: de
0: tot,
1: de fer feina.
0: De fer feina. Llavors, un senyoriu que hi havia un cell allà, que no hi havia els cines, no ho diria ara, un puesto així, però era una cosa senyora... els grans ballets, els grans sinfòniques, els grans teatres, tot era excepcional. I d'ahir hi havia tota la façana de l'auditorium exterior, tenia 36 metres, i jo tenia una pancarta d'aquestes de 36 metres per d'haver un metro d'amplari, i el de pin vaig pintar 30 i pico d'anys, el vaig pintar en terra, això era en terra que se pintava, perquè era molt gran. A l'escenari a baix tenia el meu taller allà, i així es tenia la tela, també la pintava i la borràvem, i la tornava a pintar i havies de dibuixar, i llavors posaven 36 metres de tela això. Ara, cartells en dibuix i això, doncs jo recordo un dels més grossos que hi ha hagut, que n'hi ha hagut un parell, el Teatre Líric, el Teatre Principal, 14 metres, i sí, eren molt grossos, sí, eren, però eren cartells... que no era tot un, eren un parell que els ajuntaven i nosaltres els pintàvem com un rompecabezas, així.
1: Encara més feina.
0: Més feina.
1: Clar, Rafael, se nota que heu fet una feina que vos ha agradat,
0: que vos ha
1: entusiasmat, perquè ara teniu 88 anys.
0: 88.
1: I esteu perfecte i ho comptau amb una il·lusió.
0: L'edat sí que... Les cames l'estem molt bé, gràcies a Déu.
3: Pensàveu que arribaríeu...
1: I escat també.
3: Sí.
0: Bueno.
3: Pensava que arribaríeu en aquest moment, és a dir,
0: no.
3: Amb homenatges, amb una pel·lícula...
0: Jo dic, és el que dic, no sé si ve ben això, però que han allargat molt la vida. Ma mare va morir en els 52 anys.
3: I va
0: haver de veure la Guerra Civil, la Segona Guerra aquí, bé, penúries total, amb 2 infants petits i tot això. I moltes penúries. I en els 50 i pico d'anys, listos, en 15 dies... Mon pare, en el 61, també va morir, sí. I els vaig perdre, que llavors, en el 61, eren com molt majors, saps què te vull dir? No és com ara. No, però deia que han allargat molt la vida, però si tens salut, és fantàstic. Ara jo demà...
3: La vostra.
0: Bueno, sí, és que no li he donat tampoc importància. I llavors vaig dir... I cada dia, quan va ser, un altre dia. Bé, total... sí, que han allargat molt la vida i si tens salut és fantàstic.
1: Clar que sí.
0: Això sí.
1: Xerram amb en Rafael Ruiz, ara ja per anar acabant. Rafael, vols farem un paraulòmetre, unes preguntes més curtes?
0: Ja, sí.
1: A veure, vinga.
2: El paraulòmetre.
1: Rafael, i veus que ha entrat na Maria, que sí. Serà qui vols fer les preguntes.
0: La conec bastant, per la televisió.
1: Ah, sí? Ah,
0: l'he vist molt de pit. Sí. Perquè la meva filla també li agrada. Mm. Tenc una filla que fa 60 anys, diumenge també, o sigui que tots som majorets.
3: Molt d'anys,
0: molt
3: d'anys.
0: Sí, sí, gràcies.
3: I la Maria, cons... Maria és de cine, eh?
0: És de cine, també. Sí.
2: Ha pensat que anaves a dir Dinko?
0: No.
3: També d'Inca.
0: També d'Inca.
3: Sí.
0: Ah, vos.
2: Viviu Inca.
0: Sí. Visca Inca.
2: Però no sou d'Inca.
0: Ma mare va néixer Inca.
2: Ah, mira.
0: Tinc-me d'Inca. Sí.
2: M'agrada, molt bé, Rafael, encara millor,
0: sí,
2: idò.
0: Sí, sí, sí.
2: Bé, idò, començam aquestes preguntes. Sí. Recordeu cap anècdota per contar de quan feu cap cartell?
0: Pues una molt fresqueta, sí.
2: Ah,
0: quan
2: mira.
0: Va morir en Franco,
2: sí.
0: Al cap de dos dies varen estrenar en Manuel i els empresaris me varen dir cuixes de fora i espitza de fora.
1: També.
2: Au, idò.
0: Que hi peguin en sols nassos.
3: Sí. En sols nassos?
0: En els cartells.
3: Tac.
0: I d'un dia a l'altre, posar una artista despullada allà pintada, només que mostrava el que no podia mostrar, pues, va ser un escàndol.
3: Això era nou.
2: Home, i tant.
3: Nou, un escàndol.
2: S'havia acabat ser...
0: En 8 hores teníem un sensor de l'Ajuntament, va dir, teniu 8 hores per tapar aquest dibuix de la façana. I ja mateix a mi pintar, me van avisar, començar a tapar els pits i començar a tapar això. Una altra anècdota, aquí,
3: I qui
0: precisament...
3: I qui vareu posar per tapar?
0: El vaig tapar.
3: Un pot de roba.
2: Pot de roba.
3: Tapar. Un pot vestida, sí.
0: Sí, ella sempre estava asseguda en Manuel d'un butacón d'aquest. Una pel·lícula horrorosa, una pel·lícula horrible. Horrible. Perquè sap què passa? Que m'has demanat en una ocasió si veien les pel·lícules antes de pintar. Sí. Pues ja, llavors, ja, quan vien d'estrenar una pel·lícula, molt de matí, que jo era en el puesto, que els preestrenos, els empresaris, volien veure els preestrenos de l'hora baixa, veure què, ja per calcular tot això. I jo m'anava, però hi anava per veure menys si aquesta pega que estrenaven demà, la meva dona li podria agradar, perquè segons la bona volia anar a ella. I m'anava bé per això, però ho deia, perquè...
1: I en Manuel no li va dur.
3: No.
0: En Manuel, ah, si no, que ni loco.
2: Va trobar que no.
3: Ell de què va cos... amb aquell cartell.
0: No t'he acabat de dir, és molt curt. Sí. A l'escola vaig veure gent d'anar a combregar i a confessar-se cada setmana. Ah. Sí, en els teatins i a les monges, tot això, veia molta gent. Vaig quedar molt sorprès.
2: Vaja, sí. Tot molt... una anècdota, idò. Sí.
0: Però vaig fer sobre nosaltres, si els vaig fer sobre això. Dic, vos vaig veure la cova d'en Manuel l'altre dia. Diu, sí, perquè el meu home tenia interès i això s'escupa.
3: Vos destapen i feia cova, eh?
2: Vinga, següent pregunta. Una de les vostres pel·lícules preferides, que no sé si és mal de fer triar,
0: sí, molt.
2: O d'un cartell que recordeu
0: els
2: que digueu...
0: Els vaig anotar perquè, no sé, me van demanar... una banda sonora que i em vaig anotar un parell, i un parell, però ho deia perquè... Perquè ho vaig fer.
3: Ah,
0: no, per dir-te les pel·lícules... no exactament per la música, però que són, varen ser pel·lícula en tota la vida. El Padrino.
3: Sí, l'han sentit abans.
1: Sí, boníssima.
0: West Side Story.
1: També.
0: Lo que el viento se llevó per descomptat.
2: Clar, això són clàssics. Sí.
0: Lorenz de Aràbia, fantàstica també, molt bona pel·lícula. Sí, mira, vaig anotar un parell. Indiana Jones, també. Per un punyado de dòlars en Clint Eastwood, Sonrisas i Làgrimes, els al·lots, els va agradar molt. Odissea 2001, va ser una contagiada. Però pensa que l'Oden Kubrick va estar molt bé. Era música de Strauss. Jo quan vaig entrar vaig sentir aquelles que dic, i això de Strauss, però molt ben feta, molt ben feta. I això, un contagiament, Odissea 2001, molt guapa. Sí. I Siete Nove Pas, Siete Hermanos, també, perquè era molt alegre.
1: Sí.
0: Moltes.
3: Sí, ho recordem.
2: I encara anau al cinema, o veus pel·lícules?
0: Molt, pa, molt contats. Els nets, a vegades, me diuen per dir, de veure aquesta pel·lícula, perquè ara la darrera que m'han dit és La Odissea.
1: Sí.
0: Diu, però no t'he dit res. Me diu, perquè ha d'haver 20 minuts de guerra i t'arribarà a cansar aquesta pel·lícula. Perquè no sé on me van endur, veuren una, i vaig dir, serà possible. La pel·lícula estupenda, però...
1: Una
0: hora i pico de guerra, però actual, i que hi ha tantes guerres i això. Sí. I ja ho saben. Clar, i a més pel·lícules, per anar a veure pel·lícules, no, això no. Jo els triava molt, amb la meva dona, hi anàrem molt, perquè jo no m'acostava res del cine, ni els al·lòs, ni res, tota la vida. i els atriava molt. I per Zaldà anava a veure això que vos agradarà. La meva dona havien de ser comedietes o musicals o, o històries d'aquests prores de Tis, ni Guiltades, ni de l'Oeste també li agradaven, perquè jo

0: Una basculeta digital per pesar menjar, això. Dic, això què és? Diu, si no te passis d'aquí, en les mides de tot. I bé, no te preocupis, si pesa bé això. I jo, com que menjo tan poc, jo som poc menjador, vaig estar tota la vida. Me va anar la mar de bé, el que havia de fer per ell. 100 grams de pasta, 3 ous de pa. Llavors és això i allò, tot ben, la verdura, tot ben espinzellat. I jo vaig dir, això és mel, per això. I ara està. I dic, mal, no fa res per dir, si ho repeteixes, perquè te cansaràs. Doncs pues, pasta, per exemple, amb ensalada, i, però sí, acompanyat d'un bistequet o d'unes salsitxes, i que te tenc que dir, coses així, coses d'aquestes.
1: Senzilles.
0: Que bé, arròs a la cubana, que són 3 ous, només amb arròs passat per la pella, i llavors és... Llegum, no va molt de llegum. Diu, pots repetir, no passa res. I repeteix, i coses d'aquestes senzilles, d'ensalada, trampó.
1: Amb un bon trampó ens escriu.
0: Sí, pot posar molta cosa. I això també li agrada, en Solimi, d'aquell, això. Sí. Coses d'aquestes així. Sí.
2: Rafael, ha estat un plaer, que heu vengut. Moltíssimes gràcies. Han passat tant de comptes que tenim tothom aquí darrere que vos escolta.
0: No, jo
2: de
0: tenia,
2: bé que s'ho han passat.
0: Tenia il·lusió també quan me va telefonar, perquè de lo que te dic, he conegut tanta de gent, de homenatges i això, que llavors no me recordo si mos coneixem o no.
3: M'heu demanat si mos coneixíem.
0: Exacte.
3: Ja he dit per fotos. Sí. Se vos conec.
2: Rafael Ruiz, aquest artista, cartellista fantàstic, que ha estat homenatjat.
0: Estic content, i d'haver arribat en aquesta edat i per lo menys m'han fet aquests homenatges.
3: Clar que sí.
0: Clar que sí. Clar que sí. Clar que sí. Clar que
1: sí. I tant.
2: De molt.
3: Sí.
0: Molt bé. Moltes gràcies.
3: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
4: Tres ràdios patrimoni.
5: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
4: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
5: Les cançons dels altres,

0: Pablo Sierra, com estàs?
1: Doncs mira, igual que aquest fantàstic senyor que acaba de marxar.
2: Que entranyable, no?
1: Sí, sí.
0: Que entranyable. Han quedat fantàstic, tots enamorats d'en Rafael.
2: A més, que jo recordava els cartells que ell feia de quan era petit i la recordava ara, a l'Augusta,
0: i posar-li cara en aquest artista. I més, conèixer una persona com en Rafael.
2: Que eren reclams, clar, tu anaves a veure aquella pel·lícula perquè havies vist aquell cartell que presidia a Cine Augusta, per exemple, Avingudes, aquell cartellarros.
0: El que ara són els tràilers.
1: És un ofici extingit que no tornarà, i menys ara en època d'intel·ligència artificial per a ciència-ficció, però és que és fascinant escoltar aquestes històries.
0: Altres temps. I millor persona. Que és en Rafael.
1: I si t'ho expliquen així de bé.
0: Fantàstic.
2: I tant, encara hi seríem.
0: Exacte. Sí. I mira, Pablo, avui precisament també parlarem de cine i de música.
1: Això ho podríem titular una setmana a l'Atlàntida, perquè tot i que aquests minuts no hagin deixat de ser una secció sobre música, la música, ja ho sabeu, no deixa de ser una excusa per parlar de cinema, moltes vegades aquí a les cançons dels altres.
0: Perquè has anat a veure moltes pel·lícules.
1: Unes quantes, sí.
0: Te vaig veure l'altre dia d'on fora.
1: A quina?
0: A jo.
1: Rivoli. Sí, sí. M'ha cridat l'atenció quan vau entrevistar aquí en Rafa Cortés i ha estat una experiència.
0: Te va agradar la pel·lícula?
1: Sí, me va aparèixer molt ben feta pels mitjans que segurament tindrien
0: en aquell moment.
2: Jo no te vaig veure. Jo anava a veure la següent, la Marisa Olivelles, no te vaig veure sortir.
1: Doncs vaig sortir justament...
0: No vas quedar en escola.
1: Vaig sortir justament quan acabava la pel·lícula, perquè començava aquest concert.
0: Amén.

0: Sí, Pablo, farem un recorregut, un petit tour per la cara més musical de l'Atlàntida. Tu dimarts vas escoltar aquest que sentim en Nacho Vegas a la Misericòrdia.
1: Sí, era un concert que tenia marcat en vermell a l'agenda. El problema d'un festival com l'Atlàntida és que hi ha moltes coses succeint de manera simultània.
0: Exacte.
1: I el documental d'Anna Maria Soliver, ja sabeu que m'encanta menjar i m'agrada un poquet cuinar també, doncs l'hauria vist, no sé si t'ha agradat, Celestí.
2: Sí. Bé, però tindràs temps de veure-lo. Se va estrenar.
1: Intentaré recuperar-lo allà on siga, però sí, me va encantar una cosa del concert de Nacho Vegas, que és que aquest tema, l'hombre que casi conoció a Michi Panero, que segurament serà el més conegut del seu repertori, doncs no va entrar. I va actuar la seva banda a prop d'una hora, més o menys. Va estar allà damunt l'escenari. Però aquesta no la va tocar. I no sé si això fou a propòsit, perquè com el dia anterior, el dilluns, es va projectar El Desencanto.
0: Que també hi vaig anar, Marola.
1: Que també vaig anar-hi.
0: Tu també.
1: No m'ho van creuar, però l'havies vist abans, El Desencanto?
0: Jo
1: una vegada només,
2: però clar,
1: en pantalla petita, en pantalla de portàtil, i clar, canvia tant, i està tan ben conservada aquella pel·lícula, no sé si l'hauran restaurat o hauran fet alguna cosa. Clar, la història de la família Panero és fascinant, en Nacho Vegas li va inspirar aquesta cançó.
2: Clar, amb més motiu hauria d'haver sonat.
1: Amb més motiu, però com ja en la presentació d'aquell documental m'ho van relacionar amb la cançó d'en Nacho Vegas i després, just abans del concert, també el presenten com l'autor de la cançó de l'hombre que casi conoció a Michi Panero, doncs jo crec que ell va jugar un poc a gat i amagat i no va voler doncs fer aquesta connexió. Però sí, dit queda, perquè la presència d'en Nacho Vegas i d'altres més artistes, segur que heu anat a algun concert a la Misericòrdia i de pas vos heu quedat a veure la pel·lícula, o passat per ses voltes, que l'altre dia en barri hi havia una engentada allà de por, doncs és s'excusa per parlar dels documentals que s'han projectat en aquesta edició de l'Atlàntida i que sí que tenen no un rerefons, sinó una qüestió musical de dalt a baix.

0: Quina meravella, Anna Maria, en Faithful.
1: Una meravella, i jo no sabia que se li havia fet un documental. Vam fer una secció sobre ella quan va faltar, que ho he estat repassant aquest matí, va ser a finals de gener del,
0: no fa gaire,
1: del, sí. 2000, del 2025, que a més era un dia que fèiem el programa en directe des de l'Institut Llompart, el centenari d'en Josep Maria Llompart, i sí, va coincidir, vam fer els programes de secció sobre Anna Maria en Faithful. Jo no sabia que s'havia fet un documental sobre ella, però és que és una meravella. Es titula Broken English, igual que un dels seus discos, sí, i un disc més famós, que va ser El seu retorn, després de 60 salvatges, on va ser molt més que sa musa dels Rolling Stones i sa parella d'en Mick Jagger. Sí. I un poc amb aquests clichés, amb aquestes etiquetes que li va calar sa premsa seriosa i especialitzada, però sobretot sa sensacionalista, al Regne Unit, doncs juga aquest documental dirigit per Ian Forsyth i tota sa pel·lícula. I dic que és un documental, potser es queda curt, perquè realment el que han muntat aquesta parella de directors és una espècie de paròdia molt britànica d'aquestes històries que juguen amb la possibilitat de viatjar en els temps per reconstruir la vida de Marianne Faithful. Per posar un exemple que potser m'ho toca de més a prop, és com si haguessin construït una espècie de Ministeri del Temps, com en aquella sèrie de televisió espanyola, on van a reconstruir, millor dit, una sèrie de biografies britàniques que han quedat una mica en l'oblit o han estat una mica malmeses per l'opinió pública, i la primera d'elles és s'ha d'anar a Marianne Faithful, que apareix en el documental. O sigui, va participar d'aquell rodatge, m'imagino que mesos abans, o com a molt un any abans de morir, i ja sa pobreta estava molt tocada per sa Covid, perquè es va encomanar al principi de sa pandèmia, i de fet apareix molt elegant, molt pinxa, allà amb una camisa blanca, amb una corbata, amb moltíssima ironia, explicant doncs tots els episodis de la seva vida. Li van fent com una entrevista, però d'un respirador, fins i tot. I es presenta doncs tal i com va ser i tal i com era, més que una diva, una dona molt lliure.
2: Los jueces, como es natural, se van a la Toja, o si no, a Fuenterrabía. Su permiso irá a disfrutar

0: I també, Pablo, volies comentar aquesta oda a l'anarquisme que va rodar amb Fernando Trueba a Solla, amb Chicho Sánchez Ferlosio, que entre altres coses va ser l'autor de cançons cèlebres com aquell Gallo Rojo, Gallo Negro.
1: Sí, sí, i si ja m'ho va agafar en fora de joc aquest documental d'Anna Marian Faithfull, d'en Fernando Trueba no és que m'hagi vist totes les pel·lícules, però n'he vist unes quantes, i hi ha algunes que m'agraden molt i que n'he vist més d'una vegada, però no sabia per res que hagués fet un documental a Mallorca en els principis de la seva carrera i que el protagonista d'aquest documental hagués estat en Chicho Sánchez Ferlosio, que tampoc sabia que havia passat uns anys de hippisme anàrquic a Solla. Doncs, si algú vol fer un exercici de nostàlgia o descobrir com era la Serra de Tramuntana o Esport de Solla a principis dels anys 80, doncs que entri a Filmin i que es posi Hasta que el cuerpo aguante. Així es titula aquest documental, que no és que estàs maleït, però com va dir a Nit a la Misericòrdia el propi Fernando Trueba, que venia a parlar d'aquesta pel·lícula, doncs va ser un caprici tan personal que es va permetre, després de la bona recaptació que va tenir en taquilla el seu debut com a director, Òpera Prima, que hi ha molta gent de la seva família que no ha vist mai aquest documental rodat a Solla durant la tardor del 81, perquè la darrera volta que es va projectar o que es va emetre, parlaven d'una reposició que va fer Televisió Espanyola, imagino que la 2, l'any 84-85. O sigui, no molt més tard de rodatge del documental i de la seva estrena en cinemes, que com Trueba pronosticava en els productors, no van a veure ningú. Va deixar una reflexió molt interessant en Trueba, lligant també amb la vida d'en Sánchez Ferlosio, que, tot i que no ho paregui perquè només va deixar gravat un disc a principis dels 60, sí que va tenir molt d'èxit i molt de ressò en els cercles antifranquistes i fins i tot fora Espanya. A Suècia es veu que un disc seu del 62-63, on hi havia aquest Gallo Rojo, Gallo Negro, doncs es va fer superfamós, superconegut. Doncs en Trueba va dir que l'èxit no és que fos una cosa desitjable o a perseguir, però si el tens, molt millor que quan no el tens, perquè és el que fa que després de tenir-lo, doncs t'escoltin 15 minuts, que és el que li va passar a ell després de fer Òpera Prima, que va ser una peli molt barateta, on sortia Antonio Resines, molt jovenet, que eren amics de sa carrera, van estudiar periodisme junts a sa Complutense, doncs és el que li va permetre que li donessin un poc de sous per venir a Mallorca amb 7 o 8 persones més i fer aquest documental d'en Sánchez Ferlosio, que és tot un personatge. O sigui, seria molt difícil dur-lo en el cinema com personatge de ficció i que algú l'interpretàs. O sigui, seria tot un repte. I és molt curiosa aquella pel·lícula perquè està feta també amb uns mitjans que ara m'ho pareixen molt casolans. El negatiu es va perdre quan van intentar recuperar-la, van veure que no hi era on havia d'estar en els arxius de l'Escola de Cinema de Madrid. Es va aconseguir trobar, s'ha restaurat, ahir es va projectar a Mallorca, i en Trueba, en aquest documental, com surt en pantalla i li va fent com petites entrevistes molt surrealistes a en Sánchez Ferlosio, fa un poc el mateix paper que en el documental d'Anna Marian Faithfull fa una actriu molt coneguda i boníssima, com és Tilda Swinton, que fa com de directora d'aquest arxiu de memòria que vol recuperar doncs com ha set realment la vida d'Anna Marian Faithfull. Així que bons documentals sobre música aquesta setmana.
2: Total. Que bé. I de gràcies per aquesta repassada i aquesta tria.
1: Ara han de treure forces no sé d'on per arribar fins diumenge, perquè entre Samovo de la setmana passada i Atlàntida d'aquesta...
0: És una marató,
1: ja comencem a tenir una edat.
2: Gràcies, Pablo. Queden d'altres que comiem.
0: Són festivals, però.
1: Són festivals,
2: i tant que sí.

Idò, sí, mos queden 5 minutets de programa i abans d'acabar posarem un pot de música, ja hi som tots, un altre pic a taula, en Pablo, en Miquel, en Celestina Maria, i escoltam ara els Strokes.

0: Vos agraden els Strokes?
1: Sí, sí que m'agraden.
2: Sí. Jo molt.
1: No, no tant com en Miquel Junc. El bo, Junc, és que no surtin de la Serra Tramuntana.
2: No. No. Ara ho explicarem, ara ho explicarem. Però sí, avui toca escoltar aquest disc debut dels Strokes, Is This It, perquè aquesta setmana s'acompleixen 25 anys de la seva publicació, un àlbum que arribava en un moment difícil per les guitarres i la música rock, però aquests cinc joves des de Nova York varen redefinir aquest gènere i varen fer-lo tornar a la popularitat.

0: una curiositat que vos agradarà és que unes setmanes abans de publicar aquest disc, els Strokes feien la seva primera aturada a l'estat espanyol. I sabeu on varen fer aquest primer concert a l'estat espanyol?
1: Ho sabem.
0: Ho sabeu,
2: Tu hi eres, Celestí?
3: Jo era.
2: Sí?
0: Celestí hi era, mira.
1: No mos esperàvem en això ja, però.
0: I doncs sí, era Mallorca, més concretament. Va ser el Festival Isla d'Encantades Esporles.
3: Esporles.
0: Va ser dia 8 de juliol de l'any 2001.

0: I de sí, el Festival Isla d'Encanta, que va ser un pioner en el món dels festivals que se van fer a Mallorca i que van dur els Strokes. Mirar,
1: sense va publicar cap disc, un grup de Nova York va venir a tocar a Mallorca i mirau lo famosos que s'han fet.
2: El Groc, sí.
1: Perquè s'han fet famosíssims.
0: Sí. Ara. Que en Toni Pla té més i mancos, però va ser un visionari en aquest sentit.
1: Això sí. Is This It, personalment diria que és un molt bon àlbum debut. És que m'ha costat triar quatre cançons perquè sonin avui a Tèntol, però com dèiem, va redefinir un poc aquest gènere de rock, de ses guitarres, una cosa destacar aquesta veu trencada d'en Julián Casablancas amagada darrere aquest efecte de distorsió que en aquell moment no era massa habitual dins la música, va sorprendre.
3: Veu rompuda amb 22-23 anys que en tenia. Que...
1: Sí, sí, 22 o 23 anys, ara abans ho xerràvem.
2: Bona vida va duida.
1: Sí, sí, sabeu que sí, sabeu que sí. Però bé, no era una cosa habitual, va sorprendre la crítica en el públic i tampoc molt sorprendre a nosaltres que després de 25 anys de la publicació d'aquest disc continuem cantant cançons com aquesta Last Night.

0: Idò, fins aquí. Molta gràcies, Miquel, per aquesta píndola avui dedicada als Strokes, que varen fer el seu concert primer a l'estat espanyol a Mallorca, a Esporles, en aquesta isla d'Encanta. Que tingueu molt bon cap de setmana. Maria Pau, molta gràcies.
1: Gràcies.
0: Celestia Olivia, molta gràcies. Miquel Jo, molta gràcies. I Pablo Sierra, gràcies.
2: Jo marxaré unes setmanes.
1: Sí. Tu també te'n vas,
2: m'ho he recordat de Maria.
1: T'enyorarem.
2: Però tornaré per Sant Agustí, tornaré.
3: Bones vacances.
1: Gaudiu molt.
0: I que passeu molt bon mes d'agost. Ens trobem ben aviat en aquests micròfons. Gràcies a tots. Fins aviat.
4: IB3 Ràdio és servei públic. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre o...?
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: Josep, com estàs?
9: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Tens calor? Posa'ns aire.
9: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
9: No ho sé jo.
10: Sí, psicològic.
9: Quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
9: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
9: Ah, que bé.
1: Servei públic.
9: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I Vetres Ràdio.
1: Com estàu? Avui a l'Aviador parlarem d'un llibre que conta la història d'un home excepcional. Escoltarem la música en directe de cada divendres i repassarem les propostes culturals més interessants del cap de setmana. Benvinguts.

0: I ja tenim els estudis d'IV3 Ràdio Tomàs Andújar, periodista, autor de On s'acaba l'aigua, un llibre revelador que ens acosta a l'exili del menorquí Deseado Mercadal, músic i activista que va haver de fugir de l'Espanya de Franco i va tenir una vida de pel·lícula. Després rebrem en Xisca Muelas, Naixisca, que ens presentarà en acústic el seu disc en solitari. I acabar, per acabar, com sempre, com cada divendres, l'agenda cultural que ens duen Gavi Rodàs, Anna Gornés i David Ventura. I tot això des d'ara mateix i fins les 7, en Amarga Cifre i en Andrea Sánchez, del control de la tècnica.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IV3 Ràdio.
0: Entre fugides, música, exili i activisme va transcorrer bona part de la vida d'un home excepcional, com deia, un menorquí que va tenir una vida de pel·lícula. Avui ens acostam a la figura d'en Deseado Mercadal a través del llibre On s'acaba l'aigua, del periodista Tomàs Andújar.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les riades.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaler o desbord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: I així de bé sonen a Xisca. Com estàs? Benvingut a IBT Ràdio. Són les 6 i 31, la música en directe, els acústics des divendres i també gràcies a la feina dels nostres tècnics en Lluís Menéndez, també n'Andrea Sánchez, el control tècnic a partir d'ara. Què tal? Una Xisca que la coneixereu també perquè és la vocalista de You Are Bad, que també ha triomfat en el pop rock i que avui però ve a presentar-nos aquest disc que va sortir a l'abril, si no m'equivoc, Xisca.
1: Sí, sí, el 21 d'abril va sonar. Va sortir.
0: Efectivament. Introspecció, 12 temes. I has tocat un d'ells.
1: Exacte. He tocat Flors de pell, és un dels 12 temes d'introspecció, que bé, és un disc que recull 12 dels meus temes més íntims que tenc i els vaig voler agrupar dins, dins un disc.
0: Amb un estil bastant diferent a You Are Bad, per cert.
1: Sí, totalment, sí, sí, sí.
0: Te desdobles un poc, no?
1: Sí, sí, totalment. Jo, bé, realment, ara, a partir d'ara, també, és a dir, no m'agrada centrar-me només en un estil, també estic fent, bé, com cançons que potser tocaré després, són cançons com més, un poc més de rock, no m'agrada més centrar-me en un estil, també intento fer produccions que tinguin guitarra elèctrica, bateria, baix i tot això.
0: Com composes? Quin és el procés? Xisca, primer te surten les lletres, a partir d'aquí poses la música, té una melodia i a partir d'aquí fas les lletres? Com és el...?
1: El primer que faig és, bé, pensar un poc l'idea de la història que vull contar, i després d'això faig, que per això és el més complicat, la lletra, perquè intent contar una història però que la lletra no sigui que no se noti literal la història que vull contar, sinó que la gent també pugui interpretar un poc a la seva manera, i faig primer la lletra. I després ja pas a la part musical, mir els acords base en els que vull tocar, i després ja pas a melodies de la veu, segones veus, quins instruments més els hi vull posar, que pot fer cada un d'aquests instruments i això.
0: Perquè per You Are Bad també composes tu.
1: Sí.
0: Vull dir que aquí...
1: Composam entre jo i Nenora, sí, sí.
0: Efectivament. Abril de 2026, publiques el disc del qual estem parlant, Introspecció, però és vera que les històries comencen a gestar-se bastant abans, no? Són cançons que tu ja tens fa un parell d'anys en marxa.
1: Sí, jo vaig començar a principis del 2024 i realment la idea del disc no és que digués vull fer un disc, vinga, vaig a composar aquestes cançons a posta per aquest disc, sinó que jo vaig començar a fer les cançons que me sortien. I després, ja més endavant, vaig començar a veure que realment totes tenien una cosa en comú, que era que totes eren com a més íntimes. I per lo que t'he dit abans, que volia també ara començar a fer cançons un poc més divertides, més rock and roll, vaig voler agrupar, bé, vaig seleccionar 12 de les cançons que tenia i que trobava que eren les més íntimes i les vaig agrupar dins el disc, per així que fos una manera de...
0: Quins són les fonts d'inspiració per composar, per escriure les lletres? No? No sé si allò que te passa en el dia a dia, si pot ser també allò que llegeixes, pel·lícules que poden passar per la teva vida, per exemple.
1: Bé, realment, aquí meva són tres germanes. Cadascú conta les seves històries.
0: Això te'n notaré molt.
1: Sí, sí. I de vegades, bé, depèn, de vegades o coses, històries reals que coneix, coses que llegeix, articles, coses que me conten, coses que m'imagin, i un poc això.
0: Estem entrevistant en Xisca, que acaba, bueno, fa uns mesos que ha tret Introspecció. Anirem sentint també els temes que formen part d'aquest disc, a part dels dos que tocarà, i pot ser un tercer. Tenen com una cohesió? Una vegada que tu les veus en el disc, trobes que hi ha com un relat, com uns elements comuns que fan del disc una cosa, diguem, amb continuïtat?
1: Jo crec que el que cohesiona més entre les cançons és això que t'he dit, que totes són com a íntimes, tranquil·les, n'hi ha que... La majoria són en guitarra acústica, n'hi ha que també són, de vegades, d'hi afegir alguna cosa amb guitarra elèctrica, però majoritàriament són així, cançons tranquil·les i íntimes, i per això...
0: Molt bé, i d'anem a escoltar una d'elles.

0: Ja no fa fred, un dels temes inclosos en aquest disc Introspecció. Tenim aquí el CD, tenim una portada que podria semblar un camp de margalides, així com, no sé, que mos du cap a un concepte d'innocència, però després tens la mirada així com a fosca.
1: Sí. Sí.
0: Te va sortir així o vas cercar?
1: La veritat és que no ho vaig pensar. No és algo intencionat. Sí, sí. Vaig anar a un far de vila i vaig pensar que contrastava bé així tant de colors amb el vestit blanc i va sortir això.
0: De qui és la imatge? De qui és la fotografia i la composició?
1: Me l'han fet des d'aquí a mi.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Idò, Introspecció és el disc en 12 temes que en Xisca ens ha duit avui també per presentar-ho. Volem sentir-te més aquí en directe. Quina ens fas ara?
1: Idò, i ara tocaré Fila que fila. Aquesta cançó és la primera que no està dins el disc Introspecció. Bé, tot i que ara la tocaré en guitarra acústica, a la gravació, que la vaig publicar la setmana passada, és en guitarra elèctrica, en bateria, baix, elèctric, i és un homenatge a la Balanguera.
0: Ah, que bé.
1: Perquè enguany, bé, va fer 100 anys que se va musicar el poema de la Balanguera i volia fer-li un homenatge, però sense que fos una versió ni res de tot això, és a dir, lletra pròpia i música pròpia. El que sí que vaig fer va ser agafar com un conjunt de paraules que ja tenia el poema. Vaig agafar un parell, com per exemple Art Subtil, Balanguera Misteriosa i tot això, i realment conta la mateixa història, que és que ella teixeix el nostre destí. El que sí que vaig afegir al final va ser que els protagonistes com que no estaven d'acord en que el seu destí ja estigués escrit, i per això vaig fer menció a un vers de l'Empordà, de Sopa de Cabra, que diu Ningú m'espera allà dalt.
0: Bueno, se rebel·len, no?, en certa mesura, contra el destí. I dona Xisca, que se'n va, ja se prepara per interpretar aquesta segona cançó, Fila que fila, el segon tema. Avui estic. Segona cançó, Fila que fila, el segon tema. Avui

0: Fila que fila, que en Xisca, que ens acompanya avui amb els acústics de l'aviador. Aquí, Betres Ràdio, són les 6:43 minuts. Estem repassant també els temes d'introspecció amb aquesta aventura en solitari. Xisca, com t'imagines la teva trajectòria musical a partir d'ara? També amb aquesta doble, diguem, vessant, no? De Llorbat i de Xisca en solitari.
1: I d'ahir jo, a partir d'ara, bé, quan vaig començar el projecte, ho vaig començar fent tota sola. I ara també, darrerament, com tinc les ganes de, bé, ampliar els directes, que això ja no va tant a compte meu, m'agradaria ampliar, fer més directes, i també que hi hagués qualcú que m'apoyés acompanyar, per exemple, en la bateria, amb el baix ho tinc fàcil, perquè és la meva germana, la baixista també del grup, i bé, a la presentació del disc vaig tenir la sort de que va venir una companya meva de Tarragona, acompanyar-me amb el cello, i com que em va agradar això també de no tocar jo tota sola, perquè més que res, perquè les gravacions, les cançons que ja estan publicades, hi ha instruments i tens fent, vale, aquest instrument pot fer això, aquest, això, altre, i després en el directe jo no ho puc fer jo tota sola, i m'agradaria tenir com a la banda en el complet, i així com aquests directes estiguessin més plans.
0: Te surten concerts o t'han sortit concerts? Tens concerts a la vista?
1: Ara tocaré dia 21 d'agost a la Nit de l'Art, a Felanitx.
0: A Felanitx.
1: En Esquerrer. L'any passat ja hi vaig tocar. I m'agrada molt perquè és diferent, no és com un concert normal. La gent passa per allà, t'escolten una estona, se'n van, després passa jo amb una altra persona i m'agrada.
0: I a més, jugues a casa, no? Perquè
1: sí,
0: si et deporto...
1: Sí, sí.
0: També supos que la teva gent que està contenta de veure-te tocar en directe. Sí. M'has dit abans de començar el programa, Xisca, que per ventura ens regalaves un tercer tema, però que no és pròpiament del disc.
1: No.
0: Ben, com és això?
1: Igual que aquesta que he de tocar,
0: sí,
1: de fila
0: que
1: fila.
0: Fora.
1: Bé, com he dit abans, m'agradaria... com ara, fer cançons de diferent estil, no estic dient que no en torni a fer com abans, però canviar un poc d'estil, i ara aquesta cançó sí que sí tenim temps, la tocaré, és Antònia Font i Ses Dones Llop, no té res a veure amb el grup, i va

0: Un article que vaig llegir de les assassines de Soledat, que no sé si sabeu què
1: Sí,
0: és,
1: tant i tant.
0: però bé, ho contaré per si qualcú no ho sap. Antònia Font és una dona de Vilafranca que després de la Guerra Civil se'n va anar com a guanyar-se la vida a Palma, cosint. I va conèixer una Magdalena, que era una lota que se dedicava a fer remeis per curar mals físics, mals psicològics, de tot. I un dia varen venir tres dones i li van explicar que volien matar els seus homes i varen preparar un remei que era arsènic en farina i varen matar aquests homes i la cançó conta aquesta història centrant-me sobretot amb en Antònia Font, que era l'intermediària de tot això, i me vaig referir com a aquestes tres assassines, m'hi vaig referir com a les dones llop, perquè per dematí eren dones normals i
1: Bueno,
0: al
1: sí,
0: vespre
1: espai.
0: eren assassines.
1: Molt bé, i de sí, veure, que una història realment excepcional. I de, ja que has contat què hi ha darrere aquesta història, l'has de tocar. Si te sembla, mos acomiadarem l'entrevista amb aquesta cançó. Te desitgem molta de sort en aquest... Això que tens a tocar el 21 d'agost a Felanitx, però que el disc Introspecció tingui una llarga, llarga vida.
0: Moltes gràcies.
1: Xisca, moltes gràcies per estar aquí. Una xisca que se prepara, Antònia Font i les dones al llop, amb aquesta intrahistòria que jo crec que quan la van llegir a tots i a totes es va sorprendre primer i fins i tot emocionar després. Una xisca.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
6: Comença el dia amb la informació més completa.
7: Són les 7.
6: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
7: Bon dia, matí complicat a les Balears.
6: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
7: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
6: Amb totes les veus i les reaccions.
7: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
6: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
8: I ja estan preparats en Anna i en Gavi, que són els nostres prescriptors habituals, juntament amb en David, que avui el tenim, però encapsulat. Gavi Rodas, com estàs?
9: Muy bien.
8: Anna Gornet, des de Menorca. Anna, com va?
10: Com va?
8: Molt bé. Sí. Idò, ara repassarem l'agenda de Menorca, també de Mallorca, però en David, que no podia ser en directe, ens ha deixat aquest àudio recomanant o destacant les seves propostes per aquests dies.
11: Molt bones tardes, Rafa i oients. Tenim algunes activitats aquest cap de setmana a les Pitiuses. Comencem amb les Poetiuses Illes de Poesia, que, com el seu nom indica, tracta sobre poesia. Aquest dissabte, a partir de les 8:30 de la tarda, a la sala Ja està bé, hi haurà una jam improvisada entre els poetes Bob Holman i Marcos de la Fuente i un grup de músics de jazz. I diumenge, a partir de les 11:30, al Mercadet de Sant Joan, tornarem a trobar aquests dos poetes i s'afegiran na Yolanda Bonet i Annalisa Marí, que estaran acompanyades també dels músics que amenitzen aquest mercadet tots els diumenges. Tenim també teatre amb l'obra Sveik Bernanos, de Jaume Capó, dirigida per Frederic Roda i interpretat per Òscar Tinente i Joan Gumila. Es tracta del diàleg entre Stefan Zweig i Jos Bernanos al Brasil, on viuen exiliats en plena Segona Guerra Mundial, mentre es veuen com el món s'enfonsa. Serà divendres a les 8 de la tarda a la Biblioteca Municipal d'Eivissa i dissabte l'obra Salta a Formentera, on es presentarà a les 8 de la tarda de dissabte a la Sala de Cultura de Sant Francesc. I dissabte a la nit tenim Nick de Rock Balear al cicle Sol Posa Sol i Fest a Cala de Bou, amb les actuacions dels mallorquins Nolo i dels eivissencs Lidl, Green Hippo i Cairon. Serà a partir de les 8 de la tarda a l'Auditori de Caló de Soli.
8: Idò, aquestes seran les propostes de David Ventura per Eivissa i Formentera aquest dia. Anna, a Menorca, què destacam?
10: Vinga, avui a Menorca tenim Muchachito Bombo Infierno, que ja és una tradició pels menorquins, ve tots els estius en el claustre, enguany no podia ser manco, així que el tenim avui a les 9 de vespre en el claustre. Avui també hi ha el Festival de Poesia Illa Invers, que fa més de 20 anys que se celebra. És un festival que combina arts i es pinta en directe mentre es recita. Això és avui a les 9 a Can Saura. I demà en el claustre ven a Belén Natalí. I ja me'n vaig a la setmana que ve, seguim amb més música. Tenim dimarts Remei de Calafresca en el Jazzba a les 10:30. I ve la Gran Buica en el Festival Pedra Viva, que actuarà a Malawi, que és un lloc preciós, a les 9 del vespre. I a Cap Embortiga, que actuen dimecres a la festa d'inauguració d'Escranc, que ja comença a fer renou per encarar la seva edició d'aquest setembre. I he de dir que Ortiga té un dels directes més divertits del món, així que jo no me'l perdria.
8: No te'l perdràs, no? Jo me fa ganes un boquet de Remei de Cala Fresca, ara. Tu?
10: Perfecte, també molt fan.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: Josep, com
5: Hola.
4: Estàs?
5: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
4: Fes calor, posa'ns aire.
5: No, ara estic bé aquí.
4: Fa calor psicològic.
5: No ho sé, jo.
6: Sí,
5: psicològic. Quan hi ha vacances?
4: Quan hi ha vacances?
5: Nosaltres?
4: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
4: Sí.
5: Ah, que bé.
4: Servei públic.
5: Servei públic total.
3: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la Ràdio Pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Música.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
2: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
9: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
10: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.
11: Hi ha coses que no canvien, com Tento.
12: Tento.
11: Tento! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tento amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Muchísimas gracias, México. Hasta siempre.
1: Tots els estils, una curada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

Calaré foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu melí.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: I speak for no one,
1: altra vegada
0: so that you will not hear
1: ningú,
0: me.
1: Perquè ningú m'escolta.
0: Here I am at the exact moment in which I try to stay awake. I can say that I have lost sight of the center, that I am a dream, a dream that is circular and random.
2: Es n'agota una
3: llarga
0: mesa.
3: Es
0: una llarga mesa. Es una llarga mesa. Es una llarga mesa. Es una llarga mesa. Es una llarga mesa.
4: Ple de feblesa i sensibilitat, es despertar m'ha agafat un poc. M'he xicat i els ulls m'han quedat dins el cel onílic. I és meu, esperi crític diu que tinc un poc de mal de cap. De tant navegar descalç.

0: IB3 Ràdio és participació. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimas.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimas i Raül Valls.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
7: Tèntol!
6: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
8: Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: Zero Mel. La música illenca a IB3 Música.
1: He estat més de mitja vida caminant

0: IB3 Ràdio és música.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien

0: Leo del Born. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar, el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
1: si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada,
2: si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
4: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
4: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
4: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
4: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raül Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Dual de les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
8: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns. Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts a l'estiu, tota cuca viu, diu el refrany, o tot lo món viu, que significa el mateix, però dit d'una altra manera. A l'estiu, malgrat la calor i la gentada, solen fer més bona cara. Els dies són llargs, els vespres agradables per sortir a passejar, els estudiants no tenen classe, l'activitat judicial s'atura, la parlamentària també, a moltes empreses es fa jornada intensiva i molts negocis posen el cartell de tornant d'aquí a 15 dies. El ritme és un altre. Nosaltres, a l'agost, en aquest programa entre avui i demà, no aturarem, però canviarem el ritme del programa mentre anem preparant la temporada que ve.

Cançó dels Pets en versió de Love of Lesbian, tota una oda al mes d'agost, al seu ritme, a les migdiades, a les trobades, a no mirar el rellotge. En aquest darrer programa de juliol, entre avui i demà, ens prepararem per al mes d'agost. Ens mirarem el cor, farem un viatge per carretera, observarem els flamencs, menjarem un bon plat de musclos, ens alliberarem de les càrregues musculars, ens prepararem per plorar les llàgrimes de Sant Llorenç i emetrem el capítol 18 i darrer de La xarxa de vidre, la radionovel·la d'Entre avui i demà.

0: I les làgrimes negres del Cigala amb Bebo Valdés al piano. El cor a l'estiu batega d'una altra manera. Qui fou feina en alguna activitat relacionada amb el turisme segurament el tindreu bategant a un ritme intens. Si sou de vacances, el notareu un manco accelerat. O qui sap si s'accelera en trobar-se amb algú un vespre d'agost. Cadascú que escrigui la seva història, però tots cuidem-nos el cor. El doctor Andrés Gleni Faji és metge especialista en cardiologia de Juaneda Hospitales.
1: A un cardiòleg com el doctor Gleni, si li dic cor, què li ve lo primer de tot en el cap?
2: Possiblement lo primero que uno le viene es vida, ¿no? La sensación del sonido del latido del corazón o la sensación del pip, pip, un monitor de estos electros que vemos en una película. O sea, creo que lo primero que nos viene sin duda es la sensación de algo vivo.

0: Heu pensat mai en escriure un llibre? És un projecte que teniu al cap? Potser heu començat a escriure, ho heu deixat, ho heu aconseguit? Quina és la motivació per escriure un llibre? En Joan Orfila Ferrer va escriure Carretera de dos sentits.
1: Bé, sí, això va començar fa molt d'anys. Va començar aproximadament el 2006 amb un projecte per fer una narració que al final va tenir unes, tal vegada, 30-40 pàgines, una narració que jo tenia clara dins del meu cap i, bueno, va quedar molt bé i després va quedar guardada dins un calaix. Fins que després, el 2020, durant la pandèmia, vaig decidir recuperar i transformar en una novel·la, perquè jo veia que tenia prou consistència, prou solidesa, i la vaig decidir fer una novel·la llarga. La diferència va ser tota aquesta feina d'escriptura i reescriptura fins que t'acabes de qualcuna manera convencent de que allò és el que tu realment volies fer i té suficientment solidesa. Durant aquest projecte, jo vaig estar, bueno, vaig rebre ajuda de moltes persones i vaig anar seguint tot el procés de creació i elaboració amb un dels meus millors amics, en Sergi, que ell m'anava ajudant. Amb ell compartíem la nostra afició per la música i també pels concerts i tot, fins que un bon dia ell es va posar malalt. Li va tocar una malaltia molt, molt fatuda i després va haver de tornar a casa seva i jo el anava a veure tots els caps de setmanes a casa seva. Ell m'anava igualment ajudant, li anava mostrant els progressos i m'anava ajudant amb les seves idees i jo li vaig dir que jo li dedicaria la novel·la a ell i que, de qualcuna manera, la publicaria costés el que costés. Li vaig fer aquesta promesa. Ell finalment la va poder començar a llegir, però no la va poder acabar. I, de totes maneres, ell va saber que en qualsevol moment això acabaria publicat. O sigui que ara, finalment, pot ser que és un somni complet i una promesa completa.
0: I d'una promesa completa, i aquí tenim aquesta Carretera de dos sentits d'en Joan Orfila Ferrer, per gaudir-la molt i potser posant una micona de blues així fluixet mentre l'anam llegint.

0: I tenim aquí un títol molt evocador, aquesta carretera de dos sentits. Què significa? Què significa per tu aquesta carretera de dos sentits? No sé si és un tema físic o també emocional o espiritual.
1: Sí, són les dues coses a la vegada. Com que és una novel·la de viatges, una novel·la de carretera, els protagonistes fan un viatge físic, però també interior. De fet, aquesta novel·la ens conta dues històries paral·leles. La història d'un dibuixant de còmics que havia tingut molt d'èxit antigament i que ara ha perdut tota la inspiració i està acabat, malviu a un petit apartament, és alcohòlic, i com que no pot crear res i no pot fer res, té una feina precària on intenta sobreviure. Fins que un dia coneix a una atleta, primer la somia i la intenta dibuixar i a partir d'aquí comença a crear una història. I aquesta és història que nosaltres llegim del motorista, que és un motorista que vol creuar els Estats Units de punta a punta, des de Chicago fins a Los Angeles, perquè vol veure la mà, vol veure l'oceà, que no l'ha vist mai, i vol arribar fins a Califòrnia. I es troba en aquesta atleta. Aquestes dues històries, diríem que són dues històries que s'ajunten de qualcuna manera i tenen com a nex en comú a ella, a l'atleta. Que seria el punt principal, el principal nexe d'unió entre les dues trames. Per això és una carretera, perquè és un viatge físic, però també és de dos sentits, perquè va i ve a la vegada, i més que anar i tornar seria com el·líptica.

0: Han dit que observarien flamencs, una au extraterrestre que trobam al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i de Formentera, el Salobrà d'Estrenc de Mallorca o a Salbufera. Diu el director del Parc Natural de Salbufera de Mallorca, Matías Rabassa, que és un dels millors llocs per observar-los.
1: Sí, sí, efectivament, la veritat és que aquests darrers anys tenim una afluència bastant gran de flamencs i, a més, tenim aquí tota una sèrie d'infraestructures que permeten la seva observació a distàncies molt curtes.
0: I fa quant de temps que els flamencs formen part del paisatge de Salbufera? Ara deies cada vegada n'hi ha més. Hi ha colònies estables o mos visiten en determinades èpoques de l'any?
1: Bé, la veritat és que el flamenc fins fa poc, i amb això dic fins fa res, 10 anys, era una au molt mala de veure a Salbufera, perquè Salbufera era una zona humida d'aigües, sobretot dolces, i les aigües dolces no li agraden al flamenc. Ara, amb aquest procés de salinització creixent que estem patint, la veritat és que el flamenc cada any és més freqüent, més abundant, i ara fa 4 anys que ha començat a criar aquí també.

0: El flamenc és una au molt particular perquè realment no és una au migratori com a tal. No fa unes migracions dues vegades a l'any, primavera i tardor, com fan altres espècies, sinó que més bé el flamenc és una au nomàdica, que va nomadejant d'una zona humida a una altra i en aquella que troba les condicions ecològiques que li són adequades, que són òptimes, s'hi queda. Per tant, per damunt la bufera abans també en passaven de flamencs, però com que no trobaven les condicions adequades no s'aturaven, i ara sí que s'aturen.
1: I què hi troben a la bufera per aturar-se?
0: Bueno, hi troben, per una banda, una certa tranquil·litat, perquè hi ha zones àmplies a les quals la veritat és que els flamencs s'hi troben molt tranquils, i sobretot hi troben aliment. Hi troben les algues, hi troben els crustacis dels quals s'alimenten, i allà hi poden fer pues, tot el seu cicle vital. Ara ja hi poden estar durant tot l'any.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
3: Vida estiuenca, que despertes dins meu, ets aigua o niu. No estic tan sol, només tan lluny del cel com ho està el foc. Aquell amor que creix sense distància tornarà sec. Sols el que oblida li somriuran els déus, sols el que estima. Vell pensament, si s'endú el bé i el mal, torrent avall. L'era del gran patriotisme humà, quin dia acaba? Voler-se algú hipotecar la vida per tan poquet. El temps s'aparta de l'home que no compta ni guanys ni errors. Ja ho va dir aquell, qui es vol guanyar la vida perd la cançó. Hi ha una riquesa, no posseir les coses si no ser amb elles. No deixa rastre rere seu el falcó, habita l'aire. Bellesa d'aigua per on corre la vida, la que no és meva. Torna a la mà, amb música i paraules, l'home d'argila. Meitat diví, meitat fera salvatge, sóc dia i nit. Enrere, enrere, dins el meu pensament, hi ha un llac de llum.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
9: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha aixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
10: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
11: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

Ens preparant per l'agost amb aquest programa especial fet d'espipellades, ja ens hem mirat el com, fet un viatge per carretera, hem observat els flamencs, així que ara podríem fer un bon plat de musclos de maó que encara no han compartit plat ni taula.

0: yeux.
1: De muscles en xerram amb un cuiner normand que viu a Menorca i que té un restaurant a Sant Lluís. Si sumem receptes normandes, franceses i menorquines, agafam els muscles com a ingredient principal i el bon sabrefer de Patrick James, cuiner propietari de Pan i Vino, només podem acabar llepant-nos els dits.
0: Com fet un tournoi entre les roudoudou, les bâtons de redis.
1: No sé si vares arribar seguint el rastre dels muscles, perquè, clar, són dues regions molt bones de muscles, no, Patrick?
2: Totalment, totalment. I total, de la cultura, de la manera que es cultiven, són molt diferents, perquè aquí a Menorca pues, estan al port i així, però a Normandia estan damunt postes de fustes,
1: sí.
2: Tot així enredat com un cargol,
1: sí.
2: I llavors amb les marees sols baixen i pugen, llavors la gent va pues, quan, a recollir-los pues, a l'hora de l'hora baixa, de lo que és la marea baixa, i així, pues, són diferents al nivell de cultiu, de tamany, són petitets, iguals que el d'aquí, no són com els gallegos, que són molt més grossos, molt més carnos,
1: sí,
2: però
1: sí.
2: De gust són molt bons també.
1: Sí, sí, i diuen que hi ha una època millor per als musclos. Jo ara no ho sé, però sé que té a veure amb els nusos de ses mans. No sé si té a veure amb els mesos, no? No hi ha com un truc per saber quin
2: pues
1: mes és bo?
2: No ho sé, sé sí. Que amb el tema de les ostres, per exemple,
1: sí.
2: A França diuen que els mesos que no tenen R,
1: sí.
2: Es poden menjar.
1: Sí.
2: Si no, no, pues al revés.
1: Val. I els muscles també tenen,
2: no sé.
1: I tenen alguna època millor, però?
2: Jo, ara l'estiu estan superbons,
1: sí.
2: L'estiu són bons, molt bons.
1: I contem-nos alguna recepta o dues. Podríem anar amb el bàsic dels muscles al vapor, per exemple. Com les fas tu?
2: Els muscles al vapor, jo els faig tapadet amb una miqueta de vi blanc, i una miqueta de xalotes, que són aquesta ceba francesa petita.
1: Uh-huh.
2: Això seria el vapor per mi.
1: I no li poses més verdura ni res, eh? Només
2: no,
1: això.
2: No, res, jo no res. I llavors nosaltres al restaurant moltes vegades ho fem a la Normanda, posem vi blanc, xalota, perejil, i tapem, i quan fan el primer bull i que sobren, pues, li fotem, posem un raig de nata.
1: Ah, clar,
2: i tornem a hervir una miqueta i ja ho tenim. Ja tenim
1: que
2: la
1: bo.
2: Salsa i sucar.
1: Que bo, que bo. I clar, no han de bullir molt, això és un bull, no? No mos han de passar.
2: Sí, no, màxim 4 o 5 minuts, posar-hi 7 si són més gros, però ja està. I després, podríem fer-lo tipus asiàtic, posant-li gengibre, lemongrass, i en lloc de posar-li llet, posar-li llet de coco, per exemple.
3: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
4: Ah, it's time to relax, you know what that means. Glass of wine, your favorite easy chair, and of course, this compact disc playing on your home stereo. So go on and indulge yourself. That's right. Kick off your shoes, put your feet up, lean back and just enjoy the melodies. After all, music soothes even the savage beast.

0: Agost també és un bon moment per alliberar tensions. Quedi clar que equiparam agost amb vacances, canvi de ritme, alleugerament de les activitats i les preocupacions, i que agost no és igual per a tothom. Però ara que ja ens hem mirat el cor, hem fet un viatge per carretera, hem observat els flamencs i hem menjat un bon plat de musclos, hem pensat que ens podríem alliberar de les càrregues musculars i hem tocat la porta d'Enrique Soler, osteòpata i fascioterapeuta.
1: A mi, quan me diuen així, estic supercarregat, me venen dues coses en el cervell, una física i una part mental.
2: Sí?
1: O sigui, i no te poden separar, sincerament. Càrrega de picar pedra, d'estar 8 hores assegut, tot el que sigui fer feina o exercici, això mos carrega. Les nostres fàcies, les nostres envoltures musculars se congestionen i allà se preocupen, estan ahí constantes. I després la part mental, o sigui, la càrrega mental que tenim d'estar sotmesos amb molta informació, sigui bona o sigui dolenta, mos va carregant. I aquesta càrrega se deriva en el cos. El nostre cos somatitza tot el dia. Llavors, sempre hi ha una dualitat d'aquestes dues dinàmiques, sempre, sempre, sempre.
2: És a dir, no ho separes mai, eh? Quan algú està carregat és perquè també hi ha una part psicològica i mental.
1: Totalment, inclús quan... A mi m'encanta obrir la porta de la consulta i ja ets a mirar els ulls i ets a despeçar la sala d'espera mentre estic acabant de tractament, ets a veig deambular com caminen i ja aquí ja m'està dient moltes coses, la gent, la mirada, és com xerres, com aquests ulls, tot això ja te va dir moltes coses.
2: I Enrique, escolta, mos carregam sobretot a dalt a l'espatlla, aquí dalt de, sí, dels ombros a de Montescoll, aquí és on mos carregam principalment.
1: Bé, a mi la gent me diu, avui vespre segur que he dormit malament, aquest coixí m'està matant. Llavors, aquest coixí l'has canviat fa molt? No, ja fa un temps que el tenc, cada dia te fa mal. Entonces, hi ha molt de factors físics i factors que vespre el nostre cervell va a tope en tot el que hem viscut. Llavors, la gent sol carregar-se molt a vespre, però és perquè té un bagatge de tot el dia, de les dues variables.
2: Val.
1: I s'han de tenir en compte, totes dues variables.
2: Sí, sí. I tu com descarregues? És a dir, per on comences a descarregar? Abans parlaves de les fàcies, no? Que és el que envolta els músculs, que és el que s'infla, i és amb la teva especialitat, per això serran de fascioteràpia. Com comences a descarregar-nos?
1: Però perquè feien altres terapeutes, el primer que fa és una cosa que diu anamnesis, és una paraula un poc rara, que és l'entrevista. Quan t'arriba algú, primer t'ha de contar el per què. Per què creu que la persona té el que té? Llavors, sentir com molt important. Llavors, li has de deixar a la gent que es conti el per què li passa allò, tu pots confirmar i pots reafirmar el que té i dir-li per què ho té. Després sí que directament a la consulta de tractar amb... Tinc un ordre de tractament molt específic perquè una cosa davant l'altra, l'ordre dels factors aquí sí que altera el producte. I després, el més important és donar-li eines a la persona perquè se pugui tractar ella mateixa. O sigui, donar-li estirament, tonificació, tot el que sigui nervis. Perquè nosaltres, jo me tiro pedres a vegades, nosaltres ajudam un 20% de la teva recuperació. El 100% és personal. Sí, ens s'ha de prendre cuidar també ella mateixa.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

0: Aquest mes d'agost viurem una nit única, la de dimecres dia 12, un eclipsi solar que començarà passades les 7:30 de l'hora baixa i que es trobarà en el seu moment màxim a davés les 8:30. L'eclipsi entrarà primer per Menorca, seguirà cap a Mallorca, tocarà Eivissa i finalment passarà per Formentera. Per mirar-lo directament ens han de posar ulleres certificades sense la protecció adequada en jugar amb una retinopatia solar o lesió retinal per eclipsi. En canvi, per mirar les llàgrimes de Sant Llorenç, ho podem fer de cara.
1: Ai, de tu, sóc l'ombra i tu ets la llum, tu el far i jo els esculls.
0: El Lluc Mas és el president de l'Institut Mallorquí de Ciències de l'Espai.
2: Els Perseids són una de les moltes pluges d'estels que hi ha al llarg de l'any. Vull dir que pràcticament cada mes n'hi ha. El que passa és que els Perseids coincideix en que és el mes d'agost, molta gent té vacances, fa caloreta o calorota en aquest cas, i convida a l'observació. N'hi ha d'altres com els Gemínids, que són els, ja entrant dins hivern, el desembre, que són fins i tot més espectaculars en quant a intensitat, però, clar, ja sense hivern, fa fred i la gent ja no està per tanta observació. Els noms dels Perseids els agafen de la constel·lació allà on aparentment surten aquests estels, surten radialment, però és una qüestió de perspectiva, perquè tots van paral·lels. Però bé, la constel·lació es diu Perseu, i és per això que reben el nom. De fet, totes les pluges d'estels estan lligades en el nom d'allà on aparentment van apareguent aquests estels. Llavors hi ha els Lleònids, que surten de la constel·lació de Lleó, els Gemínids, de la constel·lació dels Bessons, i d'aquesta manera van apareguent les diferents pluges relacionades amb la constel·lació d'allà on hi ha el que se diu radiant. I en esquerra es Perseu, com que coincideix la data amb el martiri, la mort del sant de Sant Llorenç, pues se li varen donar el nom de les llàgrimes perquè se considera que aquest sant el 10 d'agost de l'any 258 va morir cremat. Se relaciona les llàgrimes del sant en el moment que anava morint amb ser aquesta pluja, per això aquest nom de pluja de llàgrimes de Sant Llorenç. De fet, el que se recomana sempre és fer-ho a ull nu, perquè, clar, el camp de visió, com més gran, millor. A qualsevol part del cel, més bé, en aquest cas, allà on manco lluna hi hagi, amb una visió de màxim camp visual i poder observar màxim de les que se puguin veure.
0: Sí, així no se mos escapen aquests estels fugissers que normalment les veiem en el cel i demanem un desig. Imagina't tenir allà una pluja d'estels, quants desitjos podríem demanar. Lluc, no te demanaré el teu, personal, però quin creus que podria ser un bon desig col·lectiu?
2: Sempre que quan faig una xerrada o una presentació,

Podem anar en el poble del costat si el nostre se fa malbé. No tenim aquesta opció. Habitem un planeta que nosaltres mateixos, en bona part, ens estan fent malbé i de nosaltres depèn aquesta cura de la seva habitabilitat. Jo penso que el desig és ser conscients d'aquest fet.

I abans de saludar el mes d'agost, ens queda escoltar el darrer capítol de la radionovel·la d'Entre avui i demà, la xarxa de vidre. Esteu preparats per arribar al final de l'aventura de na Núria Sastre i en Ramon Vilaseca? Recordeu que teniu la temporada completa a Tot i B3, a la web i a l'aplicació.

0: valent.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
2: IB3 Ràdio és actualitat.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
8: Capítol de 8. Entre avui i demà.

0: Després de la tempesta de la nit anterior, la matinada era gris, humida i completament silenciosa. L'habitació de la pensió feia olor de fusta vella, però també de cafè acabat de fer. Em vaig quedar immòbil al llit, mirant en Ramon, que havia pujat dos cafès i una coca de quarto de la cafeteria del costat. Havien sobreviscut a la fúria de Calafiguera. Teníem l'esfera de Ptolomeu protegida dins la bossa de cuir sobre la cadira. Però el pas dels esdeveniments ens aixafava el pensament. Havíem vist caure un imperi enmig de la tempesta.
1: Gairebé no s'ha clocat l'ull en tota la nit, Núria. Té, beu una mica de cafè calent. Et vindrà bé per refer-te.
0: Gràcies, Ramon. Tanca els ulls i continua veient el rostre d'en Sebastià Font davall el far. Aquella fixació, aquella bogeria als ulls defensant el cristall. No em puc treure del cap la imatge.
1: En Font va dissenyar una jugada perfecta per utilitzar-nos, però va oblidar que la cobdícia no entén de llinatges ni de llibres de l'arxiduc. Va acabar atrapat en la seva pròpia xarxa. Mira, aquí hi ha una ràdio. Anem a veure si diuen res del que ha passat.
2: Notícia de darrera hora. Segons ha pogut saber Ivetres Ràdio, s'han trobat els cossos de dues persones mortes al peu del far de Calafiguera, a Calvià, dins la zona militar restringida. Tot fa pensar que podrien haver estat assassinades. La Guàrdia Civil ja ha identificat els cadàvers. Es tracta de Sebastià Font, investigador, filàntrop i gran col·leccionista d'art, que presentava un tret al pit. El segon cos ha estat identificat com Andreu Coll, àlies Llop, un conegut delinqüent relacionat amb el mercat negre d'art. La comandància militar manté el recinte tancat sota estricta vigilància.
0: La notícia ja era al carrer. Ja ho sabia tothom. La premsa i el públic ho veien com un crim tèrbol. Una liquidació de comptes entre un aristòcrata i un sicari en una zona prohibida. Res més. L'Arxiu de la Llum, la catedral de cristall que l'arxiduc Lluís Salvador havia protegit durant un segle sota el búnquer, continuava invisible per al món. El secret seguia fora de perill de la ignorància pública, vigilat per les unitats d'elit de l'Estat.
1: El Centre Criptològic Nacional s'acaba de connectar amb el meu terminal. L'avís encobert que vàrem fer a través del codi Delta 90 ha tancat el cercle.
0: I per aquells que no xerram espia, això què vol dir, Ramon?
1: Doncs que confirmen que l'operació militar a Calafiguera ha estat classificada com a matèria reservada d'alta seguretat. Un equip discret de la unitat de patrimoni ja ha tancat l'accés secret de la cova. Però fixa't en la instrucció que ens envien. El CNI em sol·licita que lliurem l'esfera de Ptolomeu aquesta mateixa tarda. No ens hem d'exposar. Ens demanen dipositar a la bossa una bústia morta del Port de Palma.
0: Una bústia morta? No, Ramon. Això sí que no ho faré. Si donam l'esfera al CNI a través de la teva xarxa encoberta, l'Arxiu de la Llum tornarà a quedar soterrat un altre segle. Ara serà dins dels búnquers secrets d'un ministeri a Madrid o amagat a la vista del públic per evitar un conflicte diplomàtic. El padrito meu no va morir per mantenir el secret en l'òrbita dels espies. Volia salvar-lo per a la memòria col·lectiva.
1: Si no entreguem la peça, ens convertim en objectius de la intel·ligència de l'Estat, Núria. Una furgoneta blanca robada i un cristall de milions d'euros a una habitació de pensió no és precisament una coberta legal gaire segura. Hem de moure fitxa de manera intel·ligent.
0: I de jugarem a la nostra pròpia partida, Ramon. Canviarem les regles del joc. Nosaltres tenim el software, tenim el pendrive amb el cant de la Sibilla, els plànols dels tres orgues i la calibració milimètrica de l'òptica de l'arxiduc. Un material que ni el CNI ni en Font no han vist mai.
1: Vols dissenyar un pla d'exposició pública? Una exclusiva periodística?
0: És la manera, sí. Escriuré la investigació definitiva. Despullaré tota la veritat de la traïció d'en Sebastià Font, el robatori de les lents de Fresnel a Santanyí, Mahó, a Eivissa i l'entrada a Calafiguera. Publicarem el reportatge a Ivetres i a la premsa internacional utilitzant els teus fitxers encriptats com a prova criptogràfica irrefutable. Llançarem la bomba a la llum del dia.
1: I quan els fets siguin de domini públic, l'Estat no tindrà més remei que reaccionar i fer-ho legalment. Hauran d'obrir la cova del búnquer als investigadors, crear un museu nacional i restablir el llegat de l'arxiduc davant tota la societat.
0: I nosaltres compareixerem al Ministeri de Cultura com els responsables d'haver recuperat l'esfera de Ptolomeu per entregar-la en oberta a la unitat de patrimoni històric davant les càmeres de televisió. Sense amagar-nos. emparats per la veritat i els fets publicats. Ens convertirem en els protectors públics de l'Arxiu de la Llum.
1: Has tornat molt maquiavèlica, Núria. Jugada mestra. Arriscada, audaç. D'acord, oblidem la bústia morta de l'Estat. Prepara els teus apunts. Jo aniré a blindar les línies de codi del disc per a la publicació i a calmar els ànims del CNI. Però primer anem a caminar una mica. Necessito veure com es desperta Palma després de la tempesta.

0: Vàrem sortir de la pensió del casc antic i vàrem baixar caminant cap als jardins de Sort del Rei, just davant de les grans muralles del Palau de l'Almudaina. A aquesta hora, l'aire de la ciutat era net, fresc, gairebé purificat, després de la tempesta de la nit anterior. El sol de la primavera començava a encalentir les pedres de la catedral. Sentia que amb aquella llum també desapareixia la foscor de les coves, els búnquers i el malson que acabàvem de viure a Calvià. Mirava la gent passejar tranquil·lament pel carrer, aliena la batalla que s'havia lliurat a pocs quilòmetres, i em semblava gairebé un miracle. Teníem el pla organitzat, teníem el control del mapa digital i, finalment, havien conquerit la nostra llibertat.
1: És estrany caminar per Palma així, no trobes? Sense haver de mirar contínuament els retrovisors, sense cotxes amagats a les cantonades de la plaça i sense el pes de les armes a l'esquena.
0: És un silenci que gairebé fa vertigen, Ramon. He passat tant de dies mirant enrere per la finestra, esperant veure la jaqueta de cuir d'aquell home o la mirada fixa d'en Sebastià Font, que ara em costa assumir que tot ha acabat. Hem patit molt per solucionar aquest trencaclosques, Ramon.
1: T'has enfrontat a un destí molt fosc, Núria. I ho has fet defensant la memòria del teu avi amb una dignitat impecable. Has demostrat una força que jo mai hauria imaginat quan et vaig veure per primera vegada davant de la tomba d'en Tomeu. Hem sortit junts de la gola del llop.
0: Ens han convertit en un equip irrompible, Vilaseca.
1: Un analista paranoic i una periodista tossuda. Ja tenim nom per l'equip.
0: El millor equip del món.
1: Núria, la setmana que ve començo la meva feina oficial de consultor pel seguiment dels jaciments de la UNESCO, aquí a Palma. Això vol dir que ja no hauré de viatjar a l'estranger de matinada ni amagar-me sota identitats de conveniència en països en guerra. Significa que tindré la base aquí, a prop teu. Si em deixes vigilar-te l'esquena mentre publiques el reportatge de l'Arxiu de la Llum i tornes a escriure les teves cròniques a la llum del dia.
0: Crec que em puc acostumar a tenir un guardaespatlles a prop, senyor Vilaseca. Sobretot si fa un bon cafè.
1: És un pla a molt llarg termini, Núria.
0: El millor de tots.

Acabeu d'escoltar el darrer definitiu capítol de la segona temporada d'Entre avui i demà, la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. El destí ha lliurat les seves cartes i el miracle de l'arxiduc Lluís Salvador es prepara per sortir a la llum del dia de la mà d'en Núria Sastre i en Ramon Vilaseca. Però en el joc de les ombres, els monstres mai queden soterrats del tot si el foc de la discòrdia manté una darrera espurna a la foscor. En les veus i les interpretacions de Naina Serra com a Núria Sastre, en Xavier Pascuet com a Ramon Vilaseca, en David Ordines com a Sebastià Font, en Toni Pons com a Llop, en Toni Camps com a Martell, en Joan Carles Palos com a Mossèn Miquel i en Napat Aguiló com a Margalida Llinàs. Gràcies, gràcies a tots. Coordinació de producció i direcció de continguts de Acorde Agency. Moltes gràcies també, oients, per haver-nos acompanyat al llarg d'aquesta gran recerca patrimonial.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: El govern de les Illes demana a l'executiu central una profunda reforma en la política migratòria que la faci més contundent per donar una major protecció a les comunitats autònomes. Missatge que es llança no només pels fets viscuts els dos darrers dies a Ceuta i Melilla, sinó també per la pressió migratòria que suporta Balears. Pel que fa a la darrera hora de l'entrada massiva de marroquins per la frontera amb Ceuta, de les 50.000 persones que varen arribar, només quedaria en Espanya prop de 2.000, segons el Ministeri de l'Interior. Això després que la majoria d'aquestes persones hagin decidit tornar al seu país després de veure que eren poques les opcions de quedar-se i subsistir a Espanya. L'apunt més negatiu són les morts que deixa aquest episodi. Ja són 57 les víctimes mortals registrades i a hores d'ara no es descarta trobar-ne més a la mà. La comunitat marroquina de les Balears demana que el tema es tracti amb prudència per evitar alarmismes i els discursos d'odi. Titulars, l'aeroport de Palma de Mallorca passarà a dir-se oficialment Aeroport de Palma-Mallorca. Laura Benrey, bon dia.
2: Bon dia. Una modificació que accepta el Ministeri de Transports i que respon a la petició de l'Obra Cultural Balear.
0: Més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua, segons un informe de l'Aliança per l'Aigua.
2: L'estudi apunta que la massificació turística i el mal estat dels aqüífers i la xarxa de clavegram són les causes principals.
0: Llumber, del projecte dels serveis ferroviaris de Mallorca, que permetrà construir un nou tram de doble via entre Petra i Manacor per ampliar el servei.
2: L'objectiu és que les freqüències del servei es puguin duplicar.
0: Per primera vegada s'avançarà un jaleo de les festes patronals de Menorca per evitar les hores de més calor.
2: Serà demà diumenge, es mitjorn gran, començarà a les 10, es farà una volta manco i la missa serà després del jaleo.
0: Darrers dies de l'Atlàntida Filmfest avui. L'actor i director Gael García Bernal rebrà el Master of Cinema.
2: En una jornada marcada també per l'estrena de la versió estesa de Backrooms i l'actuació a ses voltes de la Zoe.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca treballa amb altes opcions i finalment Jan Virgili no es queda. El ja conegut nom de Josep Sardà de l'Andorra cal afegir un altre futbolista. Adrián Liso, mitja punta del Saragossa, i que la passada temporada va jugar a Getafe, com s'ha dit. I tot a falta de 4 dies per la presentació de l'equip al Ciutat de Palma davant del vigent campió d'Europa, el Paris Saint-Germain.
0: L'interior de Mallorca serà en avís groc per altes temperatures a partir de les 12 del migdia. Dani Capó, bon dia.
4: Bon dia, pel que fa al temps, avui encetam el mes d'agost i ho fem amb unes condicions molt semblants a les d'aquests darrers dies. Dominarà el sol, el cel, amb el permís de qualque interval de nígol baix i amb unes temperatures que es mantindran estables. Poden baixar qualque grau just al nord de Mallorca, però en general ens tornarem a moure màximes que poden fregar els 38 o 39 graus a l'interior de Mallorca i que igualment poden fregar els 35 tant a les Pitiuses com també a Menorca. El vent, per la seva part, continuarà bufant fluix, ho farà entre mitjorn i xaloc i això ens ha de garantir més hores de molta tranquil·litat quant a la mà. Una mà, això sí, que es troba molt càlida amb una temperatura superficial que en alguns punts supera els 30 o fins i tot 31 graus.
0: Gràcies, Dani. Són les 2:03. Ivan López és el control tècnic. Començam.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: Les 8 i 4 minuts, volíem dir. Les imatges de l'arribada de migrants a Ceuta han encès les alarmes també al govern de les Illes. L'executiu qualifica la situació d'impactant i inassumible per a qualsevol territori de l'Estat i reclama a l'executiu central un canvi en la política migratòria. Recordem que la gran majoria dels més de 50.000 migrants que han entrat de manera irregular a Ceuta ja han tornat al Marroc. Quedarien així prop de 2.000 migrants a la ciutat autònoma, segons les dades del Ministeri de l'Interior. Val a dir també que al Manco 57 persones han mort intentant travessar la frontera nedant i no es descarta que n'hi hagi més.
1: El govern de les Illes assegura que segueix en preocupació la situació de Ceuta i considera que posa de manifest la necessitat de reforçar la política migratòria estatal.
2: No es pot seguir, per tant, negant el problema. Ni tampoc es pot seguir mirant cap a una altra banda. És absolutament urgent i necessària una política migratòria a nivell nacional que no deixi desemparades les comunitats autònomes.
1: Paraules del portavoz del govern, Antoni Costa, que en aquest context reclama polítiques estatals més contundents.
2: Les fronteres d'Espanya han de ser respectades. I s'han d'abandonar totes aquelles polítiques que fomenten l'efecte crida.
1: Costa també assegura que la ruta migratòria de les Illes és la que més creix d'Europa i mentre que el Ministeri del Ministre de l'Interior, Grande Marlaska, manté que la pressió migratòria s'està suavitzant.
0: La comunitat marroquina de les Balears segueix en preocupació la crisi migratòria a Ceuta. Saben que des de fa algunes setmanes una sentència del Tribunal Suprem prohibia les devolucions immediates dels migrants que hi arriben nedant, però asseguren que hi ha més causes que poden haver provocat l'allau a la frontera.
1: El Tribunal Suprem va determinar fa 3 setmanes que no es poden retornar en calent, com s'anomena, les persones que entren nedant a Ceuta i Melilla. És un fet conegut per la comunitat marroquina de les Balears, però no tenen clar que la sentència hagi provocat un efecte crida. Mustafa Boularrak és el president de l'Associació del Magreb.
3: No sé si tot el món està al tanto de la sentència del Tribunal Suprem. Són huecos jurídics que estan ahí, però jo crec que això ja s'ha de corregir.
1: Tot i que el retorn dels migrants a territori marroquí avançat fan una advertència clara.
3: La devolució en caliente crec que és un tema que no és acceptable, o sea, si no estudies caso a caso.
1: Això perquè, diuen, entre els que han arribat nedant hi pot haver persones que cerquin refugi a Espanya fugint de situacions de violència i d'abús.
3: Violència de gènere, d'homosexualitat, d'aquestes qüestions que en Marruecos estan todavía pues no estan dant resposta.
1: Tot són incerteses si es parla de causes d'aquesta allau migratori, però els membres de la comunitat marroquina de les Illes apunten als equilibris d'Espanya entre la seva relació amb el Marroc i amb Algèria. Demanen, a més, que es tracti l'afer amb prudència per evitar els alarmismes i els discursos d'odi.
0: Pel que fa a les reaccions dels socis europeus, Itàlia ha ordenat el tancament de les fronteres marítimes i aèries amb Espanya amb la suspensió de l'acord Schengen. El president estatal, Pedro Sánchez, ha demanat que es respectin els tractats europeus.
1: A través d'un missatge a xarxes socials, Sánchez ha recordat que les entrades irregulars registrades per Frontex a Itàlia en els darrers anys dupliquen les d'Espanya. El president ha rebut, en canvi, el suport d'altres països, com ara França. El president Emmanuel Macron ha traslladat la seva solidaritat i insisteix en el recurs de Frontex per la vigilància de les fronteres.
0: Brussel·les ha descartat que les persones migrants arribades a Ceuta s'hagin desplaçat a altres països membres. Ara bé, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat d'inacceptable les imatges de la crisi migratòria i ha reclamat que es tanquin immediatament els encreuaments perillosos a la ciutat.
1: Von der Leyen ha insistit que les màfies de tràfic de persones han d'estar desmantellades i els retorns durs a terme en rapidesa, tal com permeten les normes europees. La conservadora alemanya ha assegurat que el comissari europeu d'Assumptes d'Interior i Migració, Magnus Brunner, treballa estretament amb les autoritats espanyoles.
0: A tot això, la situació també ha estat tensa a Melilla. La ciutat autònoma manté la frontera amb el Marroc tancada, però preveu obrir-la durant les properes hores.
1: Estava previst que la frontera s'obrís ahir, però els diversos intents de creuar-la de manera irregular i massiva ha fet que s'hagi decidit mantenir-la tancada. El moment més tens es va viure a Hierro Baixa, sobre les 7, quan mig miler de persones varen intentar entrar. 2 hores més tard, un altre grup també ho va provar. La situació a hores d'ara és més tranquil·la i s'espera que durant el dia es pugui reobrir aquesta frontera per deixar passar de manera ordenada a les prop de 2.000 persones que romanen a l'espera de poder creuar.
0: 8 i 9 minuts, canviant de tema, canvi de nom a l'aeroport de Son Sant Joan. Passarà a ser l'aeroport de Palma de Mallorca, passarà de ser l'aeroport de Palma de Mallorca a dir-se aeroport de Palma-Mallorca.
1: Una modificació que respon a la petició de l'Obra Cultural Balear en considerar que el nom de l'aeròdrom no s'ajustava a la toponímia oficial de la ciutat, que des de 2017 és únicament Palma. Una decisió que celebra Antoni Llebrés, president de l'OCB.
4: L'Obra Cultural fa una valoració molt positiva perquè és una reclamació històrica. És un nom amb el que crec que guanyem tots perquè s'adapta a la legalitat vigent, perquè és nom oficial, és topònim oficial de la nostra ciutat, és Palma, no és Palma de Mallorca, i, a més, se conserva el nom de Silla, que també bé, era una reclamació que s'ha fet des de diferents sectors que no se perdés aquesta identificació.
1: L'OCB també ha volgut agrair la bona predisposició del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per acceptar aquesta proposta.
0: Comença avui el mes d'agost i, a més, coincideix amb el cap de setmana, dos factors que junts conviden a molts a començar les vacances d'estiu. Als aeroports de les Balears es nota la pressió d'entrada i sortida de viatgers. Només per aquest cap de setmana s'operaran més de 5.100 vols.
1: Avui, dissabte, serà el dia de més trànsit als tres aeroports de les Illes amb 1.827 vols programats per aena. Són 1.100 vols a Palma, 508 a Eivissa i 219 a Mahó. En total, és un 1,6% més que el primer dissabte d'agost de l'any passat, quan es varen operar 1.797 vols.
0: Som ja gairebé a mitjans estiu i hotelers i restauradors fan un balanç molt diferent de com va la temporada. Mentre uns parlen d'ocupacions similars a les de l'any passat, amb un augment d'ingressos, bars i restaurants apunten a una pèrdua de clients.
1: L'augment del cost de vida fa que les famílies vulguin tenir més controlada la despesa i esperen més temps a reservar les vacances. Ho noten, per exemple, els hotelers de Peguera i de Platja de Palma. Així ho expliquen els seus presidents d'aquestes associacions. Són Toni Mallol, de l'Associació Hotelera de Peguera Calafornells, i Pedro Marín, de Platja de Palma.
5: Quan l'hotel no ha arribat a omplir, de vegades fan aquestes baixades i potser el client aprofita un poquet més això. És vera que també tota la gent està visquent molt a darrer minut.
6: Ara la tendència és que te reserva a dues setmanes vistes, tres setmanes vistes, i maldament que sigui més cas.
1: Malgrat totes aquestes improvisacions dels turistes, els hotelers asseguren que la temporada marxa a bon ritme.
5: Antes teníem percentatge de 95-98% d'ocupació, cosa que ara no arribam, però és veritat que en facturació arribam encara molt més alt del que arribàvem antes, no? Con la qual està clar que nosaltres fa més de 10 anys que estem intentant créixer en valor.
6: És una temporada molt, molt parescuda a lo que va ser l'any passat. No és una tendència d'empullada, sinó que se mantén.
1: Els restauradors, per part seva, no noten aquestes millores en les seves butxaques i parlen de xifres inferiors a les de l'any passat. És Juan Miguel Ferrer, que és president de CAEB Restauració.
7: El normal està en un 3% menys, la mitja està damunt un 6, però hi ha llocs que estan inclús en superiors, en xifres de 12 i 15. En vols i hotels és més cara, per la qual la gent té menys dobbers a la butxaca.
1: El sector ja mira la temporada que ve amb preocupació per la impossibilitat d'anticipar l'evolució de les tarifes per la inestabilitat geopolítica.
0: La calor és un factor que, segons alguns estudis, condiciona l'arribada de visitants. Un turista internacional que pateix una onada de calor extrema té un 15% manco de probabilitats de tornar l'any que ve. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi de CaixaBank Research sobre els efectes del canvi climàtic en la fidelització del turisme internacional que ve a les Illes i també a la resta de l'Estat. Carme Moreno.
8: L'estudi s'ha elaborat a partir de les dades de pagament en targetes estrangeres, els TPB, de CaixaBank i s'han creuat en dades climàtiques de Copernicus. Es va fer ara fa 2 anys una primera anàlisi i amb dades actualitzades els investigadors han detectat que els turistes que havien experimentat temperatures excepcionalment elevades durant la seva estada mostraven una menor propensió a tornar l'any següent. Un dels investigadors, David César Heyman, diu que com més elevada és la temperatura, manco ganes de tornar tenen els turistes.
9: Veiem un efecte negatiu a partir dels 5-6 graus de desviació vis-à-vis la temperatura mitjana històrica. Aquest efecte es fa més gran com més gran és la desviació. Per tant, per desviacions de 8-10 graus encara hi ha un efecte negatiu més fort. En termes de temperatures absolutes, veiem un efecte negatiu a partir dels 32 graus, més o menys, no?
8: Heyman diu que els turistes més sensibles a les altes temperatures són els que procedeixen dels Estats Units i del Regne Unit. És per això que en l'estudi assenyala que l'oferta turística s'ha d'adaptar a aquesta nova realitat per ser una destinació competitiva.
9: En el futur tindrem més ones de calor més extremes i el que significa això pel sector és que ha d'adaptar-se per tenir una oferta turística atractiva fins i tot en aquestes condicions climàtiques menys favorables.
0: Els hotelers reconeixen que el clima és un factor decisiu a l'hora d'anar de vacances. La Federació Hotelera de Mallorca, però, assegura que les onades de calor del mes de juliol no han tingut efectes en l'arribada de visitants.
8: La vicepresidenta de la Federació Hotelera, María José Aguiló, ha assenyalat que és important que els allotjaments tinguin un bon confort tèrmic per reduir l'impacte de la calor sobre l'experiència turística.
10: A pesar de estas olas de calor que hemos tenido en este mes de julio, no detectamos que haya tenido un gran impacto en el número de pernoctaciones de nuestros clientes y, desde luego, en lo que está en nuestra mano, toda aquella experiencia que se desarrolla en nuestras instalaciones, procuramos que esté en unas condiciones del mejor confort climático posible.
0: I ja que parlem del clima i del canvi climàtic, per primera vegada un jaleo de les festes patronals de Menorca començarà a les 10 del matí. Serà demà diumenge a Sant Cristòfol de Ses Corregudes, on la Junta de Caixers ha decidit avançar dues hores l'inici de l'acte per evitar les hores de més calor.
1: També es farà una volta menys i la missa es trasllada a després del jaleo, cap a les 2:30 del migdia, per poder estar a cobro les hores de més calor. Una decisió avalada per totes les parts, tal com explica la regidora de Cultura i Festes i caixera Atlasa, Tamara Roche.
11: Vam fer reunió ràpid per si podíem coordinar amb tothom i tothom podíem elaborar la proposta que al final s'ha acceptat i això ha fet de, també que sigui una decisió que també tota la resta de caixers també pugui estar d'acord, que al final és, jo, per part meva, i suposo que xerra el nom de la Junta de Caixers, agrair a tots la predisposició.
1: De fet, la Junta de Caixers ha acordat celebrar el jaleo abans de la missa com a mesura extraordinària de protecció a la colcada.
12: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: 8:16 sobre les càrregues policials de diumenge al final de la manifestació contra la massificació turística. La delegació del govern estatal a les Balears ha contactat amb els alts comandaments de la Policia Nacional a Madrid per si s'ha d'expedientar els agents implicats en els aldarulls.
1: En concret, ha remès a la Direcció General de la Policia Nacional una sol·licitud d'obertura d'expedient d'informació reservada per part d'aquest òrgan competent. L'objectiu és determinar si se'n poden derivar responsabilitats disciplinàries de determinats comportaments per part d'efectius policials que van participar en el dispositiu de diumenge passat.
0: Més per Mallorca demana directament la suspensió cautelar d'aquests agents i reclama la compareixença del delegat i del ministre Grande Marlaska al Congrés perquè doni explicacions. És Vicenç Vidal, diputat de Més al Congrés.
13: Formalment ja ha reconegut la seva incapacitat, per tant ja hauria de dimitir. No tenim constància de l'entrada de registre en el ministeri, però el que ve a dir és 5 dies després que tothom veig la violència, 5 dies després que tothom hagi condemnat aquests fets, s'apunta el delegat de govern a donar alguna passa. Però creiem que ho fa simplement perquè se veu estret davant la petició de dimissió unànim.
0: Mentrestant, el govern manté la postura de no pronunciar-se sobre les càrregues policials de diumenge mentre no tingui tota la informació al respecte. Així ho diu el vicepresident Antoni Costa.
14: Jo no dic, el govern no diu que no hi hagi pogut haver situacions en les quals hi hagi hagut una certa extralimitació. No? Que pugui haver casos concrets, i això no ho dic, El que sí que dic és que, com no pot ser d'altra forma, doncs la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tenen la nostra confiança com a cossos i forces de seguretat. I això també ho vull deixar clar.
0: I tot està relacionat. Més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua. Així es desprèn d'un informe elaborat per l'Aliança per l'Aigua amb dades del Ministeri. Asseguren que la massificació turística i el mal estat dels aqüífers i la xarxa de clavegueram està provocant una situació que pot derivar en un problema de salut pública. Demanen al govern que reaccioni, tot i que no són gaire optimistes, ja que asseguren la llei òmnibus aprovada enguany per l'executiu empitjorarà més la situació perquè, diuen, deixa de fer obligatori un informe de suficiència hídrica a l'hora d'autoritzar nous creixements.
1: El portaveu de l'Aliança, Rafael Tura, explica que el creixement urbanístic i la pressió demogràfica ha provocat la sobreexplotació i la salinització dels aqüífers, que són el principal recurs hídric natural que abasteix els pobles. Davant aquesta situació s'ha invertit en desaladores, però no en la xarxa de clavegram, que permetria tancar aquest cicle i reaprofitar tota l'aigua que ara s'aboca a la mà i no es aprofita.
15: No es torna a servir per mort de que hi ha un problema estructural en els clavegrams, que hi ha molta intrusió d'aigua marina perquè el clavegram és la gran oblidada. És més fàcil fer-se una foto de vora un poliesportiu o de vora una rotonda que no de vora un clavegram. I com que no és sexy o no és cool, doncs els clavegrams s'han deixat sempre de banda.
1: Segons el Pla Hidrològic de les Illes Balears, el 60% de les masses d'aigua subterrànies de les illes ja es troben en mal estat per sobreexplotació, salinització o contaminació per nitrats. L'Aliança adverteix a més que la recent llei Òmnibus, aprovada pel Parlament, empitjorarà la situació perquè redueix l'obligació de sol·licitar un informe de suficiència hídrica per a nous creixements urbanístics.

0: Més notícies. La Fiscalia de les Illes Balears ha presentat una querella contra quatre responsables de Ports IB per la gestió dels camps de baies ecològiques arran d'una denúncia d'ADN Mediterrània. El jutjat de Palma ha obert diligències per investigar si la instal·lació de nous camps de fondatge a Menorca, mentre la licitació era objecte de litigi, podria ser constitutiva de delicte.
1: Ports de les Illes Balears defensa la plena legalitat del procediment, assegura que col·laborarà amb la Fiscalia i recorda que l'obertura de diligències no acredita cap irregularitat ni implica que s'hagi comès cap delicte.
2: Recolzament total i absolut a Ports IB per tots els camps de boies que està... duguent a terme. Creiem que és una política encertadíssima que té com a objectiu final conservar una planta molt preciada a les Illes Balears, que és a Posidònia. No tenim ni més mínim dubte de que Ports IB ho ha fet perfectament bé.
0: I l'oposició de Sant Lluís considera del tot insuficient la sanció de 10.500 euros imposada a l'empresa Cerveo, que és la gestora del geriàtric municipal. Ens ho conta Txell Camarasa.
3: PSOE i Volem Sant Lluís lamenten el baix import de la multa i el retard en l'aplicació, ja que correspon a incompliments contractuals de l'any passat. I per ara asseguren que no s'han obert altres expedients pel mal servei d'enguany. Sentim les crítiques de la socialista Sílvia Pérez i de Emma Navarro, de Volem Sant Lluís, qui denuncia que s'aplica la forquilla més baixa de les sancions.
4: Porque lo que está claro es que al contratista le sale más a cuenta pagar los 10.500 euros que se le ha impuesto como infracción que cumplir las condiciones del contrato. Y por respeto y humanidad hacia los residentes del centro, eso no lo haríamos de, no lo deberíamos de tolerar de ninguna manera.
5: Si s'apliqués el màxim, tindríem una sanció de, en comptes de 10.500 euros, de 14.000, gairebé 300 euros, un 37% més de sanció. Tot així, ens sembla insuficient per a una empresa d'aquest tipus, però sí que donaria un missatge de que actuem amb més contundència.
3: L'oposició també va denunciar les males condicions en què es troben els interns i la manca d'higiene que pateixen, amb dutxes un cop per setmana. Eloi Pons és regidor de Serveis Socials.
6: Per exemple, dutxes. Jo he tingut un familiar fa molt d'anys allà dins i també fent una dutxa a la setmana. És que sembla que, per exemple, durant tota la resta de la setmana no els hi fan res. No, els considero que fan, i a més crec que ho han explicat a diferents reunions, que se'ls hi fa una dutxa i després, durant la resta de la setmana, sí que se'ls hi fa una higiene no tan profund, però sí de totes les parts les quals ho necessiten.
3: El ple de Sant Lluís també va aprovar una ampliació del contracte de 700.000 euros en els propers 4 anys. És un 7,5% més per a la contractació de personal, concretament 4 auxiliars de geriatria, una persona destinada a la bugaderia i també un tècnic de farmàcia a mitja jornada.
0: 8:23, una petita pausa i anem amb l'informació estatal i internacional.
7: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
8: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar, espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
9: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
10: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.

0: En clau estatal investiguen un possible cas de violència de gènere a Santander. Una dona de 27 anys ha estat assassinada presumptament per la seva parella.
1: L'home de 39 anys ha estat detingut després de confessar els fets. No consten denúncies prèvies entre la parella ni tampoc estan en el sistema de vigilància biogen. En cas de confirmar-se, la xifra de víctimes masclistes d'enguany a Espanya s'elevaria a 33. Recordant que el 900-1789-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes a les Balears, també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
0: Gairebé tots els veïnats desallotjats pels diversos incendis forestals dels darrers dies a la península ja han tornat a casa seva. Els diferents focs estan perimetrats, tot i que no tots estan controlats i molt manco extingits. Els serveis d'emergència mantenen la màxima alerta per evitar revifalles de les flames.
1: La millora de la situació a l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló ha permès consolidar tot el perímetre després de més d'una setmana de feina dels bombers. Les flames han calcinat prop de 9.600 hectàrees. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació de la causa del foc. Se sospita que seria intencionat perquè es va iniciar en dos focus diferents. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha insistit que els serveis d'emergència mantenen la màxima alerta.
2: Esperen dies de mucho calor, días con tormentas secas, con rayos y vientos que pueden ser importantes y que pueden afectar en todas las partes de la comunidad valenciana. De hecho, nos comentaban que están entrando tormentas por el norte de Castellón y tenemos que tener todo el dispositivo preparado ante cualquier situación que se nos pueda plantear.
1: La situació també evoluciona favorablement a Zamora. S'ha consolidat el perímetre de l'incendi de Fermoselle, tot i que encara es mantenen actius alguns focus a les zones més abruptes del Parc Natural dels Arribes del Duero. Tot això, a la fi de l'emergència nacional anunciada ahir pel president Pedro Sánchez, el dispositiu estatal continua plenament actiu. El Ministeri per la Transició Ecològica manté desplegats una quinzena de mitjans aeris, també brigades helitransportades, per donar suport a l'extinció dels grans incendis que encara afecten Condeim, Castelló, Zamora, Lleó i Cáceres.
0: El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra, José Luis Calama, ha ratificat parcialment la decisió de rebutjar l'incident de nul·litat presentat per l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El magistrat admet ara que va cometre un error en el còmput dels terminis i estudiarà 8 de les resolucions impugnades per Zapatero. El jutge havia rebutjat inicialment el recurs en considerar que s'havia presentat fora de termini. Tanmateix, després de revisar l'expedient, ha comprovat que algunes de les resolucions es van notificar més tard i que, per tant, el termini encara era vigent en aquest cas.
0: En internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord que qualifica d'històric per al desarmament total de Hamas i la resta de grups armats de la Franja de Gaza. Segons el mandatari nord-americà, el pacte permetria que el territori passés a ser administrat per un nou govern palestí amb el suport d'una força internacional d'estabilització.
1: Hamas ha confirmat que hi ha un principi d'acord, però condiciona el desarmament a la retirada de les tropes israelianes de Gaza. En aquest context, la Junta de Pau ha instat aquest divendres les dues parts a decretar un alto el foc immediat i assignar el full de ruta impulsat pels Estats Units, que preveu un procés per fases amb el desarmament de la milícia, la retirada israeliana i la creació d'un govern palestí de tecnòcrates. Amb tot, de moment, cap de les dues parts ha fet cap passa.
0: Tot i els avanços diplomàtics, la situació sobre el terreny continua, però sent molt fràgil.
1: Aquest divendres, almenys una persona ha mort i diverses més han resultat ferides en un atac amb un dron israelià al centre de la Franja de Gaza. És el primer bombardeig mortal des de l'anunci de l'acord, mentre Israel encara no s'ha pronunciat oficialment sobre el pla presentat pels Estats Units.
0: Mentrestant, centenars de persones es concentraren ahir cap vespre a Palma com a mostra de suport i solidaritat amb Palestina.
1: L'iniciativa ciutadana Marxes de Mallorca ha organitzat una cadena humana davant la seu per denunciar, asseguren, els atacs que encara tenen lloc a Gaza, tot i l'alto el foc, i el deteriorament de la situació humanitària. Prèviament, s'ha llegit un manifest en què també han expressat la seva preocupació pels atacs israelians a Cisjordània. Maria Duran es portaveu de les Marxes de Mallorca.
3: El genocidi no s'ha aturat. El pla de pau per Gaza ha estat un fracàs molt gros per gessetis i ser gessetis, perquè des de que s'ha firmat fins ara han seguit les bombes i hi ha 1.100 persones assassinades.
0: I pel que fa a l'altre conflicte armat actiu, fins a 9 persones haurien mort en un atac amb míssils russos sobre la capital ucraïnesa Kiev. Entre les víctimes hi hauria 4 menors segons fonts locals. Aquests bombardejos serien la resposta de Rússia als atacs d'Ucraïna contra la població civil, una nova escalada de violència que posa en risc qualsevol perspectiva de pau. Moscou assegura que els bombardejos de la darrera setmana han deixat 61 morts i més de 320 ferits.

0: Han tocat les 8:30, repassem ara els principals titulars. Pel que fa a la darrera hora de l'entrada massiva de marroquins per l'entrada de Ceuta, de les 50.000 que oferen, només queden prop de 2.000 dins d'Espanya, segons el Ministeri de l'Interior. La xifra de morts es manté en 57.
1: El govern de les Illes demana a l'executiu central una profunda reforma a la política migratòria per donar més protecció a les comunitats autònomes. Per la seva part, la comunitat marroquina de les Balears demana que el tema es tracti amb prudència per evitar alarmisme i els discursos d'odi.
0: L'aeroport de Palma de Mallorca passarà a dir-se oficialment aeroport de Palma-Mallorca.
1: Una modificació que accepta el Ministeri de Transport i que respon a la petició feta per l'Obra Cultural Balear.
0: Més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua, segons un informe de l'Aliança per l'Aigua.
1: L'estudi apunta que la massificació turística i el mal estat dels aqüífers i la xarxa de clavegram són les causes principals.
0: I un verd del projecte dels serveis ferroviaris de Mallorca que permetrà construir un nou tram de doble via entre Petra i Manacor per ampliar el servei.
1: L'objectiu és que les freqüències del servei, de fet, es dupliquin.
0: Per primera vegada s'avançarà un jaleo de les festes patronals de Menorca per evitar les hores de més calor.
1: Serà demà diumenge, es mitjorn gran, començarà a les 10, es farà una volta manco i la missa serà després del jaleo.
0: I darrers dies de l'Atlàntida Filmfest, avui l'actor i director Gael García Bernal rebrà el Master of Cinema.
1: És una jornada marcada també per l'estrena de la versió estesa de Backrooms i l'actuació a les voltes de les OUI.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: Ens fixem ara en les portades de la premsa escrita, començant per Mallorca, i un dels titulars de la jornada és el canvi de nom, com hem explicat en l'informatiu, per a Son Sant Joan. Aeroport Palma-Mallorca es planteja com a nom, diu Diari de Mallorca, i detalla que ara s'obre el període d'al·legacions.
1: Comparteix plana amb la fotografia de la concentració d'ahir en suport al poble palestí celebrat a Palma, mig miler de persones, i diu que no s'oblidi Palestina. També es fa recompte dels milers de persones que han tornat al Marroc després de l'entrada massiva a Ceuta, que serien gairebé tots, indica el rotatiu, i recorda el còmput del manco 57 morts.
0: També és tema de portada última hora que li dedica a la imatge central, on podem veure la filera de persones que recorren la frontera de la ciutat espanyola. Tensió internacional després de l'assalt a Ceuta, titula, i afegeix que Itàlia suspèn l'acord Schengen i reforça els controls.
1: La immigració ocupa de fet gairebé tota la primera plana, també en referència a les arribades aquí a Mallorca per via marítima. El govern contracta transport privat per al trasllat de migrants fins al quarter de Son Tous. Una mesura excepcional, apunta. També patir llegim la decisió del Ministeri de canviar el nom a l'aeroport palmesà i que el professor de Vall, detingut per agressió sexual, diu que va crear les imatges de les nines amb intel·ligència artificial.
0: La temàtica migratòria es present amb més capçaleres. Periódico d'Ibiza titula Allau d'immigrants, el govern exigeix a Sánchez que defensi la sobirania nacional. I afegeix les paraules de la presidenta Marga Proens, que titula la situació de molt preocupant.
1: L'altre tema de portada és la mà. Talamanca tindrà camp de boies, diu, després que govern i Vila han desencallat el projecte abandonat per l'executiu central. I la companya de la imatge d'una de les barques de vigilància del fondatge en aquesta platja.
0: Temàtiques ben diferents i més locals trobam a Diari d'Ibiza, ocupa el centre de la plana, la seu de la Guàrdia Civil de la Mà, que diu està més a prop per avançar les feines en el pavelló de Socoma.
1: També llegim suport polític unànime a l'actualització del dret civil pitiús que es tramita al Parlament, que una nova sentència anul·la l'autorització de la cantera de Ses Planes, que els veïnat de fer reclamaran indemnització per danys i perjudicis, i en plana laboral que s'ha desconvocat la vaga indefinida de la plantilla del Servei de Recollida de Fens de Sant Antoni.
0: Evidentment, l'entrada massiva de persones a Ceuta centra les portades de tirada nacional i la majoria posen l'èmfasi en la crisi internacional que han setat. És el cas del Mundo, que de fet hi dedica tota la plana amb diversos titulars diferents. El central diu Europa se'n regira contra Sánchez per posar en perill les seves fronteres. També la frase dita per una de les persones que han creuat la frontera, tornam a ca nostra, Espanya no ens ha donat ni aigua.
1: En aquest mateix sentit va el titular de l'ABC, Europa clama contra Sánchez, i en aquest cas la fotografia és de l'enfrontament entre un grup de joves magrebins i la policia marroquina quan intentaven creuar aquesta frontera, i de fons hi van, de fet, cotxes cremant. És un problema de seguretat nacional, no d'ordre públic, afegeix. També La Vanguardia apunta que l'assalt migratori a Ceuta enfronta Sánchez amb els socis europeus i mostra una imatge de milers de persones tornant-hi al Marroc. El País posa el focus en la versió dels fets de l'executiu, que admet la sorpresa. No teníem informació, si la tens no entren 50.000 persones, llegint com a titular, acompanyat per la imatge de la filera de persones caminant en direcció a la frontera. També es fa ressò del malestar i les reaccions internacionals a aquesta entrada massiva.
0: Això és el que diuen les portades dels diaris d'àmbit estatal, també d'àmbit autonòmic. 8:35, que arriba l'actualitat esportiva.
2: Escoltau l'Informatiu Matí i Vetres Ràdio. Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia, tens pels esports a Vetres Ràdio. El Real Mallorca treballa per la continuïtat de Jan Virgili. Pablo Orteiz, director esportiu del club, no té cap dubte, a manco de cara a la galeria. Jan es queda, de moment.
4: Yo creo que Jan está feliz aquí. Yo creo que, como decía el míster, ¿no? Pues, tener un año completo siendo importante, pues yo creo que para su progresión y su formación va a ser bueno. Y él está feliz aquí. Entonces nosotros, de momento, es un jugador del Mallorca, contamos con él y esperamos tenerlo con nosotros.
3: Malgrat les paraules que han sentit vostès, el club entina altres opcions si finalment Jan no es queda. El ja conegut nom del mallorquí Josep Sardà, provinent de l'Andorra, cal afegir un altre futbolista. Adrián Lisso, mitja punta del Saragossa, que la passada temporada va jugar a primera divisió amb el Getafe com a cedit, però sense gaire protagonisme amb José Bordalás. I tot a falta de 4 dies per la presentació de l'equip al Ciutat de Palma davant del vigent campió d'Europa, el PSG. És que ja hi són des de fa dies, a Mallorca, i amb el Real Mallorca són les noves incorporacions. Ahir van presentar a 3 d'ells, els 3 darrers, Arnau Tenas, Àlex Sala i Antoni Urroca. 3 jugadors que a molt segur estiran dins el dibuix tàctic del nou tècnic vermell Luis García Fernández. El sentit per aquest ordre, recordem, Arnau Tenas, Àlex Sala i Antoni Urroca.
5: Bueno, principalmente yo creo que no me tengo que reivindicar de nada. Al final yo sé de lo que soy capaz. Me transmitieron el proyecto y en ningún momento tuve dudas. No tengo que demostrar nada a nadie. Y sí, puede que sea el mejor sitio pues para poder crecer como jugador, porque es un club espectacular y poco más. Al final he venido a crecer y a seguir jugando.
6: Al final creo que donde me vea el míster yo intentaré dar lo mejor de mí.

0: que bueno, és un lloc ideal per fer-ho.
1: Per altra banda, cal destacar que no hi ha entrades per anar al Ciutat de Palma. Tot està venut, a falta, repetint, de 4 dies perquè el Mallorca es presenti davant dels seus seguidors.
2: Ens enyorau? Tornem!
3: Bogeria absoluta!
2: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
4: Mare meva, quin vespre!
5: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
6: Ulala, mon amour, bahi,
5: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
2: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
3: Que repiquin!
1: I ara parlant del futbol de la segona federació, el Poblense va presentar ahir a 6 futbolistes. Per una banda, els porters Elías Ramírez i Aaron Sánchez. Els defenses Raúl Prada i l'argentí Tomás Balcedo, així com els migcampistes Marc Ramon i Alejo Galeano. Sentim per aquest ordre Elías, Aaron i el mallorquí Marc Ramon.
7: Ara estan fent una cosa molt bé, que és intentar-ho professionalitzar. Se nota la qualitat dels entrenos, el plantejament de l'equip, com està tot muntat. És un orgull pertany en això, perquè és algo que també s'enyora molt quan no ho tens.
8: Sí, al final me veo muy bien. Elías, ya he visto, ya he entrenado con él varios días, he visto que tiene experiencia en la categoría al final y siento que puedo aprender muchas cosas de él. Con Joan también me parece un buen preparador de porteros, que siento que me puede aportar cosas buenas, porque siempre hay que mejorar día a día.
9: Quan mos proposam en teoria mantenir la categoria, després ja tot el que vengui cap amunt, pues molt millor, però principalment l'objectiu és mantenir i ja veurem. Jo crec que si ho deixem tot, podem aspirar almenys al playoff i veurem.
1: Miquel Bernassa Moje, més conegut com Molondro, president del Poblense, no amaga la seva satisfacció per la plantilla que s'està confeccionant.
10: Jo penso que hem fitxat el millor que hi ha aquí per Mallorca. També veiem que Real Madrid està en altre, mos ha cedit un porter, estem molt contents, i amb tota l'altra gent que ja teníem presentada, juntament amb el cos tècnic que hem fitxat, estem molt contents i a partir d'aquí començar a fer feina i esperem que els resultats de la feina surtin i tenim un objectiu, quedar el més alt possible.
1: Per altra banda, cal dir que l'Atleti Balears va anunciar ahir l'incorporació del lateral esquerrà, que també pot jugar com a extrem, de 23 anys, i Zanginares, procedent de l'Alcoia. L'Illes Balears Palma Futsal va presentar ahir a 2 futbolistes més. Per una banda, l'experimentat a la tanca brasiler, provinent del Cairat Almaty, Julio Zanotto. I per altra, una jove promesa del futbol sala portuguès, Rodrigo Monteiro. El sentim.
11: Palma ha guanyat una final sobre mi, sobre Cairat. És la meva primera final i quero volver a jugar a final fort. E vencer a primeira vez seria quarta de Palma e seria minha primeira, então seria um prazer ganhar com essa camiseta.
12: Sou muito jovem e por isso que ha escolhido Palma, porque lo viu o caminho de los outros e onde estão agora e o que conquistaram. E ha sido uma das minhas decisões ver as outras pessoas que Palma formou e que estão agora em. Lo puedo decir que son los mejores y yo lo creo también ser uno de los mejores. Entonces creo que venir a Palma me va a ayudar a crecer en cuanto persona principalmente y después en cuanto jugador.
1: Afegir que el Palma ja té horari per la semifinal de la Supercopa d'Espanya. Serà dissabte 5 de setembre a 1:30 davant el Pozo Múrcia. Si arribés a la final, jugaria ja diumenge dia 6 a 4:15 amb el guanyador de l'alta semifinal, que serà del Futbol Club Barcelona, Jaén Paraíso Interior. I pel que fa al món de la vela, tot a punt perquè es posi en marxa una nova edició de la Copa del Rei. 44 edicions d'un trofeu que provoca que la Badia de Palma sigui durant uns dies el centre neuràlgic de la vela mundial. A Rafael Gil, president del RAC Club Nàutic Palma des de l'any 2023.
13: Sí, bueno, sí, sortiré, sí. Tot el que puc.

0: i sortiré, perquè sempre tinc compromisos i tinc, bueno, d'acompanyar, donar qualsevol explicació dins dels meus coneixements, però bueno, sí, durant aquests dies, pues, no només és un temps, bàsicament la funció és una funció molt, molt social.
1: I com no, la seva aposta va per l'embarcació TP-52 Hispània, que enguany tindrà el rei Felip II com un dels seus integrants.
0: No tinc cap favorit. Per interès, hombre, m'agradaria que guanyés Hispània. Crec que seria un colofón important, ja de veres que si, a més d'aconseguir la concessió, pues, Hispània aconseguís la Copa del Rei, pues, estaria molt content.
1: Avui es farà l'inauguració oficial i a partir de demà els entrenaments i registres per finalment iniciar dimarts, dia 4, la competició. Una jornada on, per cert, Iveta Ràdio serà present en el RAC Nàutic de Palma, on es farà el programa Espostres. Per altra banda, en quant al món de la cistella, l'Este Menorca ja té fitxada l'ala pivot navarrès Iñaki Ordóñez, bé cedit pel Sant Pau de Burgos. Fa dos trossos d'alçada, té 23 anys i prové del Valladolid de la segona federació, on va sumar 12,8 punts, 5,7 rebots i 1,8 assistències. I tanquem en pàdel amb Gemma Teira, el Fibrea, que ja són a les semifinals del torneig de Pretoria. Això sí, amb molt de patiment. Van superar per 2-7-0, un parcial de 7-6-6-4, a la dupla formada per Tamara Ricardo i Claudia Jensen. Avui a semifinals esperen Alex Salazar i Aranzazu Osoro. Amb aquest apunt del pàdel, el deixam. Fins aquí els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el rey de la plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el rey de la plata somos los mejores. El rey de la plata te espera. Teléfono 627-834-275.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raúl Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa.
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Dual de les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
2: Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8: Vuit i 47 minuts, seguim amb l'informatiu matí, més notícies. El govern ha abonat ja més de 380 milions d'euros en concepte d'indemnitzacions per la llei Carbonero, la normativa aprovada el 2008 que, entre altres punts, va protegir terrenys on ja hi havia projectes d'urbanització en marxa. Aquest divendres el Consell de Govern ha donat el vistiplau al pagament de 5,8 milions d'euros per una nova sentència urbanística, en aquest cas per la desclassificació d'un solar a la urbanització de Roca Llisa i Eivissa.
9: La normativa té gairebé 20 anys, però és ara quan el Tribunal Suprem està fent fermes les sentències derivades de les reclamacions judicials presentades pels afectats. De moment s'han abonat 380 milions d'euros, però en podrien ser més perquè, segons adverteix el portaveu Antoni Costa, encara queden per resoldre altres demandes que sumen altres 200 milions d'euros.
10: D'aquesta manera, el govern ja ha abonat més de 380 milions d'euros com a conseqüència de les diverses sentències urbanístiques vinculades a l'aplicació de la llei 4/2008, popularment coneguda com a llei Carbonero, mentre que encara estan pendents diversos litigis en els quals se reclamen fins a 210 milions d'euros de compensació.
9: Una quarta part de les indemnitzacions abonades fins ara correspon a una sentència històrica, la que va obligar el govern a pagar 98 milions d'euros a l'empresari Matías Kun per la protecció de la zona de Muleta 2 a Solla, on gràcies a un acord amb l'Ajuntament de la Vall, governat pel PP, havia previst la construcció de 33 viles de luxe.
8: També el Consell de Govern ha autoritzat la despesa per executar el projecte de serveis ferroviaris de Mallorca per construir un nou tram de doble via entre Petra i Manacor. L'inversió global és de més de 6 milions d'euros amb IVA inclòs.
9: La intervenció permetrà augmentar la capacitat de la línia ferroviària Palma-Manacor. Es crearan les condicions necessàries per fer possible un increment de les freqüències del servei, de manera que en el futur aquestes es podran duplicar. Les obres consistiran en la construcció d'un nou punt d'avançament i estacionament de trens Paet, com el que hi ha entre Sineu i Petra, de més de 3 quilòmetres. Es tracta d'un tram de doble via situat entre l'estació d'enllaç i la de Manacor. El recorregut és actualment de via única. Tan bon punt hagin finalitzat les obres, s'hi farà l'encreuament de trens. Aquesta actuació farà possible que dues circulacions en sentits oposats coincideixin en aquest punt de la línia, sense haver-se d'aturar. Això incrementarà la capacitat de la línia i aportarà més flexibilitat a l'explotació ferroviària.
8: Per cert, ja que parlem de mobilitat, les restriccions de trànsit de dia 12 d'agost, dia de l'eclipsi, s'aplicaran també a les motos.
9: El govern ha acordat restringir el pas a tots els vehicles de motor a partir de les 3 de l'hora baixa, o abans, si les autoritats competents ho consideren necessari. La mesura afecta totes les carreteres previstes amb restriccions, com ara l'accés a Platja de Palma o la Serra de Tramuntana.
8: Més coses. 78 persones van ser trasplantades de medul·la òssia l'any passat a l'Hospital de Son Espases, una xifra que ha crescut gairebé un 60% en 5 anys. S'incrementen les donacions anònimes de forma exponencial, però encara falten més donants per augmentar les possibilitats de compatibilitat.
9: Dels 49 trasplantaments de medul·la òssia de 2020 als 78 de l'any passat, han transcorregut 5 anys, un temps en què l'Hospital de Son Espases ha consolidat els programes hematològics amb incorporacions com la CAR-T, una teràpia immunològica menys complexa que permet fins i tot substituir el trasplantament. Així ho explica Antònia Santpol, cap d'hematologia de l'Hospital de Son Espases.
11: Els resultats són cada vegada millors, no tenen res que veure amb els que teníem fa 10 anys, per exemple. Els pacients se poden trasplantar o se poden tratar amb una teràpia CAR-T amb edats cada vegada més majors.
8: Fa 2 anys i mig que es va posar en marxa a les Illes una millora per als pacients que fins ara s'havien de desplaçar a la península. L'any passat es feren 15 i enguany ja en duen 20.
9: Pel que fa als trasplantaments, els de donants anònims són els que més han crescut, fins a 200%. Fer-se donant, diuen, és senzill, només cal tenir menys de 40 anys i fer-se una analítica de sang que donarà un perfil genètic. Aquest s'emmagatzema a un banc a l'espera de trobar un malalt compatible.
11: En el cas de que te seleccionin com a donant ideal per un pacient, el que se fa és extreure les cèl·lules mare de sang perifèrica. Això implica pues, que s'ha de fer un procediment de leucaferesis, que és un procediment que fem aquí amb unes màquines que se queden només en els glòbuls blancs i retornen tot la demés en el torrent sanguini. En el final és uns 50 mil·lilitres de sang el que dones.
9: La conscienciació, diuen, és clau. A dia d'avui a Son Espases es duen a terme totes les teràpies aprovades pel Ministeri per combatre malalties hematològiques i 3 assajos clínics.
8: I neix a Menorca una nova entitat per protegir els animals asilvestrats. La Fundació del Rescat de Silvestrats, que s'ha presentat a Mahó, reclama alternatives a les batudes de caça de cabres, pons, reials i altres espècies no autòctones que s'han estès per l'illa. Betty de Cruz és la presidenta de l'associació.
12: Les mascotes se cuiran por las protectoras. Bien, los silvestres se cuidan gob. Y no hay nadie para los que caen en el medio. Los que están echados en el campo hace 100 años y luego reproducen, hace daño a las cosechas de los países y nadie le cuida. Entonces necesitamos esto.
8: Denuncien que aquests animals es troben en un buit legal i que cap administració no assumeix la responsabilitat.
9: Tot i els danys que poden causar el medi natural, els cultius o els jardins d'algunes urbanitzacions defensen que també mereixen un tracte digne, però posen mesures de control i reubicació que permetrien gestionar-ne la població sense haver de sacrificar-los.
8: I parlam ara d'una altra entitat animalista, Satia Animal denuncia dificultats per manifestar-se a la plaça de Toros de Palma.
9: En un comunicat asseguren que la manca d'espai a la protesta d'ahir va limitar la capacitat de reunió i va dificultar l'acció reivindicativa. Per tal de continuar visibilitzant el rebuig a la tauromàquia, han convocat una nova protesta dijous vinent a la plaça de Bous.
8: Darrers apunts abans d'anar amb la cultura. El Consell de Mallorca ha destinat 2,3 milions d'euros a 99 projectes de promoció de producte local. La dotació pressupostària per a les tres línies de subvenció destinades a la difusió del producte de l'illa ha augmentat enguany un 9,5% més que en el 2025.
9: En concret, la línia d'ajudes per ajuntaments s'ha destinat a organitzar 45 fires i mostres en els municipis. La concessió d'ajudes per a empreses suma 23 projectes aprovats, mentre que la convocatòria per a entitats sense ànim de lucre ha aconseguit subvencionar 31 accions de promoció. És el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
13: Nosaltres creiem en els pagesos, en els pescadors i també en els artesans. I és que nosaltres creiem en totes aquelles persones que fem feina diària i mantenen viu el nostre territori, la nostra economia, però també la nostra identitat.
9: La consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, ha detallat que la convocatòria d'ajuntaments està dotada amb 1,1 milions d'euros. La destinada a associacions i cooperatives sense ànim de lucre disposa d'una partida de 700.000 euros i la tercera línia per a empreses disposarà d'un import de 500.000 euros.
14: Suposa un increment d'un 9,5% respecte a les concessions de l'any passat i un 64% més de pressupost durant aquesta legislatura. Darrere d'aquestes xifres hi ha tres línies molt clares. Suport als ajuntaments, que són l'administració més pròxima, més propera al ciutadà. Impuls directe a empreses i cooperatives que arrisquen, produeixen, inverteixen i generen ocupació. I recolzament a associacions i entitats.
9: Entre els projectes beneficiats figuren a la Fira de la Llampuga a Cap de Pere, la Fira de la Llet de Campos i el Wine Fest de la Colònia de Sant Pere, entre d'altres.
2: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: L'Atlàntida Film Fest viu les seves darreres hores amb la presència d'una de les grans estrelles d'aquesta edició, Gael García Bernal, que rebrà avui vespre el reconeixement del festival, el Master of Cinema, en una jornada marcada també per l'estrena de la versió del director de Backrooms i l'actuació a ses voltes de la Zoe. Cites imprescindibles com les d'ahir, amb Suportant el Paradís, el documental de Marga Meliac, que omplí de gom a gom el cine Rivoli. Ens ho conta Sandra Martínez.
1: Era una cita esperada, la presentació d'un projecte llarg que començà fa 15 anys amb entrevistes a artistes intel·lectuals com Miquel Barceló, Tòful Serra, Susi Gómez, Carme Riera o Agustí Villaronga per fer reflexions al voltant del turisme i del qual en va sortir un llibre. Eren unes filmacions inèdites i que la directora ha volgut recollir ara que la realitat, un cop més, ha superat la imaginació.
2: Ni ells mateixos s'esperaven que tot això, tota aquesta catàstrofe arribés tan ràpid. I per desgràcia ja ha arribat i els pobles m'han donat compte i molts manifestant i cada vegada hi ha més gent.
1: En aquests 15 anys han aparegut Instagram, Airbnb, hi ha hagut una pandèmia, s'han multiplicat els turistes i els residents i mentre tot això passava, Mallorca i els mallorquins han deixat d'existir.
2: Nosaltres acabam seguint invisibles a la nostra pròpia illa i això se pot veure a la pel·lícula que quan jo passeig entre els turistes o estic en el carrer de Sant Miquel aturada o estic a una platja llegint un llibre vestida normal, no vestida de platja, ningú mira.
1: Melià recull els testimonis dels primers entrevistats, com deien, però també n'afegeix de nous. Sebastià Portell, Clara Ingol, Laura Gost, joves que radiografien els problemes actuals, les queixes que també surten al carrer i sobre les quals la realitzadora només hi veu una solució.
2: Jo convido a tothom que, més enllà de la tristesa, de la ràbia, de la frustració, faci per un moment aquest exercici més de crítica i d'autocrítica i pugui arribar a xerrar constructivament de com, però clar, se mos ha d'escoltar.
1: Suportant el Paradís arribarà a sales el 4 de setembre i ja ha tancat també presentacions a la península.

0: Bon dia, han tocat les 9, repassam els principals titulars de la jornada i avui l'actualitat se centra de nou en la frontera entre Espanya i el Marroc, l'endemà de l'entrada massiva i irregular de persones. Tot i que la gran majoria ja ha retornat al seu país d'origen, els residents de la ciutat autònoma expressen la inseguretat viscuda.
1: A més de la quantitat de gent circulant pel carrer després de l'entrada de gairebé 50.000 persones, es queixen de les repercussions, com ara el tancament de bona part dels negocis.
2: Lo que estamos viendo en Ceuta es una desgracia hoy en día. Podéis ver por aquí no hay ningún comercio abierto. La gente no se siente insegura, se siente insegura en las calles, las playas. Las calles están llenas de basura.
3: Estamos viviendo una situación muy crítica, la verdad. Llevamos todo el día, todos los supermercados cerrados, tiendas, farmacias, gasolinera, todo cerrado. Ni pan para los niños.
1: Està previst reobrir la frontera amb el Marroc en les pròximes hores per deixar passar de manera ordenada les prop de 2.000 persones que romanen a l'espera de poder creuar. De fet, els passatgers marroquins que tenien previst utilitzar la nit d'aquest divendres la línia marítima que uneix el port de Montril entre Granada i Melilla no han pogut embarcar en quedar restringit el seu accés. De moment es desconeix si la decisió afectarà altres trajectes previstos durant el cap de setmana, això coincidint amb l'operació PAS de l'Estret i quan es calcula que d'haver 35.000 vehicles les puguin passar d'un país a l'altre.
0: En aquest context, el govern de les Illes demana a l'executiu central una profunda reforma en la política migratòria per donar més protecció a les comunitats autònomes. És el portaveu Antoni Costa.
4: Les fronteres d'Espanya han de ser respectades i s'han d'abandonar totes aquelles polítiques que fomenten l'efecte crida.
1: Costa també assegura que la ruta de les Illes és la que més creix d'Europa i mentre que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, sosté que la pressió migratòria s'està suavitzant.
0: Més temes. L'aeroport Palmasà passarà a dir-se oficialment aeroport de Palma-Mallorca.
1: Una modificació que accepta el Ministeri de Transports, que ara s'obre un període d'al·legacions. És una petició de l'Obra Cultural Balear en considerar que el nom de l'aeròdrom no s'ajustava a la toponímia oficial de la ciutat. Antoni Llebrés, president de l'Obra Cultural Balear.
5: L'Obra Cultural fa una valoració molt positiva perquè és una reclamació històrica. És un nom amb el que crec que guanyem tots perquè s'adapta a la legalitat vigent, perquè és nom oficial, és topònim oficial de la nostra ciutat, és Palma, no és Palma de Mallorca, i a més se conserva el nom de Silla, que també bé, era una reclamació que s'ha fet de diferents sectors que no se perdés aquesta identificació.
0: Per primera vegada s'avançarà un jaleo per les festes patronals de Menorca per evitar les hores de més calor.
1: Serà demà diumenge en el migjorn gran. Començarà a les 10, es farà una volta manco i la missa serà després del jaleo. També es farà una volta menys i la missa es trasllada després del jaleo cap a les 2:30 del migdia, per poder estar a cobro a les hores de més calor. Una decisió avalada per totes les parts, tal com explica la regidora de Cultura i Festes i Caixera Vallesa, Tamara Roger.
6: Vam fer reunió ràpid per si podíem coordinar amb tothom i tothom podíem, podíem elaborar la proposta que al final s'ha acceptat. I això ha fet de, també que sigui una decisió que també tota la resta de caixers també pugui estar d'acord, que al final jo, per part meva, i suposo que xerra el nom de la gent de caixers, agrair a tots la predisposició.
0: Una decisió que coincideix, de fet, amb un nou cap de setmana amb avisos per altes temperatures a les Balears. A partir del migdia s'activarà el nivell groc a l'interior de Mallorca amb la previsió d'assolir els 37 graus. També roman actiu l'alerta groga, que és l'IG0 del Pla Meteoval del Govern, i es recorda a la ciutadania la importància de seguir els consells de protecció per evitar cops de calor. Així hem arribat a les 9:04, actualitzant informació. A les 10 en punt, ara comença La Gran Vida.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raúl Valls.
1: Què tal, com estàu? Molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, benvinguts a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Si vos acabeu d'incorporar, després d'aquests serveis informatius, Raúl, com estàs?
2: Molt bé, i doncs jo ja estic preparant perquè aquest cap de setmana tenim moltíssimes coses que passen arreu de les illes, i tens les deportives preparades?
1: Tens les deportives preparades? Sí, perquè entenc que un parell mallorquí. Ara bé, no he fet pretemporada.
2: És igual, això si no, mira, jo partiré de consell,
1: sí?
2: Que ja m'agafa per la meitat camí.
1: Ara sabreu per què ho deim, això. Perquè...
2: Clar, jo partiré de consell. I després ja ho veurem, a la millor m'aturo seu perquè rebel·la i ja no puja lluc.
1: Tot el que sigui passar per consell sempre va bé. Ahir me va sortir, vaig col·legiar per Instagram i tal, i per xarxes, i me va sortir un lloc de variats, després te diré el nom per no fer publicitat.
2: N'hi ha un parell,
1: però que va ser espectacular.
2: Sí,
1: n'hi ha un de gros, per 10 euros, no arriba, hi ha una platetada, i t'ho volia comentar, després ho xerrarem.
2: Bé, però tot això ho deim perquè avui xerrarem d'Esguella Lluc a Peu, perquè avui vespre es celebra una nova edició d'Esguella Lluc a Peu.
1: Exacte, jo l'he feta un parell d'anys, i un any vaig fer una cursa a les Salines de 7 quilòmetres, 7 quilòmetres, era quan jo corria, feia esport i aquestes coses, de l'esport també se surt, i el mateix dia, mateix hora baixa, després me'n vaig anar allà en el carrer Aragó, d'on parteix el güell Lluc a Peu, i vaig fer els 40 i pico, no sé quins quilòmetres que són exactament. Saps la distància correcta?
2: 48 quilòmetres. Desguell, concretament desguell, a Lluc.
1: I ara mateix m'han de matar, però perquè el meu està físic, tot i que reconec que m'apareix que és una molt bona notícia que any darrere any encara se pugui fer aquest Lluc a Peu.
2: Clar que sí, ja és tota una tradició i ets la 52a edició.
1: Però 52a ja.
2: Sí. Després en xerrarem, però també on anirem fins a Sant Elm, perquè allà estan de festes, i estan de festes amb la Fira de la Palomera.
1: Molt bé, i
2: això? Què és? I doncs una recreació històrica, estan creant com si fos el Firó de Solla o els Moros i Cristians de Pollença, que per cert, també estan de festa a Pollença, perquè demà, dia 2, se farà el dia més important de la patrona, que és aquesta invasió dels Moros al poble de Pollença.
1: Una altra tradició molt arrelada aquí a les Illes Balears, que podreu viure també en directe a través de IB3 Televisió, vos ho contarem, i avui és Salvorada, la prèvia aquesta, Salvorada, que la cridada a les 5 de matí, més o manco.
2: Ahir vespre va ser marxa fresca, i quan estàs a la rebel·la, que jo hi vaig anar, llavors, si esperes a la vorada, si esperes a les 6 de matí, és quan surt la banda i toquen la vorada.
1: La música de que arriben els moros,
2: la
1: forma d'avisar. També ho he fet un parell d'anys bastants, acabava la platja, un drac.
2: I també demà hi haurà, en aquest cas, el que és la cloenda de l'Atlàntida Film Festival, perquè ja sabeu que el rei i la reina són per aquí, demà la reina Letícia anirà en aquesta Atlàntida Film Festival. Res, un cap de setmana moltes coses.
1: Sí, penseu que també tenim cinema a la segona hora de programa, en aquesta primera també tindreu en David Arraez i na Teresa Ramos. Na Teresa Ramos ens parlarà dels amors d'estiu.
2: Tant
1: per jovenets, el primer amor d'estiu que te pot agafar en 15, de 8 anys, o... ara més granats també, què passa?
2: És que jo això...
1: Quina peresa, però.
2: Sí.
1: Jo me sona arena, hamaca, gandula...
2: Està bé. Bé, tot això xerrarem, i què hem de fer? Vosaltres mos podeu dir què fareu.
1: Sí.
2: On anireu? Mos envieu un WhatsApp,
1: i ho podeu fer en aquest número de WhatsApp, que el sentim ara.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: I així mos deixi i anau de
2: modes cristians. Si teniu un primer mot, també mos interessa moltíssim.
1: Sí, aquesta m'agrada més, sí.
2: Un remenat.
1: Vinga, va, feim això. La pregunta és aquesta.
2: Sí.
1: Vos heu enamorat? Encara estàveu junts?
2: No,
1: ja vos heu separat?
2: No volen detalls, però...
1: Vos heu desseparat?
2: Bé, potser sí, detalls també.
1: Jo vull detalls, sí, però un àudio de WhatsApp d'una hora i mitja tampoc.
2: No,
1: però...
2: tampoc. Bé, mos envieu un àudio i mos contau què feis, no? Res, tot això, que feim? Comencem.
1: Vinga, comencem.

0: I doncs, i Raül, dia d'esguei lluc a peu.
1: Sí, aquest cap de setmana Mallorca tornarà a caminar perquè avui, dissabte 1 d'agost, milers de persones participaran a la 52a edició de la marxa d'esguei a lluc a peu, una de les tradicions més estimades de l'estiu mallorquí, un recorregut de prop de 48 quilòmetres que, molt més que una caminada, és un símbol de superació, convivència i devoció cap al santuari de Lluc. Com deia un dels seus fundadors, això és una mostra de mallorquinitat i avui coneixerem tots aquests detalls d'una nova edició que s'espera que hi hagi una vegada més milers de persones que vagin des d'aquest punt de la ciutat de Palma fins a Escó de la Serra de Tramuntana. Què t'apareix, Joan, si xerram amb en Francisco Bauzà, que el tenim a l'altra banda de fil telefònic. Bon dia, com anam?
0: Bon dia.
2: Bon dia, pues, preparat per posar-nos en marxa.
1: Posa'm, exacte, ja veus tant el punt de sortida, com aquell qui diu.
2: Quasi.
1: Conta-ho-mos, 52 anys de festa de tradició,
0: ja
1: tots recordam un dels seus fundadors, en Tolo Güell.
0: Sí.
1: Com s'organitza tot això? No és només avui, sinó duis molt de mesos fent feina, no?
2: Normalment, un any. Nosaltres, com que vam a marxa, a dir, la setmana que ve, quan tenen que va a marxa, ja començam a preparar la que ve.
1: És a dir,
2: i així fa 53 anys i 52 marxes.
0: Una setmaneta de descans, però clar, ja vos hi posau, perquè això du una feinada.
2: Sí, de papers no me'n parlis.
1: No, sí, no, sí. Paràs és un altre món. No? Paràs és un altre món.
2: Sí.
1: Però bé, teniu la sort que són molts els municipis que passen per que passa aquesta marxa d'Esguell i Lluc a peu, però que trobeu, entenc, la col·laboració de tots els ajuntaments, tant de ciutat com Marratxí, Santa Maria, Consell, Vinissalem, Lloseta, Sauva, no? Escorca. Teniu sempre l'ajuda d'aquests municipis?
2: Inca també.
1: Ah, Inca també. Ara m'ho havia deixat.
2: Sí, perquè farà 7 anys que sortim d'Inca. Sí. Jo ara farà 8 anys que duc que estimo un equip humà que tenim, que és el meu orgull, aquestes persones, els nostres voluntaris i un directiu que fan feina, una feinada. Avui vespre no dormirà ningú, perquè tot surti bé, i és veritat que jo estic molt content de la col·laboració que tenim del govern balear, del Consell de Mallorca, de tot l'Ajuntament, com tu has dit. Ve gent de tot Mallorca, ve gent d'Eivissa, ve gent de Menorca, ve gent de la península, ve gent de l'estranger. Tenim una americana que fa 3 anys o 4 que ve cada any.
1: Ah, mira.
2: I és veritat que les empreses que ens apoyen, tenim una gran col·laboració, això és l'important. Gràcies a aquesta col·laboració, el Güell ja només no fa la marxa, fa altres activitats.
1: I jo me deman, bé, antes, abans en Joan m'ho deia, clar, ell un dia va agafar, se'n va anar de fer una cursa i després va dir, vinga, ara faig aquí som, faig...
0: Estava en forma, no? 2015.
1: Estaves en forma, bé,
0: en forma.
1: Però hi ha molta de gent que avui, que m'ho estigui escoltant, serà la seva primera vegada. Quines recomanacions li diríeu a aquesta gent que, en tota la il·lusió del món, avui vol fer aquests 48 quilòmetres des d'Esguell fins a l'escola de la Serra de Tramuntana en el santuari de Lluc?
2: Primer tot, tranquil·litat. Perquè està preparat, perquè si hi ha gent que no pot continuar, tenim els nostres voluntaris, tenim els microbusses escova que els recogeixen a partir de Festival del Parc, tenim la Guàrdia Civil de Tràfic, que és un gran col·laborador nostre, les policies locals, protecció civil, és a dir, pot anar segur. El primer que han de fer és complir les normes. Anar entre el cotxe d'inició, el cotxe de cierre i per carretera. I qualsevol problema que tingui se deixin a aquestes persones. I tot no s'han atendides.
0: Molt, sí. Molt important que la gent no faci dreceres, que vagin per la carretera. Això, aquesta dada és molt important. A vegades s'oblida la gent de tot això.
2: Sí, però si va per una drecera, va pel seu riesgo.
0: Clar.
2: Si tu vas, i tu que ho has fet, saps que si vas a dins de notes d'esquixó, tens totes les garanties. Tens les ambulàncies, tens els nostres grups de voluntaris, tens la policia local, tens l'emergència, que qualsevol problema, i més tens la gent, que el guapo és que la gent col·labora. El mateix emergència, si té un problema o un altre, col·labora amb ell i està protegit. Si vas per terceres i te passa qualsevol cosa, vas per tu riesgo, per teu riesgo.
1: I jo me demano...
2: És un dia per passar-ho bé, entre amics, entre gent que no coneixes i que coneixes aquest dia. I això és el guapo. I veure la nostra serra tramuntana, que és el més guapo que tenim.
1: Bueno, i tu deies que teniu molt de col·laboradors, molt de voluntaris. Nosaltres, jo, per exemple, aconsell, molt d'anys vam col·laborar posant-nos allà a la plaça d'Espou, donant això a beure, a menjar, a fruita, a la gent que passava. És a dir, que hi ha molts de punts també per això, per si un vol seure una estona, si necessita una peça de fruita, un poc d'aigua. Vull dir que teniu, ho teniu tot preparat perquè sí, no falti de res.
2: I enguany hi ha més puestos, habitualment. Enguany hi haurà un camion cuba a la plaça del Güell perquè si hi pugui carregar l'aigua. Hi haurà un camion cuba a la rotonda de Figueral. Hi haurà un camion militar cuba en el mirador de Canamé, sortida de Quimari. I hi ha el camion cuba de, també militar en el salt de Viladona. Després tens Santa Maria, consell, fruita i aigua.
1: Ja me diràs.
2: A Vinxalent tens fruita, aigua, refrescos i fisios. Els col·legis fisios que col·laborem amb nosaltres.
0: El fisio m'interessa jo.
2: Doncs un bon massatge. Després tens a Lloseta, fruita i aigua. I a Selva, que és quan feguis la darrera estocada, tens fruita, refrescos, fisios, cafè i croissants.
1: Oh, que bo.
2: Perquè vaig fort, perquè l'any que se corre.
1: Perquè ja comença a pujar, eh? Ja,
2: i a Inca, de sortint d'Inca, cap allà, que s'uneixen a Selva.
1: Clar. Bé, els d'Inca no tenen excusa, que s'han estudiat tots els trols de Palma.
0: Sí,
1: d'Inca.
2: Exactament.
0: Inca i Caimari s'ha acabat. No.
1: Bueno, bé, la qüestió que molta de gent arribarà, s'endurà aquell diploma, el famós diploma d'haver arribat fins a Llucapeu. A quina hora recomanau a la gent que sigui a Puesto, en Esguell, avui cap vespre?
2: Bé, el que nosaltres recomanem és que sigui el més pre possible, perquè després, a darrera hora, s'ha fet un tapón que no hi catxa gent. Perquè donin, donin donar el material. El seu és començar a les 6:30, venir, els que no han recollit el dorsal i això, a les 6:30 venir i carregar i anar-se'n tranquil·lament.
1: Perquè el sus ho donareu a quina hora?
2: Nosaltres començàvem a les 6 de la baixa, a muntar tot el nostre perquè la gent pugui recollir-se el dorsal i això.
1: I la sortida és...
2: Els que no han recollit aquest, a les 11.
1: Els
2: que no han recollit antes a la plaça Espanya, que hem estat 3 setmanes a la plaça Espanya per entregar dorsals i per entregar material, i cap amunt.
1: Molt bé, molt bé. Doncs ja ho sabeu, que a les 11 sortirà aquesta 52a edició de la marxa d'Esguell a Llucapeu, però vos recomanen això, anar-hi abans. També hem de donar-vos una informació de servei públic, i és que després, a tornada, també hi ha un transport, un servei ferroviari de Mallorca, i posa diferents transports especials i horaris especials per la tornada, no és vera?
2: Correcte, des de Lluc, amb autocar, els deixem en l'estació del tren de Solla, i els servis ferroviaris ja fa molt d'any que col·laboren amb nosaltres i pot dur-se gent cap a Palma o allà on vulgui. I també enguany hi ha una novetat. Perquè en tot el món va deixar mallorquinitat, cultura i poble. I nosaltres hem posat mediambiental i social.
1: Molt bé.
2: Enguany també participaran persones amb problemes de mobilitat reduïda. Gràcies a la col·laboració del govern balear, que ens ha posat 2 microbuses preparats per recollir aquesta gent.
1: Molt bé.
2: Això és molt important.
1: És molt important perquè dona l'oportunitat a tothom a participar, que ho tinguin aquest accés per participar-hi i per fer-ho de la manera més fàcil possible, i sobretot escoltar, com dèiem, la recomanació de l'organització, no sortir-se del camí, que és senzill, és anar per la carretera, la carretera
0: Vea.
1: Per tant, és molt important.
2: Una cosa molt important és que la nostra marxa és una marxa popular, és del poble. Per tant, en el poble pot participar tothom, siguin d'una manera o siguin de l'altra. I de cada dia, Gruguell, gràcies a l'apoi institucional que tenim i les empreses, poden fer més coses. I enguany, pues, com una cosa piloto, de veure de sortir de Palma. Si això va bé, perquè no, perquè no va mai, l'any que ve ampliarem més les sortides, que puguin sortir dels pobles, d'Ica, i que aquí que aquestes persones puguin participar d'una cosa tan popular com la marxa de Guadalupe.
0: I si la burocràcia camina lenta, però que avanci, eh? Perquè els marxaires arribaran més o manco més ràpid, més lento, però si la burocràcia pot fer una mica més de via d'any a any, no? A l'hora de la paperassa...
2: Amb això...
0: Això sí, també seria fantàstic, perquè mos oblidem, sí, després el que costa fer això.
2: Sí, no, paper n'hi ha molt. Però tinc una sort que gràcies als funcionaris, tenen un agraïment, col·laboren molt amb nosaltres i mos ajuden molt amb aquest paperassa. Si no fos per ell, no la faríem.
0: Sí. Una cosa, que jo, ara fa uns anys que no faig lluc a peu, però encara hi ha gent que puja en carritos de compra en la ràdio ja de dins, amb música a tope, o això ja no? Perquè...
2: Puja gent de tot,
0: de tota.
2: Puja de tota manera.
0: De tota manera.
2: Pugen fa 3 anys o 4 que mos pugen gent en família, petits. Mateix, sí? L'altre dia que estigui a la plaça, que estic cada dia a la plaça d'Espanya, estàvem allà, van venir dues mamàs xineses, en ses nunes petites. I cada any fem més familiar, és a dir, participen gent...
0: Més grup de família, sencers, sí.
2: Exactament, correcte. I això és molt guapo.
0: Molt bé. I sobretot que puguin repetir.
2: En el futbol tenim cantera.
0: Tenim cantera, exacte, tenim cantera. Res, estimació de temps, per cert, perquè hi ha un temps per fer-ho, hi ha un límit, com està això?
2: Sí, me pareix que acaba damunt les 11:30 de matí.
0: Si a les 11:30 no han arribat... Vius.
2: Mal assumpte. I també tenim els que vulguin veure la Mare de Déu, el santuari el prior de Don Mariano, a les 5:30 de matí ja mos obri. L'església, perquè si hi ha que vulguin anar a veure la Mare de Déu, allà ha d'entrar.
0: Molt bé. I tothom ja estirat i peus dins aigua i cadascú que faci el que pugui, perquè per és mentida, però 48 quilòmetres si no esteu preparats, se fan llargs, eh? Sí, que sí, aneu preparats.
2: Sí, exactament. Però
0: molt bé.
2: Cada any puja més. Ben preparada, és veritat que l'any passat va venir pujar una argentada i un guany també esperant que pugi una argentada, perquè ve molt, sí, va molt preparada. Sempre hi ha algú que no pot arribar, això, però no tenim problemes, que hi ha cotxes, escova, microbuses, escova perquè es recolleixen.
0: Idò, Francisco Bausà, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida en aquest dissabte i avui vespre es desguella Lluc a peu, ja sabeu, carrer Aragó. Aneu preparats, aneu entens i sobretot aneu vius, perquè és una caminada molt llarga, però que l'hem de mantenir, hem de mantenir aquesta tradició. Moltes gràcies, Francisco.
2: Moltes gràcies a vosaltres i bon dia i bon fin de setmana.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
2: Vale, adiós.

0: Seguim a la gran vida i amb més coses, perquè això no atura, Raül.
1: Sí, perquè si avui cada vespre us xerràvem que podeu anar en aquest desguellalluc a peu, n'hi ha que els queda un poquet en fora i ells han creat la seva pròpia festa. És la Fira de la Galera que celebra Sant Telm. I volem saber què és exactament, perquè han fet una recreació, una batalla de moros i cristians.
0: Ah, mira.
1: Sí, sí, sí, amb unes vistes privilegiades que té aquest lloc de Mallorca, en Silla de la Dragonera. Així que, què vos pareix si saludam en Pau Galera, que és membre dels Amics de Sant Telm i creador d'aquesta festa. Bon dia, com anam?
2: Bon dia, com estem?
0: Bon dia, Pau.
1: Bueno, Pau, conta-mos. Estem xerrant d'una nova festa, una nova tradició d'aquest punt de Mallorca, de Sant Telm?
2: Bueno, realment sí. La Fira de la Palomera enguany és la tercera edició que fem, vale? Que és una cosa nova que s'ha creat des de fa 3 anys, perquè entre nosaltres teníem el que era la Batalla de Moros i Cristians, que és una tradició que se fa a Sant Telm des de fa més de 30 anys, que ha anat passant de pares a fills. I jo, quan tenia 14 anys, pues, com que vaig veure que s'estava perdent aquesta festa, pues, m'hi posava com anar un poquet i a gestionar un poble que eren morts i cristians, i fins a un any, que ara aquests 3 anys hem pogut fer la Fira de la Palomera, que marca tot el dia, començam a les 10 del matí i acabam a les 11 del vespre, i res, per defensar un poc la nostra cultura i la nostra història.
1: Bueno, primer de tot, anem per passes. Què és exactament la Fira de la Palomera i què estàu recreant? Perquè avui, d'aquí una estona, començaran els actes. Per la gent que no ho conegui, tots coneixem els moros i cristians de Pollença, que seran ara mateix, demà, i també el Filó de Solla. Però conta-mos exactament què és la vostra festa, què recrea.
2: Bueno, la Fira de la Palomera emmarca pues, tant activitats infantils i contacontes, activitats infantils, taller de nusos dels mariners del poble. Després tenim un passacarrers en caparrots de Sarracó i caparrots de Sant Telm, que també hem creat, d'un contacontes que tenim aquí a Sant Telm. I després acaba en la batalla de morts i cristians. La batalla de morts i cristians que se feia anteriorment no tenia fonament històric, però jo sí que és vera que abans de fer la Fira de la Palomera vaig estar 6 mesos mirant històrics, xerrant amb historiadors, i vaig trobar un atac que se va fer en el 1528 a les costes de Sant Telm, de 4 galeres corsàries, que una d'elles va desembarcar, varen atacar el poble, que se deia el poble de la Palomera, d'aquí el nom de la Fira, i el Batlle d'Andratx en aquell moment va enviar els homes d'armes, les tropes armades, i conjuntament amb la gent del poble pues, el varen fer fora. Després els corsaris s'enlliberen en el Pantaleu, que xilla que tenim davant, i bombardejaren el poble de la Palomera en les seves bombardes. I això és el que recreem en la part estrella de la Fira, que és aquesta batalla de moros i cristians, en la qual disposam d'armadures d'època, vestimenta d'època, perquè vam estar estudiant què és el que se duia, què és el que no se duia, i intentam fer-ho de la manera millor possible.
1: Bueno, molt bé, perquè en el final són moltes festes tradicionals arreu de les illes, on xerràvem abans del Filó de Solla o ara els moros i cristians de Pollença, però en qualque moment varen començar aquestes festes, no? I aquest seria un dels vostres cas, com pugui ser, per exemple, els bandejats a Saúva, que també fa uns anys que fan aquesta festa, o ara, com deien, des de fa 3 anys, aquí a Sant Telm, cercant aquella recreació històrica o aquell moment històric en què hi va haver una batalla i en aquest cas, no sé per què sempre guanyen els cristians, no comptant
0: guanya el poble,
1: no comptant mai si varen perdre.
0: Anava a dir, és que sempre guanyen nosaltres, però és vera, guanyen és que defensa casa seva.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, no, està bé. Clar, és que celebrar el dia que varen perdre no té molt de sentit, no?
0: No celebraria.
1: Bueno, perquè no dic que en qualcun d'aquests atats qualcú deve perdre qualque cosa, saps què t'ho vull dir? Bueno, quanta gent participeu o formeu part d'aquests Amics de Sant Telm? Perquè entenc que tota aquesta festa que començarà d'aquí a uns minuts du molta feina enrere.
2: Sí, aquesta feina jo, perquè no vos feia una idea, la començo a fer per febrer i bueno,
1: estem ja hi som, eh? Estem en agost.
2: La qüestió és que cada any va creixent i arribarà un any que no haurem de posar límit, perquè ara mateix som 71 lluitadors i entre batucades, xeremies, bufadors i tot això, pues, som uns 115 persones. I de públic solen tenir unes 1.500 o 2.000 persones.
1: Mare
0: Així
2: Quan fa
0: mateix.
2: més gran, haurem de posar el límit a qualsevol moment, com tant han fet a Sóller, però bueno, mentre seguirem.
0: He vist que també teniu caparrots, no?, que representen diferents figures, a part dels cavallers. Mirava imatges de l'any passat, per exemple. Hi ha qualque figura que representi alguna cosa en concret o simplement forma part... Dragons, també, no?, caparrots en forma de dragó. Tot això que representa, que una mica com vos organitzeu, perquè començau per el mes de febrer, m'imagino que també hi ha una feinada darrere de mantenir tot això, no?
2: Sí, o sigui, tot el que ha parlat, tot això que hem fet, s'ha fet per gent del poble. Els que ha parlat representen un conte que ha fet una veïnada de Santem, que és una Nieves Coll, que ha fet els dimonis del portet, i com que xerrava de Santem, doncs vàrem voler agafar que els nostres que parlava fossin els personatges d'aquest conte.
0: Val,
2: I
0: d'acord.
2: després, a nivell d'armadures i tot això, doncs, tenim la representació històrica dels homes d'armes, dels cavallers aquests que van venir d'Andratx Vila.
1: Bueno, van venir d'Andratx a defensar Sant Elm, que si no m'ho he entès malament, un temps se deia Sa Palomera.
2: Sí, la Palomera era el nom que se li
1: És a dir,
2: donava.
1: Sant Elm s'anomia Sa Palomera.
0: Curiós.
1: No?
0: Sí.
1: Mira, avui hem après una cosa nova,
0: Sí,
1: Jordi.
0: sí, sí,
1: Què
0: sí,
1: t'apareix?
0: sí. M'encanta.
1: Ah, molt bé. Idò, aquest atac corsari que va ocórrer a Sa Palomera en aquell moment, amb la defensa dels homes d'armes del municipi d'Andratx, avui ho recreeu, d'aquí una estona te començau. Per la gent que m'ho estigui escoltant, ja sé que sou molts, però si algú no va a Güell de Llucapeu o no van en el Moros i Cristian de Pollença, de la patrona, i venen fins a Sant Elm, a quina hora han de ser puestos? A quina hora és la bona hora per la gent que no som d'aquí, de Sant Elm.
2: Bueno, això com tot espectacle pot variar un poquet, però a les 8:30 tenim el que és la part estrella, que és la batalla de Moros i Cristians, la recreació.
0: Com aneu de turisme en aquest sentit? Perquè m'imagino que hi ha molta gent que se'n va a Sant Elm perquè no ho saben, se troben allà i els turistes deuen flipar. D'entre aquestes 1.500-2.000 persones ja comptabilitzeu turistes curiosos?
2: Sí, tenim un pot de tot. O sigui, tu penses que aquest dia el municipi d'Andratx se vol que venir a Santem, hi ha molt de locals, però vulgui o no, estem a Mallorca, hi ha una marca present de turisme, també n'hi ha. Queden molt acabadats, perquè no s'esperen, no saben el que està passant, el que pugui passar en Espiró o el que pugui passar a Pollença.
0: Són conscients de que és una recreació o primer vos miren, com dir, ara què feis? Poden passar, no poden passar? Perquè, clar, la gent que viviu allà ja estàveu acostumats, perquè ho repetiu, però la gent externa no ho té tan clar, no? Aquesta forma també de mostrar història de Mallorca, si no fos per vosaltres, tot això desapareixeria.
2: Sí, jo és el que te deia. Jo quan tenia 14 anys, com que veia que se perdia, pues vaig donar una passa cap endavant i vaig començar a organitzar tot això, perquè jo sóc un amant de tanta història i no vull que se perdi, vull que se resqui transmetent la nostra història viva i que a dia de demà pues, se vagin sumant així com estan tenint els joves del poble i gent de tot el municipi d'Andratx, ja que convido també a tota la gent de Mallorca i Balears, que si volen venir a participar, això ho seguiran fent mentre ens donin les ganes.
1: Clar que sí. Idò, nosaltres estem contents de que aquesta casa IB3 Ràdio n'hagi estat testimoni d'aquesta festa, d'aquesta tradició que heu posat en marxa en aquest cas a Sant Elm i que avui podreu viure tota la gent del vostre poble i sobretot també tots aquells que ens veuen. Ja ho dèiem, Joan, que segurament els turistes veuran una altra cara de Mallorca, que també és interessant que vegin, tot i que al·lucinin, no? I ara aquesta gent perquè s'atupa aquí i van vestit d'època, no? Però ja està bé que sigui així. Res, passeu-ho molt bé, disfruteu i ja sabeu que qualsevol cosa que vulgueu contar-nos aquí teniu el vostre espai.
2: Perfecte, doncs pues moltes gràcies. Si voleu seguir de cara endavant tot el que anirem fent, tenim a la nostra xarxa i la fila de la Palomera on anirem penjant totes les coses.
1: Moltes gràcies, Pau, idò, que vagi molt bé.
2: Perfecte.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Ens enyorau? Ah! Tornem!
4: Bogeria absoluta!
3: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
5: Mare meva, sí. Quin sí. Vespre!
6: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
3: Ulala, mon amour, Paris!
6: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
3: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
4: Que repiquin!
0: La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Les 10 i 4 minuts, benvinguts si vos acabeu d'incorporar, si estàu ara berenant, si aneu amb el cotxe, si feis una passejada i vos heu posat els iPods i la veritat que amb ganes encara de fer una horeta més de programa aquí a La Gran Vida. Ja sabeu que avui fins les 11, però demà fins les 12. Demà, per cert, tindrem una entrevista molt interessant, això serà de 11 a 12, amb un senyor que és biòleg, que ha fet molta feina a la Universitat de les Illes Balears. Ell ja està jubilat i, a part de fer feina com a biòleg durant més de 40 anys, resulta que ara té una marca, la seva pròpia marca de vins i amb èxit. No sé si vos sona, Nacra, però bueno, ho cercau i demà en parlarem, perquè és un home molt interessant, un home que va néixer a La Rioja, un home que va conèixer una persona mallorquina que va estudiar a Barcelona, se va enamorar, va venir aquí i és un home que vivia a un poble de 300 habitants, una història molt interessant. Tot això serà demà a partir de les 11, però encara, com vos deia, tenim una horeta més de programa i volem saber què és el que passarà aquesta setmana en quant a la previsió del temps. I per això tenim a Margalida Ribas, companyera de IB3 Televisió. Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, molt bé. I vosaltres?
1: Bé, beníssim. Aquí he acabat de posar un poc d'aire condicionat, aquí a l'estudi, perquè no m'he donat compte que no l'havia posat. I és vera que els vespres són com a més suaus, passa més oratge, no fa aquesta calorada de fa 10 dies, però jo ja no sé quan estem dins una ona de calor i quan en sortim. Ara mateix, on mos trobam? Què trobes?
2: Idò, és un poc complicat això de les onades de calor, perquè bàsicament és un terme estadístic, se basa en sí. Un càlcul numèric d'estacions que se troben per damunt del percentil 95. Nosaltres estaríem, segons el que va dictar l'Agència Estatal de Meteorologia, seria més la tercera, en el nostre cas.
1: Vale.
2: El cap de setmana passat tinguérem aquella treva. Per tant, durant 2-3 dies va afluixar, va refrescar i ara, novament, han tornat a escalar per amunt pel que fa a la temperatura màxima. Però, com comentaves, és vera que de dia, si surts de fora, notes que fa calor, però no hi ha tanta humitat com teníem, és a dir, els dies no són tan feixucs i el vespre refresca.
1: Sí.
2: Per tant, és una calor per ara bona de dur.
1: Si anem per ombra, més o manco, se pot estar. Surts
2: de
1: sol i fa una colorada. Però si seguim a demanar avui que ha d'anar, si puc, una estona a la platja, no, ja duim 5 onades de calor. No, anem, aquesta és la tercera.
2: Sí, entre la tercera i la quarta, perquè en el cas de la península Ibèrica ja se parla de la quarta onada. Però podríem dir que no hem sortit,
1: no hem sortit de
2: cap onada en si. Duim des de que ha arrencat l'estiu, dins d'aquest episodi de calor, de temperatures elevades, i l'única treva significativa que han tingut va ser el cap de setmana passat.
1: Molt.
2: Perquè si començàvem a mirar tot el mes de juny, juliol, ja veníem d'un maig calent, on batérem rècords tant de temperatura, de l'aire, com també de,
1: sí,
2: pel que fa a la mà, i el juliol, juny, no ha estat massa diferent.
1: Tenim tot el mes d'agost per endavant. Abans de parlar concretament d'aquest cap de setmana, què espereu d'aquest mes d'agost? Que sigui més calorós que l'any passat o més suau?
2: Ui, encara és un poc mal de dir. Per ara continuarem amb temperatures elevades, pareix ser que seguim dins un poc la mateixa dinàmica. En general, ens trobam temperatures per damunt de les que tocaria per l'època en què ens trobam, però tenim certs dies de d'oscil·lacions d'aquests valors que ens permeten refrescar, altres que ens marquen puntes de temperatures elevades, dies que són més feixucs, però més o menys, segons avui arrencam el mes, seguirà per l'estil la cosa. Haurem de veure realment com acaba evolucionant i també posar especial atenció a la temperatura de la mà, perquè aquests darrers dies ja n'hem parlat, la mà està molt calenta, continuam amb situacions anticiclòniques, masses d'aire càlids, que això també afavoreix que la mà continuï calenta, i lo perillós, o el que hem d'anar alerta,
1: sí,
2: és si la mà continua tan calenta cap a final d'estiu, perquè a final d'estiu, principi de calor, tothom sap que són la típica temporada on se produeixen les primeres tempestes i que la mà estigui tan calenta no mos interessa.
1: És a dir, que si la mà està molt calenta, és sinònim de que aquestes tempestes que poden tenir en el final d'estiu siguin més importants?
2: Exacte. Serien més perilloses o més violentes o hi hauria un major risc de que pugui acabar amb una inundació perquè hi hauria molta energia. Comencen a entrar les masses d'aire fredes, les primeres, i se topen amb molta humitat i una temperatura elevada en superfície. Això fa que la diferència entre la massa d'aire freda que entra i el que tenim en superfície sigui molt marcada, aquesta diferència. Tenim més energia, per tant, això fa que les tempestes puguin ser més delicades.
1: Molt bé. I si ens centrem en aquest cap de setmana, què destacaríeu?
2: I d'aquest cap de setmana, avui tindrem una jornada, podríem dir quasi idèntica, de la que tinguérem ahir. Ens espera un cap de setmana moltes estones de sol, assolellat en general. Avui començarà a entrar una miqueta de pols en suspensió, però no parlam d'aquests episodis tan llargs i en concentracions tan significatives que tinguérem fa unes setmanes. Sí. Seria un episodi curtet, concentracions baixes, això no vol dir que en el cel no ho notem, però no mos deixarà aquest cel tan carregat i tan enterbolit que tinguérem. Situació marítima molt tranquil·la també, vent també molt tranquil, i avui destacarà que cap al nord de Mallorca i també de Menorca baixarà la temperatura.
1: Molt bé.
2: Entre 1 i 3 graus. Tenim una miqueta de passadís de vent de component nord i això sempre afavoreix que la temperatura baixi una miqueta. Encara que baixin al nord, a punts d'interior, Mallorca novament tornen a enfregar 38 graus, puntualment 39, mentre que Menorca i les Pitiuses quedarien per davall dels 35. Per tant, molt semblant en el panorama que tinguérem ahir. I demà sí que el termòmetre pujaria una mica més. Ja no tindrem vent de nord, per tant, a la zona nord de cada illa se podrà recuperar els valors de temperatura i no es descarta que puguem fregar els 39-40 graus en el cas de Mallorca demà, cap a punts del nord. Però res tampoc que mos vengui de nou, perquè com que ja venim de calor intensa, un dia puntual així tampoc.
1: El dia de la marmota.
2: Exacte.
1: I de Margalida, que avui és el Dia Mundial de l'Alegria. Me fa molta alegria tenir-te cada dissabte amb nosaltres. O sigui, que
2: I
1: tinguis...
2: jo estar amb vosaltres també, moltes gràcies.
1: M'agrada molt com ho expliques, que si qualcú va amb el cotxe s'entera de tot d'una forma que fa ganes d'anar en el sol i crema menys. No fa tanta
2: Estic
1: calor.
2: Estic contenta, idò. I aneu alerta, que si una nau a la plaia poder-vos en remull, no la trobareu molt fresca aquest dia.
1: Brou, serà un brou.
2: Exacte.
1: Gràcies, Margalida.
2: A vosaltres, que vagi
1: bona feina. Adéu.
2: Adéu.
3: Ni frío ni calor, ni soy un perro, ni soy Dios. Si tú supieras lo que hago por...
1: I d'alegria a alegria, anam cap a Eivissa.
0: Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.

0: cap a Eivissa no, anem cap a Menorca, perquè ja tenim avui una trobada popular. Anirem, me pareix que anem a una vinya. Aquesta setmana fam verema i des del celler de Son Cremat volen saber què mos conten a Clara i a mi. Molt bon dia, on te trobes? On ets?
1: Molt bon dia, Ido. Mira, estic en un ambientàs, en un lloc preciós, en una petita bodega que hi ha just davant de les instal·lacions d'IV3 Ràdio, de la delegació de Menorca, i de ben davant hi ha una petita finca familiar, Son Cremat, que en aquesta hora del dia han fet una feinada, perquè jo sé que ben prest, cap allà de les 6 del matí, ja eren aquí fent bona feina perquè ha començat la verema en aquesta finca de Mahó, una petita bodega familiar que ja, com us dic, han arrencat ben prest, jo no sé si a les 6 o a les 6 i mitja. Nito, com va? Bon dia.
2: Bon dia, Clara.
1: A quina hora us heu posat avui a fer feina?
2: Bueno, molt d'hora. A les 6 i mitja hem començat a cuir rent, però abans hi ha que preparar coses.
1: Així és que el despertador t'ha sonat a quina hora avui?
2: A les 5 i quart ha sonat el despertador i a les 5 i mitja cap aquí.
1: Mira tu, el món és dels valents, eh? Això de despertador a les 5 i quart, jo sé que n'hi havia alguns per molt que encara no havien anat a dormir a aquesta hora.
2: Bueno, no ho sé.
1: Jo... Per molt i per es mitjorn gran.
2: Supòs. Però bueno, qui primer aixeca, pixa allà un bol, diuen.
1: En Nito Fullana és gerent, és fundador d'aquesta finca de Son Cremat, i a més també és president de l'Associació de Vi i Terra de Menorca.
2: Correcte.
1: Escolta, m'heu començat a veremar ja.
2: Ja, bueno, de fet van començar dilluns, vam fer la primera cuida d'unes parcel·les que ja estaven supermadures, vull dir que aquestes calors d'aquest estiu ens han fet avançar una miqueta i el rem no pot esperar, vull dir, quan està a punt l'has d'agafar.
1: Heu començat un poquet antes que els anys anteriors o cada any es va avançant un poquet aquesta època de verema per sa calor?
2: Com t'he dit, van començar dilluns dia 27, vull dir, és la data més primerenca de registres que tenim, vull dir. Teníem un registre del 23, va començar dia 29, però un any van començar dia 27. I sí, notam que cada any s'avança una miqueta, va fent empentes, però de 10-15 anys cap aquí hem avançat dues setmanes.
1: Bueno, jo des que te conec, Nito, que més o manco cada any per aquesta època mos veiem, sí que tinc registres de que cada any te faig l'entrevista de verema un poquet antes.
2: Això mateix, correcte.
1: Vull dir que IV3 també té els registres ja.
2: Sí, i tant, i tant.
1: Quan fa que va començar aquest projecte?
2: Aquest projecte va començar el 2009 amb la sembra de ceps i el 2012 començam a fer experiments i el 2015 començam a comercialitzar vins. Vull dir que ara ja portem més de 10 anys fent vins que, bueno, que com a mínim es venen i es paguen. Vull dir que dolents o deuen ser.
1: El vi de Menorca va creixent en qualitat, va creixent també en terrenys de vinya sembrada i també vosaltres aneu creixent. Teniu vi nou?
2: Tenim vi nou, tenim vinyes noves, plantades d'aquest any, plantades de l'any passat, plantades de fa 2 anys. És a dir que any a any anen entrant més hectàrees en producció.
1: I quin tipus de rem, quin tipus de vi feis?
2: Bueno, nosaltres feim vins blancs, bueno, feim dos vins blancs, un rosat i un negre. Sempre hem apostat per monovarietals i seguirem fent aquesta aposta. Les varietats que han plantat noves són Macabeu, Sirà i Garnatxa, i tenim també una mica de Malvasia que també entrarà en producció ja. Vull dir que també sortiran nous vins.
1: Així que també nou terreny i noves sembra heu tingut en aquests darrers mesos, en aquests darrers anys.
2: Més feina.
1: Un poquet de més feina.
2: Més feina.
1: Bueno, escolta'm, avui matí heu tingut moltes mans per ajudar?
2: Sí, sempre. Sempre quan fem WhatsApp, els amics, familiars, tothom ens ve a donar un cop de mà i fem un dia de festa guapa. És una manera de trobar-nos. Hi ha gent que mos veiem aquest dia quasi, vull dir, amb gent, mos veiem habitualment, però hi ha algunes persones que ens veiem aquest dia, vull dir que...
1: Perquè el que feis i ja és tradició és que començau a veremar quan toca i quan el temps i la climatologia i el punt també de rem vos indica ara ja s'ha de fer perquè si no es pot fer malbé, però arriba el dissabte que la gent no té les obligacions d'entre setmana i feis aquesta trobada
2: feim
1: popular.
2: Aquesta, aquesta festa, sí, la festa de la verema i ho feim amb molt de gust, la gent li fa ganes. De fet, molta gent ens demana quin dia serà, ja més o menys, tal, vull dir que bueno, sí.
1: I comença a venir tota la gent que s'han posat també el despertador ben prest
2: ben
1: i començau
2: a... Ben prest, a les 6:30, tothom estava cuint rem aquí.
1: Més o manco quanta gent hi teníem a aquesta hora, perquè ara n'han marxat alguns.
2: Avui érem, no sé, uns 30 o així.
1: Imagina't tu.
2: Sí.
1: 30 persones que després, un cop han recuit el rem, què passa?
2: Després quedem aquí a berenar, si algú vol veure com processar el rem, pues queda, algú ja directament quan han fet i han berenat ja se'n van, hi ha gent que fa més estona, i bueno, estem aquí una miqueta... Ens estan acompanyant d'avui.
1: Bueno, ara esteu en el moment ja de Crespellets, què heu berenat?
2: Bueno, aquí sempre solen fer una barbacoa i fem sobrassada i botifarró i algunes salsitxes i després solen fer alguna cosa al sol, avui han fet uns mantecados d'avellana i uns crespells de conserva.
1: Fantàstic, un bon cafanet, i ara ja...
2: I ara cap a sa bodega.
1: Cap a sa bodega a fer què?
2: Bueno, acabar de premsar i deixar es most que refredi, a fi que d'aquí 2 dies la poden començar a fermentar.
1: Escolta'm, teniu més o manco registrat quants quilos heu cuit?
2: Encara no.
1: Encara
2: però,
1: no.
2: No, però bueno, 1000 i pico.
1: Fantàstic, sa calor ha fet que s'hagi hagut de recollir un poquet antes. Com ha estat sa climatologia i com serà enguany els vins i sa cuida, com anirà?
2: Els remes, sanitàriament, estan bé. Es veuen plens i es most ve molt bé. Vull dir, té molt bon aroma, ara que hem provat es most i tal. La producció ha estat una miqueta més petita, va sent una miqueta més petita, a fi de que les ventades de març van provocar que molta flor caigués, ens ha afectat més unes parcel·les o unes altres. Després també tenim la mimba d'espardals, que sempre és una gran mimba, i bueno, fins que no ho tenim tot cuit no sabem mai quant han fet, perquè a vegades provem una anyada d'una manera i quan hem acabat doncs és d'una altra. Vull dir que fins que no hem fet el darrer no donem datos, perquè és que són aleatoris molt.
1: Procés delicat que fins que no estigui ben embotellat no hi ha sa taula, quasi que no es pot dir res.
2: No, fins que no ho han cuit no sabrem quants han fet, diuen.
1: Bueno, Nito, per aquells que no coneguin les bodegues de Son Cremat, té una història ben xula, perquè quan vau començar a sembrar la vinya, vau descobrir que els terrenys tenien una història d'uns quants anys enrere.
2: Sí, bueno, això fa 200 anys era vinya. Era la vinya de Mont, tota aquesta zona d'aquí cap a Llumassanes i cap a Malbúger, era la vinya de Mont en denominació anglesa, i això era tot vinya. Vull dir que, bueno, que és fantàstic. De fet, aquí a Cas Basí tenim unes vinyes, tenim unes parres, n'hi ha 3 o 4, que són centenàries o bicentenàries, perquè aquest senyor ja no hi és, i quan ell, jo el vaig conèixer, que ell era molt gran, em va dir que quan ell va venir les parres ja eren així de grans, i per tant segurament van quedar 4 o 5 parres per aquí enganxades, i estan aquí. I de fet són com arbres, eh? Vull dir que són espectaculars.
1: I de moltes gràcies, Nito, i que acabi d'anar bé tota la feina d'avui. Bueno, alerta amb sa calor, eh?
2: Bueno, sí.
1: Ja ho teniu de per mà, això.
2: Ho tenim controlat.
1: Bueno, faràs un xubaquet després o no?
2: Bueno, amb vedinat, sí.
1: Amb vedinat, sí.
2: Vedinat, sí.
1: El despertador de mal a 5:15, no, eh?
2: No, és que jo el despertador no em pos.
1: Ja directament. Com ses gallines, no?
2: Bueno, com ses gallines, no, com es galls.
1: Com es galls, correcte. Bueno, Nito, on té sa teva dona, vam? Se dona un test?
2: Sí, aquí, Cristina.
1: Na Cristina, com estàs, Cristina? Bon dia.
3: Bon dia. Estic
1: bueno,
3: bé.
1: Com ha anat?
3: Bé, com, més o menys com cada any, estem contents aquí amb els amics i família que mos venen a ajudar, la veritat. Mos agrada mantenir aquest dia. I molta calor, que no ajuda gaire, però bueno, així és mes d'agost, normalment.
1: Tens sa filla també per aquí fent feina?
3: Sí.
1: Na Núria.
3: Sa petita, tenim
1: sa petita.
3: Dues filles i sa petita... Sí, sembla ser que li agrada el món de sa vinya i s'ha format una miqueta per fer aquesta feina i mos està ajudant.
1: Què ha estudiat ella?
3: El grau superior de vitivinicultura a Sant Sadurní d'Anoia, a l'escola d'Espiells. És una bona escola.
1: I ella està també fent feina amb altres?
3: Sí.
1: Quina és la seva feina?
3: Bueno, com som un celler petit i diríem que ho hem de fer una mica tot entre tots, fa de tot, fa vinya, fa bodega... I també fa una mica d'administració i comercialització, però amb una feina en sa que hi ha dedicat bastant de temps tot aquest hivern ha estat en s'encerat d'esbòtils, perquè aquest any hem fet un canvi d'imatge i mitjançant sa col·laboració també d'una dissenyadora gràfica, filla d'uns amics nostres que ara mateix estan aquí, compartint aquesta estona amb nosaltres, han fet etiquetatge nou i han posat càpsules de cera. Llavors ella ha encerat totes aquestes botelles que s'estan servint ara mateix i, bueno, déu-n'hi-do.
1: Uns bòtils que trobarem també a ses fires, que a Cristina la veiem sempre també, a totes ses fires de producte de Menorca i a totes ses que es pugui per donar a conèixer i vendre els bòtils de vi de Son Cremat.
3: Exacte, ara sa que queda per fer o ses que queden per fer d'aquí a final d'any i a ses que mos hem compromès són a sa de Rels, que és el 17 i 18, crec, de setembre, i a sa desformatge de Mó, que també m'imagino que serà s'octubre. Jo encara no sé sa data exacta.
1: I de Cristina, què queda ara per fer?
3: Avui mateix, vols dir? Bueno, acabar de berenar.
1: Encara no has acabat de berenar? Bueno.
3: Després, me sembla que estan fent una segona premsada, després hi ha que netejar tot. A bodega sempre hi ha molta feina de netejar. i en principi deixarem es mosta en repòs i el vindrem a vigilar aquesta tarda, però és re, una estoneta.
1: Bueno, quina il·lusió, eh, el dia d'avui.
3: Sí, tot bé, molt contents.
1: Fantàstic. I aquest senyor què diu per aquí? Gràcies, Cristina. Que vagi molt bé. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Com ha anat?
4: Que hem començat prou d'hora i feia fresqueta.
1: Què és de nom vostè?
4: Martí Olives.
1: Martí, ja havia vingut altres anys?
4: Cada any hem vingut.
1: Cada any, eh?
4: Sí, sí, sí. Ja fa temps que ho fèiem i mos agraïm a jo i sa dona.
1: Quina estoneta, quin lloc de sa finca els hi ha tocat recollir?
4: Bueno, mos ha tocat sa tanca de cera, que no ho havíem fet encara cap vegada, sempre mos tocava a altres puestos, i sa veritat és que ha anat molt bé. Ha estat bo de fer.
1: Són amics de sa família?
4: No, són familiars, són cunyats.
1: Ah, cunyats?
4: Sí, sí.
1: Per tant, cada any aquí ben puntuals, i què ens ha de dir es cunyat d'esví?
4: Bueno, es vi surt estupendo. Què hem de dir? Està fent nostre, és molt particular i... És que li surt molt bé, molt bo. Està molt controlat, les fases de maduració, d'embotellatge, perquè això ara avui han cuit, però després hi ha la fase de traspassar d'un tonel a l'altre, filtrats, bueno, dur una feina posterior que el sou ho fa ell, però clar, has de fer net depòsits, i després ve el temps d'embotellar, han de posar càpsules, botes, bueno, hi ha una feinada, eh? Sembla que no, però hi ha feina.
1: Tota esa feinada artesanal quan mos prenem i feim un brindis amb es vi de Son Cremat que hi ha darrere.
4: I així se valora més es vi.
1: I tant que sí, moltes gràcies.
4: De res a vosaltres.
1: Bueno, i tenim aquí la més joveneta de tota la gent que ha vingut avui a recollir a Rema. I com estàs?
5: Bé.
1: Bon dia, a quina hora t'has aixecat?
5: A les 6:30.
1: 6:30. I com és que t'has aixecat tant d'hora? Tu i els teus pares t'han dit, escolta, demà anem a curir rem. Tu volies dormir o volies venir?
5: Jo volia venir.
1: Ah, sí? I això com és?
5: No sé, perquè em feia gràcia venir.
1: Què t'havien explicat els papàs?
5: Que l'any passat el meu pare ja hi havia anat i pues, jo també hi volia anar.
1: I així és que te va agradar l'experiència? Te va explicar que què? Que us aixecàveu molt prest, que recuies el rem...
5: Bueno, ho vaig veure en un vídeo que va fer i pues, em va fer ganes venir.
1: I què ha passat avui al dematí? Què has fet?
5: Pues he començat a collir rems i després pues, m'he cansat i pues, m'he quedat preparant els berenars.
1: I què t'han explicat? Com s'ha de tar i s'ha de collir el rem? Vam. Agafes aixines i ho arrenques?
5: No, tens que tar amb les tisores per tronc que ves rem.
1: I quines estisores eren? Eren grosses, eren petites, t'han donat un cubell? Com ha sigut tot això?
5: A mi me'n donaven unes normals, però una mica més de camp, i els grans unes amb dos pals.
1: Vale. I t'has posat un capell o no?
5: Sí.
1: Perquè fa calor.
5: Sí.
1: I d'ahir després de cuir has vingut aquí a berenar?
5: Sí.
1: Què has berenat?
5: Un pa amb dos salsitxes.
1: Boníssimes, no?
5: Sí.
1: En queden de salsitxes?
5: No sé.
1: Se les està menjant ton pare. Aquelles eren les meves. Bueno, Aina, que vagi molt bé. Ja has acabat la feina?
5: Sí.
1: Sí? Bé, està. I dona una abraçada.
5: Adéu.
1: Adéu. Aquest és l'ambient que hi ha aquesta hora del dia. I ara he d'anar a xerrar jo amb son pare d'en Aina perquè s'està sí. menjant ses darreres salsitxes. I jo no tinc berenar, així que, David, ai. Ara vinc cap a tu, eh? I de... Que vagi molt bé, bon dia.
6: I de clar, has de berenar, has de berenar. No només hem de fer berema, també has
1: sí?
6: de berenar.
1: Bueno, jo, què tenc que dir? Que jo sí. he arribat a darrere, eh? Jo no he vingut a les 6 del matí,
6: això t'anava a dir, que aquesta gent s'ha aixecat molt, molt prest, eh? No sé, t'anava a demanar quina hora t'havies aixecat,
1: molt
6: tu.
1: Molt, molt prest s'ha aixecat, aquest... No, jo és que hi vaig fer un poquet més tard. Bueno, David, que me'n quedarà, no, no?
7: Et queda sobrassada.
1: Sobrassada, bueno, ho podem aclarir.
7: Torrada, més
1: torrada, igual. Torrada, Però no mossegada.
7: No mossegada perquè t'he vist amb ulls de gana. I he pensat, no frixis tu tampoc, que encara li podràs deixar una mica de sobrassada torrada.
1: M'esquia en David, que l'estigui aquí, eh?
6: Molt bé.
1: I en, bon profit.
6: Crec que estava menjant, de fet, eh? Tenies la boca plena, pobret.
7: T'he de dir que és el primer any que em llevo tant d'hora per venir, eh? Perquè jo sempre venia, com que jo això del berenar ja ho sabia, jo ja venia a la part del premi, que diguéssim, però picava poc per no semblar massa, no? Però avui, com que he treballat, avui he tingut...
1: Avui ben merescut.
7: Avui ben merescut, exacte.
1: Fantàstic. L'any que ve vam, si jo també ho faig, que avui he vingut a berenar.
7: Vale, doncs a les 6 aquí.
1: L'any que ve. Bueno, vaig a veure què trobo, que tinc molta gana, que acabi d'anar molt bé el dia, Juanmi.
6: I tu també, aprofita per berenar, que tinguis un molt bon dia. Gràcies, Clara.
1: Gràcies.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: TV3 Ràdio és actualitat.
0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
8: Aquest programa de ràdio és legendari.
9: És un facto.
10: Ens enyorau? Tornem!
11: Bolleria absoluta!
10: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
12: Mare meva, quin vespre!
13: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
10: Ulala, monagul, bají,
13: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
10: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
11: Que repiquin!
0: La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
14: Les 10:30, no mos movem de Menorca, seguim per aquí a prop, concretament a Ciutadella, i ara veureu per què vos ho explicam. Recordeu que el pròxim 12 d'agost tindrem una cita especial amb l'eclipsi, ningú parla de res més, una cosa tan breu, no?, a vegades, que mos dona molta satisfacció, no?, per veure com serà, tothom pendent de ses ueres. IB3 també ja té ses seves ueres, jo les tenc, no sé si Luis Menéndez t'han donat ses ueres també, sí, aquí a la casa. Podria posar una altra cosa, però són oficials, són bones, tot i que posi IB3, que a vegades un diu no, és que posa una marca, no, són ses bones, simplement que fem publicitat de la ràdio pública de les Illes Balears, faltaria més. Idò, tothom està pendent del cel, del que passarà. Un eclipsi sempre desperta molta expectació. I durant les darrers mesos, hem parlat també amb Pep Marcús, president del Club Newton, hem parlat de la necessitat de tenir molta seguretat a l'hora de poder veure aquest eclipsi, de no fer-ho amb radiografies, no fer-ho amb ueres de sol, no hem de tenir accidents. També hem parlat molt de tema de logística, quan anem a veure-lo, ja sigui, per exemple, aquí a Mallorca, a la Serra de Tramuntana, on podem anar, no hem d'embossar, no hem de tirar coses en terra, alerta amb els incendis, que fa molta calor. De tot això n'hem parlat. Però avui parlarem des d'un altre punt de vista, perquè què passa amb els mòbils a l'hora de gravar l'eclipsi? Què passa amb les càmeres per als mitjans de comunicació? Es poden fer malbé? Idò, sí, si no aneu alerta, pot passar. Com es pot fotografiar un fenomen com aquest sense posar en risc no només els ulls, sinó també l'equip tècnic? Idò, per resoldre totes aquestes preguntes, avui ens acompanya, ell es troba ara mateix a Ciutadella, està d'ella passejant, ell és en Toni Cladera, un dels desenvolupadors de Photopills, és una de les aplicacions de fotografia més prestigioses del món. Ell també és membre de Mussols de Llubí, d'aquí de Mallorca, és un grup d'aficionats a la fotografia nocturna i també a l'astrofotografia. Clar, volem parlar amb ell d'aquesta part més tècnica, que també és superimportant. Toni, molt bon dia, com estàs?
15: Hola, què tal? Bon dia. Mira, passant un poc de fred per aquí, per Ciutadella.
14: Un poquet sí. De fred. Supos que dues ueres de sol, però, posades per aquest fred.
15: Sí, te puc assegurar que sí.
14: Sí, perquè fa... Sí. Quin temps teniu per Ciutadella? M'imagino que també molta calor, mos ho deien a Marga Ribas, i no, quina temperatura tens per allà ara mateix?
15: Ara molta basca, molta humitat i una temperatura que ja, ja arriben quasi als 29-30 graus.
14: Vull dir, I de res de nou, eh?
15: Res de nou, que no hi hem fet aquests dies.
14: Igual sí. Que a Eivissa, que a Formentera, que aquí a Mallorca...
15: Exacte.
14: Tot és igual. Sí. Toni, sempre mos diuen que no hem de mirar el sol directament. Això ja ho sabem, perquè és molt perillós. Les ulleres de sol no serveixen, també ho sabem. Per això hi ha aquestes ulleres especials, no?, per poder mirar el cel en esdeveniments com aquests d'un eclipsi. Però, exacte, clar, què passa amb les càmeres i els mòbils? Ho tenim com a molt oblidat. També se poden fer malbé?
15: I clar, hem de pensar que les mesures que nosaltres prenem pels nostres ulls també els hem de prendre per les nostres càmeres. Les càmeres, els mòbils, tenen ulls, diríem. Tenen uns sensors que repleguen tota la llum que els hi entra. I, per tant, en el moment de l'eclipsi, o no eclipsi, si feim una llarga exposició durant unes dues hores que pot durar tot sedent, sí, el sensor ho pateix. El sensor ho pateix i podem cremar aquestes cèl·lules de fotolits que tenim ara serà el sensor, tal qual com si fossin els nostres ulls.
14: Què vendria a ser? Com el xip de la càmera? És a dir, quines parts de la càmera realment poden quedar afectades?
15: Si és una càmera reflex normal de tota la vida, quedaria afectada seguríssim la cortineta de l'obturador. Aquella coseta que s'aixeca cada vegada que feim una foto, quan sentim clac, mal, sí. Allò és una al·legació de metalls. I jo ho he vist amb els meus propis ulls l'any 24, quan una persona va fer una foto, va fer unes quantes fotos era sol, i li van sortir ple de forats. Era preciós veure aquella cortineta plena de forats i el sensor també romput.
14: Ai.
15: Vull dir que s'ha de tenir molt en compte.
14: I els mòbils també se poden córrer risc, per molt que tingueu un iPhone 27, ja no sé per quin van.
15: Sí, si tenim un iPhone 30.000, 48, com és que vulgui, te puguis imaginar, tenen el mateix sistema, el que passa que el sensor, el que rep la llum, en tos de ser tan gros com una càmera, és molt més petit que l'ungla de dit petit.
14: Val?
15: Però igualment cap de llum. Si cap de llum i la tenim prolongada durant l'eclipsi, durant un dia normal, cap a del sol, també hi hauria una avaria bastant grossa.
14: Si fem una fotografia ràpida amb el mòbil, per exemple, hi ha perill?
15: No hi ha perill, a no ser que em proves el teleobjectiu dels mòbils, tenim un 5x, un 6x, o em prou un d'aquests objectius que venen per mòbils, que ara se'n pot de moda, sí que podria rebre, perquè el que fa un objectiu, quan tenim aquests objectius tan grossos, el que fa és un efecte lupa. Vos recordeu quan érem petits, que anàvem pel camp i anàvem allà amb una lupa i podíem fer foc inclús a segons quines parts d'un paper, i d'això és el mateix. Vull dir, fa un efecte lupa, i aquest efecte lupa és super, super, però molt perillós pels nostres ulls i igualment també és perillós per les nostres càmeres o mòbils.
14: No tenim massa temps, tenim un minut, però sí que te vull demanar una cosa molt concreta, que és, a través de la càmera, un tècnic que miri, que estigui preparat, que tingui la càmera protegida, també s'ha de mirar en les ulleres? En les ulleres per veure l'eclipsi? O no seria necessari?
15: Si la càmera tens un LCD, si tu no mires a través d'un... Si tu no mires a través d'un visor òptic, vale?
14: Sí.
15: Si no mires a través d'un visor òptic, pots mirar per ser LCD, però clar, t'has de llevar les ulleres per mirar la càmera. El que no podem mirar és el sol. El sol directe no hi podem mirar, sense ulleres. Però a la càmera, si a la càmera li fem un pot d'ombra, o li posem una finestreta, per poder-la veure, no hi ha cap problema. El problema és quan miram òpticament a través d'una parella.
14: Molt bé. Vale?
15: Per això he recalcat tant el sistema de les càmeres reflex.
14: Molt bé, idò, tothom pendent d'aquest eclipsi i els mitjans de comunicació saben que han de tenir la càmera ben protegida i els que sou aficionats, alerta, que no només vos podeu carregar la visió dels ulls, sinó també aquesta parella amb el qual graveu. Toni, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquests 5 minutets i per donar una mica de llum i te deixo que vagis per la sombra.
15: Moltíssimes gràcies i a disfrutar. Si la gent ha d'agafar o fer fotos o no fer-ne perquè no està segur, que ho vegi i ho disfruti. És el millor que pot passar.
14: Gràcies, Toni, una ferrada.
15: Vinga.
14: Adéu.
15: A vosaltres. Adéu, vagi bé. Adéu.
4: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: TV3 Ràdio és...
1: Entreteniment.
9: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
12: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
16: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
17: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La gran vida. El setè

0: que, per tant, si ja és difícil gravar una pel·lícula, més difícil encara és fer-ne dues i moltes vegades amb èxit, que no vol dir que per fer més sigui millor, però en aquesta ocasió sí que hi ha casos de pel·lícules que han tingut molt d'èxit.
1: Normalment, fer una pel·lícula, sobretot per directors i per directores, és veritat que els actors també en xerrarem de casos, però és més fàcil, diguéssim, perquè se pot compaginar rodatges i se poden un mateix any, però hem de tenir en compte que un director o una directora pot estar de mitja de 3 a 5 anys desenvolupant un projecte per fer una pel·lícula. Per tant, que dues pel·lícules s'estrenin el mateix any vol dir que han estat fent moltíssima feina i també que tenen la capacitat i l'èxit com a directors o directores consagrats per dur a terme dos projectes alhora.
2: Però, clar, el que tu dius, és a dir, no és que se fa... És a dir, potser s'estrena aquell any, però, clar, duen uns anys
1: efectivament
2: fent la feina. Vull dir que no és que amb un any han fet les dues i ja està estrenada.
1: Desenvolupant guió, fent càstings, tot el tema d'art, cinematografia, fins que en el final pues, el roden durant un mes, mes i mig, i després ja sí que s'estrena, coincideix, i anem a xerrar, efectivament, d'estrenes en el mateix any, no?, d'aquests grans directors o directors.
3: I bé, i estrenes de grans pel·lícules, que és un poc escàs, perquè, evidentment... és difícil, no?, que coincideixin, com diu en Mateu, dos projectes, probablement més fàcil en el cas d'un actor, per lo que deia, no?, perquè les tasques que ha de dur, bé, que ha de fer un rodatge, l'elaboració d'una pel·lícula són, evidentment, més, és l'autor i és la gran energia que ha d'impulsar tota la resta del projecte i de la gent que està implicada, però és que el difícil és que siguin dues pel·lícules bones, o dues pel·lícules molt bones. És a dir, n'hi ha molt de casos de persones que han fet o que han treballat a molts de diferents projectes o pel·lícules dins un mateix any, però és que tenim ara una llista de directors, d'actors, d'actrius, amb dos títols increïbles, que pareix mentida que poguessin coincidir, no?, en els temps directament.
1: De fet, si xerrant d'un dels directors més importants, sobretot dels anys 70 o de la segona meitat del segle XX, ens ven al cap directament en Francis Ford Coppola, director del Padrino, del Padrino 2, i que justament l'any del Padrino 2, en el 1974, també treu La conversació, que no la tenim tant a l'imaginari col·lectiu, diguéssim, o que la coneguem tant, però aquella pel·lícula va guanyar Cannes. Per tant, estem un any en què estrenen La conversació i El Padrino 2, dues pel·lícules increïbles, espectaculars, d'una dimensió artística mayúscula, i que damunt també va tenir reconeixement a nivell de premis. Per què? Perquè va estar nominada, efectivament, el mateix any a millor pel·lícula en els Oscars, tant una com l'altra.
0: Com si el mateix any se disputava la Eurocopa i el Mundial.
1: Exacte. I ho guanyat la mateixa selecció.
3: És un poc la temporada d'en Fabián, no? Champions i Mundial, i ja està. I Balón d'Oro per a Coppola.
0: Efectivament. I després Argentina. És broma, és broma, és broma. No, perquè ara gent és que mos escolten.
3: Ara direm dues pel·lícules de Ricardo Darín i ja està. Sí.
1: Però, efectivament, en Francis Ford Coppola sí que és veritat que té aquesta dècada dels anys 70 que és pràcticament inigualable, perquè tenim El Padrino 2, La conversació,
3: Apocalypse Now.
1: O sigui, són pel·lícules que podrien estar entre les 10 milions de pel·lícules de la història fàcilment, i són totes d'un mateix director, la mateixa dècada. I justament, un mateix any, fa dues pel·lícules increïbles.
3: Totalment. N'hi ha més casos, no?, de directors, evidentment. Un exemple gegant sempre que xerrem de cinema és Coppola, i més, com deia Mateu, en els anys 70. Però hi ha altres casos. Un dels seus companys de generació, no?, d'aquesta generació des New Hollywood,
1: des New Hollywood, sí.
3: I de ses barbes, de era en Steven Spielberg. Un dels grans directors de la història del cinema, indiscutiblement, amb moltíssim d'èxits, no només de taquilla, sinó també de crítica a la seva esquena, i sobretot, si ens centram en aquesta fita que xerràvem, no?, de dos pel·lícules en un any, l'any 1993 d'en Steven Spielberg, que és directament que no se pot creure quan te diuen.
1: Sí, no, ja no només que no t'ho puguis creure perquè hagi fet dues pel·lícules en el mateix any, sinó perquè són diametralment oposades. Clar. O sigui, són pel·lícules que són, efectivament, Jurassic Park i La llista de Schindler.
0: És això que estem escoltant ara? Això seria La llista de Schindler.
1: Efectivament, això és La llista de Schindler.
0: I l'altre, dinosauri, o sigui, no té res a veure. Exacte. Jueus amb el dinosauri. Bé.
1: Efectivament, o sigui, holocaust per un costat i dinosauris, o sigui, és algo...
3: Bé, en Steven Spielberg, i ara estem sentint John Williams, és a dir, també, com dèiem, està en tots dos projectes, les bandes sonores de totes les dues pel·lis són seves, i és el que deia Mateu, la capacitat de canviar d'energia,
1: de registre
3: entre una pel·lícula i una altra, perquè en aquest cas, a més, bé, la interhistòria és molt interessant, com que

0: Poden xerrar directament de com se creen aquestes pel·lícules i de la germanor que tenen per estar fent-se a sa vegada, no? Com La llista de Schindler és un títol molt personal per part d'en Spielberg, que vol xerrar de sa història, dels seus avantpassats i del patiment que van sofrir en els camps de concentració de la Segona Guerra Mundial, i com també la seva energia de creador de blockbusters, de cinema d'entreteniment, i de la seva capacitat de crear grans produccions dins indústria cinematogràfica li duen a fer a la mateixa vegada aquestes dues pel·lícules. I, per exemple, quan acabava un dia de rodatge d'una jornada a La llista de Schindler, ell deia que intentava plorar tot el que duia de dins per la tensió i el que vivia mentre estaven rodant, i quan havia acabat de plorar, cridaven en Robin Williams perquè li pugés un poquet l'ànim,
1: sí.
0: I se posava en la postproducció dels dinosaurios. És a dir, que la manera de canviar el xip...
1: Canviava de registre,
2: totalment,
1: no?
2: Totalment. De fet, el to després de Jurassic Park hi ha molt de diàlegs en to d'humor.
3: Hi ha
2: molta comèdia, en res a veure en La llista de Schindler.
0: No, les aventures familiars, aquest tot de terror, no?, que té sempre el cinema de Spielberg. I...
3: De fet, Jurassic Park és un poc més Spielberg que té tothom en el cap, no? Aquest Spielberg d'aventures, de cinema familiar, de... E.T., d'Indiana Jones, no? I La llista de Schindler és algo més diferencial a la seva carrera. Uh-huh. De fet, és la que li va donar 7 Oscars i en la que va tenir gran èxit, no? Però tothom se'n recorda de Jurassic Park perquè és precisament aquesta capacitat que tenia en Spielberg d'arribar a la gent. De fet, La llista de Schindler no l'havia de dirigir ell, l'havia de dirigir una altra persona amb origen jueu, que era en Billy Wilder.
0: Billy Wilder, sí, que de fet va sortir de la sala i va dir, bueno, jo mai podria haver fet aquesta pel·lícula, és a dir, que ja està bé que l'hagi dirigit.
1: Va reconèixer, no?, que era la millor decisió, sí, que no hagués fet.
0: Però n'hi ha moltes històries d'aquestes, perquè, per exemple, li van oferir també a un director sense aquest origen jueu, que és en Martin Scorsese, mentre que en Spielberg li havien oferit El Cabo del Terror, és a dir, El Cabo del Miedo, no?
3: S'ho van acabar girant. S'ho van
0: intercanviar, sí. Totalment. Sí, aquestes històries de Hollywood, no?, que sempre són molt interessants, no?, totes aquestes orígens de les pel·lícules. N'hi ha un altre director i un altre any, que a més, com Mateu, és molt fan com toca, evidentment, sí, quan xerran de cinema, passant de les grans produccions a produccions, no diré més petites, perquè no ho són en ànima, ho són en pressupost, però viatjam a Europa...
3: Exacte, viatjam de Hollywood en el cine independent, o el cine d'autor europeu, i anem a xerrar d'Ingmar Bergman, un dels millors directors, director suec, dels millors directors de la història del cinema, que hi ha grans títols a la seva carrera, però just coincideix que té aquest gran any, en el 1957, que estrena tant Fresas Salvajes com El Séptimo Sello. Recordem Fresas Salvajes, la història d'aquest home gran que comença a recordar la seva vida a través d'un viatge, i El Séptimo Sello és aquesta pel·lícula que xerra de com un templari, un soldat, intenta escapar de sa mort i juga a ses cacs, aquesta imatge icònica que tenim d'un individu jugant en sa mort a escacs, no? Imatges que han passat a la història del cinema i que són possiblement dues de les millors pel·lícules també del cine europeu de tota la història, i van coincidir en el mateix any.
0: I per qui li faci ganes, hi ha un documental molt, molt interessant sobre precisament aquesta conjunció de pel·lícules dins el mateix any, que és Bergman, Su Gran Año. És un documental que el teniu ara mateix disponible tant a Filmin com a Prime Video.
2: Uh-huh. I que parla d'aquesta secció.
0: Exactament. I en cas concret
3: d'en Bergman. Agafa aquest exemple d'aquestes dues pel·lícules i ho retracta de manera molt interessant. La veritat, ho recomanem bastant.
0: I el que dèiem és que són moltíssims exemples, no només de directors, que n'hi ha, per exemple, pensàvem en Mel Brooks, no? Si passàvem també a o produccions de comèdia, Sillas de Montar Calientes i El Jovencito Frankenstein també són del mateix any, no? Aquestes paròdies de cinema de l'oest i de cinema de terror de monstres com en Frankenstein, però també amb actors. Jo m'agraden moltíssim alguns exemples, com per exemple en DiCaprio, que és un dels meus actors preferits. L'any 2010 té Shutter Island amb en Martin Scorsese i Origen amb en Nolan, que també és interessant, no només perquè siguin dos pel·lículons, sinó per la capacitat, no?, i com ha de ser treballar amb dos personalitats tan potents
3: i tan marcades,
0: etc. completament i com canviar la manera de treballar.
2: Shutter Island és aquella presó de...
3: Efectivament, de... Que, aquest psiquiàtric...
2: Un psiquiàtric, això, que no me sortia. Un psiquiàtric que està a una illa i
0: exactament.
2: I doncs són dues pel·lícules totalment psicològiques, tant d'origen com l'altre, no?
3: Que tracten la ment i el desenvolupament de l'individu.
2: Origen ficada dins el somni, no? Quan tu ets conscient que estàs somiant, no? No sé si us ha passat alguna vegada, no?
3: Els sueños lúcidos.
2: He somiat que somiava, i doncs la pel·lícula va d'això, és una locura.
0: I no hi ha capes i capes i capes de somnis. Una altra que també m'agrada moltíssim, ja per afinitat personal, no? Orlando Bloom en 2003, és tant com una saga com El Senyor de los Anillos amb El Retorno del Rei, no?
3: Que s'enduria 11 Oscars.
0: Sí, és la pel·lícula més oscaritzada de la història, amb Ben Hur i amb Titanic, i arranca una altra saga importantíssima de la que hem xerrat ja, que és Pirates del Caribe, no? La que volem xerrar tantes vegades en Mateu i jo, perquè és que és una de les sagues de les nostres vides.
1: Vos agrada!
0: Obsessionats.
3: S'ha de reivindicar.
0: Jo cada dia he de dedicar 5 minutets a pensar Pirates del Caribe. I ja de... Sí. Jo 5 minutets, ja està. I a partir d'aquí ja puc fer dia.
3: Meravellós. Sí. No, i vull dir, aquí tornes a una altra... Aquí sí que hi ha una certa unió, perquè són dues pel·lícules amb una certa fantasia, amb un sentit d'aventura i amb uns, diguéssim...
2: M'encanta quan dius aventura i que soni Jurassic Park.
3: Ho tenia...
2: Que va morir el sector principal,
3: efectivament,
2: no?
0: Que també setmanes. Té un exemple d'aquí, en Sam Neill. En 1993 té Jurassic Park i el piano. És a dir, per tot això que dèiem, no? De que en el cas de Hollywood, però com moltes vegades està tot connectat.
3: Clar, i que té aquesta imatge Jurassic Park de la primera vegada que veiem un dinosaure, que és la primera vegada que se veu des del públic uns dinosauris amb aquesta...
2: Sí, des dels anys 60-70 que se veia
3: d'aquella forma,
2: que se veien que deies
3: eren
2: que
3: putre, maquetes,
2: va ser la primera vegada que varen veure que, com una cosa molt real.
3: I Spielberg és molt conscient d'això i ho roda d'una manera molt particular, com aquests personatges veuen per primera vegada.
0: Sí, l'important no és tant els dinosaures, sinó la reacció en els dinosaures. I a més, això, els dinosaures que coneixem tots a dia d'avui, els inventen Spielberg, perquè són molt diferents, tant els dinosaures com bé, els sons que fan i tot això. Els velociraptors no són així.
3: I xerrant de dinosauris, ara recentment Spielberg a Netflix ha estrenat una sèrie, una sèrie documental, una sèrie en què se fa un repàs de les històries dinosauris.
0: Narrada per Morgan Freeman.
3: Narrada per Morgan Freeman, sí.
2: Ah, me sona. Sí.
3: Igual que també en Morgan Freeman tenia aquests documentals que xerrava de l'univers i era SSB Bow explicant tot, ara m'han fet una de dinosauris.
2: I fiquen en Morgan Freeman allà, no? Amb els dinosauris, se fiquen enmig?
3: No, o crec que és simplement Bowen Off. Però sí.
2: M'hauria agradat.
0: És major Morgan Freeman, però no tant.
2: No
0: hi havia imatges.
2: No sabia si el ficava mentre ell explicava i tenia els dinosauris allà per davant.
3: Sí, i la veritat és que... Però és que és un dels tòpics que li agrada molt en Spielberg, que és els temes de dinosauris. O sigui,
0: sí, té sentit, no?
3: Sí, després d'haver desenvolupat una de les sagues més importants del cinema.
0: Se diu sempre que els nins en els 4 anys han de triar una obsessió, que són els dinosaures, els trens, els cotxos o els superherois, no? I Spielberg va agafar trens i dinosaures.
2: Ara m'he sortit una mica de fil, perquè no xerraven tant de dinosauris i d'això, però estàu d'acord amb jo que la darrera pel·lícula, que no sé de qui era, crec que no era d'en Steven Spielberg, de dinosaures.
3: No.
2: Sí, potser, no sé, però que no té tant de realisme.
0: De la nova saga, dius.
2: Sí, que la darrera pel·lícula que ara varen fer en el cine, els dinosaures no me van agradar com estaven fets.
3: Això hi ha alguna cosa de...
2: O psicològic, han perdut el factor sorpresa.
3: Exacte, està més relacionat amb això. Sí que se nota que si imatge digital...
1: De veure no són, això està clar.
3: No, això està clar.
1: Això ho tenim clar.
2: Què dius ara?
1: De veure no són.
2: Ara m'ho fotut.
3: Encara no m'ha arribat la clonació de dinosauris.
1: Fins aquí hem arribat. Però, mem, des primer de tots, en els d'ara, no me diguis tu que no apareixen més per els d'ara.
2: D'ara, de la darrera pel·lícula...
1: Crec que no se veu molt postissó, això és com el tiburón.
2: No ha hagut evolució.
1: Això és com el tiburón. El tiburón, des primer, se veia aquell home, se veia sa mà per de dins sa boca, quasi.
0: Però tot i que Suïssa se sofistica, i sí que és vera que són més capaços de diferenciar, no? I que probablement en els anys 90, quan s'estrenen, és el més realista que ha vist l'espectador a la seva vida, hi ha una fisicitat quan existeixen aquestes coses, quan existeix el dinosauri i està davant, quan és un animatrònic o està acabat de fer amb CGI, però no és tot generat per
3: imatge digital,
0: hi ha una capacitat de no abstracció, és a dir, jo me passa moltíssim amb no vull fer espòlio, però amb un monstre que surt, La Cosa, no?, d'en Carpenter. Aquest mateix monstre, quan està fet després a digital amb el remake que se va fer fa 10 anys, perd moltíssim d'impacte perquè d'alguna manera et serveix és conscient de que el que veu no existeix.
3: Efectivament.
0: No és.
3: Passava molt també en els exèrcits, quan se fan grans guerres a pantalla, l'ull de l'espectador detecta, tot i que veus una maragunta de gent moltíssima bregant entre uns i altres.
1: Això és com aquest de que ara fa un mes se va estrenar Odissea, no? Que va fer tot de veres.
0: És que clar, Nolan està obsessionat amb això i cada vegada que ha fet un efecte ha de ser efecte pràctic. No?
1: Però a Nolan tenen... aquest té un pressupost.
0: Que jo l'únic que m'ha plantejat...
1: No? Sí. 10 i 3 ràdio de televisió o 20 o 30.
2: Per això hauria de ser la gran Odissea.
1: Exacte.
0: Diuen del Nolan, no? Que l'únic que no se sap com ha fet és posar les lletres d'Universal a l'espai. És l'únic que no se sap com ha estat capaç de fer-ho. Però sí, aquesta abstracció que se fa quan una imatge és digital és diferent que quan és físic. Jo m'agrada per això que dèiem de la pèrdua de l'efecte sorpresa. Clar, si tu fas una pel·lícula per fer Jurassic Park, que és el que va passar probablement amb Jurassic World, amb el reboot directe de l'any 2015, si no record malament, és una manera de jugar. Però a partir d'allà ja t'has aproximat moltes vegades en el fenomen, no? De lo que és tenir un dinosaure que els velociraptors te volen caçar i els tiranosaures el jefe final i tot això. Però, per exemple, jo m'agrada l'aproximació d'en Bayona a la segona de Jurassic World perquè ho transforma en una espècie d'alien, no? Com un... És només un dinosaure que és molt, molt, molt dolent i molt perillós i estan a una mansió gegant, no? I canvia aquesta illa per la claustrofòbia d'un espai tancat i això d'un alien, no? D'un depredador completament infal·lible.
3: Totalment, i és que s'han fet... moltes reinterpretacions del mateix. Quan les sagues s'allarguen tantíssim, clar, has d'intentar cercar premisses que puguin donar una certa actualització al públic i puguin anar a veure el cinema amb una certa il·lusió. Això és el que li ha passat a les darreres ja de Jurassic World, que es tira tant que no arriba.
0: Sí, no, totalment. De tota manera, i que els dinosaures són molt, molt interessants. Ara pensava... No, m'agrada moltíssim. És que jo en els 4 anys vaig escollir també els dinosaures. Jo estic obsessionat amb tots els dinosaures. Però ara pensava... És que me venien títols en el cap i deia me faria ràbia si me n'anàvem avui i no he dit també l'any de Niro del 95, que sí. És que és Casino i Hit. Ja me sap greu, però ja per llençar més noms, no?
2: Bueno, molt bé.
3: Sí, sí, dues pel·lícules prescudes, però que cada un d'un director o...
0: Sí, totalment diferent, totèmic, amb Michael Mann i Scorsese, que clar, no serien dels mateixos anys, sinó una altra data d'aquestes inútils, no? Però de curiositat, si Casino no fos la pel·lícula, jo crec que amb el rècord de la postproducció més llarga de la història, va ser més d'un any de muntatge, que és una cosa completament impossible.
3: Que quan veus la pel·lícula té sentit.
0: Sí, no, té molt de sentit.
3: Però, efectivament, no, si no s'hagués llegat tant, no s'haguessin estrenat alhora.
0: Sí, però bueno, tenim mil exemples. El 2013 me'n record també Denis Villeneuve, no? Va estrenar Enemy, que és aquesta pel·lícula de... Bé, és que a més són dues pel·lícules de Denis Villeneuve protagonitzades o coprotagonitzades per Jake Gyllenhaal, és a dir, empaten tant actor com director fent dos pel·lículons en el mateix any, quan dèiem Enemy, aquesta pel·lícula que tracta el tema del doppelganger, d'aquesta idea de que en el món hi ha qualque persona idèntica a tu, que és la mateixa persona,
3: i
0: Prisioneros, que és una de les millors thrillers moderns de tots els temps.
3: És que són dues pel·lícules molt inquietants, tant una com l'altra.
2: Idò, tenim un minut perquè arribem a les 11 i mon Andrea.
0: No sé si s'estima més a Mateu seguir tirant noms o t'encalla.
3: No, simplement tancaré el que han començat. La complicació de dur a terme dos projectes alhora, pensau ja no només a nivell personal, tenir que gestionar la teva vida personal a l'hora que estàs desenvolupant dos projectes artístics amb, com passa en Spielberg, amb cents de milions de dòlars darrere, pot ser algo que no sé com no se va quedar calvo en el 93.
2: S'estrès.
3: Exacte, exacte.
2: Quins moments. I de res, molt bé, m'agrada molt aquesta secció. Hauríem de fer un dia una secció de
0: gent gran...
2: No, de dinosaurios, però en el bon sentit de la paraula, de grans directors que ja tenen una edat, que ja han complit més de 70-80 anys, i a veure com veus el seu futur i fins quan haurien d'estar fent feina, així com en, jo què sé, en Clint Eastwood té 96, per fer una mica de dedicatori, no? L'homenatge a tots aquests grans... És que se n'aniran a poc a poc, Woody Allen... De Niro, el Pacino, tots aquests.
3: Ho apuntam, i ho
2: molt
3: farem.
2: Molt bé, tenim deures. I de res, Raül, què feim?
1: Bona anam informatius, no?
2: Bona anam informatius i nosaltres tornem demà a les 9.
1: A les 9, aquí puntuals, a la gran vida. Adeu.
2: Adeu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. La nova gestora que explotarà la Marina de Formentera els pròxims 100 anys baixarà els preus dels amarraments. Es vol tornar al port als residents, diu Portmet, que també preveu la construcció d'un nou edifici d'aparcaments. El projecte exposa la nova concessionària és un conjunt de millores perquè sigui també més respectuós amb el medi ambient. Pepe Rosselló es el gestor de la Marina de la Savina.
2: Y que se ha buscado que el residente pueda disfrutar del puerto y disfrutar del mar, que las profesionales de la náutica, las empresas de charter, también los locales, que el puerto sea accesible económicamente. Porque evidentemente si tenemos rentas o amarres caros, también lo pagan los ciudadanos y los que nos visitan.
1: La nova concessionària podria entregar el projecte per executar les obres a l'octubre i a partir d'aquí serien gairebé 2 anys d'execució. La Conselleria d'Educació i Universitats ha invertit prop de 600.000 euros a obres menors de millora, adequació i manteniment als centres educatius de Palma durant aquest curs passat, 2025-2026. Actuacions per adaptar espais educatius a noves necessitats, reforçar la seguretat, ampliar els serveis d'educació infantil, primària, secundària i formació professional de la ciutat. El secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Sunyer, n'exposa alguns exemples.
3: També s'han executat treballs relacionats amb digitalització i les infraestructures tecnològiques, la climatització, renovació de fusteria, reparació de cobertes, la instal·lació de sistemes de control d'accés i adequació de patis i espais exteriors. La Conselleria d'Educació i Universitats, amb això, manté el seu compromís amb el manteniment, modernització i adaptació de les infraestructures educatives de les Illes Balears.
1: La Policia Nacional ha detingut a 2 homes per suposadament entrar a robar en una casa aprofitant que l'habitant es trobava hospitalitzat. Ha corregut aquest divendres al barri Palmesà de Savileta quan el servei de seguretat del domicili ha alertat de la presència de 2 persones a l'interior. En arribar a la patrulla han trobat els sospitosos amagats al jardí i amb casc de moto integral per evitar ser identificats per les càmeres de vigilància. Després de ser detinguts per un delicte de violació de domicili i danys, han estat traslladats a dependències policials. Actualitzam el balanç de persones que han perdut la vida a la mà durant l'episodi d'entrada massiva i irregular a Ceuta des del Marroc d'aquest dijous. Ja serien 67 els cossos recuperats per la Guàrdia Civil, segons informa delegació del govern a la ciutat autònoma, que més ha afegit que durant aquesta jornada es traslladaran diverses forenses des de la península cap a Ceuta per fer la identificació d'aquests cossos. Hem d'afegir també que des de primera hora del dia es treballa en la col·locació de barreres de contenció a l'espigó del Tarajal, a la ciutat de Ceuta, per evitar nous episodis. Es tracta d'un complement a la línia de boies fondejades a la mà que ja ha instal·lat l'Armada, i que reforça ara amb aquesta barrera pneumàtica que mesura 500 metres de longitud i de 70 centímetres d'alçada. També té una part submergida de fins a 1 metre de profunditat per evitar precisament que s'arribi a la costa des de la mà. Així ho ha notificat el govern central després d'una nit que ha definit com de normalitat sense nous incidents. Tot a punt per la 52a edició de la Marxa del Güell a Lluc a peu. Els qui encara no hagin recollit el dorsal ho podran fer avui a partir de les 6 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya, mentre que la sortida està prevista, recordeu, a les 11 del vespre. Francisco Bauzà és un dels organitzadors que ha fet recomanacions a la Gran Vida.
4: Està preparat perquè si hi ha gent que no pot continuar, tenim els nostres voluntaris, tenim els microbusses escova que els recolleixen a partir de Festa del Parc, tenim la Guàrdia Civil de Tràfic, que és un gran color nostre, les policies locals... El primer que han de fer és complir les normes. Anar entre el cotxe d'inició, el cotxe de cierre i per carretera.
1: Recomanacions per la seguretat. És tot, més notícies al butlletí de les 12. Ara, no venim amb manual.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: IV3 Ràdio és diversió.
1: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de las Illes Balears.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 11,50 euros kilo y los bastones de cacao bandeja de 5 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Sant Joan, el 36 o 7 està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio.
4: Hola, sóc na Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a la ràdio, en especial fer la secció retro amb la meva predina.

0: Voleu conèixer un poc més en els especialistes i talleristes de No Anim en Manual? Idò, han preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor a ells i a les seves seccions. Avui és l'estorn de Naraceli, la primera adolescent de No Anim en Manual, molts la coneixeu, que durant anys ha estat, atenció, s'experta en el món retro, que ha posat a prova pares i fills en molts concursos. Hola, Araceli.
1: Hola.
0: Que estàs preparada?
1: Bueno, ai.
0: Sabem moltes coses sobre tu com a adolescent del programa, però volem avui aprofundir en aquesta visió de Naraceli com a... o versió de Naraceli com a presentadora de concurs retro.
1: Vinga, ho intentaré fer bé.
0: Sí? I de vinga, anem a començar pels inicis. De petita ja t'agradava posar a prova pares o amics?
1: Més que posar a prova, els concursos.
0: T'agradaven els concursos?
1: M'agraden els concursos, sí.
0: I eres fan de les coses retro?
1: Sempre ho he estat, sí. En Enrique Llana, tot aquest tema, ja m'ha agradat. Les reposicions de nit de cap d'any les he vistes totes.
0: Molt bé, així m'agrada. Hem de dir que tu fas ràdio des dels 13 anys i que abans de preparar concursos retro tenies una secció friki.
1: Ui, sí, allò era salvatge.
0: Era peculiar.
1: Sí, bastant friki. M'ho currava molt, m'encantava.
0: Vinga, anem a parlar de sèries, de dibuixos i programes retro que has analitzat els darrers anys. En quina te quedes? Quina te va cridar especialment l'atenció quan feies la recerca de dades?
1: Bé, a jo m'encanta la fusió Espanya-Japó que se va fer, no? En D'Artacan, per exemple. Hi havia com tota una saga de personatges, animalets antropomòrfics, de clàssics, que me va aparèixer una cosa brutal. I les traduccions a l'espanyol, increïbles.
0: És vera que molts de dibuixos que no semblava que fossin de Japó, ho eren.
1: Sí, sí.
0: Pràcticament tots, no?
1: Gairebé, na Heidi i en Marco, que ningú pensa, són animes. Tots han vist anime.
0: I tu vas aprendre tots els noms, a més, originals, en el seu moment. Ara ja no te'n recordaràs, no?
1: Jo en Nessica total.
0: Quins són els teus personatges retro preferits?
1: Bé, producte espanyol. La calabaza Ruperta.
0: Molt bé, eh? És un, dos, tres.
1: És graciosa, sí.
0: Te saps la cançó?
1: Sí, me la sé, però no m'ho faig.
0: Un, dos,
1: tres.
0: Molt bé, es fa el sabó i
1: aquí
0: tot.
1: Aquí estamos juntos otra vez.
0: Molt bé, Araceli, molt bé. Amem, tu vas començar en el programa des dels seus inicis, això ja ho sabem, ara ets la primera adolescent de No Anim en Manual, però recordes quan vas començar a fer concursos retro?
1: Bueno, sí, jo ja m'havia de reinventar, perquè això d'adolescent granada ja no s'ho duia.
0: Clar, ara ja tertuliana millennial.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, però ara abans... ja tinc un lloc. Vaig a ser, bueno, dels concursos retro. 2020, por ahí, a la pandèmia, per trucada telefònica.
0: Clar, varen quedar que no podia ser presencial i tu eres encarregada de posar a prova tots els pares, perquè en principi concursaven pares.
1: Sí, la veritat que sí. Ben motivats.
0: Ben motivats. I com eren aquests concursos retro? No venim en manual, primer per telèfon i després en els estudis, quan varen retornar?
1: Bueno, tenien la nostra estructura clàssica, estortell, que li agradava a tothom, personatges, vinga, rotllo un, dos, tres, no? Vinga, respon, quant de personatges saps d'atacant? Ara el tinc en el cap. I sí, i cantar, molt important, els pares que cantaven.
0: Clar, al final cantaven. Sí, com podien, no?
1: Sí.
0: I si t'han de demanar dos moments més divertits del concurs retro, quins recordes?
1: Bueno, Nelida, personatge estel·lar.
0: Nelida, sa mare, que sempre vol guanyar.
1: Sí, exactament.
0: Ella sempre diu, venga, a guanyar.
1: Sí. I, ui, quines aportacions.
0: Que més intentava boicotejar els altres per telèfon.
1: Ai, sí, és vero. Bé, és que la Regina té molta més memòria que jo.
0: Clar, és que eren moments perquè tots els pares estaven esperant tota la setmana, estaven tancats a casa, estaven esperant tota la setmana a quin pare es tocaria concursar. Eren tres pares.
1: Se creava
0: un grup de WhatsApp i tots estaven esperant aquell moment.
1: El WhatsApp setmanal.
0: I anaven comentant mentre jugaven els altres pares. Les respostes.
1: Ai, sí. Sí, i connectar-se per telèfon a la ràdio no és el mateix que en persona.
0: Era complicat. Bé, després hem de dir que ja aquí ja vàrem mesclar pares, nins, i tu vas seguir posant preguntes ben difícils.
1: Sí.
0: Idò, ara t'he de demanar, per acabar, un consell, tant per nins com per pares, que s'hagin d'enfrontar en el teu pròxim concurs retro, Araceli. Bueno, què els recomanes?
1: Primer de tot, hi ha temes que tenim que són clàssics. Per tant, és un bon moment per tornar a escoltar les altres seccions retro.
0: Molt bé. Escoltar Ràdio La Carta.
1: Sí, sí, molt, molt. I després venir disposats a cantar.
0: També, karaoke en japonès.
1: Sempre.
0: Que sempre surt fatal, però ho seguim intentant.
1: Exacte. Bé, quan han vengut japonesos sí que ha sortit bé.
0: Sí, quan han cantat ells, sí. I algun consell més? Alegria.
1: Alegria, sí.
0: I moltes coses retro.
1: Sí.
0: Vinga.
1: Comienza el dia con alegria.
0: Molt bé, molt bé. Idò, tornaràs?
1: Sí.
0: Molt bé.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
3: Ens enyorau? No! Tornem!
4: Bogeria absoluta!
3: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
5: Mare meva, quin vespre!
6: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
3: Ulala, mon amour, bahi,
6: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
3: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
4: Que repiquin!

0: I després del nostre test de participants del programa, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Començam amb recomanacions de llibres infantils en lectura fàcil per aquest estiu. Escoltau la que ens fa arribar na Marina Rigo, membre de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears.
1: Avui, des de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears, us volem recomanar un llibre per a nins i nines de partir d'uns 10 anys. I si a més us agraden els moixos i les històries de misteri, aquest llibre sabem que és per vosaltres. Es diu Orió, el gat dimoni, el misteri de l'escola encantada, i només pel títol ja us podeu imaginar que hi trobareu una aventura.

0: estiu. Continuem amb cinema a la fresca per aquest mes d'agost. Rafael Brunat, director general de Música i Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma, ens explica quines són les propostes de cinema familiar.
1: Bon dia. Des de l'Ajuntament de Palma vos volem convidar en aquesta nova edició de Cinema a la Fresca, on tenim un caramuller de pel·lícules pensades per cinema popular i per tota la família. Començam el dia 3 d'agost amb Padre no hay más que uno, 5. A part d'això, tenim altres pel·lícules com Wicked, com Ensinistrar un drac, Flow, Un mundo para salvar i El gegant d'Esvedrà. Tot elles molt adients pel públic més petitó. Vos esperam i podeu trobar tota aquesta informació a palmacultura.es. Molt bon dia.
0: I ara seguim amb una proposta per descobrir un nou joc de taula. Ens la conta na Llucia de Dinoludens.
2: Sabíeu que dia 8 d'agost se celebra la Fira Nocturna de Sant Llorenç? Si vos agrada menjar bé, que ja sabem que sí, i jugar a jocs de cartes, no vos podeu perdre l'activitat que hem preparat. I podreu provar tots els jocs de Dinoludens, però sobretot vos convidam a tastar un prototip molt especial. Durem, en primícia, Gorenet, un joc nou que estan preparant en què cada jugador té un restaurant i ha d'aconseguir fer venir clients amb plats deliciosos de la nostra gastronomia. Tombet, caldereta de llagosta, arròs brut o cardenal de lloseta. Què? Vos ha fet venir salivera? I ja veureu quan el proveu. Dissabte, dia 8 d'agost, a la Fira Nocturna de Sant Llorenç, a partir de les 8 del vespre.
0: I acabam amb un esdeveniment de K-pop per a tots els públics. Escoltau.
3: Hola, os saluda Sabeli Free de K-pop Baleares y en esta ocasión quiero invitaros al Rapiña Fest. Este evento se realizará el viernes 21 de agosto a las 6 de la tarde en la Plaza Songkind de Son Rapiña. Habrá competencia de baile de K-pop tanto para categoría grupal y solista, además de una pasarela de cosplay, taller de baile, manualidades, talent show, K-pop random, un after K-pop party y un after party con temática de Flower Power por el DJ Joan Petit. Así que no te pierdas de este evento organizado por la Asociación de Vecinos de Son Rapiña en colaboración de K-pop Baleares, Achinip, Centro Educativo Huayue, Black Moon, Azalea y Sabeli Free. Nos vemos.
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres arribem ja a la recta final de la primera hora de programa i ens preparem per la segona hora, que comptarà amb molta participació infantil i juvenil, i ho fem jugant.

0: I ara, no venim a manual, toca jugar! Perquè torna una nova edició de la nostra versió radiofònica d'un conegut joc de categories. Tindrem un dau, tindrem preguntes i tindrem manualets. Que esteu tots ben preparats?
1: Sí!
0: Bé, i abans de presentar els equips que tenim avui, que són de joves, hem de dir que la mecànica és molt senzilla. Tirareu el dau, vos tocarà una categoria i haureu d'intentar encertar la prova per aconseguir el manualet corresponent. Algunes proves seran en conjunt, algunes proves hi haurà rebot i l'altre equip tindrà una oportunitat, ho anirem veient. I hem de dir, a més, que les seccions no són les típiques de literatura, història, no, són relacionades amb... No venim amb manual, d'acord? És a dir que...
2: Millor.
0: Són categories curioses. Amen, primer de tot, tenim aquí dos equips de 5 persones cadascun. L'anterior edició dels manualets, aquesta ja és la segona, varen concursar les espardenyes foradades i les patates amb flou. I avui, qui concursa per aquí? Aquí tenim... Qui sou vosaltres?
3: Les obarques suades.
0: Les obarques suades. Heu de fer un crit de guerra, vinga.
4: Obarques suades!
0: Molt bé, i a l'altre costat tenim a...
5: Ses moners boreals.
0: Vinga. Molt bé, molt bé. Tenim una bona tropa. I de vinga, començaran ses obarques suades, Heu de tirar el dau, vinga, tirau-lo. Molt bé, ja l'heu tirat. I de vos ha tocat astronomia. Vosaltres, aquí, vos toca a vosaltres superar un test per saber quan sabeu de la vida dels astronautes. Estau preparats?
2: Sí.
0: Sí, vinga. Amem. Obarques suades. Què necessitem per ser, podríem dir, astronautes? Opció A, treure'ns el queixal dels senys, del judici,

0: i l'apèndix, aprendre anglès i rus o fer-nos un vestit d'astronauta a mida.
1: Totes.
0: Correcte! Molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, següent pregunta. Què no poden fer els astronautes a l'Estació Espacial Internacional? A. Rentar roba. B. Cantar o ballar. C. Plorar. D. Fer esport. Què no poden fer?
2: Jo diria que rentar.
1: Exacte.
0: Correcte! Molt bé. Vinga, tercera. Quin aliment està prohibit en l'espai? A. El pa. B. Les faves. C. La sopa de sobre. O D. Els caramels.
1: De quin pa xerram? Jo diria que és pa.
0: Correcte! Molt
1: Perquè,
0: bé, molt
1: clar,
0: bé.
1: hi
2: Ses
1: haurà miques
2: miques.
1: per tot.
0: Clar, clar, clar. Aquí se nota qui ha assistit a les sessions d'en Pep Marcús d'Astronomia. Molt bé. Vinga, mem, com se poden dutxar els astronautes? A. Posant-se l'aigua com si fos una crema de sol. B. Igual que la Terra, perquè els banys tenen gravetat. O C. No se poden dutxar fins que tornen a la Terra.
1: Uf.
2: Ja diria que haurà de cessar, potser.
1: Sí, fa pinta que
0: Pinta.
1: s'ha.
0: Molt bé,
1: S'ha,
0: molt bé, molt
1: s'ha.
0: bé. Vinga, que en queden només dues. Com se renten les dents els astronautes? Igual que la Terra? Se mengen la pasta de dents? O només poden emprar aigua?
2: Se mengen la pasta de dents.
0: Segurs?
2: No, no, escopir-la no l'escopiran. I
0: És
2: només
0: correcte.
2: aigua.
0: Correcte. Molt bé.
1: Que bé que tenim una Cecília.
3: Sí.
0: No, no, no ho havíeu pensat, però sí. Vinga, i la darrera. Quina peça de roba s'han de llevar els astronautes molt a poc i amb molta cura? La roba interior? Les camisetes? O...
1: Els calcetins?
0: Correcte. Sí. Els calcetins s'han d'anar alerta perquè te pots dur un poc de pell quan te'ls lleves. Eh? Molt bé, un aplaudiment. Arrasat.
4: Jo no sé si les haurien cerdat, aquestes. No?
0: És que, clar,
1: que
0: això,
1: falta Pep Marcus.
0: Els manualets se guanyen si vens molt o no venim amb manual.
4: No,
0: i, clar,
4: no me convides, Regina. No.
0: T'han de convidar més, t'han de venir més, Lluís. Vinga, mem, tireu els daus, lots, vinga. Molt bé, vos ha tocat química.
2: Anda, anda i anda.
0: Hem de dir una cosa. Aquí ha tocat prova d'un grup contra un altre.
1: Com?
0: Sí, perquè toquen els nostres duels químics. Bé, haureu de triar team A o team B. És a dir, nosaltres vos donarem un team i cada grup haurà de triar ràpidament en quin team se queda. Heu de ser ràpids en contestar, perquè si diuen primer team que vosaltres volíeu... Anem a posar un exemple. No ho sé... qui és més alta, una Margarita o un Pau? I d'altres heu de dir, tinc Margarita, tinc Pau, però heu d'anar ràpid.
1: Val, val, val, val.
5: Pels oients, en Pau fa com 2 metres.
0: Sí. És tinc Pau, el guanyador.
4: Sí, okay.
0: Vinga, esteu preparats? Anem a posar una música així de competició. Bé, molt bé, ja la tenim. Vinga, primer duel. Preparats, eh?
2: Sí.
0: Quina beguda té més bimbolles? Team Coca-Cola o Team Aigua amb Gas?
1: Aigua amb Gas.
2: Coca-Cola, serà?
4: Coca-Cola.
6: No, pues Coca-Cola.
0: Vam, vam, anem a fer una cosa, perquè hem de dir una cosa. El torn els donarem prioritari a ells perquè és el seu torn de joc, seran bons els lots. Què diríeu vosaltres, Team Coca-Cola o Team Aigua amb Gas?
2: Aigua amb Gas.
0: Deix Aigua amb Gas. Per tant, vos ha tocat Coca-Cola i ha guanyat el Team Aigua amb Gas. Vinga, segon duel. Bé, si voleu, vos ho explico. Tot i que sembli que la Coca-Cola en té més, en realitat, si hi ha un gas sol tenir la mateixa o més quantitat de CO2 dissolt. Vinga, segon duel. Quin és més àcid? Començant per aquí, eh? Team Llimona o Team Vinagre?
2: Vinagre.
4: Vinagre.
0: Vinagre.
4: Vinagre.
0: Ja no fa falta que digueu res, perquè han encertat. El vinagre és més àcid perquè té àcid acètic concentrat, però la llimona té àcid cítric, que és una mica més suau. Que us ha agradat?
2: Sí, sí. No, molt agrada guanyar.
0: Clar. Tercer duel. Quin pica més? Estim jalapeño o estim wasabi?
4: Wasabi, no?
2: Wasabi.
4: No?
0: Què deus, wasabi o jalapeño?
4: Wasabi.
2: Jalapeño.
7: És que jalapeño és que són de mort.
4: Allò, wasabi lo pica més que jalapeño.
7: Tu quin jalapeño l'has provat?
4: Clarament, també. Hi haurà jalapeño i jalapeño, supos, no?
0: Amem, i la resposta definitiva és...
4: Va, jalapeño.
0: Jalapeño. I deu encertat. Els jalapeños piquen més tens perquè la capsaïcina activa els receptors de calor. Claro. El wasabi pica molt, però de cop. I sobretot en el nas, però passa ràpid.
2: Oh.
0: I la darrera, quart duel. Quin fa més pudor d'aquests aliments? Tinc coliflor o tinc formatge curat?
2: Ojo, la coliflor fa molta pudor.
1: Però xerram de, abans de menjar-la o després de menjar-la?
4: Si cuina. Formatge curat. Te digues un olor com en pan.
0: Vinga, qui vos quedau?
2: Coliflor.
0: Vinga, idò... Molt bé, ho he encertat, eh? Lluís, tu t'has de revisar, eh? Perquè...
4: No, jo anava a dir que és un olor que m'agrada, perquè m'agrada el formatge, no?
0: Ah, molt bé, molt bé.
4: No se'm fa...
6: Claro.
0: Idò, bé, no vos han donat molta opció, han guanyat, eh? Però heu estat aquí de decoració.
4: Sí, sí, sí.
0: Però ara sí que toca el vostre torn. Vinga, heu de tirar el dau. Idò, ara toca un joc on podeu aconseguir punt tots dos equips o cap dels dos. Sí? Vos ha tocat videojocs. Videojocs i sons. Vos direm el so d'un videojoc i l'anireu fent per equips a menys que tall. I el jurat, o sigui jo, decidiré si sí o si no. Estau preparats?
8: Sí. Sí.
6: Totalment.
0: Vinga, anem. L'equip de Obar Cotxuades. Heu de fer so de Sonic corrent molt ràpid.
1: Amb monedes, o sigui, amb zeros i tot,
0: no està malament. Amem, aquest costat, les monedes boreals. Heu de fer el so de Pac-Man menjant bolletes, o el que sigui que mengeu.
2: Ah, Pac-Man.
0: Això pareix una gallina,
1: eh? Això mateix. No estem en escorral.
0: Ah, no està malament. Molt bé, molt bé, molt bé. Mem, per aquí. Heu de fer una derrapada en una corba de Mario Kart.
1: Perquè hi ha turbo després.
0: Ah,
1: en aquest cas
0: pensava que s'havia estampat.
1: No, era el segon turbo, perquè hi ha tres turbos.
0: D'acord, d'acord. Heu de fer so d'entrar dins un tub a Super Mario.
2: Blip, blip, blip, blip, blip, blip.
0: Una moneda Super Mario. S'agafa una moneda.
6: Se m'ha olvidat.
1: Clinc!
0: No sé jo, eh? Has fet el so de guanyar una partida a un videojoc.
4: Depèn de jo.
0: Val qualsevol.
9: Pam, para, para, pam.
4: Sí.
0: Bé. I de perdre? Bé. I ara, cooperativament, heu de cantar tots, els dos grups, la música, la cançó de Super Mario. Molt bé, vols donar punts a tots. Molt bé, molt bé, molt bé. Ai, ai, ai, ai. Vinga, tirau. Vos ha tocat cinema.
2: Toma.
0: Concretament un tortell. Vos direu l'objecte i haureu d'endevinar quina pel·lícula pertany. Per aquí podeu agafar rebot, eh? Si no ho saben...
1: Vinga, i tenim assalt. Podem agafar rebot fàcil.
0: Vinga, idò. Heu de contestar el més ràpid possible, eh? Vos deim un objecte i heu de dir la pel·lícula o la sèrie. Vinga, un cotxe que pot viatjar en el temps.
2: Regressar al futur.
0: Correcte. Un robot blanc inflable que cura gent.
2: Hero 6.
0: Big Hero 6, molt bé.
1: Ja ha passat Big, eh?
4: Sí, sí.
0: Bé, la donem per bona. Un robot petit que recull deixalles tot sol.
2: Wally.
0: Un robot que sembla molt gran, però és molt tendre.
2: Terminator.
0: No, tenim robot.
6: El gigante de hierro.
0: Molt bé, un punt per aquest costat. Vinga. Una jogueta astronauta que parla i fa llums. Molt bé. Una màquina que encongeix els nins sense voler-ho. La pel·lícula és...
2: Cariño encogido a los niños.
0: Molt bé. Naraceli ja s'ha preparat per fer robot.
2: Sí, sí, sí.
0: Una consola antiga, això és la pel·lícula, on viuen personatges de videojocs.
7: Jumanji?
0: No,
2: no, no. No, no. Romper Ralph.
0: Molt bé, molt bé, la Margarita.
7: Ostres.
0: Unes ulleres que te deixen entrar dins un món digital.
7: Ah.
0: I aquesta és bastant actual, eh?
2: Ui.
4: Ah.
2: Tron.
4: No. Ready...
0: Sí?
4: Ready Player One.
0: Sí. Molt bé, l'anava a dir. Ai, ai, ai. Vinga, en queden dues. Una màquina que fabrica menjar del no-res. Pel·lícula.
4: Primera del Bondigas.
0: Sí, sí, sí, sí. I la darrera, un cotxe amb gadgets i forma de ratpenat que ajuda un superheroi.
4: Batman.
0: Ah, sí, correcte.
2: Batman.
0: Molt bé, molt bé. Molt bé.
2: Molt bé, equip, moneu.
0: Va tot molt bé. I jo crec que ara farem una darrera prova cooperativa i si la guanyeu, guanyareu tots, perquè ja sabeu que sou molt de... Només regalem aplaudiments, això sí, eh? Però forts. Tirau, vinga, tirau-vos dau tots junts, vinga, molt bé, tirau-vos dau, més vegades. Hala.
4: Rebote.
0: Vos ha tocat carnaval, perquè aquí feim especials de carnaval.
4: Samba do Brasil.
0: Haureu de cantar una xirigota.
8: Olé! Olé!
0: A mem, tenim sa lletra, eh? Alguns podeu fer palmes, eh? Ui, per exemple. I vinga, anem a anar passant una miqueta sa lletra i a menys que tal, eh? És una xirigota que han de dir que en Eduard se la va inventar fent un pot de crítica, està tot el dia enganxats en el mòbil.
9: L'inventatge, no?
1: Me temia que este momento iba a suceder.
10: Ai, Déu meu, what?
0: Anem a posar la xirigota. Vinga, és que la sapigueu una mica, que són en Eduard i en Joel, bàsicament, intentau cantar-la entrant a temps. Jo crec que cantaran només ells dos i els altres faran una mica de palmes i xou, però vinga. Com són representants de cada grup, ja ho donarem per bo. Anem a posar la xirigota, vinga.
11: Dia pel matí, abans de baixar del llit i abans de fer un malalt.

0: Molt bé, fort aplaudiment. Heu guanyat tots, que vos heu passat bé en aquest concurs. Sí. Han xerrat de química, d'astronomia, han cantat una xirigota, és molt variat.
1: I que no és guapo, això.
0: Molt bé, molt bé. Vos ha agradat aquest joc, els manuelets?
2: Sí!
0: Després anirem veient, arribarem a una final.
1: Uau!
0: Per ara tots estàveu ja seleccionats.
3: Podem tenir una final de sabates.
0: Clar, tenim les espardenyes, tenim les obarques, però també hi ha les monedes i les patates. És a dir, serà un poc variat, eh? Molt bé, d'hora hem d'acabar dient adéu. Vinga, a la una, a les dues i a les tres. Adéu!

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat a Brussel·les una reunió extraordinària amb caràcter d'urgència dels ministres de l'Interior de la Unió Europea per tractar la crisi migratòria d'aquests dies a Ceuta. Això, diu, per la profunda preocupació expressada per l'executiu a la reacció d'alguns governs europeus que han atacat Espanya i demanat la seva exclusió temporal de l'espai Schengen. Una clara al·lusió a la decisió del govern italià que, de fet, durant aquesta jornada d'avui ha establert controls en aeroports i ports marítims a ciutadans no europeus que procedeixen d'Espanya. En aquest mateix sentit s'ha expressat el ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, en roda de premsa fa només uns minuts.
1: Porque aquí ya estamos hablando de mala fe, de ignorancia, de desconocimiento o mala fe. Porque bien sabéis que Ceuta, salvo que entiendan otra cosa, Ceuta no forma parte de Schengen. Se ha instrumentalizado, se ha utilizado con fines absolutamente políticos.
0: En la seva intervenció, Marlaska ha afegit que el Marroc no és cap amenaça ni per a Ceuta ni per a la resta d'Espanya i, a més, ha notificat que l'episodi està totalment resolt. De fet, el pas fronterer a Melilla ha reobert aquest matí d'haver les 10:30 les portes després de 36 hores de tancament per la pressió migratòria a la ciutat autònoma. Això sí, el pas de vehicles es farà de forma progressiva per seguretat, ha explicat l'executiu. I actualitzant també, hem de dir, el balanç de persones que han perdut la vida a la mà durant aquest episodi d'entrada massiva irregular de dijous a Ceuta des del Marroc. Ja serien 67 els cossos recuperats a la mà, segons delegació del govern a la ciutat autònoma. Comença avui el mes d'agost i més coincideix amb el cap de setmana, dos factors que junts conviden a molts a començar vacances. Als aeroports de les Balears es nota la pressió d'entrada i sortida de viatgers. Aquest cap de setmana s'operen més de 5.100 vols. Avui, dissabte, és el dia de més trànsit als tres aeroports de les Illes amb 1.827 vols. És un 1,6% més que el primer dissabte d'agost de l'any passat. En el cas de Menorca, la restauració afronta l'agost sense gaire eufòria. Els empresaris asseguren que la temporada és correcta, però esperaven millors resultats. Ara confien que la baixada de temperatures i l'arribada d'un turisme amb més poder adquisitiu ajudin a remuntar unes setmanes marcades, diuen, per uns migdies especialment fluixos. Ho explica Toni Sansaloni, president de l'Associació de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime.
2: La gent que està a la costa o s'està refrescant a piscines o a la mà, digue-li el que vulguis, però no arriben en el poble perquè fa massa calor. Els vespres faguem feina com l'any passat, però els migdies pinxam.
0: Celebrat aquest matí un minut de silenci a Santander per la mort d'una dona de 27 anys assassinada presumptament per la seva parella. L'home de 39 anys ha estat detingut després de confessar els fets. No costen denúncies prèvies entre la parella ni tampoc estan inscrits en el sistema de violència biogen, per això s'investiga com un possible cas de violència de gènere. Gemma Igual és batllessa de Santander.
3: Basta ya de violencia de género, que trabajemos unidos y que trabajemos todos y que las instituciones, dentro de la medida de cada una de las posibilidades, reforcemos, nos apoyemos y nos coordinemos para que ni una más.
0: Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes a les Balears. També existeix el 016, són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals. Acabam explicant que en aquesta hora s'activa l'avís groc per altes temperatures a l'interior de Mallorca amb la previsió d'assolir els 37 graus. També es manté actiu l'IG0 del Pla Meteoval del Govern. És tot, més notícies, a la una continua, no venim amb manual.
4: Més informació a ib3noticies.com.

0: Continuem amb la segona hora de No venim amb manual, avui amb molta participació infantil i juvenil. Començarem amb una secció amb joves, analitzant amb una mica de sentit de l'humor com la vida actual i la tecnologia ens ha fet normalitzar conductes que fa uns anys no ens haguéssim imaginat mai. I després continuarem amb la part infantil. Començarem amb un dels contes inventats de No venim amb manual. Ja sabeu que aquest estiu són els infants els que trien l'audioconte de la nostra biblioteca i aquesta setmana ha tocat un clàssic, el nostre conte de Viatge als 80. També tindrem tertúlia infantil avui sobre dies curiosos a l'agost, plans i recomanacions enviades per infants i adolescents i un concurs de com ha canviat la moda al llarg de la història. Esteu preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No venim amb manual. Arriba el moment de la nostra secció juvenil. Ja podeu notar, ja no són bous infantils. Tenim joves de diferents edats a la taula, des de 13 fins a 30 i pico. Anant dels més petits en els més joves, en els més grans, perdó. Hola, Joel.
1: Hola.
0: Hola, Jaume.
2: Hola.
0: Pau.
3: Hola.
0: Jaume.
4: Hola.
0: Gavi.
5: Ei.
0: Eduard.
6: Hola.
0: Margarita.
7: Hola.
0: Irene.
8: Oi.
0: Que estàveu preparats avui per fer una secció juvenil?
9: Sí.
10: Sí.
0: Vinga, i demà. Avui en dia és difícil recordar un món sense Instagram, TikTok, Google Maps o intel·ligència artificial. Alguns ho han vist, altres no, un món sense això. Però resulta que totes aquestes xarxes i tots aquests canvis han suposat realment canvis, ho podem repetir, en molt poc temps. Per això avui volem fer un exercici molt senzill, pensar en totes aquelles coses que fem cada dia i que si ens les haguessin explicat fa 10 o 15 anys, alguns no existíeu fa 15 anys, els que existíeu sí, probablement ens haurien semblat ben curioses. No parlant de cotxes voladors, no parlant de robots, parlant de costums, situacions i hàbits que avui formen part de la nostra vida. Estàveu preparats a fer de comentaristes?
11: Sí.
12: Sí.
0: Sí. Vos anirem dient situacions i heu de dir si les feis, si vos hi sentiu identificats o si no. I si sou un poc més grans, també podeu dir si això se feia abans o ha canviat molt.
13: D'acord.
0: Això d'aquí és aquesta bou. Vinga, anem a començar parlant de les relacions. Ara podem seguir la vida d'una persona durant anys sense parlar-hi mai.
1: Sí.
0: Sí. Sí. Sí. Ho feis?
1: Sí.
14: Sí.
1: Sí.
14: Sí.
1: Bueno, mai, a lo millor no.
0: I què tal?
1: Molt bé, jo estic molt tranquil·la.
0: Abans de conèixer algú, moltes vegades ja han vist les seves fotos, els seus viatges i què opina sobre segons quins temes. Ho feis?
1: Sí. Jo sí.
0: Vinga, Margarita, confessa que tu ho has contat de vegades.
1: Conta. Sí, jo quan vaig començar a ser FP, que van sortir les llistes de... amb tots els noms i cognoms, m'ho va posar a cercar a tothom.
0: Uau!
1: A tothom. I quan arribava deia, tu has anat al Marroc,
0: eh? Ben documentada, eh? Anaves.
1: I després els deia, hauries de tancar les teves xarxes.
0: Ens enteram d'un canvi de feina, una ruptura o un embaràs, bé, això ja no és tan freqüent a les vostres edats, en el mateix temps que centenars de persones més. Vos arriben les notícies de éssers estimats abans per xarxes que en persona?
11: Sí.
1: Sí.
0: Sí. Sí.
1: A mi no.
14: No. A mi no tant.
0: Bé, tenim aquí una mica de varietat. Felicitam aniversaris perquè una aplicació ens recorda que avui toca.
1: Por supuesto.
0: Sí?
1: I gràcies.
11: I menys mal.
0: Qui està a Facebook encara?
1: No, però si empenya una foto dient ai, més 24, ai, més 18.
0: Vos enterau per això, però algú té Facebook? Vinga, confessau.
1: No, sí, no. Jo.
0: Irene. Irene, la Margarita.
14: Jo el tenc pel Marketplace.
0: Ah, aquell Facebook que vareu crear fa molts anys, no?
1: Sí,
0: i encara
1: sí.
0: Està allà.
1: Ahir vaig entrar.
15: Però jo diria algo muy de mayor, pero LinkedIn también te dice el cumpleaños
0: també.
15: De tus compañeros.
0: Oh. LinkedIn està com de moda ara.
15: Sí, porque se ha convertido en un Facebook.
11: Sí.
0: Ah.
15: Un poquito boomer, sí.
0: Molt bé, molt bé. Anem, més coses. Tenim amics amb els que parlant cada dia, però fa mesos que no els veiem en persona.
11: Sí.
14: No. No tant.
0: Sí, alguns sí, alguns no.
14: Més o menys.
0: Sabem més de la vida d'un influencer que d'un veïnat nostre.
13: Sí.
0: Que avui en dia vos relacionau molt amb els veïnats?
13: Da como pereza ir con ellos.
14: Saludos.
13: Da mucha, tipo, cada vez que ves a alguien en el ascensor entrando y dices, uy, voy a dar una vuelta más a la manzana.
2: No vols coincidir.
0: Vinga, més coses. Anem al terreny de soci. Tenim accés a milers de pel·lícules, sèries i documentals i mai sabem què mirar.
15: Sí.
0: Passant més temps cercant que veure que veient-ho.
15: Sí.
0: Això és dramàtic, eh? Tenim 20.000 plataformes i no trobes res mai. Com pot ser?
2: Acabar fent zapping a la televisió de sempre.
0: Ah, vinga.
1: Sempre i vetres.
0: Vinga, molt bé, corporatiu.
14: Lo que toca.
0: Miram una sèrie mentre també miram el mòbil.
1: També,
0: és a dir, podeu mirar una sèrie i no mirar el mòbil estones?
1: I fes deures tot l'hora, en l'ordinador.
15: Depèn de la sèrie.
0: Veim vídeos de gent jugant en joc de jugar.
1: No.
15: Sí. No.
13: Són dues coses. Jugam i veiem...
2: Armant que proses.
3: Jo ambas.
0: Veim vídeos de gent cuinant, ordenant casa seva o rentant.
14: Sí.
15: No.
1: Feina totes les estores.
0: També, per aquí hi ha un 6, hi ha uns 2.
2: Els vídeos de feina són molt potents.
0: Vinga, de gent cuinant segur que sí.
14: Segur.
15: Però per a copiar-ne la
0: resta. I de gent menjant.
2: Però, Narguinyano no és massa jove que diguem, i d'un cuinant tot a seguir.
0: Però, man, pregunta, què mireu més, de gent cuinant o de gent menjant?
14: Jo cuinant.
1: Cuinant. I hi ha un que fa trap mentre es cuina.
0: Ah!
1: O sigui, t'explica la recepta fent trap. És molt divertit.
0: Un altre. Veiem persones reaccionant a vídeos d'altres persones.
14: Sí. No. És un bucle interminable.
0: Bé, anem a seguir, perquè això ara veureu que se comença a embrutar. Informació. Consultam opinions de desconeguts abans d'anar a un restaurant.
1: Sí.
15: No, i de coneguts.
0: I a vegades confiar més en la puntuació d'internet que en la recomanació d'un amic.
14: Totalment. Sí. Google Maps. Sí.
1: No.
14: Moltes vegades ja.
0: Hi ha una cosa molt curiosa, que això no és de la tecnologia, però que ve d'abans, que és allò de que quan algú veu un plat en el menú, a la carta, diu, ai, mira, hi ha hamburgueses. A mi, on estan? Però és que si tu no ho veus en el teu menú, no existeix. És una cosa molt curiosa.
2: Ah, però no funciona així de vegades?
0: No.
2: Ah.
0: No te basten que l'altre t'ho digui, ho has de comprovar.
15: Claro.
0: Bé, això és un pop boomer. Vinga, seguim. Mira'm un resum, perquè el vídeo original és massa llarg.
1: No, el poses en per dos i ja està.
0: Clar.
14: O de pel·lícules, a mi estic.
0: I cercam opinions abans de formar la nostra opinió.
1: Per construir la teva, te nodreixes d'altres.
4: Una inspiració.
0: Vinga, i anem a decisió quotidiana. Es feien servir Google Maps per anar a llocs on hi hem anat 50 vegades.
3: Sí.
2: Per comprovar els temps.
0: Sí. És molt optimista, eh? Mirant les fotografies d'un restaurant abans de decidir si hi entram.
1: No, si ja estàs allà davant.
14: Desmenjar.
2: O sigui, si estàs davant, no, però si has de triar entre un parell i no estàs per la zona.
1: Sí, això sí.
0: Consultar amb internet per saber què regalar a una persona que coneixem des de fa anys.
14: Sí.
0: De vegades acabem tan informats que encara ens costa més decidir-nos. Vinga, i acabam ja en comunicació. Consideram quasi una falta de respecte cridar per telèfon sense abans avisar per WhatsApp.
14: No.
0: Com pot ser? Irene, què ha passat amb això?
15: És que ara solo és per emergències. Si te llamen, algo malo ha pasado.
0: Clar, i si no consideres que és una invasió del teu espai personal.
15: També.
0: I abans, en canvi, era mal educat enviar un WhatsApp a una persona que gairebé no coneixies.
15: També, sí, ha canviat.
0: Això ha canviat, eh?
15: Sí.
0: Bé, això d'escoltar els missatges de veu accelerats perquè la gent parla a poc, això... És...
1: Mare meva, que sí. Quin privilegi.
0: A quant el passau? Un i mig o dos?
4: Dos.
1: Els teus, mai.
3: Depèn de la persona.
0: Els meus o un, eh?
4: Els teus
0: o un. 0,5. Tenim converses repartides en dies.
1: Home, i tant.
0: Una conversa que comença un dia i segueix un altre.
15: Ah, ja no hi ha hola. Jo no empiezo les conversacions con hola.
0: Ja no hi ha hola i adeu.
15: Sí, digo, hoy hacemos esto, i no hi ha hola. ¿Habéis visto este vídeo? No hi ha hola.
0: No hi ha salutació directament.
2: Ni signes de puntuació.
0: I llegim un missatge i contestam hores després com si no hagués passat res.
4: Sí.
1: Això t'ho dic demà.
0: Ens han tornat un poc maleducats, eh? Què vos ha agradat tot això que en feim? Què pensau? Irene, tu que ets un poble més gran, si la teva Irene de fa 10 anys i hagués vist això, totes aquestes coses, què hagués pensat?
15: Con el tema de ver el mòbil i la sèrie, le diria, no hagas eso, céntrate en una cosa i ja està.
0: Amb el tema de no contestar i de no telefonar, tot això, què li diries?
15: Es raro, porque yo suelo contestar siempre. Entonces eso no ha cambiado, la Irene estaría orgullosa.
0: Molt bé, molt bé. I da un aplaudiment per la Irene, que conserva l'essència de fa 10 anys. I deixant-me acabar la secció juvenil, podeu dir adeu.

0: IB3 Ràdio és formació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Ens enyorau? No! Tornem!
2: Bogeria absoluta!
1: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
3: Mare meva, quin vespre!
4: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
5: Ulala, mon amour, bahi,
4: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
1: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
2: Que repiquin!
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
10: Voleu contar un conte?
11: Sí, sí, sí!
10: D'aventures de superheroi de castell?
11: Amb pirates i princeses?
12: I un cavaller!
13: I un cavall!
14: I un mòbil!
15: Hi havia una vegada quatre cosins que nomien Pol, Anna, Lluís i Sara i tenien 6, 9, 10 i 11 anys. Aquell cap de setmana se'n varen anar tots a una casa de camp sense wifi, sense consoles i sense cap diversió tecnològica. Al principi va ser molt divertit, varen jugar a cartes, a jocs de taula, a pilota del pati, però passades unes hores estàvem molt avorrits.
16: I ara què fem?
17: Això és molt avorrit.
18: Jo vull mirar la Patrulla Canina.
19: Jo, tot i que ja tenc 11 anys, prefereixo mirar la Patrulla Canina aquesta que la paret. Quin avorriment.
15: Havien provat de sortir a fer un passeig, però els seus pares no els varen deixar.
19: Diuen que han de fer com ells, que es divertien sense tele ni consoles, però després no ens deixen sortir a jugar al carrer com feien ells.
16: És que no és just.
15: De sobte, algú va tocar a la porta. Era el tiet Tomeu.
20: Ei, nins, què us passa... Per què teniu aquesta cara d'oi, si aquesta casa mola cantidubi?
17: Estam avorrits.
18: No ens deixen veure la Patrulla Canina.
19: No podem usar pantalles, però tampoc sortir sols ni viure aventures.
20: Voleu viure una aventura guai del Paraguai?
18: El què?
16: Vol dir una aventura xula.
18: Ah, sí, sí,
19: sí!
15: El tiet Tomeu era un apassionat dels anys 80, i tot que parlava, una mica estrany, els nins estaven encantats d'anar amb ell, perquè els mostrava coses que no havien vist mai.
20: Mirau, nins, sabeu què és això?
15: Allà davant hi havia un ninot bastant lleig, amb ulls grans, coll llarg i un dit alçat, que quan no ho tocaves, un botonet deia... Telèfono, mi casa...
17: Què és això?
18: És un Pokémon?
20: No m'ho puc creure. Al·lucina, vecina, és net de l'extraterrestre. No heu vist la peli?
16: A mi em sona una mica.
19: Crec que ens la varen posar a classe.
20: Mare meva. Bé, faré que no ho he escoltat. Aquesta figura és net l'extraterrestre, però no és el que sembla. En realitat, no compteu. És una màquina del temps que us permet viatjar amb tota la família a una altra època. Bé, en realitat només permet anar als 80, que són els millors per donar-hi un voltio.
17: Un què?
20: Una volta. Bé, escoltau. Si ho voleu provar, només heu de prémer aquest botó i cantar la cançó que ve a les instruccions quan comenci la música. Per tornar, heu de fer el mateix. Us animau?
15: Tots es varen mirar. Per què no? Així que varen començar a cantar.

0: Primer final.
1: Quan varen acabar de cantar la cançó, es varen mirar els uns als altres, a veure si alguna cosa havia canviat. I sí, la seva roba era diferent. I també els seus pentinats.
2: Per què tenen tant de colors els nostres xandalls?
3: Sara, per què dus cosins a la jaqueta? Sembles un jugador de rugbi.
4: I de mira en Lluís. Quin pentinat! Pareix aquell senyor de la sèrie que mira la meva mare. Com es deia, Paul?
2: MacGyver.
4: Sí, això, MacGyver.
1: Quan se'ls va passar la sorpresa per la roba i pentinats que portaven abans, varen obrir la porta i varen anar a la sala, on es varen trobar els seus pares amb unes robes molt curioses, mirant una tele molt ampla i plena de botonats.
2: Hola! Quina tele més gran i més xula!
1: Els pares, que no eren conscients de l'encanteri, actuaven amb normalitat i els varen dir als nins que seguessin amb ells a veure la tele i que canviessin de canal.
0: On és el comandament?
5: El què?
0: El comandament a distància.
5: Vinga, deixa't de gracietes i canvia el canal.
1: Clar, abans no hi havia comandaments.
0: I quin pos?
5: Estàs tu molt graciós, eh? Si està a la 2, poses la 1 i què has de posar si no?
0: I quin és el canal de nins?
5: Ai, avui estàs xistós. Com si hi hagués un canal per nins. Només ens faltava escoltar aquesta.
1: Ai, ai, ai, els cosins ja se n'estaven penedint. No hi havia comandament. Hi havia dos canals i tampoc hi havia canals per nins.
5: Vinga, va. Veniu a veure el concurs del Precio Justo, que ja comença.
4: Ai, ai. Que aquí la màxima diversió és endevinar preus. Anar amb gestos.
3: Jo crec que millor tornem a casa.
1: I abans que els pares els fessin endevinar preus, plegats, varen arrencar a cantar.

0: segon final.
1: Quan va acabar la cançó, tot havia canviat. La seva roba, els pentinats, el paper de la paret...
2: I ara què? Podem mirar a la patrulla canina.
3: Ai, Pol, que aquí no n'hi ha d'això!
1: De sobte, els pares varen tocar la porta.
4: Vinga, nins.
2: Vinga, nins.
5: Va,
2: vinga,
5: ràpid.
2: Que anem a la platja.
6: Sí!
2: Que bé, els pares aquí ens fan més cas.
3: Segur que és perquè no tenen mòbil.
1: Els pares els esperaven avall.
4: Vinga, xau el cotxe.
2: I la cadireta? I els cinturons?
4: Però què dius de cadiretes o cadirotes? Vinga, va, tots a dintre.
1: Els pares volien ficar 8 persones dintre un cotxe i volien que en Pol anés al maleter.
3: Ni parlar-ne. Això és una imprudència.
1: Na Sara els va explicar als pares tantes coses sobre la seguretat als cotxes que tots es varen quedar bocabadats. I sabeu què? Els pares no només es varen fer cas, sinó que varen decidir inventar ells mateixos el cinturó del cotxe i les cadiretes al darrere, que no existien. I després d'aquell, varen venir el comandament a distància, els canals de tele per nins i molt més invents. Tota la família es va fer inventora i, a més, els cosins podien sortir cada dia al carrer. Estaven tan a gust que mai, mai, mai varen tornar a cantar aquella cançó de... Perdó?
0: Tercer final.
2: Ai!
1: On eren? Estaven volant damunt una bici?
2: Però on som? Vull tornar a casa.
3: Ai, que crec que això és la pel·lícula del senyor del dit que vol tornar a casa.
1: En efecte, alguna cosa havia anat malament i estaven dintre de la pel·lícula. En Pol estava espantat, així que varen decidir tornar a casa. Es varen posar a cantar.
7: E.T., el extraterrestre, E.T., que a su casa regresa.
1: On eren? A un concurs de la tele, amb senyores amb ulleres enormes, una carbassa amb capell i tothom parlant de 25 pessetes.
3: Per això, què és?
0: Cantau, cantau, ràpid!
1: I ara què?
2: On estem? Tinc por.
1: Estaven a dalt d'un volcà. Hi havia lava pertot. Venien monstres per l'altre costat. Estaven perduts. De sobte, però, va aparèixer un home que els va dir...
4: Tranquils, al·lots. No passeu pena. Sóc en MacGyver i us salvaré. Aquí tenc el que necessito. Un xiclet.
3: Ah! Ens n'anam d'aquí, però ja.
1: I aquest cop varen cantar tan alt que a la fi va funcionar. I varen tornar a aparèixer a l'habitació.
4: Hey, nins, què tal l'experiència? Ha estat guai del Paraguai? Tenc per aquí un altre ninot que es diu Gremlin que...
8: No.
3: Gràcies.
2: Per avui ja ha estat suficient.
1: I varen passar aquell cap de setmana la mà de tranquils.

0: és mes d'agost, tenim més temps lliure, no hi ha escola, hi ha vacances i de vegades també tenim aquells moments en què no sabem molt bé què fer. Per això avui tenim una proposta, que és celebrar dies internacionals del mes d'agost. Perquè els dies internacionals serveixen per recordar coses importants, però també n'hi ha alguns de molt curiosos i fins i tot un poc inesperats. I com els celebrarem o com pensarem que se podrien celebrar? Idò, és la nostra tertúlia infantil!
1: Ué!
0: Que esteu preparats?
1: Sí!
0: Anem a saludar-vos. Rubén, Amanda, Fèlix, Isabela, Joel, Mercè, Júlia i Maia. Hola!
2: Hola!
0: Ho hem fet ràpid, eh?
3: Sí.
0: Sí? Molt bé. Vinga, idò, esteu preparats per donar idees de com celebrar els dies internacionals que se celebren el mes d'agost?
1: Sí!
2: Sí!
0: Vinga, idò, tenim, se celebra el dia de l'arqueologia, per exemple. Ho sabíeu? No?
3: No.
0: No? No. Com el celebraríeu? Vinga, faríeu una excavació. Maia, tu que saps molt d'arqueologia, com celebraries aquest dia?
4: Sí, no sé, potser faríem una imitació de... una excavació, o no sé, en plan...
0: Molt bé, aniríeu a la platja, ficaríeu coses i excavaríeu, eh? Una simulació. I una pregunta, si d'aquí molts anys trobassin la vostra habitació, què pensarien de vosaltres, els arqueòlegs?
3: Ui.
0: Ningú se banya?
3: Que som desordenada.
0: Que sou desordenats. Vinga. A mem, com celebraríeu més el dia de l'arqueòleg? No hi ha més idees?
5: Sí, a la ràdio. Sí.
0: A la ràdio.
5: Amb un taller sensorial.
0: Amb un taller sensorial, molt bé. Vinga, després tenim el dia de l'internauta, que és el que navega per internet. Com celebraríeu aquest dia?
6: Pues mirant vídeos.
0: Mirant vídeos, eh? Reels ràpids.
7: Sí, no?
6: Sí.
0: Què més?
7: Fixant un ordenador.
0: Vinga, què més?
8: La cançó de TikTok i Instagram.
0: La cançó de TikTok. Ah, no, aquella cançó de Carnaval. Ah, no, és una altra. Quina és la cançó?
8: TikTok, Instagram,
9: venga amb memes, venga amb balls. TikTok, Instagram, venga amb memes, venga amb balls.
0: Clar, és una xirigota que varen crear i que s'ha fet famosa. Molt bé, molt bé. Vinga, a mi, més coses. També és el Dia Mundial del Videojoc. Ja sabem qui el celebraria en aquesta taula. Eh? Molt bé. Com el celebraries, Rubén?
7: Jo que sé, a veure si l'Ultimate Team de FIFA, jo que sé, fa una actualització especial i me'n donen un de 97 de medi. O
0: ell sap el que compta, els altres no ho sé, però ell ho té clar.
7: Jo que sé, un jugador molt bo, l'Ultimate Team, o jo que sé.
0: Mem, com el podríem celebrar?
5: Jugant amb la família llocs clàssics, els nous, jugant tots junts.
0: Molt bé, fent un torneig de què, Mercè?
3: De jocs.
5: Dels més broix.
3: Sí, de sí.
0: Vinga. I si poguéssiu entrar ara, per cert, dins un videojoc durant un dia, quin videojoc triaríeu? Vinga, Júlia, que no has dit res.
10: Mem, jo no jugo molt a videojocs, o sigui, no en sé molt, però jo supos que un d'aquests de... on te pot anar passejant i fas la teva vida, sí, algo així.
0: Un de món lliure, no?
10: Sí.
0: Un Minecraft.
3: Sí, sí.
0: I tu on entraries, Fèlix? A un Mario.
8: No sé, a un d'aquestos que simula una vida, també.
0: Molt bé, simula una vida. Vinga, anem un dia curiós. Hi ha aquí algun fi d'enmig? Algun fi que no és...
7: Jo, aquí, here.
0: Idò, vinga, és el teu dia, Mercè, aquest mes.
7: El teu dia, ué.
0: Sí, perquè és un dia dedicat als germans d'enmig, que no són grans ni són petits. Què tal estar enmig?
7: S'està bé, el que són la que més ha de rebre i la que més ha de compartir.
0: Oh...
7: Però bé, estic molt bé.
0: I com celebraries el teu dia? Podries ser gran per un dia, petita per un dia, no sé, quan se faria la festa?
7: Faríem una festa de germans d'enmig.
0: Però clar. Com la celebraries? Te tractarien un dia com a nina petita?
7: Ojalà.
0: O un dia mama. com a... A veure, anem a cercar sa mare, vinga, anem a dir... Hola.
11: Hola, com va?
0: Com celebraríeu aquest dia d'en Mercè?
11: No tinc idees, Mercè, però poso una idea i ho pensarem.
0: Vinga,
11: podríem fer una reunió de germans desmig multitudinària en el parc de la Riera.
0: O la podríeu deixar sortir un dia de marxa com si fos gran.
11: Ui, quin perill.
0: I mirar Bluey com si fos petita.
11: M'agrada. Sortir com si fos gran vestida de Bluey.
0: Vinga, no t'agrada, Mercè. La celebració s'està...
11: O vestida d'adorar l'exploradora.
0: Ja posa cares de que no li acaba de convèncer. Bé, no m'ha canviat de dia, que jo som bruta, Mercè. El dia de la muntanya russa. Com el celebraries, Isabela?
2: Jo aniria a un parc d'atraccions que hi ha a Nova York. Bueno, se diu Luna Park i té com un...
0: A Coney Island, no? Està?
2: Sí, a Coney Island. I té un... una muntanya russa que és...
0: impressionant.
2: És super... sí.
0: I com seria, com sona quan vos tirau per una muntanya russa? Com comença? Vinga, animau a fer-ho tot just. Vinga, com és? Bon efecte, l'haurem de guardar. Molt bé, molt bé. Se podria fer una muntanya russa a casa no perillosa?
2: Sí.
0: Amb olles?
2: Sí. A un campament vàrem agafar... hi havia una escala que baixava, però no molt perillosa, no fa segur pena. Vam agafar els matalassos de llits i mos tiràvem. Va ser superguai.
0: No va ser perillós, no?
2: No. Qualque cop, però ja està.
0: Bé. El Dia Mundial de les Patates Fregides.
1: Ué!
0: Amanda, com el celebraries aquest dia? Vinga.
12: Comint patates frites.
0: Però com? De diferents
2: tope,
0: tipus?
2: A tope. Per berenar, per dinar, per, de postre, per sopar. Tot
0: seria
2: el
0: dia
2: per...
0: I
2: veient sol i per aigua, sol i de les patates.
0: Seria el dia per odiar les patates fregides després sí. d'aquell dia, no?
2: I
0: perquè
2: gelat de patates fregides.
0: Són bafats.
2: Sí, sí.
12: Sí, galletes de patates frites.
13: Patates lux.
0: Molt bé. Vinga, i acabam amb un dia molt d'estiu, que és el dia de la peresa. Com el celebraríeu?
2: No fent res.
0: O no el celebraríeu, directament?
2: Jo no tinc peresa.
0: Ja tens peresa.
2: Jo no tinc. M'ho faria peresa celebrar-lo.
0: Vinga, i de tots aquests, quin vos ha agradat més?
2: És el germà d'enmig. Depèn de com se celebri.
0: Sí, clar, l'opció de ta mare no era massa bona. Amem, si vosaltres ara poguéssiu inventar un nou dia mundial o internacional per celebrar aquest mes d'agost, quin seria i com el celebraríeu? Atenció, que podeu donar idees importants. Eh? Vos escolta molta gent. Quin dia seria? Algú té propostes? Ningú? Ah, Isabela.
2: El Dia Internacional de les Ciències i podrien fer com a tallers de ciències i com a molt de projectes diferents.
0: Molt bé. A la platja, sí. per exemple, no?
2: Sí.
0: Perquè fos així més estiuant. Perfecte. Sí.
12: El día de hacer lo que quieras. Básicamente te puedes tirar en el sofá, yo qué sé, 7 hores.
0: Home, no sé si s'aprofita molt aquest dia, però molt bé, és un gran dia. Vinga, més propostes.
5: Dia Internacional del No Venim en Manual.
0: El Dia Internacional del No Venim en Manual, m'agrada. Un aplaudiment per aquest dia. Molt bé, molt bé. Ens ha agradat. I ben, Fèlix?
13: El dia de la platja. Estàs tots els dies a la platja.
0: Però amb protecció solar,
13: sí.
0: no?
13: I dormint, també.
0: Ah, dormint també.
13: Sí.
0: Molt bé.
12: El dia d'ir a la piscina.
0: També?
12: Te vas a una sí. piscina.
0: Molt bé. Són dies molt estiuants, eh? Ens han agradat. Molt bé. I així que avança la tertúlia d'avui. Vinga, anem a dia adéu. A la 1, a les 2, a les 3.

0: I després de la nostra tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Començant, com sempre, amb l'agenda de plans feta pels nostres reporters.
1: Hola, som l'Amanda.
2: I jo, en Rubén.
1: I avui hem recopilat molts plans per fer aquests dies. Apunteu!
2: Jo duc plans relacionats amb els ciurells. Dia 14 d'agost, en el Molí faran un taller per crear el teu propi ciurell. I fins dia 21 d'agost vos podeu apuntar en el concurs de fotografia de la ciurellada 2026. Allà categoria infantil.
1: I de joves duc activitats a biblioteques. A set de sencelles, dia 3, faran canta amb un conte. I dia 5, un taller de ventalls. I dimarts 4 d'agost, a la biblioteca de Sant Jordi, faran una activitat per conèixer els diferents tipus de dimonis que hi ha a Mallorca. I per dibuixar un dimoni personalitzat.
2: I encara tenim més plans. Aquest és per joves majors de 14 anys. Un bany de bosc de Posidoni, dia 7 d'agost, a Ocanada.
1: I acabam amb una proposta per a totes les edats. Convertir-vos en cartògrafs per un dia. És una activitat gratuïta que se farà en el Museu de Mallorca els dies 13, 20 i 26 d'agost. I fins aquí la nostra agenda de plans.
2: A passar-ho bé!
3: Adeu!
0: Gràcies, Amanda i Rubén. Plans ben variats. I ara seguim amb recomanacions enviades per infants i adolescents per aprofitar l'estiu. La primera té a veure amb un esport.
4: Hola, sóc Nainara, tinc 14 anys i sóc jugadora de pàdel. I vos recomano aprofitar l'estiu per començar a practicar aquest esport i així estar menys a cop vostre i aprofitar més l'estiu. Vos ho recoman, ja que és un esport molt divertit, perquè s'adapta a tots els nivells i això ajuda a que tothom se pugui passar bé. A més, et permet conèixer a molta gent i fer molts amics. Jo, per exemple, el vaig començar com a un hobby, entrenant cada 15 dies.

0: anatomia, teoria del color, etc. Molts de canals es dediquen específicament a això. Si no tens accés a internet, també segurament a les teves llibreries o qualsevol lloc on venguin llibres hi haurà qualque llibre sobre tècniques de manga. Jo personalment en tinc un parell. Sempre està bé també demanar als teus amics, especialment si saps que són artistes i que duen molt d'anys dibuixant. O si no has fet res del que t'he dit fins ara, també existeixen un munt de cursillos d'aquí, a Mallorca. O sigui, que d'alguna manera acabaràs aconseguint dibuixar manga. Ànims i bona sort amb el vostre geta per al món de l'art. Bye bye!
1: Moltes gràcies, Gemma, i acabam amb un reportatge d'un dels nostres petits reporters. Nenzo ha viatjat a la Xina i ens ha fet aquest reportatge.
2: Hola, jo sóc Nenzo i avui com a corresponsal des de la Xina, però no venim amb manual, us comentaré un munt de coses interessantíssimes de la Xina.
3: Aquests dies estic fent un viatge amb els meus avis per la Xina. A la Xina viuen en 2050. I circulen per la ciutat gossos robòtics, també. Hi ha robots fent neteja a la ciutat. No només això, també hi ha màquines que te paguen un parell de cèntims per cada llauna i així tot el món recicla. També el menjar a domicili te lo du un dron. És que m'estic quedant al·lucinat. Una cosa que m'ha sorprès molt és que ha dirigit amb la meva ment un cotxe i també un dron. O sigui, me posaven una diadema i vaig dirigir amb la meva ment, cosa al·lucinant. Ara, aprofitant que estic amb el meu avi, li faré una pregunta. Què és el que més t'està agradant de viure aquesta experiència amb jo?
4: Bueno, ja és el segon viatge que feim a la Xina plegats. No ha estat només conèixer la Xina, el millor per jo, sinó poder compartir aquest viatge amb tu. Veure com t'interesses per tot, les preguntes que fas, i la il·lusió, sobretot, quan descobreixes coses noves. I això farà que jo recordi aquest viatge per sempre. És que és una experiència molt especial i crec que s'ho uneix encara més.
2: Que bé, et vull fer una darrera pregunta. Hi ha alguna cosa de la Xina que t'hagi sorprès especialment?
4: Jo m'ha sorprès molt com combinen la tecnologia amb el dia a dia. També és impressionant la neteja. Com estan els carrers de nets, els parcs on tenen els seus espais, on van tots a ballar i a fer exercicis. I veure com aposten pel transport elèctric i el reciclatge m'està agradant molt. I veure moltes coses diferents. Està molt, molt bé.
2: Això és tot per avui. Des de la Xina, soc Nenzo. I una abraçada per a tothom i fins aviat.
1: Moltes gràcies, Enzo, per aquest reportatge. Hem escoltat moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies i per totes les edats. I ara en tenim una altra. Ja sabeu quina? Idò, com vos deim tots els dissabtes, és seguir escoltant No venim en manual, perquè després d'una pausa continuarem amb un concurs sobre moda al llarg de la història.

0: TV3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Molts estius han fet comparatives de les coses que estaven de moda abans i les que estan de moda ara. Per exemple, l'estiu varen descobrir que els anys 80 estaven de moda el que deien cangrejeres, que eren una mica incòmodes, però que estava de moda en altres èpoques de la història. I d'avui, per parlar-ne i per descobrir-ho, tenim aquí a Núria Jiménez, la nostra arqueòloga. Com estàs, Núria?
3: Molt bé.
2: I vens molt ben acompanyada per na Maia, la teva ajudant. Hola.
3: Hola.
2: Hola. Amem. Idò, què farem avui? Parlarem de moda al llarg de la història.
3: Sí. Además, le

0: Pensado que podíamos hacerlo incluso en formato concurso.
1: Molt bé, ho podem fer tot en format concurs. Mm-hmm. Per això ja tenim aquí a nins i adolescents preparats. Esteu preparats?
2: Sí!
1: Teniu energia per fer concurs?
2: Sí! Molta!
1: Sabeu molt de moda?
2: Mola!
1: De moda del segle XII. No. Bé, ara ho comprovarem. Eh? Vinga, i doncs anem a fer concurs. Jo crec, Núria, que podem començar parlant de sabates. Sí?
3: Sí.
1: A veure, quines sabates estan de moda ara?
4: Esportives.
1: Esportives.
4: Xancle.
1: Vinga, a mi, adolescents, que estan de moda ara.
5: Les Converse. Bueno, no, això...
1: No fa falta dir marques, no?
6: Els escola més les xancles.
1: Amb calcetins llargs i extravagants, eh?
4: Sí, molt bé.
7: Sandàlies.
1: Sandàlies. Vinga, i doncs... A mem, sabeu coses de sabates d'abans?
4: No. Eren de fusta? No.
1: Ara veurem, ara veurem. A mem, Núria, què hem de fer?
0: Jo vull dir una civilització i vosaltres teniu que imaginar com eren els seus zapatos i, bueno, a veure si acertais.
1: Vinga, anem a provar-ho. A mem.
0: ¿Cómo creéis que eran los zapatos en el Antiguo Egipto?
1: Venga, ¿cómo eran?
8: Como ligeras, estilo así.
1: No.
8: De cuero.
4: Como de... que estén, les feien en plan...
8: Sandàlies de pies.
7: De pell.
4: Sandàlies...
1: De pell.
4: De fusta.
1: De fusta, men, ¿de qué eran?
0: Bueno, algunos sí que lo han acertado, que era de cuero, pero lo quizá lo más curioso es que la mayoría o la más habitual eran sandàlies de papiro.
1: ¡Hala!
4: Sí. Això, el que també feien els pergamins.
0: Sí, sí, sí.
1: Exacte,
0: sí.
1: Molt
0: incluso
1: bé.
0: Con incrustaciones de oro y todo.
1: Venga, sí. Seguim.
0: ¿Cómo creéis que eran los zapatos en la antigua Roma?
1: Com eren?
4: Sí, jo crec que sandàlies també.
1: Sandàlies?
4: Sandàlies de fusta i...
1: Com eren, Núria?
0: Pues había diferentes tipos de sandàlies y, bueno, sobre todo se diferenciaban por el número de tiras que llevaban. Si había muchas más tiras y más decoradas, pues mayor era el rango social que tenía la persona que las portaba.
1: Ah, wow, sí. Quan més complicades les sandàlies, sí, més poder tenies, sí, tu, la societat. Això ho pots imaginar, ara, que passàs?
4: Imagina't sandàlies del rei.
1: Totes plenes de cosetes,
7: buf,
1: eh? Vinga, seguim.
0: Bueno, ara una que m'encanta. ¿Cómo creéis que eran los zapatos en la Edad Media? En la parte de món, la massa, europea.
1: No, descalços no. A mi alguns anaven descalços, sí. Però si xerran de sabates...
8: Botes de metal.
1: No.
4: Xancles amb calcetins.
1: No.
6: Ah, de madera en punta.
1: En punta, eren, moltes vegades.
0: Sí.
1: Com eren, Núria?
0: Eren d'una punta larguíssima, podien medir hasta medio metro.
1: Ala.
0: Les polanyes.
1: Còmodes no eren.
0: No, jo crec que tampoc. Mm. O lo mismo para aquella época, sí, pero no lo sé, no lo veo.
1: No ho veig, jo no ho veig. No.
0: ¿Cómo creéis que eran los zapatos en Japó?
7: Pues,
8: de sandàlies.
1: De fusta, sí, diuen per aquí.
7: Sí,
1: de bambú.
7: No, a veure, ai, hi ha una cosa que ens posava.
1: Sí, s'hi han encertat, sí, eren de fusta.
7: Sí, sí.
1: Vale.
7: Sí, que...
0: Además, llevaban unos tacones altísimos que l'andar se sentía clof, clof, clof.
4: Sí, sí, sí.
7: Ah, sí, ja me'n recordo.
4: Això és pel·li, surt.
7: Sí.
1: Vinga, aquestes darreres sabates.
0: ¿Cómo creéis que eran las zapatas en el siglo XIX?
4: Ja un poc més elaborades, no?
1: Diuen per aquí botes...
4: De pell.
1: De pell. Com eren, Núria?
0: Pues eran unas botas ajustadas, con decenas de botones, muy complicadas, y bueno, se necesitaba un gancho especial para abrochárselas y quitárselas.
1: Que poc operatiu, no?
7: Sí.
1: Que còmode.
0: Se fa tines, así como
1: bé, ja m'ha pres una mica de sí. Sabates, i ara jo crec que hem de parlar d'una altra cosa. De què parlam?
0: De peinados.
1: Oh!
4: Oh.
1: Sí. A men, quins pentinats estan de moda ara?
8: El tupper fate.
1: Sí.
8: El bathcat.
1: S'has posat un pentinatge,
8: sí,
1: no?
8: Sí,
1: ja,
8: sí, sí.
1: Clar, i a tothom va igual. Que
8: long
1: també...
8: fate, així tot que acaba en fate.
1: Ah, molt bé. Molt bé. I doncs, anem a veure els pentinats que estaven de moda abans, però com ho fem?
0: Esta vez será diferente. Lo que hará es que en mayo se dirá diferentes tipos de peinados y vosotros tenéis que decidir si es verdadero o es falso.
1: Molt bé, això és fàcil, eh? Només heu de dir verdader o fals. Però ho heu de dir amb molta energia.
0: Sí.
1: I sense por. Vinga, men. Vinga, Maya.
6: Perruques perfumades en cons de greix i resina que s'anaven fonent a poc a poc d'un muntescap.
4: Vertader. Sí.
7: Vertader.
1: Correcte. Buf.
0: En el antiguo Egipto esos conos se derretían con el calor y perfumaban la peluca.
7: Ah.
0: Claro, se puede mezclar con otras cosas, pero vamos a pensar que era perfumado así.
1: Venga, no m'ho pensava bé.
6: Pentinats tan alts que les dones estaven escales per dormir assegudes per no destrossar el pentinat.
4: Fals. Vertedero.
0: Sí. En el siglo XVIII la nobleza llevaba peinados enormes y bueno, casi que las chicas tenían que quedarse sentadas así para no estropearlos.
1: Mare meva.
0: Sí.
7: Però que incòmode, no?
4: Amb el seu cabell són perruques.
1: Bueno. Això eren pentinats.
7: Però sí. Que incòmode.
1: Molt.
4: Mm. Haurien de tenir molt de cabells.
1: També, i si no, un perruca.
4: Ja.
1: Vinga.
6: Trunyelles en forma de drac amb ales fetes de cavalls que seduïen a les festes.
4: No. Fals.
0: Sí.
1: Molt bé, vinga.
6: Perruques amb vaixells en miniatura, canons i veles incloses.
4: Fals.
1: Vertader.
0: Verdaderas pelucas en el 18 con maquetas espectaculares, incluso barcos.
1: Sí. Quina incomoditat, mare meva. Vinga.
6: Perruques que brillaven a les fosques.
4: No, fals.
1: Que veient el que hi havia podria ser perfectament possible.
0: És el més normal, he vist.
1: Sí, sí.
6: Pentinats amb banyes fetes de cabells que havien posat durs amb cera.
1: O sigui, te feies banyes amb els teus propis cabells durs.
4: Verdader.
0: Sí. Inclús vinaven con forma de cuernos y bueno, era como símbolo de estatus, sí.
6: Venga. Pentinats en què amagaven fruita seca com raïm o pomes petites per fer bon olor.
1: Ah, fruita dins el cap.
4: Fals. Sí. Nena, seria bastant normal per les coses que feien.
1: Sí, però també tenia una poma allà i un parell de rem i tot, no ho veig jo. Vinga, i la darrera?
6: Perruques empolsinades amb farina que acabaven traient ratolins i puces.
4: Vertader.
1: Sí, senyor.
0: Sí, los espolvaban con harina y llegaban pues insectos. Sí, bueno.
4: Però ho feien a posta perquè hi anessin.
1: No, però tenia com a resultat això.
0: Claro, si te echas según qué cosas y lo mezclas con el ambiente en general, pues
1: viene. Tu una cosa i l'altra eren èpoques dures, perquè sí, anava molt empentinats, però... Vinga, i ara...
7: No, ara a veure què dirien ells si ens veien anar.
1: Que senzills, dirien.
7: Sí.
1: Vinga, i de què xerram ara?
0: De maquillatge. Lo haremos también en formato concurso. Maya lo que hará es que os leerá una pregunta y yo daré dos opciones, si bueno, tenéis que elegir.
1: El team. També fem un team aquí, no?
0: Sí.
1: Heu de dir un team. Vinga, va.
6: En el Renaixement, què penseu que fèiem amb el front per semblar més elegants?
0: Team frente gigante, se afeitaban las cejas y parte del pelo de la frente para hacerlo más ancho. O team polvo blanco, se pintaba la frente con polvos claros para hacerla más amplia.
4: ¡Team frente gigante! ¡Frente gigante!
0: Sí, señora.
1: Ras.
0: Sí, se afeitaban cejas y era como algo elegante, te alargaba el rostro.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Ja ho sabeu. Què més?
6: A l'antic Egipte, què penseu que es posaven a la pell per fer-la més brillant?
0: Tinc grasa brillante, s'usava grasa d'animal o tinc miel dulce?
7: Tinc grasa.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Vinga, Maya.
6: El Japó medieval, que penseu que era considerat més vell per a les dents?
0: Tinc dientes negros, se tenien los dientes de negro, o tinc naca reluciente, se ponía en polvo de azúcar en...
4: Dientes negros.
7: Tinc dientes...
4: Polvos de nácar.
1: Home, un, dos, tres.
7: Tinc polvos de nácar.
1: Tinc dientes negros.
0: Sí, en el Japón medieval se tenía los dientes de negro porque era como belleza, estatus, era como lo más también.
1: Caram, quin gustos. Sí. Diran només el tinc perquè no solim, perquè jo entes tinc polvos de azúcar també. Vinga, la darrera, que és molt bona, va.
6: A l'antiga Grècia, que era el més top en les cejas.
1: No, mem, quin temps hi ha?
0: Tinc uniceja elegante,
1: sí?
0: Que se pintava una sola ceja que unia les dues, o tinc rayitas modernes.
7: Tinc rayitas modernes.
4: Uniceja.
1: Correcte.
0: Era considerada, además, símbolo de inteligencia, el tener una sola así puesta.
1: Molt bé. Jo crec que ja han d'anar acabant el concurs amb una prova un poc especial, no?
0: Sí. Ahora vamos a hacer una prueba diferente y bueno, que vais a tener que escuchar y aprender un poco sobre algunas de las modas de vestidos para hombres y mujeres de otras épocas.
1: Bien, ràpidament, una miqueta d'imaginació, què hi havia aquí? Perquè aneu preparant-se informació per després usar la imaginació.
0: Mira, en Roma los hombres podían llevar togas que medían de hasta 6 metros de tela. En la Edad Media había hombres que llevaban calzas de colores de distintos en cada pierna. En el Renacimiento se ponen de moda los calzones, bombachos así enormes que parecían globos. Y también se llevaban los cuellos de gorguera tan grandes que, bueno, casi que no podías mover el cuello. En el siglo XVIII las mujeres llevaban faldas con aros tan anchas que podían medir casi 2 metros de lado a lado. Y también estaba de moda ponerse muchísimas capas de ropa, hasta 5 o 6 capas.
1: Muy bien.
0: Y bueno, en el 19 los corsés, estos que te hacían pues apretadísimo y bueno, que casi que te desmayas, ¿no? Así con todo súper ahí oprimidillo.
1: Ara tots estàveu veient que han tret coses damunt la taula, sí. Estàveu espantats.
4: Sí. Un poc.
1: Jo crec que com podríem acabar, Núria?
0: Pues a mi se me ocurre un gran final, que
1: sí?
0: És un desfile de moda històrica.
1: Uau! Oh! Molt bé, jo crec que aquí podem agafar alguna mare, per exemple, que pot ser la nostra model de la passarel·la, Vicky, per exemple. Vicky, per exemple.
3: Hola.
1: Tu vols que comencem a posar coses per damunt?
9: Claro,
1: sí.
9: Sí,
1: sí,
9: ben, sí, idò, cap mentre, problema.
1: La Maia te va vestint, molt bé. Mira, aquí tens una perruca... Preciosa. És un poc variat, perquè com és totes les èpoques te poden posar qualsevol cosa damunt.
3: Sí, qualsevol.
1: Tu te vas vestint, i hem de dir que haurem de fer també explicar la desfilada. Hem d'explicar com desfila, quina roba imaginària... Bé, imaginària no, dur roba directament. Que aquí voleu fer una mica de locutors d'aquesta desfilada impressionant?
4: Sí, vinga,
1: vinga. Vinga, ho farem per trossos. Que bé te queda, Vicky.
7: Sí,
1: que
0: és,
1: bé.
0: És ideal.
1: Hem trobat aquest model perfecte.
4: Se m'ha enyorat de participar a les carrosses de carnaval, eh?
1: No, no, està totalment en el paper.
0: No, además, mezcla muy bien todos los estilos que hemos
1: ido viendo. Els està integrant, està fent una fusió.
0: Sí, los peinados con...
1: No, però s'està posant amb un estil, trop.
0: Sí.
1: Amem, ara ja la tenim, anirem comentant. Jo vos aniré dient a cadascun perquè aneu comentant. I Vicky, és que està superpreparada. Ens encanta. Com estàs, Vicky?
9: Boníssima.
1: Sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: Preparada para el sábado.
1: Però ara hauràs de desfilar, oi?
9: Hauré de desfilar.
1: Sí, vinga. I t'anem a posar una musiqueta qualsevol. Desfila, quan vulguis. Vinga, aneu contant. Vinga, Mercè. Explica la model.
7: Aquí tenim una gran model guanyadora de molt de premis per el seu gran estil, amb una perruca medieval, amb una màscara feta amb pols de grasa brillant i un com un tul japonès fet amb... qualsevol cosa estranya.
1: Molt bé, fort aplaudiment. Molt bé, hem fet un bon repàs a les modes d'abans, ha estat ràpid. Quina vos ha agradat més de moda?
7: Totes.
1: Bé, bona resposta, vinga.
7: Sí, molt típica.
1: Molt bé, i ara sí acabem el programa d'avui. Anem a dir adéu.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una. Bon dia, els bombers de Mallorca estan actuant en aquests moments en un incendi al polígon de Sant Lleut, a Santa Maria. Es tracta d'una furgoneta que s'ha calat foc per causes que es desconeixen de moment. L'avís s'ha rebut poc després de les 11 del matí i fins al lloc dels fets s'han desplaçat efectius dels parcs d'Inca, Solla, un sergent i també tècnics, a més del camió contenidor, tot i que no ha estat necessària la seva intervenció, segons informen. A hores d'ara, el foc està extingit i es realitzen tasques de refredament del vehicle. El pas fronterer a Melilla entre el Marroc ha reobert aquest matí les portes després de 36 hores de tancament per la pressió migratòria a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva de dijous. Això sí, aquest pas de vehicles es fa de forma progressiva per seguretat. Amb tot, es podria tornar a tancar si hi ha incidències. Així ho ha advertit la delegada del govern a Ceuta, Sabrina Amo, en roda de premsa fa uns minuts.
1: Que tenemos muchos ciudadanos y ciudadanas que también quedaron en Marruecos como consecuencia de este cierre. Ahora mismo los datos que teníamos era que aproximadamente unos 150 vehículos habrían pasado ya a Marruecos, aproximadamente entre 70 y 80 lo han hecho ya hacia Melilla y el paso peatonal también va funcionando en ambos sentidos. Estamos haciendo embolsamientos de 20 personas porque, como decía, ahora mismo la situación lo permite que estemos abiertos y por lo tanto vamos a seguir dando esa fluidez. Pero en el caso de que las situaciones y las condiciones cambiaran, pues tendríamos que dar una respuesta rápida y seguir tomando esas decisiones.
0: També s'ha detallat que les autoritats marroquines han comptabilitzat 17 morts i més d'una setantena de detinguts, mentre que la Guàrdia Civil Espanyola ha recuperat 67 cossos a la mà, segons delegació del govern a la ciutat autònoma. Afegir que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat a Brussel·les una reunió extraordinària amb caràcter d'urgència dels ministres de l'Interior de la Unió Europea per tractar aquesta crisi migratòria. Això per la profunda preocupació que ha mostrat l'executiu en una carta dirigida a Brussel·les per la reacció d'alguns governs europeus que han atacat Espanya, diu, i demanat la seva exclusió temporal de l'espai Schengen a l'al·lusió, per exemple, a l'adhesió dels governs italians i francesos que durant aquesta jornada han establert controls en aeroports i ports a ciutadans no europeus que procedeixen d'Espanya. Jornada d'alt volum de moviments als aeroports de les Balears en coincidir el dia de 1 d'agost en cap de setmana. De fet, avui és la jornada de més trànsit aeri amb 1.827 vols programats segons dades d'AENA. De fet, és 1,6 més que en el primer dissabte d'agost de l'any passat. A Son Sant Joan, l'arribada i sortides de passatgers és constant.
2: Pues venimos de Sevilla y venimos a estar 15 días y estamos aquí porque mi hijo está trabajando aquí en la isla. Y bueno, pues iremos a visitar, por supuesto, Manacor, el tema de la perla, de la cueva también.
0: Coincideix en un cap de setmana de mobilitzacions del personal de terra de Suís que han causat el retard de 13 vols a l'aeroport palmesà. En aquesta jornada, l'aturada està convocada pel sindicat Comissions Obreres i els serveis mínims establerts són del 60%, volíem dir. En tot, el sindicat majoritari de la plantilla és UGT, que ha convocat aturada a partir de dimarts que ve, afectant a diverses companyies i en protesta per la precarietat laboral de la plantilla. Això en una nova jornada amb avís per altes temperatures a Mallorca, on s'ha activat el nivell groc a l'interior de l'illa amb la previsió d'assolir els 37 graus. També roman actiu l'alerta groga, que és l'IG0 del Pla Meteoval del Govern i es recorda a la ciutadania la importància de seguir els consells de protecció per evitar cops de calor, sobretot a les hores centrals del dia. També s'ha d'extremar la precaució en zona forestal perquè avui a Mallorca el risc d'incendi és extrem. També hem de dir es Mercadal a Menorca. És tot, més notícies al punt de les dues a l'informatiu migdia en José Luis Galindo. A continuació, Vida Saludable.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 1 d'agost estrenem mes, però encara queda molt d'estiu per davant i per això avui posarem fil a l'agulla a tot el que heu de tenir en compte fins que arribi el mes d'octubre, perquè queden dos intensos mesos d'altes temperatures i dels riscos que té aquesta estació per a la nostra salut. Xerrarem de cos de calor, de deshidratació, d'intoxicacions alimentàries, dels perills de les malalties per transmissió sexual, dels ofegaments, dels traumatismes a platges i roques. En definitiva, no tot són flors i violes durant l'estiu. Més aviat hi ha problemes que cal prevenir. De tot això, xerrarem a la segona part del programa, on el doctor Jaume Orfila, cap clínic del Servei de Medicina Interna de Son Espases, ens ho explicarà a l'entrevista presencials aquí, als estudis d'Ibeta Ràdio. Abans tindrem continguts, com per exemple des de l'Hospital de Manacor, vos recomanaran que fer per evitar un cop de calor, perquè vos pot costar la vida. El cop de calor és mortal en persones molt vulnerables. També tractarem de prevenir l'otitis quan nedam a piscines i platges i les lesions medulars per bots a les roques. Alerta amb aquests salts que són molt imprudents i que tenen conseqüències irreversibles. Són només algun dels temes en portada, així que ja no perdem ni un instant més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Arrencam el programa d'avui xerrant del cot de calor. Està fent una calorada. A Llucmajor, per exemple, fa uns dies es van enfregar els 41 graus, una temperatura perillosa per a la nostra salut. 1 d'agost, Laura Calafat, aquí no tancam. Com anem?
2: No tancam. Jo, de Llucmajor, molta calor.
1: Sí, ho saps.
2: Així és. Molt bon dia als nostres oients que cada dissabte ens escolten. Efectivament, termòmetre alt és igual a risc de cot de calor i fins i tot pot ser mortal. Encara que després, amb el doctor Jaume Orfil, els estudis d'IB3 Ràdio, on seguirem xerrant, ara fem una espipellada en la doctora Imma González, metgessa d'urgències de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, doctora. Gràcies per atendre'ns.
3: Hola, bon dia.
2: Quins són els principals problemes de salut que esteu veient o urgències relacionats amb aquesta onada de calor, doctora?
3: Bueno, durant aquest episodi de calor intensa, el que més estem atenguent, afortunadament, no són únicament cop de calor, que sí que és veritat, com heu dit, que són una manifestació molt greu, però afortunadament no són la més freqüent. El que més estem veient són conseqüències de la deshidratació i d'esgotament per calor, com per exemple marejos, cansament generalitzat, pèrdua de coneixement amb els seus conseqüents traumatismes i mals de cap.
2: Ja també... Continuï.
3: No, també estem veient moltes descompensacions de malalties cròniques, perquè clar, durant aquesta onada de calor, doncs el cos ha de fer un esforç extra per regular la temperatura i això acaba desencadenant amb un empitjorament de la malaltia de base, com pot ser respiratòria, cardíaca o renal.
2: Ja ho ha dit vostè, ha fet una espipellada de símptomes d'alerta que fan pensar que una persona està patint un cop de calor. Què és el que és important quan una persona està patint un cop de calor i té aquesta sintomatologia que ha descrit vostè molt bé, però quan ha d'anar sí o sí en el metge?
3: El que ve siguent, el cop de calor, no totes les altres manifestacions, el calor i la deshidratació, el cop de calor per ser, els signes d'alarma són dos, principalment. Una temperatura corporal molt elevada, superior a 40 graus, està instal·lant una temperatura molt alta, i una alteració de l'estat mental. Això què vol dir? Això, perquè és com molt ample, no? Pues que hi ha una confusió, una desorientació, molta més son de lo normal, una pèrdua de coneixement o un comportament estrany. Quan una persona que està exposada al calor comença a dir coses incoherents o fer coses rares, no ho hem de pensar i hem d'actuar d'immediat. També ressaltar una dada important i curiosa, no? Perquè pensam en molta calor i molta suor, no? I molts queixant de suar. Però alerta quan deixem de suar, perquè la suor és una manera del nostre cos per perdre calor, no? I quan la comencem a perdre és una senyal d'alarma molt important.
2: Quins col·lectius són els més vulnerables davant aquestes temperatures extremes i quines mesures recomaneu per protegir en aquesta gent més vulnerable?
3: Bueno, les persones amb més risc són sobretot persones majors, especialment si viuen soles. Com, bé, no sé si, suposo que molta gent ho sap, no? Amb l'edat perdem aquest reflexe de la set, no tenim set, i a més regulem pitjor la temperatura. doncs hi ha molt més risc que es deshidratin, i si estan tots sols, pues, encara el millor pot ser més greu, perquè el millor ningú se'n dona compte. I també els nins, sobretot nins petits, menys de 4 anys, que tampoc no regulen bé la temperatura. Òbviament, persones amb malalties cròniques, com ja he dit, o que prenen segons quin medicament, no? Com es poden descompensar, i no ens podem oblidar de gent que en principi està, no té cap malaltia, però que està exposat al sol treballant a altes temperatures, o esportistes que fan exercici a l'aire lliure també amb molta exposició a altes temperatures. En quant que fer per protegir-los, pues, sobretot vigilar. Ens vigilem en els altres, en les persones majors, estar molt pendent d'elles, telefonar, visitar, insistir a veure aigua encara que no se tingui set, i aquest tipus de mesures. L'estar pendent, diguéssim, els uns d'altres.
2: Doctora, quins errors són freqüents que comet la població durant una onada de calor i que poden posar en risc la seva salut?
3: Perdona, pots repetir la pregunta?
2: Quins errors són freqüents que comet la població durant una onada de calor i que poden posar en risc la seva salut?
3: Vale. Lo que moltes vegades fem, a part del que ja he comentat, de no veure quan tenim set, no, si no tenim set i no bevem, això és el principal error. Però després també hi ha altres errors que anem veient tot el temps, com per exemple practicar esport, el que ha comentat antes, a hores de màxima calor, consumir alcohol o begudes amb molta cafeïna, com es afavoreixen la deshidratació. També deixar el millor els infants o les mascotes dins un vehicle, no? Perquè pensant que només seran un minut, no? Pues, no, perquè pot arribar a ser molt greu. També si pensem que els dies tenim volats, que no tenim risc, que no adaptem aquesta medicació que vos he comentat antes, no? Que és important tenir-la en compte. I finalment, confiar-nos, bàsicament. Pensem que el calor no ens afectarà, que amb un poble de sempre molt bastarà, i a vegades fem qualque conducta de risc que no som conscients que ens poden donar una situació greu.
2: Clar. Altres problemes que du l'estiu són aquestes nits tropicals i tòrrides que dificulten el descans. Com afecta això a la nostra salut i quines recomanacions donaria per dormir un poc millor durant aquests episodis de calor intens?
3: Bueno, aquest sí que és un problema cada vegada més freqüent, no? Aquesta nit no dormim bé durant diversos dies, i això no només ens provoca un cansament, sinó també que augmenta l'estrès fisiològic. Ens dificulta també aquesta regulació de la temperatura corporal, empitjora el control de la tensió arterial, del sucre, molt baixa la capacitat de concentració, tenim més riscos d'accident, i bueno, és un tema que cal intentar millorar. Què faria? Bueno, recomanaria ventilar el domicili molt bé, sobretot durant la nit i a primera hora del matí. La resta del dia intentar tenir les persianes i cortines tancades per evitar que el domicili s'encalentesqui, fer servir ventiladors i aire condicionat de manera adequada, vull dir, més o menys amb una temperatura entorn als 26 graus, evitar sopars abundants i alcohol abans d'anar a dormir, dutxar-se, una dutxa amb aigua potable abans d'anar-se al llit, no extremadament freda, perquè això ens fa l'efecte contrari, però sí que una dutxa d'aigua potable, i utilitzar roba de llit lleugera i pijames transpirables.
2: Les onades de calor, inevitablement, són cada vegada més freqüents, doctora. Quin missatge final voldria transmetre a la població perquè afronti aquests dies en seguretat, sobretot?
3: Bueno, sobretot, tenir clar que les onades de calor ja no són excepcionals, que formen part d'una realitat que hem d'aprendre a afrontar, i que la majoria de problemes greus, però, es poden prevenir amb mesures senzilles. Hidratar-se abans de tenir set, evitar les hores de màxima calor, buscar espais frescos i estar especialment pendent de les persones vulnerables, com ja he dit. També hi apareixen símptomes com confusió, pèrdua de coneixement, dificultat per caminar o temperatura corporal molt elevada, no espereu a veure si això millora. Demaneu ajuda mèdica immediatament al 61 o anar al centre sanitari més proper. I davant de... perquè aquesta ràpida actuació pot marcar la diferència entre una recuperació ràpida o una situació potencialment mortal. I clar, finalment, els serveis d'urgències de Manacor, pues, esperem que aquestes alertes i recomanacions vos ajudin a cuidar-vos a tots, i esperem que no, però si en deu de master, ja sabeu on trobar-nos 24-7.
2: Moltes gràcies, doctora Imma González. Fins una altra i tingui bon estiu.
3: Igualment. Adéu.
1: Com sempre, els nostres oients avui xerran dels perills de l'estiu i en aquest sentit fa pocs dies l'associació Espaim va promoure la campanya Zambullides, en castellà, en català, capbussades. L'objectiu és prevenir lesions medulars cervicals greus com la tetraplegia causades per bots des de les roques, ponts o zones elevades. Les males capbussades i l'impacte contra roques a fons poc profuns poden provocar, com deien, danys cerebrals i paràlisi irreversibles.
2: Per llançar un missatge de servei públic, però sobretot de sentit comú i responsabilitat, conversam ara amb la presidenta d'Espaim, Fabiola Moro. Bon dia, Fabiola, gràcies per atendre'ns.
4: Hola, buenos días.
2: Estem immersos de ple amb un estiu calorós, però Espaim un any més llença el seu missatge d'alerta amb els bots a les roques. Sent que arriba l'alerta que fan o la gent segueix sent bastant inconscient?
4: Bueno, yo creo que todavía la gente no es consciente de todos los peligros que puede haber cuando te tiras de cabeza tanto a una cala como a la piscina, ¿no? Porque nos confiamos, pensamos que sabemos la profundidad, sobre todo de las calas, y pensamos que no, que va a haber mucha profundidad, pero a veces hay bancos de arena que pueden ser un verdadero peligro, ¿no? Para nosotros.
2: Així que, com feim entendre els oients, a part d'això, que botar l'aigua des de roques o penya-segats comporta riscos extrems irreversibles, Fabiola?
4: Bueno, pues claro, es que una mala caída, un golpe en la cabeza, te puede causar una lesión medular, ¿no? En este caso, una tetraplegia. Y es una lesión, como tú decías al principio, una lesión irreversible que hace que no puedas mover ni piernas ni brazos, ¿no? Entonces, no es una broma.
2: Perquè, clar, els fons ocults fan que no es pugui veure ni siquiera la profunditat i, a més, ni si hi ha roques. La gent no ho té en compte, això.
4: Exacto. Incluso aunque sepas que hay mucha profundidad, una mala caída depende de la altura, ¿no? Depende de la inclinación a la que te estés zambullendo, puede ser fatal. Incluso en una piscina, ¿no? Teníamos el ejemplo de nuestro compañero Tony, que estaba en primera persona contando su experiencia personal, que le ha causado una tetraplegia, ¿no? Estaba en un hotel jugando con unos amigos y justo ya cuando se iban a ir, el último cacico, no sé qué, venga. Y jugando, haciendo el tonto, como dice él siempre, pues por una tontería de estas, en un segundo, pues su vida ha cambiado radicalmente, ¿no? Ahora es una persona con una tetraplegia alta, completamente dependiente de otra persona para las actividades de la vida diaria y para todo, y no es una broma, vamos, estamos siempre intentando concienciar y que el mensaje llegue.
1: És vera el que està dient, Fabiola, pareix que una situació simpàtica entre amics i acaba en un drama irreversible de per vida. Ho ha dit vostè. A més, se sent molt, no? Jo és que en aquesta platja botava des de que era petit, ja, però és que les corrents, la marea, l'onatge modifiquen la profunditat de l'aigua, per molt que tu pensis, no, és que aquesta piscina la tenc controlada, o aquesta platja. Tot això pot ser un drama.
4: Sí, claro. Exacto, es el exceso de confianza. También en según qué franja de edad, pues ya sabemos que las personas adolescentes, pues bueno, piensan un poco que se van a comer el mundo, ¿no? Pues no lo normal en esa edad y no piensan, están jugando, pues a lo mejor yo te empujo, no sé qué, y es que es muy peligroso, puedes caer mal, un golpe, incluso en las piscinas, en el borde de la piscina te puedes golpear. Y a lo mejor no te causa una lesión tan grave, pero puede causarte otro tipo de lesiones. Uh-huh. O sea, que al final es esto.
1: A més, Fabiola, una altra cosa que ha de tenir en compte la societat de les Illes Balears, o l'audiència que ara ens escolta, és que a partir d'una certa altura l'aigua, l'impacte és fort ja. No només l'aigua ja és un cop fort, un traumatisme te pot crear.
4: Eso es. El agua puede actuar como un muro, ¿no? Depende de, que decías, depende de la distancia. Si te tiras desde una roca muy alta, puede actuar como un muro y bueno, pues al final te estás chocando de cabeza contra un muro, con lo cual las consecuencias pueden ser muy, muy, muy graves.
1: ¿Y quins consells donaria? Sobretot no botar de cap a les piscines, comprovar el fons i posar la postura correcta a una platja, o directament evitar això?
4: Bueno, primero, a ver, un poco de sentido común. Tampoco, a ver, hay que disfrutar, ¿no? Pero, por supuesto, comprobar la profundidad. O sea, eso es lo primordial. Mirar a ver que no haya ninguna roca, ningún banco de arena. Lo ideal es primero bajar y comprobar la zona, ¿no? Si realmente vas a estar jugando en saltos, ¿no? Y luego la piscina, por supuesto, saber desde dónde te estás tirando. Además, suele haber socorristas en las piscinas, o bueno, te bajas primero, compruebas y demás. Y luego también otra cosa que nos gusta advertir, si sabemos que hay una persona ya accidentada, es la manera de mover a esa persona, porque puede que haya una rotura de vértebra, pero todavía no haya alcanzado la médula espinal, con lo cual, si tú a esa persona la manipulas mal, es probable que esa vértebra se desplace hacia la médula. Pero si tú a esa persona la puedes... Bueno, si es un caso urgente, evidentemente, lo primero es salvar a esa persona del agua. Pero una vez que ya lo tenemos fuera, intentar no manipularle de mala manera, sino en bloque, ¿no? Dentro de lo posible, hasta que lleguen los servicios sanitarios, intentar no manipular mal a esa persona, ni meterla en el coche, ni nada así. Dejarla en bloque, esperar a que lleguen los servicios sanitarios. Primero, salvar su vida sacando el agua del agua, evidentemente. Pero luego intentar esto, manipularla bien, en bloque, sin que las vértebras se puedan desplazar.
2: Per tant, Fabiola, pot ser, a part de prohibir el banco a piscines d'hotels o públiques aquests bots, també s'hauria de fer una mica de pedagogia a la població en quant a primers auxilis bàsics i el tema de la mobilització, que és importantíssim, com diu vostè?
4: Claro, yo creo que deberían de saberlo, sí, porque es que en todas las lesiones de Glasgow, cualquier accidente que haya, es muy importante el tema de la manipulación. Porque cuántas lesiones se han producido en este trayecto del sitio del accidente al hospital, ¿no? Hombre, cuando hace un accidente muy grave te van a recoger con la ambulancia, pero cuando no, y a veces parece una caída tonta, puede haber una vértebra ahí rota, que si te están cogiendo, te doblan, te meten en un coche de mala manera o te intentan llevar a no sé dónde, pues puede que haya un desplazamiento de vértebra. Sí, sí, es importante tener este dato.
2: Vostès des d'Espany varen donar una dada, que és el 6% dels bots de les roques i les illes suposen lesions medulars. Fa por i és evitable.
4: Sí, exacto. Yo creo que es evitable en la mayoría de los casos y gracias a vosotros también por que llegue nuestra voz, ¿no? Y para que la gente sepa lo que puede pasar, porque son eso, lesiones muy graves y irreversibles.
2: Així és. Moltíssimes gràcies, Fabiola Moro, presidenta d'Espaim, i que tingui un gran estiu.
4: Igualmente, feliz verano también. Gracias.
1: Recordem als nostres oients que en aquest repàs informatiu on estem xerrant dels perills de l'estiu, hem xerrat, evidentment, del cop de calor, hem xerrat ara de no botar les roques perquè pot tenir conseqüències fatals de per vida irreversibles, però, a més, han deixat d'altres problemes a l'estiu, com, per exemple, la salut de les nostres oïdes, Laura.
2: Així és, Carlos. El cop de calor és sinònim de problemes de salut durant l'estiu. Com dius ben tu, hi ha el risc de fer les otitis, i així ara feim una estoneta de ràdio amb el doctor Julio Rama, cap de servei de torrinolaringologia de Juan de Hospitales, on té el seu propi institut, el CIO, i també és de l'Hospital de Sant Espases. Com està, doctor Rama? Benvingut.
5: Hola, buenos días. Encantado de compartir un rato con vosotros.
2: Encara operatiu o ja pensant en el descans?
5: Bueno, todavía voy descontando los días, me queda poco para que me lleguen las vacaciones, pero todavía trabajando a pleno ritmo.
2: Així és. L'estiu és una estació perillosa per les nostres oïdes, doctor?
5: Sí, el verano es una época, y más en climas como el que disfrutamos o estos días un poco penalizamos con tanto calor, con este clima, pues los oídos efectivamente pues es un punto delicado del año en el cual sufren debido al calor, la humedad y los baños constantes a los que sometemos a esa piel tan delicada.
2: ¿Cómo podemos evitar la famosa otitis?
5: La otitis es, por definición, una inflamación en este contexto de los baños y los problemas del verano, es una inflamación de la parte externa del oído, de la piel que lleva al conducto, y la forma de prevenirlo es básicamente intentar combatir en la medida de lo posible la humedad. Bien el calor, la propia sudoración nuestra y la humedad que mantenemos al estar en contacto tanto tiempo con el agua es lo que produce un cambio, una modificación en el pH de la piel y eso favorece que pueda haber las infecciones. La forma de prevenirlo es intentar en la medida de lo posible estar menos tiempo en remojo o que ese agua está sometido, esa piel esté menos tiempo expuesta al agua. Eso, por ejemplo, en los peques, pues es bastante más complicado. Y sobre todo a la hora de salir del agua, pues intentar secar sin introducir nada en el oído, pero intentar que salga el agua del conducto auditivo. Intentar secar con una toalla por fuera o incluso en ocasiones pues se pueden usar gotas secantes que ayudan a combatir esa humedad y tienen cierta función antiséptica y pueden prevenir la aparición de esas infecciones típicas de esta época del año.
1: Aquestes infeccions, l'otitis, doctor Rama, pot derivar en febre, se pot complicar, ens pot generar problemes de sordesa, un otitis?
5: Bueno, una otitis externa siempre es susceptible de complicarse, sobre todo en pacientes que estén inmunodeprimidos, gente que tenga las bajas las defensas por el motivo que sea, pueden llegar a tener complicaciones serias. En general, las otitis externas del verano no son procesos muy complicados. Lo que pasa es que son sintomatológicamente muy aparatosos, porque el síntoma principal que generan es la supuración, pero sobre todo el dolor. Son otitis muy, muy dolorosas porque esa piel está muy inervada y genera mucho dolor, que es lo que hace acudir de manera urgente a una valoración médica porque esos cuadros de dolor son muy, muy intensos y difíciles de complicar. Es cierto que en casos muy evolucionados pueden llegar a producir fiebre, pero es mucho menos frecuente en las otitis externas que en las otitis medias, que son la clásica infección del oído, pero el síntoma que prevalece sobre todo es el dolor. Como todo cuadro infeccioso que afecta al oído, bueno, pues puede producir una pérdida de audición. Habitualmente, la pérdida de audición que genera es de tipo transitorio y lo que lo genera es porque tenemos un bloqueo de la parte externa del oído, entonces no llega el sonido bien al interior y entonces nos genera esa pérdida de audición. Pero una vez resuelto el cuadro, es algo que tiene que mejorar y que nuestra audición no vaya a sufrir un deterioro permanente.
1: Doctor Rama, deia, en la mesura del possible, si no són nens, limitar els banys, que no estiguin molt de temps, i la gent que fa submarinisme, o la gent d'aquesta que va i comença a nedar fins a la profunditat i torna en mitja hora,
5: Sí, eso efectivamente es otro de los riesgos a los que nos vemos expuestos en el verano. Tanto los cambios de presión muy intensos es una situación muy exigente para el oído, pero es un problema ya en el oído medio. No es en un problema en la parte externa del oído, sino que es para entendernos del tímpano hacia adentro. El oído es como una habitación, el oído medio, y esa habitación tiene que tener la misma presión dentro que la que tenemos fuera, en el exterior. El cambio de presión que se produce cuando buceamos es muy brusco y puede dañar ese oído medio y generar lo que se denomina un barotraumatismo, un traumatismo por presión al oído que puede generar diferentes daños, desde un simple acúmulo de moco en el oído, pero puede llegar a producir perforaciones timpánicas o incluso daños en el oído interno con una pérdida de audición que en algunos casos puede llegar a ser permanente. Es algo que efectivamente hay que tener mucha precaución a la hora de bucear. Hay que seguir de manera muy exacta las recomendaciones de los instructores de buceo, la gente que ya bucea con experiencia, cumplir todos los pasos para tener una descompresión facilitada a la hora de realizar la actividad de buceo para prevenir ese posible problema. Hay que evitar descensos rápidos, inmersiones excesivamente rápidas, porque nuestros oídos en muchas ocasiones no pueden tener esa elasticidad suficiente como para compensar ese cambio de presión tan brusco. Y eso puede producir problemas en el oído que pueden tener cierta seriedad. Es algo también que en esta época del año es más frecuente al haber más buceo, pero incluso también es mucho más frecuente aquí en la isla el hecho de el aumento de los vuelos, ¿no? Igual que se produce un cambio de presión muy brusco cuando descendemos más allá del nivel del mar, se produce también cuando necesitamos hacer el cambio de presión cuando ascendemos, cuando volamos en el avión. Y son problemas similares, pero es algo con lo que hay que tener especial precaución e intentar evitar, por ejemplo, si se está muy acatarrado, muy congestionado, bucear.
2: Doctor, no m'ho veuràs. És pitjor la sal o el cloro per les oïdes?
5: En general, es mucho más irritante para los oídos el cloro que la sal. Es cierto que hoy en día los cloros han mejorado muchísimo, no tiene nada que ver la irritación que produce en la piel el cloro. Todos lo hemos podido sufrir en algún momento, ¿no? Cuando te bañas en una piscina, la piel del cuerpo en general incluso puede picar o irritarse, pues esa piel del conducto auditivo es todavía mucho más delicada, es mucho más fina y por lo tanto sufre mucho más que el resto de la piel del cuerpo. El cloro es más irritante y hay que tener en cuenta también que el cloro que usamos en las piscinas, el agua de la piscina es un agua estancada, que aunque sufre sus procesos de limpieza y de movimiento, no es lo mismo que el agua del mar y por lo tanto son aguas que en principio pues pueden estar más colonizadas por gérmenes, se baña más gente en un espacio reducido, entonces son factores predisponentes a poder tener estos cuadros de otitis externas. Es mejor siempre el agua del mar que el agua de la piscina.
2: Doctor, i si no tant que tenim aigua de dins les oïdes, que és molt incòmode i passa sovint mentre enxugam la tovallola o quan dormim de costat, quins consells donaria?
5: Bueno, los consejos cuando entra el agua son los clásicos de siempre, ¿no? Todos hemos hecho los movimientos típicos para intentar que
2: Sí.
5: salga el agua. Hay que intentar secar con una toalla, no introducir ningún bastoncillo ni nada dentro del oído, porque eso erosiona un poco la piel y rompe la capa protectora que genera nuestra piel para protegernos frente a esas otitis. Entonces, es muy importante evitar la entrada de cualquier objeto dentro del conducto para no generar más daño y favorecer el proceso infeccioso. Después, cuando se llega a casa, no está mal con un secador a distancia, a una temperatura templada, durante 1 o 2 minutos, proceder a instilar un poquito de aire en el oído, ya digo, a distancia, no cerca, para intentar secar los restos de humedad que hayan podido quedar. E incluso, por ejemplo, a la gente con el pelo largo, es algo en lo que no pensamos mucho, pero conviene pasar el pelo por detrás de la oreja. Algo tan simple y vulgar como eso permite que nuestro conducto quede ventilado y no quede taponado por el hecho de tener el pelo delante y pueda pasar aire para que seque esos restos de humedad que puedan haber quedado.
2: Xerràvem abans de que es pitjor la sal al cloro que ens entri, però també, doctor, és perillós que es pugui entrar crema o suor, que és molt típic a l'estiu.
5: Sí, ya si son la entrada de cualquier otra sustancia dentro del oído, si lo seguimos notando tapado, eso debe ser valorado por un médico, porque se debe proceder a su extracción si realmente eso está tapado y contenido dentro, porque esos materiales dentro del oído sí que predisponen a poder tener ese tipo de infecciones y hay que proceder a su limpieza. Son procedimientos muy sencillos, muy frecuentes, que realizamos en la consulta en 2 minutos y es problema solucionado. Pero si tenemos la sensación persistente de que hay algo en el oído dentro y que no termina de resolverse, hay que mirar ese oído para saber exactamente lo que sucede.
1: Doctor, la darrera qüestió, que és un gust sempre conversar amb vostè perquè comunica molt bé. Tota aquesta gent que diu, jo no sé dormir sense l'aire condicionat i després el dematí ens aixecam en la gola que ens molesta. És millor dormir en la finestra oberta o un ventilador, no?
5: Sí, es fácil también decirlo,
1: Sí.
5: pero con los días que tenemos a veces se hace complicado, ¿verdad? Pero sí, los aires acondicionados lógicamente nos alivian mucho la sensación de calor y de agobio, lo que nos permite dormir, que es fundamental dormir bien, pero claro, son ambientes muy secos. Y esos ambientes secos y fríos son muy irritantes para la garganta y en general para todas las mucosas. En general, si uno puede, es mejor tener una ventana abierta o un ventilador o cualquier tipo de ventilación que podamos tener que el aire acondicionado. Desde luego, hoy en día los aires acondicionados pues se pueden programar para que nos permitan solo ese rato inicial de conciliar el sueño y que nos permitan dormir, pero en general sí son irritantes. Se puede combatir pues manteniendo una humidificación correcta, teniendo una muy buena hidratación. Podemos combatir un poco esos síntomas que son desencadenados por los aires, que a veces pues llega a ser inevitable.
1: Doctor Julio Rama, cap de servei d'otorrinolaringologia de Juan Hospital i també adjunt d'aquest departament de Son Espasa. Sempre és un gust conversar amb vostè, ja sap que és el nostre otorrino de referència de capçalera en aquest programa. Bon estiu, descansi i ens tornem a retrobar segurament en altres converses de ràdio. Gràcies.
5: Un placer compartir un rato con vosotros.
1: Gracias.
5: Un saludo y feliz verano.
1: Gracias. Bots de les roques amb problemes medulars, cot de calor, otitis, però és que l'estiu encara té molt d'altres perills a la salut, que ara començam en Jaume Orfila, el CAC Clínic de Medicina Interna, en uns instants aquí, a Vida Saludable.
0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández. IB3 Ràdio és Dial. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
6: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El Dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
0: Vida saludable amb Carlos Hernández.
1: I en Laura Calafat, que és dissabte 1 d'agost, però aquí no tancam per vacacions, bàsicament perquè la salut no entén ni de Nadal, ni d'estiu, ni d'hivern. La salut ens acompanya tot l'any i ens hem d'intentar donar un estil de vida saludable tot l'any. No és així, Laura?
2: Així és, Carlos.
1: I avui el nostre programa, xeram, estem fent tot el programa de l'estiu, que sempre, tant dels Illes Balears com arreu del món, és sinònim de vacacions, de platja, d'esport, de vida a l'aire lliure, però també és una època en què augmenten els riscos per a la nostra salut.
2: Les altes temperatures, la calor extrema, la deshidratació, els cops de calor, els canvis d'horaris, els excessos alimentaris, els problemes relacionats amb el son o determinades infeccions pròpies d'aquesta època poden afectar especialment els infants, les persones majors i els pacients amb malalties cròniques.
1: Acabàvem de dir que Julio Rama, quan el telefonam, és el nostre otorrino de capçalera, però quan en deixarà de salut tenim un associat científic que porta el rigor i que tenim una gran amistat i estima cap a ell. Parlem del doctor Jaume Orfila, cap clínic de l'Hospital de Son Espasa i expert en salut pública, sobre com podem gaudir d'un estiu en seguretat, quins són els principals enemics de la nostra salut durant els mesos de calor a les Illes Balears. Com està, doctor?
7: Molt bé, bon dia i sempre més bé que mai que seguim amb vosaltres.
1: La primera pregunta és quasi obligada a nivell personal. No sé com està duent l'estiu. Estem a 1 d'agost, no sé si està entre Alaó, Palma, com ho du?
7: Bueno, és quasi un pont aeri avui en dia, no? Els darrers anys tenc una sincronització especial, altra vegada en Menorca, no? Quan fas èpoques que estàs més en fase d'estudi, en fase de feina i te vas centrant a altres llocs, i ara en aquests darrers anys pues, vaig a ser en els dos llocs i insistiu més que mai, òbviament.
1: És vostè con la Laura i un servidor, que mos encanta l'estiu, però jo hauria de ser estiu tot l'any.
7: Home, és la millor estació de l'any, sense cap dubte. Doncs podem començar a posar els peros que vulguem, però no ens hem d'oblidar que si estiu és vida, és llum, és dies llargs, temperatures bones, la gent que fa una vida més social, és època ideal per definició.
1: Mm-hmm. És una època de passar gust, ho està dient vostè, d'oci, però també de riscos per a la salut. Quins serien els principals problemes, que després podem anar aprofundint una miqueta, que detectant durant aquesta estació?
7: Bueno, cada estació, cada lloc, té una forma de malaltir. I quan feim vida fora, tenim molt més, hi ha molt més gent en el carrer, mos trasladam amb més intensitat, passant moltes hores dins la mà, posant aires acondicionats perquè a qualque moment la calor mos supera. Clar, anem centrant tots aquests aspectes i veiem de forma racional, que és el que veiem després en el dia a dia, quines malalties, quins trastorns de conducta, quins trastorns d'hàbits alimentaris, de vida, de son, com està afectant. Si haguessin de centrar, potser, en patologies bàsiques, veurien que s'assistiu amb excés de calor, dona irritabilitat, cansancio, una exposició solar no controlada i malalties infeccioses, perquè hi ha gèrmens que es troben molt còmodes en temperatures altes i es desenvolupen d'una forma incontrolada i ràpida, afectant a la nostra salut.
2: tot el fil deien que l'estació, que l'estiu és la millor estació de l'any, però les Illes Balears pateixen cada vegada més episodis de calor intensa. Com afecta aquesta calor extrema al nostre organisme?
7: Quan analitzem l'evolució de les temperatures, estem veient que hi ha una inèrcia clara que cada vegada siguin més altes, que com que tenim molt de dies de temperatura alta, amb humitat, amb xifres realment quasi escandaloses, no?, per quant a la tolerància de l'organisme. Això, de forma general, fa que, si no mantenim unes precaucions, especialment vinculades a forma tradicional de viure, d'estar sempre a la sombra, no fer més activitat de la que toca, evitar les màximes hores d'exposició solar en el moment que el sol pica més, doncs això genera, sobretot, irritabilitat, cansanci, no mos deixa dormir, i se son amb els anys ja és bàsica per tenir un dia en salut, per raonar, per no discutir amb altra gent, per tenir ingestes naturals, normals, per no fer descontrols en quant a les ingestes d'alcohol o inclús fer algunes actituds molt selectives, com pot ser doncs, perdre's control un moment determinat i tirar-te a l'aigua i poder rompre-te la mèdula espinal, la columna vertebral en la mèdula i te despedeixes de lo que era un tipus de vida d'aquest món. No? Tant hi ha que estar en la ment més clara per disfrutar de lo màxim i evitar que els riscs no es convertesquin en malalties segures o inconvenients de salut.
2: Ja ho ha dit vostè, però...

0: l'horòscop de calor com a tal és una entitat quasi d'alguna manera de descontrol absolut, desfuncionament de l'organisme, perquè el nostre coret, el nostre cos, que està molt ben evolucionat durant milions d'anys, es troba molt còmode en unes condicions bàsiques, i és la temperatura. I la temperatura, tot el que pugui passar de 36 és molt ofensiu, però no pot transpirar, no pot canviar, no pot eliminar la quantitat de líquids que necessita i que li sobra. Això és una situació sempre de debilitat, d'irritabilitat, però el que és el cop de calor com a tal és que hi ha un descontrol absolut en el cos, es posa a 39-40 de temperatura, totes les funcions fisiològiques, cerebrals, d'escor, de ronyó, fallen, genera una rhabdomiòlisis brutal, moltes vegades el que mos ho detecta, a part d'un quadre confusional, és que en els anàlisis mos surten les CPK, els enzims musculars disparats a 100.000, i deien que tot està fallant, el ronyó falla, i se creiera una situació que si no actuem d'una forma molt ràpida, i a vegades inclús si ho feim, acaba en la nostra vida. I hi ha gent que no té temps ni de consultar. Està fent una carrera o està 10 hores en el sol en un àmbit laboral, s'equilibri entre el que ha begut i el que necessita el seu cos, s'ha remput, i potser fan una mort súbita per una arrítmia cardíaca, no? Perquè tot això s'està fent d'una manera molt ràpida. Nosaltres mantenim la temperatura corporal perquè s'aigua, el que bevem, així com transpiram per pell, per pulmons, amb orina, que és la part restant que s'endú tots els tòxics del cos, a un moment determinat, és tan reduïda que no pot fer aquesta funció. I quan no pot fer aquesta funció, doncs tots els mecanismes interns, que són una maquinària perfecta, controlen la sucre, la tensió, la freqüència cardíaca, la respiració, el cervell, tots aquests mecanismes súbitament doncs exploten, deixen de funcionar.
1: Doctor Fila, per evitar la deshidratació no han d'esperar tenir set, és a dir, ens ha intentat regular bevent més aigua en aquestes temps de onades de calor de 41 graus o llum major com aquests dies.
0: La set vegades és un mecanisme molt tardiu i hi ha moltes situacions que fan que no se manifestin com toca. Si moltes vegades utilitzem de beure molt, en condicions de temperatures equilibrades, sense malalties, la veritat és una recomanació relativa. Jo m'agrada prohibir poc de la medicina, no? Hi ha que prohibir o recomanar aquelles coses que porten salut. Hi ha moments de la nostra vida professional que mos passant la vida prohibint coses que no mos aporten res. Però en aquest cas concret, com tu dius, hi ha que adelantar molt. En aquest moment necessitem litro i mig o dos mínim de líquids per eliminar la temperatura corporal normal, la que anem adquirint en l'equilibri amb el nostre entorn, a part de que l'aigua és necessària per moltes altres coses, no? Com deien, n'hi ha d'haver un resto perquè els ronyons puguin eliminar tots els tòxics i mos puguem depurar, no mos pugui la creatinina, no mos pugui surea, no mos puguin totes les substàncies terminals del metabolisme desmenjada, la respiració, que només poden ser eliminades per ronyó. Necessiten una mínima concentració. Quan feien l'orina molt fosca, malalties a part, espero que han concentrat tots els soluts en molt poca quantitat d'aigua, no? Quan fem una orina bastant clara, groga o quasi blanca, quasi translúcida, espero que hi ha una concentració molt reduïda de soluts, però aquest mínim d'aigua el necessitem. I el gran intercanvi d'aigua probablement és menys visible, són els pulmons. Els pulmons és una barrera finíssima que ha d'aconseguir entrar oxigen i treure CO2, intercanvia gasos, imagina quina finura ha de tenir i desenvolupada i especialitzada en poder intercanviar gasos, no líquids ni sòlids, gasos, i ha d'estar ben pura, ben hidratada, i és la que utilitzem per equilibrar el resto d'aigua. Si nosaltres no ens adelantem i no li donem suficient aigua en el nostre organisme perquè ell el vehiculisi i el trasladi allà on sigui necessari, per tenir una bona, les venes estiguin i les artèries estiguin plenes, hi ha una bona tensió, el cos no s'hagi d'accelerar, en freqüències normals estigui correcte, els pulmons puguin respirar tranquils sense estar secs, el ronyó pugui filtrar el resto d'aigua, això fa que han de tenir un suplement i mos han d'adelantar a tenir set, perquè si no feien tard.
1: En xat, al principi del programa, en Liliana Calderón, menja urgències de Juan Hospitales de les intoxicacions alimentàries, però amb vostè també podrien xerrar de deshidratació i d'intoxicacions etíliques. Molta gent a l'estiu fa llarg, que si un vinet, que si un poquet d'alcohol, i al final ens passam, i això, l'alcohol deshidrata.

0: Doctor, si mirem l'efecte de Montescos de l'alcohol, té un efecte diurètic, el qual deshidrata. No? Però l'alcohol és un acompanyant indesitjable en les quantitats que se'n veu a l'estiu a la nostra vida, i és una variable que fa que tinguem més accidents de tràfic, siguem no tinguem precaució en el que és conduir, tinguem més irritabilitat, discutiguem amb la gent, perdeguem els reflexes, tinguem un accident que ens pot acompanyar el resto de la nostra vida. L'alcohol fa que perdeguem el sentit descontrol, de sentit comú, és un moment de que augmenta la promiscuïtat sexual i la gent no pren precaucions perquè fa una malaltia que també t'acompanyi el resto de la teva vida. L'alcohol és un acompanyant indesitjable en quantitats altes durant l'estiu. L'hauríem de descartar de lo que no sigui controlable, no? Tot en petites quantitats pot ser acceptable des del punt de vista social, clínic, mèdic. L'alcohol és un acompanyant que genera molt de conflictes majors.
1: Doctor, les piscines, les platges, les zones d'aigua són espais segurs habitualment de gaudir, però també poden tenir riscos. Hi ha un tema molt important que passa cada estiu, que són els ofegaments. Quines recomanacions donaria, faria per evitar aquests ofegaments, perquè un descuit pot ser mortal?
0: Així és, Laura. Si mirem el terme en perspectiva, hi ha milions de persones que neden durant l'estiu. En el nostre entorn, una qüestió de mils de piscines i en el nostre litoral. No? En la qual cosa, l'activitat vinculada en aquestes persones, dins la mà, pot generar problemes d'ofegament. L'ofegament seria la situació ja límit, allà on aquesta aigua de la mà, la salada o la dolça, entra dins els nostres pulmons i interrompeix el que acabem de comentar, aquest intercanvi de gasos, no? I mos ofega i mos mata. Quines precaucions hem de tenir? Això té una influència molt directa a l'edat, no? Els nins tenen un descontrol absolut i 12 segons que ens despistes ells tiren a la mà com qui no hi hagi solució de continuïtat. Hem d'estar molt atents. Segons poden, hi ha la diferència que hi ha entre la vida i la mort. Les persones adultes han d'evitar fer activitats de risc d'una forma no raonable, motors d'aigua, tirar-se des d'un acantilat, tirar-se a la mà haguem begut o en drogues. Tot això fa que el risc d'aquests milions de persones que insistiu estan durant hores dins la mà, que és una activitat desitjable i sana, doncs tinguin problemes que poden ser molt greus. I després hi ha les persones majors. Jo sempre que veig un ofegat de més de 75-80 anys, sempre penso que hi ha hagut algú que l'ha acompanyat. Un despiste te fa patinar i t'entra aigua i a vegades ja és una situació irreversible. Però tant de milions de persones en el context d'un ambient que no és el nostre, que és el marítim, no? la mà, fa que un petit síncope, un bloqueig cardíac, un ictus, una petita isquèmia cerebral que pugui durar uns segons, ja no controles el teu cos, i quan te'n dones compte penses que hi ha tropissat o que l'han empès, senzillament és que no has controlat la teva bipedestació i estàs beguent aigua, no? I ja no en surts. Una crisi epilèptica, per petita que sigui. Clar, les persones majors ja han anat molt més a cuidar en aquest sentit, perquè situacions de malaltia et posen a un nivell de risc molt greu, i a vegades si el seu entorn no li pot ajudar, doncs, un despiste de no res, una girada ràpida d'escoll a unes persones que tenen síncopes vasovagals o vèrtics vinculats a la mobilització de la columna cervical i enganxar les artèries que hi ha vertebrovasilars o petites vèrtigos ja mantenguts. Però aquesta persona ha d'anar molt de cuidado perquè no se'n donen ni compte, no saben ni què ha passat, han perdut el coneixement 5 segons i el cos ja no té capacitat de recuperació perquè ha begut aigua i l'entorn no aconsegueix que aquella aigua surti, no?
1: Un altre dels problemes que ens poden trobar durant l'estiu són les picades de grumers. Què han de fer? El millor és anar directament al socorrista o al centre de salut més proper? És un mite això de fer el pipí per l'amoníac davant la picada? Què han de fer?
0: Les picades de grumers són molt freqüents. La gran majoria són totalment inofensives. Inofensives no vull dir que no facin mal, que no piquin, però no generen cap problema afegit i podem meditar què fèiem, si l'agraden amb un nos, anem a que nostre, passant per una farmàcia, passant per un centre de salut. La majoria de coses a un nivell cultural alt com el nostre i amb un nivell de comunicació sanitària com la vostra, la nostra comunitat, la gent ja ho ha de poder resoldre. El que més bé va acaba seguint una petita pomada de corticoides, no? Que això són autoprescripcions que no han d'alarmar a ningú. La cortisona fa mal a dosis molt altes i a dosis orals. Tenir l'EA que teva per aquestes coses on dut-te a la mà quan te'n vas amb un vaixell o fas els dies a platja i estàs lluny d'estructures que te puguin ajudar, jo crec que la gran majoria les s'han d'autoarreglar. No pots estar pendent de si te farà una al·lèrgia, que és raríssima, no? Raríssima vol dir que és molt poc freqüent, no vol dir que no es pugui donar, perquè a vegades s'ha de magnificar en situacions. Si hi ha un socorrista, seria, crec que no correcte que avui en dia els socorristes no tinguessin un bon botiquín per assumir aquestes situacions, inclús pensant que hi pot haver actituds que no siguin, que no ho sàpiguin valorar bé, o que no hi hagi sigui gent prudent o gent que no tingui prou experiència. No podem estar pendent de l'excepció, de tenir mitjans a les persones que estan per ajuda a moure's a la platja, no? Mm-hmm. I després, més, de forma més, ja, més greus o més raros, potser d'anar a un centre de salut o demanar ajuda mèdica.
2: Recorden, estos oients, que estem conversant amb el doctor Jaume Orfila, que a Clínic del Servei de Medicina Interna aquí de Son Espases, i estem fent la vida saludable. Fem una petita aturada i entram a la recta final del programa.
3: Vida saludable amb Carlos Hernández.
4: I Vetres Ràdio és investigació.
5: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
6: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
3: Vida saludable amb Carlos Hernández.
2: I Laura Calafat, cada dissabte a IB3 Ràdio, el programa de referència de la salut i el benestar. Estem conversant amb el doctor Fil dels perills de la salut per aquest estiu que tothom passa a gust, però que, evidentment, hi ha certs riscos. Per exemple, augmenten, està demostrat, les ITS, les malalties d'infecció de transmissió sexual, doctor.
0: Pues sí. Estem en l'any 2026, a una societat lliure, amb un estil de vida determinat, on la promiscuïtat sexual és bastant habitual en persones joves i no s'aprenen mides mínimes de precaució, i és que menys prevenció o menys actituds preventives prenen, doncs és lògic que les malalties que se transmeteixen amb el sexe, com diu el nom, si hi ha més freqüència i en persones que poden tenir infeccions i no controlada, doncs passen a les altres persones. Per tant, en l'estiu veiem un pic de malalties de transmissió sexual. Algunes d'elles són simptomàtiques i immediates, al cap de 24-48 hores, una gonorrea, uns tricomones, una candidiasis, i se poden identificar i tratar i curar. Això no vol dir que sempre ha de ser ideal mantenir mètodes de barrera, òbviament, però si no, aquestes malalties són les fàcils. Però és que darrere hi ha malalties de transmissió sexual vinculades a germes intracel·lulars que no s'identifiquen immediatament, com són les clamídies, que te poden generar quadres més generals, més solapats, que te poden acompanyar mesos o anys amb afectació articular. Aquestes passen desapercebudes. La infecció sífilis, no? Hi ha un pic clarament de l'UES, de sífilis, en el nostre entorn, on es pic també el veiem a l'estiu, el mateix sida, no? hi ha molt poca... S'ha perdut la percepció de risc, no? El sida se cronifica, es controla, i això no vol dir que no hi hagi la majoria de gent que ho tingui en compte, però en les excepcions, en aquest cas, ja m'ho basta per generar problemes, no? Que la gent I què ha passat? I es troben després en el mes de gener o febrer que una analítica de control troben que s'han seropositivitzat, no? A favor de la medicina a fetge d'avui, que podem fer, no? L'estil de vida influeix molt en la malaltia, per tant, el més important és que s'exposa vagi en compte, però en la medicina el que sí que tenim avui en dia són sistemes d'identificació ràpida de malalties. Des de la pandèmia s'han desenvolupat els sistemes de PCR, d'identificació d'ARN o DNA, de material genètic dels gèrmens, i tests molt ràpids, per excuses que podien fer un moment determinat en el Covid i vinculats a mostres del nas, que a les parts sexuals, no? En el pene, a vagina, puguin identificar d'una forma molt ràpida el germen. Això ho fan els centres de, segons quins serveis d'urgències, els centres de gestió de malaltia de transmissió sexual, que intenten ser molt prudents i que no hi hagi, inclús quasi no manegen els noms de les persones perquè no hi hagi una sensació de que no te mirin malament, no? I s'identifiquen ràpids. També veiem que hi ha moltes persones, bastantes, que tenen dues infeccions a la vegada. Tu en pots identificar una i ser la menor, no? Tratar unes càndides, tratar unes tricomones, però s'està alarvant l'altra malaltia, no? I, bueno, sí, hi ha que anar amb cuidado, perquè hi ha gent que si li surt molt que assistiu per un moment de plaer sense control clar de la situació que estan assumint.
1: Doctor Fil, en 30 segons que ens queden de programa, decàleg bàsic per gaudir d'un estiu saludable a les Illes.
0: 1. Disfrutar-lo. 2. Fer vida a l'aire lliure. 3. Evitar estar en el sol a hores de màxima incidència. El sol no arriba a nosaltres amb la disminució de la capa d'ozono quan arribava fa 10 anys. I l'hem d'evitar, per moltes raons. 3. Ens hem de mantenir ben hidratats. 4. No hem de consumir tòxics que ens facin perdre el control de les potencials malalties o accidents o complicacions traumàtiques. I la darrera començaré com en la primera. Disfrutem de l'estiu.
1: Beníssim.
2: Ho ha dit un metge. Passin gust de l'estiu. Doctor Jaume Fila, gràcies com sempre per conversar amb nosaltres.
0: A vosaltres un plaer.
2: Laura, bona setmana.
1: Igualment,
2: ja ho han dit els metges. Estiu en moderació. Disfrutin.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. Ha començat el mes d'agost amb molta activitat als aeroports que deixa xifres molt semblants a les de l'any passat, però amb la queixa dels restauradors, avui dels de Menorca, perquè asseguren que no tenen prou clients. Tot i que pugui parecer una paradoxa, aquesta és la situació que descriuen els empresaris. Ho atribueixen a la calor i a la contenció de la despesa. De fet, és al migdia, quan més taules buides hi ha. D'altra banda, i tot té a veure, als aeroports, com escoltarem, alguns turistes reconeixen que venen amb la intenció de gaudir del tot inclòs de l'hotel. En parlem tot d'una, abans però, com sempre, altres temes en titulars. En els darrers 5 anys, el nombre de motocicletes a les Balears ha augmentat un 26%. Laura Benrey, bon dia.
2: Bon dia. Amb 200.000 motocicletes, som la tercera província d'Espanya amb més vehicles d'aquest tipus. Els concessionaris apunten que es deu a la dificultat de circular i aparcar.
0: El principal accés a la Mola, a Mahó, no obrirà aquest estiu.
2: Les obres de la carretera, que acumulen 9 mesos de retard, s'allargaran encara 2 mesos més.
0: Torna la normalitat, o relativa normalitat, a Ceuta, mentre la Comissió Europea eleva 70.000 les persones que haurien entrat des del Marroc de manera irregular.
2: Val a dir que pràcticament totes han tornat al seu país d'origen per voluntat pròpia.
0: I avui a l'Atlàntida de Mallorca Film Fest, l'actor mexicà Gael García Bernal rebrà el reconeixement del Master of Cinema.
2: També avui es prepara el desembarcament de l'equip de El Ser Querido, Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem, Victoria Luengo. Demà es projectarà en la sessió de clausura.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca treballa amb l'opció d'Adrián Lisso, mitja punta del Saragossa, que la passada temporada va jugar a Getafe com a cedit, per si no es fa el fitxatge del davanter mallorquí de l'Andorra, Josep Cerda. I pel que fa al món del vòlei, notícia molt curiosa la que protagonitza Alexis González, extenidor del Connecta Balear Manacor. Després de no poder fitxar per problemes burocràtics per a Montpellier, torna a Mallorca per entrenar el Club Vòlei Algaida de Primera Nacional Femenina.
0: Nova jornada amb avís per altes temperatures a Mallorca, on s'ha activat el nivell groc a l'interior de l'illa, amb la previsió d'assolir els 37 graus. També roman actiu l'alerta groga, que és l'IG0 del Pla Meteoral del Govern, i es recorda a la ciutadania la importància de seguir els consells de protecció per evitar cops de calor. Margarida Ribas, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, avui encetam el cap de setmana i també el mes d'agost amb una jornada de temps tranquil. La temperatura mínima nit passada ha pujat qualque grau a Mallorca i també a les Pitiuses, amb una majoria de nits tropicals i alguns registres de nit tòrrida, com per exemple el Port de Palma i també a l'estació de Cap de Pere. En canvi, la màxima avui baixarà lleugerament al sector nord de Mallorca i també de Menorca a causa d'un passadís de vent de nord. Aquest desplaçarà els valors màxims a punts de l'interior, que avui podran quedar entre els 35 i els 38 graus a Mallorca i per davall dels 35 tant a Menorca com també a les Pitiuses. Cap al capvespre tindrem el cel totalment estirat, domini de sol, presència de pols en suspensió, tot acompanyat d'un vent que girarà al component est i també al sud-est i una situació marítima dominada pel marejol. Demà el vent bufarà de fluix a moderat, però ho farà de component sud, fet que permetrà que la temperatura màxima es recuperi al nord i, de fet, siguin aquests indrets on es registrin els valors més elevats, que es podrien enfilar entre els 34 i 36 graus a Menorca i a les Pitiuses i entre els 38 i puntualment 40 en el cas de Mallorca, amb un cel novament dominat pel sol amb alguns intervals de núvols prims. En definitiva, un cap de setmana més marcat per l'estabilitat anticiclònica.
0: Gràcies, Margalida. També s'ha d'extremar la precaució en zona forestal, perquè avui a Mallorca el risc d'incendi és extrem, també a Es Mercadal de Menorca. Això suposa que no es pot fer cap tipus de crema i a la resta de l'arxipèlag el risc és moderat. Són les 2:04. Lluís Menéndez, el control tècnic. Comencem.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Avui, 1 d'agost, són molts els que comencen les vacances. S'espera una gran activitat als aeroports, sobretot avui, el dia amb més vols programats d'aquesta operació sortida. Només aquest dissabte hi ha programats 1.897 trajectes entre els 3 aeròdroms. Francesca Mas, en directe des de l'aeroport de Palma, bon dia.
1: Bon dia. Molta de gent passa en aquests instants per Sant Joan. Tot i això, l'activitat es desenvolupa en normalitat, més enllà d'alguns retards que serien els habituals en un dia com el d'avui. Els turistes que arriben són en major part estrangers, tot i que també n'hi ha de nacionals. Alguns ens han explicat que és el que tenen pensat fer durant les vacances a Mallorca. Els escoltam.
2: We are just here with friends, have one house and we'll probably do different activities, like going to the beach.
3: Pues venimos de Sevilla y venimos a estar 15 días y estamos aquí porque mi hijo está trabajando aquí en la isla. Y bueno, pues iremos a visitar, por supuesto, Manacor, el tema de la perla, de la cueva también.
4: We go to Cala Rayada 5 days, yeah, and then we fly back home. Very nice, yeah.
5: I'm from Sheffield, England. We're staying here for 7 days. We've hired a villa and we're staying there and we're meeting with some family that we haven't seen in a while.
1: Més enllà de les activitats previstes, alguns turistes coincideixen que volen aprofitar l'estada a l'hotel. També els escoltam.
6: So I'm staying in Calabona and I'm from England. We're going to see, hopefully, lots of beaches whilst we're here. Probably just spend a lot of time in our hotel, to be honest. It's all inclusive, so
7: We come from Belgium and we stay for 1 week and we want to enjoy the hotel and we're gonna visit a few things.
1: Explica que és anglesa i que veuran moltes platges de la zona a Calabona, tot i que passaran molt de temps a l'hotel, ja que ho tenen tot inclòs. L'altre turista diu que és belga, quedarà una setmana i també vol gaudir de l'hotel. La jornada coincideix amb una vaga parcial dels treballadors de terra de l'empresa Swiss Transfer. La vaga, convocada entre les 7 del matí i les 12, i també des de les 7 de l'hora baixa i les 10 del vespre, ha tingut un seguiment baix i en aquest moment no s'han registrat incidències. Els mateixos treballadors estan convocats a una altra vaga dimarts que ve. I això és tot des de l'aeroport de Palma.
0: Gràcies, Francesca Mas. Per cert, el govern ha valorat positivament la proposta del Ministeri de Transports de modificar el nom oficial de l'aeroport de la capital, que passarà a dir-se de Palma-Mallorca. S'elimina així l'article de abans del nom de l'illa.
8: Amb tot, l'executiu de Marga Proens considera que aquest canvi ha d'anar acompanyat d'una transformació del model de governança dels aeroports illencs. Insisteix en la cogestió amb una participació real i efectiva del govern i consells insulars en la presa de decisions. Això permetria detallar i impulsar les mesures de contenció i gestió sostenibles acordades en el marc del Pacte per la Sostenibilitat.
0: Tot i que la xifra d'arribada de turistes és molt semblant a la de l'any passat, la restauració menorquina afronta l'agost sense gaire eufòria. Els empresaris asseguren que la temporada és correcta, però esperaven uns millors resultats. Ara confien que la baixada de les temperatures i l'arribada d'un turisme més poder adquisitiu ajudin a remuntar unes setmanes marcades per uns migdies especialment fluixos. Ens ho conta Gemma Carrasco.
9: Plena temporada turística, però a l'hora de dinar moltes terrasses de Menorca estan buides.
10: Ahora no hace falta ni reservar ni nada, que tanto las terrazas que tienen sitio por todos lados.
9: Segons els restauradors, els serveis de migdia són molt més fluixos que altres estius i ho atribueixen especialment a la calor. Ho explica Toni Sansaloni, president de l'Associació de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime.
11: La gent que està a la costa o s'està refrescant a piscines o a la mà, digue-li el que vulguis, però no arriben en el poble perquè fa massa calor. Els vespres estem fent feina com l'any passat, però els migdies pinxam.
9: Les altes temperatures se sumen a una tendència que el sector ja havia detectat l'any passat, la contenció de la despesa, amb unes vacances cada vegada més cares.
12: Así que ha subido los alojamientos, lo que son los coches de alquiler, los precios del avión.
9: Moltes famílies surten menys a dinar o a sopar i quan ho fan també controlen més el que gasten. José Bosch és president de l'Associació de Restauració de CAEB Menorca.
13: Hi ha molta contenció de gasto per part del client, en part normal, degut a la conjuntura, i això no es nota, vull dir, la gent es mira que gasten als restaurants.
9: Els empresaris insisteixen que la temporada no és dolenta, però tampoc excepcional. Ara totes les mirades estan posades en l'agost, però també en el setembre i octubre, amb l'esperança que la baixada de les temperatures i l'arribada d'un visitant amb més poder adquisitiu ajudin a millorar el balanç de la temporada.
0: Parlam ara d'un sector ben diferent. La restricció d'entrada de caravanes a Eivissa no ha afavorit els càmpings de l'illa. Així tot, com passa cada any, ja tenen penjat el cartell de complet fins a principis de setembre. Alberto Ferrer.
14: Els quatre càmpings de l'illa ofereixen unes 200 parcel·les on acampar en caravana o un vehicle camperitzat. Són unes 60 a Calanova, 70 més a Calabassa i unes altres 70 aproximadament al de Cala Martina. El quart s'ha reformat en glamping i ja no accepta vehicles i també s'han perdut el mig centenar de places del càmping Escanà, tancat a principis d'any per construir un hotel de 4 estrelles als seus terrenys. Des del sector comenten, fora de càmera, que el Mundial ha fet que enguany els clients arribessin més tard i que, contra el que es podria pensar, les restriccions a l'entrada de caravanes, junt amb la prohibició de l'acampada lliure a tota l'illa, no han fet pujar les reserves, sinó que han fet minvar la demanda. Ens expliquen que, sense una campanya informativa adequada, implicant les navilieres, els turistes de caravana tenen la sensació que Eivissa estan perseguits. Així que enguany, salvant el període de més moviment de l'estiu, no és difícil trobar-hi lloc. Diuen que la limitació ha fet perdre el client que buscava càmping quan ja estava a l'illa, que era el que els omplia els dies disponibles entre les reserves més llargues i que ara s'exposa a una multa si baixa del barco sense reserva.
0: El debat sobre la massificació i la saturació de carreteres a les Balears també té conseqüències sobre el nostre model de mobilitat. Us donem una xifra. Entre el 2021 i el 2026, és a dir, en els darrers 5 anys, la xifra de motocicletes a les Balears ha augmentat un 26%, superant els 200.000 vehicles d'aquest tipus en circulació, això segons dades de la DGT. Per posar-ho en perspectiva, en el mateix període, la xifra de ciclomotors va caure un 16% i la de cotxes va augmentar un 4,5%. Ja som la tercera província d'Espanya on la importància de les motocicletes és més gran. Representen un 16% del total de vehicles, només superats per Barcelona i Girona.
8: La preocupació dels residents pel que respecta a les dificultats de circulació acaba repercutint en que els concessionaris notin aquest augment de la demanda de motociclistes. Ho expliquen Cecília Capó, gerenta de Casa Capó, i Alicia Salom, treballadora de Motors Salom.
15: Cada vegada més la gent necessita un transport més àgil. Cada dia més la gent ens demana per poder circular tranquil·lament i sense agafar nerviades de poder aparcar, perquè també el tema del pàrquing a Palma és un problema bastant gran. I en les motos, pues sí, s'ha viscut aquest darrer temps. Cada vegada pues, hi ha un poquet més de volumen de ventes.
16: Des de marzo ja estàs notant l'augment del tràfic aquí en Mallorca y la gente ha pasado de sacarse el carnet para comprarse un coche a sacarse el carnet para comprarse una moto por comodidad, por el día a día. Hay un overbooking importante de coches de tráfico, coches de alquiler, la temporada y al final se recurre a la moto para facilitar la vida.
8: I és que l'ús d'aquest vehicle pot suposar una reducció considerable del temps que la dedicam a la carretera, especialment durant els mesos d'estiu.
15: La gent a vegades per un camí que normalment fa un temps que potser estàs 10 minuts i d'ara estàs pues, mitja hora o 40 minuts i la gent això ho agraeix, que l'agilitat que te dona una motocicleta no te la dona un cotxe.
8: I també canvia el perfil de persones que opten per la motocicleta.
16: Ya no es solo el motero típico que viene a buscar su moto por hobby, por pasión, porque le gusta, sino que mucha gente pasa de necesitar un vehículo que le dé comodidad en su día a día.
8: En contraposició a aquesta alça de motocicletes, la xifra de ciclomotors en circulació s'ha reduït els darrers 5 anys a les Balears. Amb tot, l'evolució del mercat de les dues rodes també està marcat per l'augment de la competitivitat amb l'entrada de noves marques d'origen xinès.
17: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Dues i 14 minuts, el principal accés a la Mola a Maó no obrirà aquest estiu. Les obres de la carretera, que acumulen 9 mesos de retard, havien d'acabar aquest divendres, però està previst que s'allarguin 2 mesos més. El principal motiu és la calor. Cristina Tomàs.
18: La carretera que connecta la Colàrsega del Port de Maó amb la Mola continuarà tancada com a mínim fins a principis d'octubre. El Consell ha aprovat una tercera pròrroga d'aquestes feines i el calendari, que ja acumula 9 mesos de retras, torna a ajornar-se. Per tant, tothom qui vulgui accedir a Sa Mesquida, Esmortar o la Mola ho hauran de fer pel desviament del cos nou durant els pròxims mesos. Segons l'autoritat portuària, un dels principals motius és la calor. Asseguren que les feines s'han vist condicionades pel menor rendiment provocat per les altes temperatures registrades aquest estiu i també per l'afectació de diversos serveis durant l'execució de l'obra. Recordem que les feines van començar al maig del 2025 i que s'havien d'executar en 8 mesos, però com a mínim s'allargaran un any i mig. Una reforma de gairebé 3 milions d'euros que servirà per ampliar aquest primer tram de la M3 i millorar-ne la seguretat.
0: Portmet, la nova gestora que explotarà la Marina de Formentera els pròxims 16 anys, baixarà els preus dels amarraments. Els negocis, que han vist com els darrers 4 anys han pujat els preus del lloguer, esperen una estabilització i un port respectuós amb el medi ambient.
8: La nova concessionària diu que serà una marina accessible per tornar al port als residents. El projecte no modifica aquest port actual. Tan sols es faran obres de millora i també es construirà un edifici per aparcaments. Pepe Rosellós, el gestor de la Marina de la Sabina.
19: Y que se ha buscado que el residente pueda disfrutar del puerto y disfrutar del mar, que las profesionales de la náutica, las empresas de charter, también los locales, que el puerto sea accesible económicamente. Porque evidentemente si tenemos rentas o amarres caros, también lo pagan los ciudadanos y los que nos visitan.
8: Els empresaris locals esperen una estabilització de preus i això, diuen, permetrà la permanència i l'arrelament al port.
20: Nos preocupaba más que nada a todos era poder seguir manteniendo los negocios. Todos estos precios se van a regular y van a ser más asequibles para que los negocios puedan tirar hacia adelante. Como se ha hecho hasta ahora ha sido subsistir.
21: Digo, llevo 35 años y veo muy pocos negocios que son capaces de permanecer, de continuar, de subsistir.
17: Informatiu migdia.
0: En clau estatal, la situació a Ceuta se'n reverteix i la gran majoria de persones que van entrar de forma irregular i massiva a la ciutat autònoma espanyola dijous passat ja han tornat al Marroc. Es calcula que serien prop de 70.000 i cap d'elles ha creuat a la península o a territori europeu.
8: En aquest sentit, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reiterà que s'ha aplicat la normativa i el doble control fronterer ha evitat cap ingerència. Ha afegit que el Marroc no és una amenaça per a Ceuta ni per a la resta d'Espanya i, a més, ha notificat que l'episodi està totalment resolt.
22: Porque aquí ya estamos hablando de mala fe, de ignorancia, de desconocimiento o mala fe. Porque bien sabéis que Ceuta, salvo que entiendan otra cosa, Ceuta no forma parte de Schengen. Se ha instrumentalizado, se ha utilizado con fines absolutamente políticos.
8: Fa referència a les crítiques rebudes per diversos països europeus i que han demanat l'exclusió temporal de l'espai Schengen del país, una al·lusió directa a Itàlia i França, que durant la jornada d'avui han establert controls en ports i aeroports de ciutadans no europeus que procedeixin d'Espanya. De fet, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha demanat just avui a Brussel·les una reunió extraordinària amb caràcter d'urgència dels ministres de l'Interior de la Unió Europea per tractar la crisi migratòria. A Ceuta sí que està prevista, però de moment, una trobada dels ambaixadors del 27 dilluns que ve.
0: El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, ha mostrat la seva preocupació per l'episodi i desmenteix que Ceuta hagi recuperat la normalitat. Reclama a l'executiu espanyol i a Europa mecanismes preventius.
23: A efectos de las infraestructuras con las que cuente, las dotaciones de personal con las que cuente, la regulación de la norma que sea aplicable en dicha frontera, los medios materiales y tecnológicos de que disponga, darle el carácter a todos estos efectos de frontera exterior de la Unión Europea en África. Ese tiene que ser el objetivo para que esto no vuelva a repetirse.
8: Paraules en una roda de premsa acompanyat del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha carregat contra la gestió del govern de Pedro Sánchez d'una situació que qualifica d'extrema gravetat.
24: No cabe interpretar este ataque a la integridad de nuestra nación escondiendo la verdad. Lo que estamos sufriendo en Ceuta es el relato de un triple fracaso. El fracaso de la política migratoria, de la política de seguridad y de la política exterior. Todo ello es competencia exclusiva del gobierno de la nación.
8: Aquest matí s'ha reobert la frontera de Melilla de forma gradual i es permet la circulació de vehicles i persones a peu des dels dos països. A la mà, el dispositiu de recerca de possibles víctimes continua i ja s'han recuperat 67 cadàvers en aigües espanyoles i una vintena al Marroc. A més, també s'ha començat la instal·lació de barreres de contenció a l'espigó del Tarajal, a la ciutat de Ceuta, per evitar un nou episodi d'entrada massiva des de la mà.
0: Per cert, que s'ha convocat una concentració en front del Consolat del Marroc a Palma per protestar per la crisi migratòria de Ceuta. Difosa a les xarxes socials per diverses entitats. El lema és Defensem Espanya, tots amb Ceuta i Melilla i s'emmarca en una convocatòria a escala nacional. Serà de hora baixa a les 8:30. I un apunt més en clau estatal, un minut de silenci davant l'Ajuntament de Santander és una de les mostres de rebuig i condol per la mort d'una dona de 27 anys assassinada presumptament per la seva parella.
8: L'home de 39 anys ha estat detingut després de confessar els fets. No consten denúncies prèvies entre la parella ni tampoc consten el sistema de violència biogent, però s'investiguen com a possible cas de violència de gènere. De confirmar-se, la xifra de víctimes masclistes d'enguany a Espanya s'elevaria a 33. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes a les Balears. També existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funciona a les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
17: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: L'Atlàntida de Mallorca Film Fest viu les seves darreres hores, les més intenses en la presència de les grans estrelles d'aquesta edició. Aquesta nit, l'actor mexicà Gael García Bernal rebrà el reconeixement del Master of Cinema després d'haver protagonitzat fa ben poca estona una trobada amb els seus seguidors, es Baluart. També avui es prepara el desembarcament de l'equip del Ser Querido, Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem, Victoria Luengo, que demà es projectarà en la sessió de clausura, però que avui ja estan veient els periodistes que segueixen el festival, entre els quals Sandra Martínez. Sandra, bon dia.
2: Bon dia, sí. Aquesta projecció especial i limitada als acreditats del festival és la primera passa, la passa necessària per la roda de premsa de demà i també per les entrevistes als protagonistes de la pel·lícula, Javier Bardem i Victoria Luengo, unes entrevistes entre les quals, per cert, hi tindrà accés als informatius TV3 Ràdio. El Ser Querido, un projecte, una història de retrobaments familiars, de cinema dins del cinema i sobre el qual ja en parlà Sorogoyen a l'edició de l'Atlàntida de l'any passat. Aquesta projecció serà la cirereta d'una gala de clausura amb la presència de la reina, com ja és habitual, i on el compositor Alexander Desplat rebrà també el Master of Cinema. Leonor Watling serà l'encarregada de posar-hi la música. Tot això, però, serà demà. Avui, a banda de García Bernal, també la versió del director de Backrooms, teniu també la Zoe a ses voltes i es Baluart, Soy una pringada amb entrades esgotades i ampliació a les terrasses. Tot plegat confirma aquesta edició com una de les més exitoses i multitudinàries de la seva història.
0: Gràcies, Sandra. Per cert, com comentàvem, l'actor mexicà Gael García Bernal ha protagonitzat fa una estona una trobada amb els seus seguidors es Baluart, en la qual ha volgut transmetre la seva visió del cinema.
3: Hay una frase muy linda de Pessoa que si el corazón se detuviera a pensar, dejaría de latir. Y algo pasa con el cine cuando empezamos a hacerlo también, que si pensábamos en el público, si pensábamos en lo que pudiera pasar con la película, premios, ¿no? Cosas así. Si nos detuviéramos a pensar en eso, no siento que estaríamos como desacralizando algo, uno de los rituales más bonitos y más sagrados que hay, ¿no? De esto del acto de fe del cine, ¿no?
0: Per cert, tot a punt per la 52a edició de la marxa d'Esguella Lluc a peu. Els qui encara no hagin recollit el dorsal o vulguin apuntar-se darrere hora ho podran fer aquesta hora baixa fins a les 11 del vespre a la plaça d'Esguell de Palma, des d'on començarà la marxa. L'organització preveu uns 6.000 participants. Per cert, a motiu d'aquesta marxa es produiran alteracions al trànsit per tot el recorregut. Començaran a les 6:30 de l'hora baixa a la plaça Güell i al carrer d'Aragó de Palma de forma progressiva. S'aniran fent aquestes restriccions. 2:23, petita pausa i els esports. Pistola con laser, te apaga la luz.
17: Lanza con motores, más carga que un autobús. Informatiu migdia. IB3 Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra.
1: s'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
4: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
5: Amb el suport de l'Impost de Turisme Sostenible, Govern de les Illes Balears.
6: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
7: Salutacions, temps pels esports. Ivetar Ràdio, el mes d'agost es presenta pel Real Mallorca ple de partits. Dos de pretemporada i tres de Lliga. Recorden que dimecres 5 juguen davant PSG al Ciutat de Palma. Tres dies després, darrer partit de preparació davant l'Eversberg de la Bundesliga i després la Lliga. El 15 d'agost, dissabte, a les 9:30 al vespre, Mallorca-Valladolid. El 24 d'agost, cauen dilluns, a les 9:30 també, Granada-Real Mallorca. I el 30 d'agost, diumenge, dia de, a les 9:00, Real Mallorca-Ceuta. Tornant a la ciutat de Palma, tal vegada pugui haver sorpreses en forma de fitxatge o fitxatges. Guanya força a les darreres hores la incorporació d'Adrià Aldiso. La direcció esportiva negocia amb el Saragossa una sessió amb opció de compra per incorporar el jove extrem de 21 anys. El problema, o dos problemes n'hi ha, per una banda que els aragonesos demanen 5 milions d'euros per la seva venda i per altra que el jugador vol jugar a primera divisió. Recordant que el Liso va jugar cedit la darrera temporada al Getafe i va fer 3 gols, però sense gaire protagonisme a l'equip de Bordalàs. En qualsevol cas, aquesta operació no descartaria l'arribada de Josep Sardà. Qui sap si, amb un pal de sort, un dels dos o tots dos podrien estar presents el pròxim dimecres a l'estadi de Son Mos. I Beta Ràdio sí que estarà present.
25: Ens enyorau? Tornem!
26: Bolleria absoluta!
25: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
27: Mare meva, quin vespre!
28: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
29: Ulala, monagur, bají,
28: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
25: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
26: Que repiquin!
7: La vella esportiva Sant Eulàlia ja treballa de cara a la seva tornada a segona federació. Ho farà el grup tercer, però amb equips de la Comunitat Valenciana, de la regió de Múrcia, fins i tot de Còrdoba, amb l'històric Puente Genil. Serà el debut de Ramiro González com a primer entrenador a una categoria molt dura i exigent, amb la permanència com a principal objectiu.
30: Se sufre mucho, pero también se disfruta, ¿no? O sea, al final también no nos tenemos que olvidar que nos sentimos privilegiados, porque para mí es un privilegio poder entrar en segunda red y dedicarte a esto, ¿no?
7: Ara bé, reconeix que tenen moltes dificultats per trobar jugadors, vivendes, salaris i jugant a competició poc atractiva a nivell mediàtic atura els futbolistes, però també pot servir de trampolí. I la penya ja té en aquest sentit qualque experiència.
30: Hay que saber en las condiciones que estamos, sabemos la vivienda como está en Baleares, sabemos que el presupuesto es el que hay y con eso pues tenemos que transformarlo en ilusión. El por qué no, porque al final es lo que le he dicho a los chicos, es el momento que para vosotros tenga una oportunidad, como fue en su día para Pipo, para Copete, para gente que pasó y luego ha llegado al fútbol profesional.
7: González ya compta en 7 caras nuevas, más la renovación de 9 futbolistas del pasado curso. Ho dèiem en titulars, problemes administratius a França amb la federació i prioritzar la família. Dues consideracions de pes que provoquen que l'extècnic del Conecta Balear Manacor, Alexis González, renuncia al seu contracte per dues temporades amb el Montpellier per tornar a Mallorca.
31: A uno le da bronca es que te fuiste fuera de mercado, porque al mismo tiempo nosotros con el Manacor habíamos ganado la Copa del Rey, yo había tenido muchas ofertas, todas les dije que no. Los managers me empezaban a decir, bueno, Arabia Saudita, Kuwait, esas son las posibilidades, porque las más ligas europeas están todas cerradas. Y nada, no, nosotros no queremos hacer esa vida. Yo quiero ver crecer mis hijos, que estén al lado mío, ¿no? Me perderé capaz que ofertas de mucho dinero, pero no todo es el dinero en la vida, ¿no? Y decidimos volver a la isla.
7: D'aquesta forma, el tècnic argentí continuarà a Mallorca per liderar el projecte de Primera Nacional Femenina de l'Algaida.
31: Surgió la posibilidad de Algaida. Algaida compra la plaza para Primera Nacional Femenino. Y nada, para mí es un nuevo desafío. Muchos te dicen, no, Alexis, el año pasado con el Manacor ganaste la Copa del Rey, estuviste entre los cuatro, me habían dado la premiación al mejor entrenador de España. Y me dice, ¿y ahora estás en una Primera Nacional?
7: En les paraules d'Alexis González, ho deixam fins aquí als esports.

0: IB3 Música. La Peixera. IB3 Música. Yeah, I might just spend the whole night.
1: Hola, jo som en Lluís Segura, en Luis Alberto Segura, i som LA.
0: Inici de projecte.
1: Jo tocava amb The Nash, amb Glycerin, amb Los Valendas, i de tocar més coses a part de fer les meves cançons. Vaig decidir fer les meves cançons i cantar.
0: Primera cançó.
1: Per jo hi ha una primera cançó que es deia Lady Bird, i la vaig fer quan encara era bateria de Green Cherries, que va ser el meu primer grup, i era una cançó que xerrava d'una merda, bàsicament, no?
0: Gènere on emmirallar-se.
1: Estats Units seria indie, perquè Arcade Fire són indie, Black Keys són indie, o sigui que jo crec que seria indie rock.
0: Sensacions abans d'escenari.
1: No m'ho vull treballar, vull que el micro soni, quanta gent ha entrat, sonarà tot bé, me'n recordaré les lletres, o sigui, un cúmulo de preocupaciones. Això ha durat molt d'anys. I d'un temps, pas bastant. No, estic acostumat a pujar a l'escenari molt tranquil.
0: Emocions cap al públic.
1: Transmetre algo. Veure reacció.
0: Play en bucle.
1: Seria qualsevol dels Beatles. Vull dir, seria, és que te podria dir, ja que sé, For No One dels Beatles, A Day in the Life.
0: Artista inconfessable.
1: I ara estic en un moment que puc escoltar el que sigui. De fet, l'any passat estava escoltant Bad Bunny a tope. A tope.
0: Artista recomanable.
1: Podrien ser Wilco, podrien ser Pearl Jam, podrien ser grups que són un poc successores d'aquest tocar mare dels Beatles.
0: Com peixos fora de l'aigua.
1: Històricament, els meus darrers 15 anys on he hagut de fer molta entrevista, atendre els mitjans, pues és com m'acosta una mica més.
0: Com peixos dins l'aigua.
1: Sí, que guitarra en mano, micro i encima en escenario.

0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Tot el talent i yang a IB3 Música.

0: La Peixera i Vetres Música.
1: Hola, jo som la Gemma Mà i estic encantada d'estar aquí avui. Moltes gràcies per convidar-me. Això és la Peixera.
0: Inici de projecte.
1: Sé que el projecte va començar arrel d'un concurs del Caixa Fòrum que era per concerts així en acústic i allà va començar tot una mica el 2009, però després ja vaig començar a composar el 2020 més acuradament.
0: Primera cançó.
1: Sí, la primera va ser Les dues som una i a dia d'avui la segueix fent perquè en el final és com s'inici, no? I segueix significant moltes coses.
0: Gènere on emmirallar-se.
1: Cantautora, no? Que en el final contes històries més que pop, que també.
0: Sensacions abans d'escenari.
1: Estic tranquil·la, però quan me presenten o quan sents bambolletes o això ja, no sé, és com que me fa moltes ganes, però no me sol passar cap pensament en concret. A lo millor que se m'oblidin les lletres, però
0: emocions cap al públic.
1: Com a calidesa, no? Com a que arribes a apropar-te de veres en el públic i ho senten igual que tu.
0: Play en bucle.
1: Perquè és vera que quan escolt un disco nou o el que sigui amb aquest en bucle, a lo millor 3 setmanes i després pas un altre. Un any sense, a lo millor he estat escoltant molt en Aitana Superestrella.
0: Artista inconfessable.
1: Crec que tenc un gust molt bàsics i Aitana és una de les persones que dius com molta gent la veu com un producte o... però a mi realment m'agrada molt i troc que està molt guai la seva trajectòria. I...
0: Artista recomanable.
1: La Judit Niederman és molt guai. Troc que arriba molt i de fet moltes cançons meves estan inspirades en les seves melodies i lletres també.
0: Com peixos fora de l'aigua.
1: Te diria que quan estàs a un lloc envoltada de persones que no connectes amb elles i no saps ben bé què fas allà i dius, lo millor és millor que me'n vaig, no? Perquè aquí no faig res.
0: Com peixos dins l'aigua.
1: Pues dins la mà. Aquí a Mallorca no és lo típic, però és vera que com que te dona, no sé, totes les sensacions les pots sentir. Crec que és la sensació més parescuda a volar que podem tenir lliurement, a part de tirar-te en paracaigudes, però dins la mà crec que és el puesto més així. La tempesta que està per venir.

0: és un colat. Camino ja distret i relaxat.
1: IB3 Música. Posam el focus a l'escena sonora de Balears.

0: La Peixera. I Vetres Música.
1: Soc en Toni, a Mulet, també me diuen, Toni Mulet, i res, de moment, 2025 he tret dos discos i aquí seguim.
0: Inici de projecte.
1: Estava a Lleida, estudiant, i vaig fer una maqueta, vaig començar a gravar-me jo a l'habitació i tal, vaig entrar en una maqueta, i era la primera vegada que escrivia jo música, la primera vegada que fins en aquell moment havia cantat en anglès, és la primera vegada que me posava a cantar en català música pròpia. Va ser, devia triar nom i va ser com automàtic, com Mulet.
0: Primera cançó.
1: Record que era una cançó que vaig escriure per... Sí, xerrant de sa mort, era bastant oscura, era... A més, sempre ho dic, les primeres cançons sempre hi ha traumes ficats allà, per tant, sí, era dura.
0: Gènere on emmirallar-se.
1: I últimament crec que el que més la defineix és independent. L'etiqueta indie de vegades s'ha com utilitzat per un gènere molt concret, però al final és música independent, és música una miqueta fora i pop, supos. Al final tot és pop.
0: Sensacions abans d'escenari.
1: Jo he estat molt lligat en el món de l'esport sempre i ho lligo una miqueta en això, no? En aquest gent competitiu com a molt de focus abans de pujar a l'escenari, sempre està molt això. I de fet, abans del concert era una típica que feia de pegar quatre vots, pegar quatre sprints, dues carreres i per pujar les pulsacions abans de pujar a l'escenari, saps? És com... Sí, crec que ho lligo molt a la idea d'entrar a jugar un partit o d'entrar a fer una competició.
0: Emocions cap al públic.
1: I és una miqueta aquesta sensació que quan l'escoltes te sents petit i gran a la vegada, petit de tamany, no? Te sents com a molt indefens davant una cosa més gran, no? Aquesta és l'emoció que a mi me provoca aquesta música i supos que és l'emoció que intent provocar en la meva, també.
0: Play en bucle.
1: He estat molt en bucle en el disco de que ha tret en Guany Bon Iver, o sigui que supos que seria aquesta, perquè quasi que he estat un any escoltant-la en bucle, per tant, sí, la de Everything is Peaceful Love.
0: Artista inconfessable.
1: Pues mira, no m'acosta confessar-ho, però sí que m'ha sorprendre a mi mateix. M'ha agradat molt no sé si ets l'últim disc, però un dels últims discs, crec que ets l'últim, però no sé si n'han tret un altre ara fa molt poc. Quan jo el vaig escoltar és darrer, de Jonas Brothers.
0: Artista recomanable.
1: Imagine Dragons, molt guai, i n'hi ha un que per jo és com a més petit i sempre m'agrada fer èmfasis en els grups així més petitons, amb menys repercussió, un grup de Gran Bretanya, de Londres, que se diuen Bears Den.
0: Com peixos fora de l'aigua.
1: Uau, damunt l'escenari sense la guitarra en les mans.
0: Com peixos dins l'aigua.
1: Sí, dins l'estudi, quan ens podem produir, sobretot quan hi ha la persona mesclant la que toca, que per jo és en Jaume, de Tramuntana Estudis, estan al control, jo estic en mi salsa.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 3.
1: Bon dia. El debat sobre la massificació i la saturació del trànsit també reflecteix la manera com ens movem per les Balears. En els darrers 5 anys, el nombre de motocicletes en circulació a l'arxipèlag ha crescut un 26% i ja supera les 200.000, segons dades de la DGT. Això situa les Balears com la tercera província de l'Estat amb més pes de les motocicletes, que ja representen el 16% del total de vehicles, només per darrere de Barcelona i Girona. Aquest canvi de tendència també es nota als concessionaris, que asseguren que cada vegada hi ha més persones que opten per la moto per evitar els problemes de circulació. Ho explica Cecília, gerent de Casa Copó.
2: Cada vegada més la gent necessita un transport més àgil. Cada dia més la gent nos demana per poder circular tranquil·lament i sense agafar nerviades de poder aparcar, perquè també el tema del pàrquing a Palma és un problema bastant gran. I en les motos, pues sí, s'ha viscut aquest darrer temps. Cada vegada pues, hi ha un poquet més de volumen de ventes.
1: Més temes. La plaça Sant Jeroni de Palma acollirà a partir de les 6 de l'hora baixa una nova jornada solidària per Palestina. Organitzada per Ciutadans per Palestina, la brigada internacionalista Fayez Badawi compartirà la seva experiència als territoris palestins en un dia de comunitat, consciència i solidaritat. També hi haurà l'actuació musical de diversos artistes i tots els dobbers recaptats es destinaran a projectes a Palestina. Un dels organitzadors, Frederic Guillem, ha explicat així l'objectiu de la convocatòria.
3: Recaptar fons i seguir la lluita antiimperialista a tots els nivells, conscienciant de manera pedagògica al respecte de la feina que duim a terme des de ja fa més de 2 anys i mig. Amb els beneficis destinarem gran part a seguir mantenint viva la flama en distints projectes d'arrel palestina, aquesta noble causa, que pensam que és una de les grans lluites internacionalistes del nostre segle.
1: I la situació a Ceuta tendeix a la normalitat després de l'entrada massiva de persones migrants registrada dijous passat. Segons el Ministeri de l'Interior, la gran majoria de les prop de 70.000 persones que van accedir de manera irregular a la ciutat autònoma ja han retornat al Marroc i cap no ha estat traslladat a la península ni a la resta de territori europeu. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que el dispositiu fronterer ha funcionat correctament i que s'ha aplicat la normativa vigent. També ha afirmat que el Marroc no representa cap amenaça per a Ceuta ni per a Espanya y ha donat por completamente resuelta esta situación.
4: Porque aquí ya estamos hablando de mala fe, de ignorancia, de desconocimiento o mala fe. Porque bien sabéis que Ceuta, salvo que entiendan otra cosa, Ceuta no forma parte de Schengen. Se ha instrumentalizado, se ha utilizado con fines absolutamente políticos.
1: I en clau de servei, recordar que amb motiu de la marxa del Juc a peu es produiran afectacions al trànsit per tot el recorregut. Començaran a les 6:30 de l'hora baixa la plaça Güell i el carrer d'Aragó de forma progressiva. A partir de les 10, el tall continuarà avançant cap a Verge de Lluc i mitja hora més tard a l'avinguda Antoni Maura del Pont d'Inca. Des d'aquest punt, la MA13A es tancarà de forma esglaonada a l'altura de Santa Maria, Consell i Binissalem fins a la 1 del matí. I ja a partir de les 2 afectarà Llosota i la carretera cap a Selva. I finalment, a partir de les 3:30, es tallarà la MA2130 a Ceuba, Caimari i el Coll de Sabatalla, també els accessos finals a Lluc. En aquest darrer tram, es preveu que les restriccions es mantinguin fins a les 12 del migdia de diumenge. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 4 en punt. Donem el pas ara a Òrbita 3, en Tito Fuster.
0: Més informació a ib3noticies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en Òrbita?

La màgia i la bellesa de la guitarra tocada per el gran mestre Don Paco de Lucía. Entre dos aguas, la peça que ha obert aquesta paradó musical que t'oferim a Ivetres Ràdio durant el cap de setmana. Tito Fuster, davant el micròfon, encarregat d'activar aquest satèl·lit sonor per orbitar la galàxia musical. Les cançons protagonistes, dissabte i diumenge durant el cap vespre, per omplir de ritme aquest calorós estiu 2026. Aquests propers minuts punxarem algunes de les peces de l'aclamat guitarrista Aldi Meola, que va col·laborar en moltes ocasions amb el difunt Paco de Lucía. Aldi Meola, aquest compositor i guitarrista de jazz i de jazz fusió, nascut a Nova Jersey, Estats Units, fa uns dies ha celebrat 72 anys. I amb motiu del seu aniversari he trobat una molt bona excusa per escoltar part de la seva discografia i col·laboracions, com ara aquesta, l'estiva, que demostra la bona sinergia entre Aldi Meola i Paco de Lucía.

dos virtuosos i mestres de la guitarra. Quan es junten, surten coses com ara Cardeosa, que acabam d'escoltar. El gran Paco de Lucía i el guitarrista de Nova Jersey, Aldi Meola. El tema que hem escoltat, Cardeosa, una destacada composició instrumental, una peça que és una mescla perfecta entre flamenc, jazz fusió i elements de la música de la Mediterrània. Aldi Meola tot just acaba de celebrar 72 anys i per aquest motiu el punxam en aquesta sessió de migdiada. Aldi Meola, que es caracteritza per ser un dels grans representants de la fusió jazzística, mesclant el rock amb les músiques del món i, a més, considerat tot un virtuós de la guitarra elèctrica, l'espanyola i l'acústica. I ara arriba una de les peces més populars d'Aldi Meola. La seva guitarra es mescla, en aquest cas, amb el jazz fusió i ritmes exòtics i tropicals del Brasil. Això du per títol Cosmopolitan Life.

0: Valeu!
1: Oh! Yeah! Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio.
2: 1, 2, 3, 4.
1: En Tito Fuster.
3: No!
1: Ivetres Ràdio és... música. Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el rey de la plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Josep, com
6: Hola.
4: Estàs?
6: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir, fa...
4: Fes calor, posa'ns aire.
6: No, no, ara estic bé aquí.
4: Fa calor psicològic.
6: No ho sé jo.
7: Però
6: quan hi ha vacances?
4: Quan hi ha vacances?
6: De nosaltres?
4: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
6: Xiu-xiu és tot l'estiu.
4: Sí.
6: Ah, que bé.
4: Servei públic.
6: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
8: Abans de la pausa, hem escoltat algunes de les peces creades o col·laboracions d'Aldi Meola, aquest excel·lent guitarrista de Nova Jersey, un dels destacats exponents del jazz fusió, i que l'estan punxant a la sessió de migdiada d'aquest primer dissabte del mes d'agost amb motiu del seu aniversari. Fa pocs dies ha celebrat 72 anys. A part de la seva carrera en solitari i col·laboracions, va fundar una de les bandes fonamentals del jazz fusió. De fet, un grup pioner dels anys 70, Return to Forever. El guitarrista i compositor Aldi Meola, que es juntava amb el llegendari pianista Chick Corea. A principis dels anys 70 va ser una autèntica escola de virtuosisme i experimentació. Escoltam una de les grans peces en directe de Return to Forever.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
1: TV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'uram, i no t'uram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
5: Ens enyorau? No! Tornem!
6: Bogeria absoluta!
5: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
7: Mare meva, quin vespre!
8: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
9: Ulala, mon amour, Paris!
8: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
5: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
10: Que repiquin!
0: Òrbita 3. Òrbita.
2: Òrbita.
0: Òrbita.
2: Òrbita.
0: Òrbita.
2: Òrbita 3.
0: Òrbita 3, amb Tito Fuster.
2: Completarem la sessió de migdiada amb el jazz experimental d'aquest combo dels anys 70 que varen liderar el pianista Chick Corea i el guitarrista i compositor Aldi Meola. De fet, han punxat algunes de les peces creades per Meola, les seves col·laboracions amb Paco de Lucía i aquest grup que cofundava a principis dels anys 70. Return to Forever, una de les bandes més importants i innovadores del jazz fusió, grup que va ser clau per definir el so jazz-rock durant la dècada dels 70. Destacam en els teclats Chick Corea, en el baix Stanley Clark i a la guitarra Aldi Meola. Amb aquesta The Romantic Warrior arribarem en el punt horari de les 4. Després del butlletí informatiu, recorda que seguim orbitant, punxant la banda sonora d'aquest primer dissabte del mes d'agost. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 4.
1: Bon dia. Avui, 1 d'agost, arrenca una de les jornades més intenses de l'operació sortida de l'estiu. Els tres aeroports de les Balears tenen programats prop de 1.900 vols. La majoria dels visitants que arriben són estrangers, tot i que també hi ha turistes procedents de la resta de l'estat. Molts expliquen que volen combinar les visites a les platges i altres indrets amb estones de descans a l'hotel, aprofitant que tenen el règim d'allotjament tot inclòs.
2: I'm staying in Caledonia and I'm from England. Spend a lot of time in our hotel, to be honest. It's all inclusive, so.
3: We come from Belgium and we stay for 1 week and we want to enjoy the hotel and we're going to visit a few things.
1: Ella explica que és anglesa i que veurà moltes platges a la zona de Caledonia, tot i que passarà molt temps a l'hotel, com ja dèiem, perquè ho tenen tot inclòs. L'altre turista diu que és belga i quedarà una setmana i també vol gaudir de l'hotel. La jornada coincideix a més amb una vaga parcial dels treballadors de terra de l'aeroport i de l'empresa Swissport. Amb un seguiment baix no s'han registrat incidències. I l'Atlàntida Mallorca Film Fest viu les seves darreres hores, les més intenses, a la presència de les grans estrelles d'aquesta edició. Aquesta nit, l'actor mexicà, Gael García Bernal, rebrà el reconeixement del Master of Cinema. Després d'haver protagonitzat aquest matí una trobada amb els seus seguidors a Baluart, en la qual ha volgut transmetre la seva visió del cinema.
4: Hay una frase muy linda de Pessoa, que si el corazón se detuviera a pensar, dejaría de latir. Y algo pasa con el cine cuando empezamos a hacerlo también, que si pensábamos en el público, si pensábamos en lo que pudiera pasar con la película, en premios, ¿no? Cosas así. Si nos detuviéramos a pensar en eso, no siento que estaríamos como desacralizando algo, uno de los rituales más bonitos y más sagrados que hay, ¿no? De esto del acto de fe del cine, ¿no?
1: També avui es prepara el desembarcament de l'equip de El Ser Querido, Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem i Victoria Lengo, que és una pel·lícula que es projectarà demà a la sessió de clausura. I la situació a Gaza, canviant de tema, continua marcada pels bombardejos. Aquesta matinada, l'exèrcit israelià ha atacat un campament de persones desplaçades a Deir al-Balah i dos magatzems de medicaments d'un hospital on les explosions han deixat un gran cràter. Els atacs arriben l'endemà que el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciés un principi d'acord sobre el desarmament de Hamas, condicionat a la retirada de les tropes israelianes de la franja de Gaza. Segons les dades facilitades, durant el mes de juliol, l'exèrcit israelià ha matat 152 palestins. I a Palma, la plaça de Sant Jeroni, acollirà avui a partir de les 6 de l'hora baixa, precisament, una jornada de solidaritat organitzada per l'entitat Ciutadans per Palestina. La brigada internacionalista Fayez Badawi compartirà la seva experiència als territoris palestins i també hi haurà actuacions musicals. Els fons que recaptin es destinaran a projectes solidaris a Palestina. Un dels organitzadors, Frederic Guillem, explica així els objectius de la iniciativa.
5: Recaptar fons i seguir la lluita antiimperialista a tots els nivells, conscienciant de manera pedagògica respecte de la feina que duim a terme des de ja fa més de 2 anys i mig. Amb els beneficis destinarem gran part a seguir mantenint viva la flama amb distints projectes d'arrel palestina, aquesta noble causa, que pensam que és una de les grans lluites internacionalistes del nostre segle.
1: I en clau de servei, recordar que el Pla de Mallorca segueix en avís groc per altes temperatures, ja que els termòmetres podrien arribar als 37 graus. També s'ha d'extremar la precaució en zona forestal, perquè avui a Mallorca el risc d'incendi és extrem, i també a Es Mercadal de Menorca. Amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà a les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

0: Hurricane, un dels temes més emblemàtics i polítics de Bob Dylan, que publicava fa 50 anys, el 1976.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Una autèntica joia musical que torna a encetar Òrbita 3, la nau radiofònica que explora la galàxia musical durant el cap de setmana aquí a la sintonia de la Ràdio Autonòmica, presentant les cançons en selecció de continguts i a les mescles Tito Fuster. Tornant en aquesta Hurricane, un crit de protesta contra la injustícia racial i la corrupció del sistema judicial nord-americà. La peça narra la història de Rubin Hurricane Carter, un bossejador afroamericà que va ser arrestat i condemnat erròniament per triple homicidi i finalment s'acabava amb la seva vida. Els fets varen ocórrer a finals de la dècada dels anys 60. Ho va plasmar en aquesta cançó protesta el bo de Bob Dylan. Aquests propers minuts recordarem algunes de les joies musicals creades a la dècada dels anys 60 i 70 per virtuosos de la guitarra i del blues rock, com ara B.B. King, Van Morrison, Eric Clapton o el que ja hem escoltat, el gran trobador Dylan. Donant pas a tot un mestre del blues elèctric, el mític B.B. King.

Dos virtuosos de la cançó, de la composició, en dues carreres per emmarcar. B.B. King i Van Morrison, el conegut com a Joe de Belfast, i el cantant i guitarrista, un dels grans mestres del blues elèctric, el difunt B.B. King, que ens deixava la primavera de l'any 2015 a l'edat de 89 anys. Carreres que han desenvolupat al llarg de moltes dècades, creant folk, soul, jazz, pel que fa a la carrera de Van Morrison, i l'esmentat King, convertit en el rei del blues elèctric i del rhythm and blues. Escoltam ara el de Mississippi amb la col·laboració de Glenn Frey.

0: Òrbita 3. Òrbita 3. La coctelera sonora amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és cultura.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
4: Cites històriques, clàssics, els vinils d'Òrbita 3.

la suggerent mescla de jazz, folk, una pinzellada de soul i tot banyat amb una micona de pop. Així és el gran Van Morrison, conegut com el Yacht de Belfast,

0: El cap de setmana, Òrbita 3. L'òrbita sonora del planeta Terra. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
0: Tendències musicals a Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.

En aquesta sessió d'Òrbita 3, que estàvem a punt de completar, hem escoltat molt de blues, de la mà de B.B. King, també el folk rock de Bob Dylan, també el soul i jazz fusió de Van Morrison, i han tornat a entrar en l'univers del blues més elèctric. Aquesta Hoochie Coochie Man, un dels temes més icònics i influents a la història de què és anomenat blues amb electricitat, amb guitarres, amb rock and roll. Una peça original de 1954 que llançava la discogràfica Chess Records, que va donar molta visibilitat als músics afroamericans, sobretot de l'escena del blues feta a Chicago. En definitiva, venia a ser el so del blues més modern de l'època. L'origen d'aquesta cançó, escrita per el prolífic compositor i baixista Willie Dixon, qui va presentar Muddy Waters i així convertir-se en la veu principal i guitarra d'aquest gran tema. Tot i que ara l'hem escoltada versionada per un dels mestres del blues elèctric britànic, és a dir, Eric Clapton, conegut com a la mà lenta del món de la música per al temps que tardava en canviar la corda o les cordes de la seva guitarra. Completam aquesta sessió carregada de clàssics i arribam en el butlletí informatiu de les 5 d'avui dissabte 1 d'agost amb una altra versió d'aquest clàssicàs. Són The Allman Brothers Band. En aquest collage sonor, durant el cap de setmana, pots escoltar multitud d'estils i cançons de totes les èpoques, aquestes que han marcat època i tendència. Punxant la banda sonora de l'estiu, Tito Fuster, des dels estudis centrals de la Ràdio Pública aquí a Palma. Gràcies per orbitar.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'ETSI.
1: Bon dia. El president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha mostrat la seva preocupació per tot el que ha passat aquesta setmana i desmenteix que Ceuta hagi recuperat la normalitat. Reclama l'executiu espanyol i Europa mecanismes preventius.
2: A efectos de las infraestructuras con las que cuente, las dotaciones de personal con las que cuente, la regulación de la norma que sea aplicable en dicha frontera, los medios materiales y tecnológicos de que disponga, darle el carácter a todos estos efectos de frontera exterior de la Unión Europea en África. Ese tiene que ser el objetivo para que esto no vuelva a repetirse.
1: Paraules en una roda de premsa acompanyat del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha carregat contra la gestió del govern de Pedro Sánchez d'una situació que qualifica d'extrema gravetat. I a Balears, el PSOE critica que el Partit Popular s'hagi llevat la careta, diuen, amb la proposta de retallar els salaris per les baixes laborals. Consideren que el govern té per objectiu precaritzar les condicions laborals i exigeixen mesures específiques per col·lectius més vulnerables, com les cambreres de pis o les educadores de 0 a 3 anys. És el secretari d'Economia i Finançament del PSOE, Llorenç Pou.
3: Pretenen que quan estiguis de baixa passis a cobrar encara menys del que cobraves fins ara. Aquesta és una mostra de l'ideari del Partit Popular basat en la precarització laboral i on sempre, per afavorir les empreses, van en detriment dels treballadors.
1: Més temes, un minut de silenci davant l'Ajuntament de Santander. És una de les mostres de rebuig i condol per la mort d'una dona de 27 anys assassinada presumptament per la seva parella. L'home de 39 anys ha estat detingut després de confessar els fets. No consten denúncies prèvies entre la parella ni tampoc consta en el sistema de vigilància Biogen, però s'investiguen com un possible cas de violència de gènere. De confirmar-se, la xifra de víctimes masclistes d'enguany a Espanya s'elevaria a 33. Gemma Igual es la batllessa de Santander.
4: Basta ya de violencia de género, que trabajemos unidos y que trabajemos todos y que las instituciones, dentro de la medida de cada una de las posibilidades, reforcemos, nos apoyemos y nos coordinemos para que ni una más.
1: Recordem que el 917 89 89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals. En clau internacional, els Estats Units han advertit d'un possible agreujament del conflicte a l'Orient Mitjà. Les ambaixades nord-americanes a diversos països de la regió han demanat als seus ciutadans que valorin seriosament abandonar la zona davant el risc d'una escalada sobtada de la guerra. També els ha instat a preparar-se per possibles cancel·lacions de vols, tancaments puntuals de l'espai aeri i dificultats en els desplaçaments. El conflicte, iniciat el 28 de febrer, s'ha intensificat novament les darreres setmanes després del trencament de la tregua acordada el juny. I en clau de servei, recordar que amb motiu de la marxa del Juc a peu es produiran afectacions al trànsit per tot el recorregut. Començaran a les 6:30 de l'hora baixa a la plaça Güell i al carrer Aragó de forma progressiva. A partir de les 10 el tall continuarà avançant cap a Verge de Lluc i mitja hora més tard a l'avinguda Antoni Maura del Pont d'Inca. Des d'aquest punt, la MA13A es tancarà de forma esglaonada a l'altura de Santa Maria, Consell i Binissalem fins a la 1 del matí i ja a partir de les 2 afectarà Lloseta i la carretera cap a Seua. Finalment, a partir les 3:30 es tallarà la MA 2130 a Sauva, a Caimari i al Coll de Sabatalla, i també els accessos finals a Lluc. En aquest darrer tram es preveu que les restriccions es mantinguin fins a les 12 del migdia de diumenge. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 6 en punt.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio en Tito Fuster.
1: Brought it from down south of the border, below the other border. He and a man named Gilberto, I believe it was.

0: La immortal Garota d'Ipanema, tema que torna a obrir aquest aparador musical que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge. Seguim ambientant, musicalitzant aquest primer cap de setmana del mes d'agost i acabam de recordar aquest gran clàssic de la bossa nova brasileira llançat cap allà l'any 1962, la música obra d'Antonio Carlos Jobim i la lletra de Vinícius de Moraes, amb dos pares pioners de la bossa nova brasileira creada en el país carioca a la dècada dels anys 60. Tot i que aquesta sessió l'han començada amb aquest delicatessa musical, l'adaptació d'aquest clàssic de la música popular brasileira versionada per Lou Rawls, amb el seu característic soul pop.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: A continuació et propos una mostra de cançons indispensables de la difunta Amy Winehouse. Entrarem a l'òrbita d'aquesta gran cantant de soul i així una nova entrega d'aquest monogràfic, un dels essencials d'Òrbita 3. Aquesta cantautora, compositora, és part del llistat d'aquests artistes imprescindibles. La recordarem i punxarem els propers minuts a Òrbita 3 amb motiu d'aquesta efemèride als 15 anys ja de la mort de la vocalista que la varen trobar sense vida a la seva residència a Londres, a la barriada de Camden Town. Tenia només 27 anys. Escoltam The Girl from Ipanema, versionada per Amy Winehouse.

0: La fibra sensible d'aquestes interpretacions amb el segell Amy Winehouse. Londres, 14 de setembre de 1983, i moria la capital britànica l'estiu de 2011. Aquests dies, aquest estiu, fa 15 anys de la seva pèrdua.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Considerada la reina del soul contemporani, cantant i compositora coneguda per la seva profunda i poderosa veu de contralt i la seva eclèctica mescla de rhythm and blues, jazz, soul i fins i tot incorporant ritmes càlids caribenys com ara la música ska. Ja provenia d'una família amb una forta tradició musical lligada al jazz, començant la seva carrera artística quan era molt joveneta, actuant sovint a petits clubs de la capital britànica a Londres. El seu debut en l'escena musical es va produir l'any 2003 amb el disc Frank, que va obtenir molt bona crítica per part de la premsa especialitzada, però realment l'èxit mundial planetari va arribar fa 20 anys amb la publicació del seu aclamat Back to Black, que llançava el 2006. Un treball que sí aconsegueix vendre milions de còpies i moltes descàrregues a través de la xarxa. Seguim escoltant la diva del soul britànic. Ella és la protagonista d'aquest monogràfic que és part del llistat Els Essencials d'Òrbita 3.

Estam gaudint i revivint de l'enriquidora veu de Amy Winehouse i les seves brillants interpretacions. Aquesta sucosa mescla de rhythm and blues, soul, jazz, ritmes caribenys, que fan de la reina del soul britànic una figura rellevant d'aquest soul contemporani que malauradament va morir molt jove. Ella també se va afegir en aquest trist llistat d'artistes amb renom del món de la música que han mort a la curta edat de 27 anys. Moria a l'estiu de l'any 2011, recordant aquesta efemèride musical Òrbita 3. També considerada la gran esperança del soul britànic, amb dos àlbums es va fer popular a nivell mundial, el ja esmentat Frank de 2003 i Back to Black de 2006, tot i a part de les seves grans cançons, els seus escàndols extramusicals i, sobretot, molta pressió mediàtica va conduir a una jove Winehouse a una vida molt alocada i desenfrenada, fet que va entrar en una espiral descendent, entre depressions, mala premsa i oferint mala imatge a una part dels seus directes. Finalment, es trobava el seu cos sense vida després d'ingerir gran quantitat d'alcohol fa 15 anys i només tenia 27 anys. I com habitualment feim en aquest temps de ràdio, ens quedam amb la cara més amable i alegre amb les seves inolvidables cançons. Artistes amb majúscules com ella que fan gran la història de la música. Una peça més, abans de fer una aturada, escoltam ara Just Friends.

0: Òrbita 3. Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
1: Put your hands together one time. I want you to get together.
0: TV3 Ràdio Os, actualitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: Ens enyorau? Ah! Tornem!
5: Bolleria absoluta!
4: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
6: Mare meva, quin vespre!
7: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
8: Ulala, mon amour, Paris!
7: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
4: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
5: Que repiquin!
0: Make it fun. Clàssics. Tendències musicals. Òrbita 3, en Tita Fuster. Estàs en òrbita?

2007, un any després del llançament de Back to Black, va ser el disc més venut de l'any 2007 amb més de 6 milions de còpies venudes d'aquest àlbum. Aquí ja començava l'estrellat d'Amy Winehouse, que avui protagonitza un dels essencials d'Òrbita 3. Feim aquesta postal sonora amb motiu dels 15 anys que fa ja de la seva pèrdua l'estiu de 2011.

L'exquisita Me and Mr. Jones, un altre clàssicàs interpretat per Amy Winehouse, que en aquest moment ja tenia una popularitat absoluta. També hem escoltat Back to Black, la cançó que dona títol en el seu popular disc que llançava fa 20 anys, el 2006, la seva obra mestra. El tercer llarga durada no va arribar a sortir a la llum per la seva sobtada mort l'estiu de 2011, com recordàvem, amb només 27 anys. De fet, des del 2008 ja estava fent feina amb el seu nou treball d'estudi, havia de ser el seu tercer llarg, però algunes de les idees que havia plasmat varen ser rebutjades per la discogràfica. Durant l'any 2010 va reescriure algunes de les cançons i tot just estava a punt de començar les gravacions previstes per al setembre de 2011, però el juliol del mateix any finalment deixava aquest món la jove Amy Winehouse. Arriba el seu gran clàssic.

0: dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en òrbita?
1: IB3 Ràdio és coneixement. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
3: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
4: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Oh! Yeah! Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
5: 1, 2, 3, 4.
0: En Tito Fuster. No!
6: Completam aquesta sessió monogràfica que hem fet una radiografia musical a Amy Winehouse, la gran diva del soul britànic que moria tot just fa 15 anys. A més, també hem recordat el seu mític Back to Black, el segon disc de l'artista britànica que publicava i triomfava fa 20 anys, el 2006. Així arribam en el proper butlletí informatiu de la ràdio pública, 4 minuts d'informació, ens posam al dia i seguim punxant la banda sonora d'aquest primer cap de setmana del mes d'agost. Música i cançons per ambientar l'estiu fins arribant al punt horari de les 9. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. El preu del carburant puja aquest agost per mort de la reducció del descompte als carburants aprovats per pal·liar l'impacte de la guerra de l'Iran. La bonificació que el govern d'Espanya aplica, la gasolina i el gasoil, baixa de 15 a 10 cèntims per litre durant tot el mes i es preveu una nova rebaixa de la bonificació de fins a 5 cèntims al setembre. Aquesta reducció s'hi suma a l'eliminació de la rebaixa de l'IVA, 10%, que s'aplicava als carburants, seguint recomanacions de les institucions europees. Les ajudes al gasoil professional del transport, en canvi, es mantenen vigents fins al 30 de setembre. Les estacions de servei adverteixen que aquest canvi es manifestaran en el preu final que paguen els consumidors i alguns d'ells ja ho han notat.
2: Pues sí, sí que és una gran despesa, la veritat. He arribat aquí i he vist que estava en aquest preu i he dit, joder, està igual que quan va pujar tant.
3: Antes sí que he visto que cuando ponía, yo que sé, 20 o 30, y sí que pasaba con más de una semana. Últimamente que estoy fijando que así poniendo como después de una semana o una semana y medio de 30 o 40, y yo estoy notando que estoy viniendo más veces para ponerlo.
1: Més temes. El port de Sóller ha fet avui un viatge en el temps. Diverses embarcacions, clàssiques i tradicionals, algunes que compten amb 100 anys de vida, han navegat fins a Silleta com a mostra del patrimoni nàutic balear i reivindicat la conservació de l'entorn marí. És la primera trobada d'embarcacions clàssiques impulsada pel Consell de Mallorca a través del Museu Marítim de l'Illa i el Museu de la Mà del port de Sóller. Una cita que ha permès gaudir de traces flotants com la barca Alzina, un llaüt de 81 anys declarat bé d'interès cultural i que forma part de la història de la pesca tradicional. El seu patró, Diego Riera, explica els usos en els seus inicis.
4: L'utilitzaven per a pescar en el nord de Menorca, que pescaven langosta i hacían una setmana, ahí tenien el més joven, el grumete, le tocava desembarcar en una cal, creo que cal Algreyens, cogía la bicicleta, 20 kilómetros hasta el mercado de Ciutadella, vendía, volvía y pescaban. Acabava la setmana, llegaven a Cala Ratllada, vendien allí, un dia de descanso i repetien.
1: I precisament el Consell de Mallorca obrirà aquest diumenge el període d'emergència cinegètica que permet caçar coloms i tudons fins al 30 d'agost. La mesura, adoptada per tercer any consecutiu, té per objectiu reduir la densitat de població d'aquestes espècies per disminuir els perjudicis que provoquen en l'agricultura, la ramaderia i en nuclis poblacionals de l'illa. En clau d'incendis, preocupa especialment en aquests moments el foc al Bierzo, a la província de Lleó. L'incendi de Beguellina continua en emergència 2 i el fort vent està dificultant les tasques d'extinció. Aquesta matinada, de fet, les flames han sobrepassat un cortofoc i avança amb velocitat en direcció a la localitat de Moreda. Els seus habitants, de fet, continuen evacuats, així com els de San Pedro de Olleros i Prado de Somoza. Mentrestant, a Castelló, els bombers continuen refrescant la superfície a la vall d'Uixó després de ha quedat l'incendi estabilitzat aquest divendres. Per últim, recordant que amb motiu de la marxa del Juc a peu es produiran afectacions al trànsit per tot el recorregut. Començaran a les 6:30 de l'hora baixa la plaça Güell i el carrer d'Aragó de forma progressiva. A partir de les 10 el tall continuarà avançant cap a Verge de Lluc i mitja hora més tard a l'avinguda Antoni Maura del Pont d'Inca. Des d'aquest punt, la MA13A es tancarà de forma esglaonada a l'altura de Santa Maria, Consell i Binissalem fins a la 1 del matí i ja a partir de les 2 afectarà Josota i la carretera cap a Saúba. Finalment, a partir de les 3:30 es tallarà la MA2130 a Saúba, Caimari i el Coll de Sabatalla, també els accessos finals a Lluc. En aquest darrer tram es preveu que les restriccions es mantenguin fins a les 12 del migdia de diumenge. I amb això és tot, la més actualitat informativa a les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

La brillant adaptació de Patti Smith del clàssic dels Doors, Soul Kitchen. L'artista de Chicago, coneguda com a la padrina del punk, cantant, compositora, artista visual i escriptora. Ella arranca una nova sessió del còctel sonor que t'oferim durant el cap de setmana a IB3 Ràdio. Les diferents sessions d'Òrbita 3, un collage musical on punxam i pots gaudir de tot tipus d'estils. Seleccionant les cançons, mascles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Encetem així una selecció eclèctica on sonaran cançons originals però també un bon grapat de covers com ara Smells Like Teen Spirit, himne de Nirvana, de l'era daurada del grunge, i Patti Smith en fa una adaptació amb instruments de corda.

Ja. I jo escoltava i deia, sí, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el Vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet, em va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper, vaig dir,

0: Són el quartet barcelonès Manel, una banda que ja fa uns anys va anunciar una aturada indefinida. De moment no s'han separat com a grup, però ja fa un grapat d'anys que no publiquen nou material discogràfic. Sí que varen deixar perles per al record, com ara aquesta La gent normal, un tema original escrit per Jarvis Cocker al capdavant dels històrics Pulp, un dels temassos de la banda anglesa Come On People. Arribem així a fer una pausa, una aturada, i tot d'una tornem a entrar en òrbita cover.
1: Hola, bona tarda. Som Manel aquí amb Tito Fuster. També estem en òrbita.
2: Òrbita!
1: Òrbita!
2: Òrbita
3: 3.
4: IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
8: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
9: Put your hands together one time. I want you to get together.

la vocalista Keren Sousa i Jamie Lancaster versionant tot un clàssic del rei del pop, el difunt Michael Jackson, la inconfusible Billie Jean. Un dels temes que va consolidar l'èxit planetari de Jackson. La lletra d'aquesta cançó narra la història d'una assetjadora que afirma que Michael és el pare del seu fill. La figura no era una persona real. Jackson ho va explicar en moltes ocasions. I ara el compositor mallorquí Tolo Cervera i el saxofonista Norbert Fimpel versionant Beat It.

0: l'orquestral i simfònica versió de Paul Anka, el croner canadenc, versionant, adaptant The Way You Make Me Feel, un altre exitàs de Michael Jackson, tot un clàssic del seu aclamat Bad de 1987.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: I ara arriba l'original mesclant pop, funk i rhythm and blues.

0: me make it funky.
1: Clàssics.
0: She's too big for me.
1: Tendències musicals. Òrbita 3, en Tita Fuster. Estàs en òrbita? I D3 Ràdio és esport.
2: I D3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I V3, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio.
1: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IV3 Ràdio, en Tito Fuster.

0: clàssics immortals que han passat a la història de la mà del difunt rei del pop Michael Jackson, com ara Billie Jean, que fa uns minuts l'hem escoltada versionada en clau de jazz funk per al projecte As Trio. A finals d'aquest mes d'agost, Michael Jackson hagués celebrat 68 anys. Nascut a Los Angeles, Califòrnia, i perdent la vida el juny de l'any 2009.
1: Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster.
0: I ara ens remuntam 50 anys enrere, el 1976, Stevie Wonder llançava aquest exitàs.

0: Les bones vibracions del funky soul de Stevie Wonder, I Wish, publicada fa 50 anys, el 1976.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: I amb aquesta versió, feta amb barrejaments de la música jamaicana, amb ritmes caribenys i una miqueta de jazz, soul i funk, arribarem en el proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública. Després de la informació, no deixis d'orbitar, seguirem punxant la banda sonora de l'estiu d'aquest primer cap de setmana del mes d'agost. Són The Gramophone All Stars Big Band, versionant I Wish. Gràcies per orbitar. Davant del micròfon, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon vespre. La Casa Reial ha expressat la seva preocupació pels incidents registrats els darrers dies a Ceuta i Melilla. En un comunicat, Felip VI defensa que l'Estat ha de garantir la seguretat de les dues ciutats autònomes i evitar que episodis com aquests es tornin a repetir. El monarca també ha reclamat una resposta unitària per traslladar el suport de la resta d'Espanya a la població de Ceuta i Melilla. Durant aquests dies, el rei, que està a Palma, ha mantingut contactes amb els presidents de les dues ciutats autònomes, amb el president del govern, Pedro Sánchez, i amb el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. En paral·lel, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha criticat alguns països europeus que han demanat suspendre temporalment l'aplicació de l'espai Schengen a Espanya. El ministre atribueix aquesta posició a interessos polítics.
2: Porque aquí ya estamos hablando de mala fe, de ignorancia, de desconocimiento o mala fe. Porque bien sabéis que Ceuta, salvo que entiendan otra cosa, Ceuta no forma parte de Schengen. Se ha instrumentalizado, se ha utilizado con fines absolutamente políticos.
1: A Balears, el PSOE critica que el Partit Popular s'hagi llevat la careta, diuen, amb la proposta de retallar els salaris per les baixes laborals. Consideren que el govern té per objectiu precaritzar les condicions laborals i exigeixen mesures específiques per a col·lectius més vulnerables, com les cambreres de pis o les educadores de 0 a 3 anys. És el secretari d'Economia i Finançament del PSOE, Llorenç Pou.
3: Pretenen que quan estiguis de baixa passis a cobrar encara menys del que cobraves fins ara. Aquesta és una mostra de l'ideari del Partit Popular basat en la precarització laboral i on sempre, per afavorir les empreses, van en detriment dels treballadors.
1: Més temes. La saturació de les carreteres està modificant els hàbits de mobilitat a les Balears. En només 5 anys, entre el 2021 i el 2026, el parc de motocicletes ha crescut un 26% i ja supera les 200.000 unitats, segons dades de la DGT. En canvi, els ciclomotors han disminuït un 16% i el nombre de turismes només ha augmentat un 4,5%. Les Balears són ja la tercera província de l'Estat amb més pes de les motocicletes, ja que representen el 16% del total de vehicles, només per darrere de Barcelona i Girona. Aquest increment també reflecteix els concessionaris, que asseguren que cada vegada més residents opten per la moto per evitar els problemes de circulació. Ho explica Alicia, treballadora de Motosalón.
4: Desde marzo ya estás notando el aumento del tráfico aquí en Mallorca y la gente ha pasado de sacarse el carnet para comprarse un coche a sacarse el carnet para comprarse una moto por comodidad. Por el día a día hay un overbooking importante de coches de tráfico, coches de alquiler, la temporada, y al final se recurre a la moto para facilitar la vida.
1: I la plaça Sant Jeroni de Palma acull en aquests instants una nova jornada solidària per Palestina. Organitzada per l'entitat Ciutadans per Palestina, la brigada internacionalista Fayez Badawi compartirà la seva experiència als territoris palestins en un dia de comunitat, consciència i solidaritat. També hi haurà l'actuació musical de diversos artistes i tots els obvers recaptats es destinaran a projectes a Palestina. Un dels organitzadors, Frederic Guillem, ha explicat així l'objectiu de la convocatòria.
5: Recaptar fons i seguir la lluita antiimperialista a tots els nivells, conscienciant de manera pedagògica respecte de la feina que du a terme des de ja fa més de 2 anys i mig. Amb els beneficis destinarem gran part a seguir mantenint viva la flama amb distints projectes d'arrel palestina, aquesta noble causa, que pensam que és una de les grans lluites internacionalistes del nostre segle.
1: Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà al butlletí de les 8.
0: Més informació a ib3noticies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

0: El so nostàlgic d'aquesta True, una de les cançons més populars de Spandau Ballet, un dels projectes més exitosos de la dècada dels anys 80. Varen néixer a la ciutat de Londres i es varen convertir en líders d'aquell nou moviment cultural i musical New Romantic. Cançons amb aquest punt melancòlic, amb tocs de pop, mesclat amb influència de la New Wave i aportant nous teclats, els nous sintetitzadors de l'època, sonoritats novedoses per principis dels anys 80 i destacant el so del saxofonista Steve Norman. Spandau Ballet, una formació liderada per Anthony Hadley, vocalista de la llegendària banda que avui actua en solitari en el Port Adriano Music Festival. Així hem arrencat aquesta nova sessió que anirà carregada d'actualitat. Farem un repàs a algunes de les actuacions més destacables per aquests dies a les illes. Concerts compleixen de ritme les nits d'estiu. Aquests que comentam i punxam els seus protagonistes a les diferents sessions d'Òrbita 3, el còctel sonor de l'estiu de la ràdio pública. Presentant els continguts i els comentaris, Tito Fuster, una més d'Spandau Ballet. Te'n recordes de Gold?
1: Thank you for coming home, sorry. Chairs are all warm. I left them here, I could have sworn.

0: qui va ser cantant de Spandau Ballet, exitosa banda britànica dels anys 80, Anthony Hanley, avui actuant en el Port Adriano Music Festival. Ara ens toca fer una ràpida pausa i a la tornada canviarem radicalment d'estil. Entrarem en l'univers de la música reggae feta a Jamaica. Els mítics Inner Circle actuen aquest proper dilluns a Mallorca.
1: Òrbita 3.
2: Òrbita 3.
3: Un viatge musical.
4: Òrbita 3.
3: Amb Pita Fuster. IB3 Ràdios. Formació.
5: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
6: Ens enyorau? Tornem!
7: Bolleria absoluta!
6: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
8: Mare meva, quin vespre!
9: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
6: Ulala, mon amour, Paris!
9: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
6: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
10: Que repiquin!
3: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

si t'agrada la música reggae original de Jamaica. Aquests ritmes exòtics, tropicals, ballables, tens una cita fantàstica per ballar al ritme d'aquests Inner Circle, banda històrica nascuda a la capital de Jamaica, Kingston, cap a finals dels anys 60. Aquesta, una de les seves cançons més exitoses, Sweet a la-la-la long. Aquest proper dilluns, dia 3 d'agost, es durà a terme en el recinte Mallorca Live, on es du a terme el cicle de concerts a Jardí durant tot l'estiu, el Mallorca Roots Festival, que reunirà a Culture amb el vocalista Kenyatta Hill, un històric, una altra banda llegendària de Jamaica, de Congos, i aquests Inner Circle.

Melodies inolvidables sonaran aquest proper dilluns en el Mallorca Roots Festival a Calvià. Són els històrics Inner Circle, la banda de Jamaica, que a ritme de reggae versionen aquest clàssic dels Beatles, Obladi Oblada. Una banda que publicava en el seu primer llarga durada a mitjans dels anys 70 a través del segell especialitzat en la música ska, reggae, dub feta a l'illa caribenya mitjançant Trojan Records. Després enregistrarien amb la discogràfica que va donar visibilitat en el moviment Rastafari a la música reggae a nivell mundial, és a dir, Island Records. I l'estil d'aquesta banda molt marcat per al seu vocalista Jacob Miller, un grup que en el seu moment va tenir més popularitat que Bob Marley. Posteriorment, després el difunt Marley se va convertir en el gran ambaixador de la música feta a Jamaica. I una dada més com a curiositat, l'any 1978, Inner Circle participen en la pel·lícula de reggae considerada de culte titulada Rockers. Estaran actuant aquest proper dilluns en el recinte Jardí, recinte Mallorca Live, a Calvià. Boom.

Són la històrica banda jamaicana i el seu reggae Inner Circle, versionant el clàssic que va popularitzar Bob Marley, I Shot the Sheriff, actuant aquest dilluns en el Mallorca Roots Festival en el recinte Mallorca Live a Calvià. També hi serà una altra banda mítica, The Congos,

0: i uns podrem reviure les seves cançons amb aquests grups històrics, Culture, amb el vocalista Kenyatta Hill, Inner Circle, que hem escoltat fa uns minuts, i aquests Dicongos en el recinte, el jardí recinte Mallorca Live, aquest proper dilluns, el Mallorca Roots Festival.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Moment ara de fer una pausa, una ràpida aturada, i tot d'una seguim agitant la coctrera sonora i repassant l'agenda de concerts.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tita Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Estàs en òrbita.
3: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
4: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
5: Som en Julià Picornell, d'Ànimo Ferrec.
6: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
7: Què tal, oients d'òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
6: Aquí a òrbita 3.
8: Aquí a òrbita 3.
1: En Tito Fuster. Òrbita 3.

Abans de la pausa hem escoltat un grapat de cançons de la música reggae feta a Jamaica per The Congos o Inner Circle, bandes històriques que actuaran aquest proper dilluns en el Festival Mallorca Roots a Calvià, i aquesta, Un Baby One More Time, signada per Joan Montaner i companyia, és a dir, Xanguito. Aquesta, Un Baby One More Time, ben influenciada per la música caribenya, el reggae de Jamaica. El grup de Bunyola continua presentant el seu darrer EP i, evidentment, recordant les cançons ja clàssiques del seu repertori. Avui toca concert, actuació a Villafranca de Bonany.

0: ¿Cómo?
1: Hola a tothom, aquí Joan Changuito orbitant i celebrant aquests 20 anys d'Òrbita 3 en els que seguim escoltant música feta a les illes i estem encantats de seguir sonant els caps de setmana dins aquesta òrbita musical de les illes.

0: Aquesta cançó d'un títol, Constel·lacions, que també ve acompanyada d'un nou videoclip, és part del darrer treball que han presentat Xanguito aquesta primavera, Batex. Cinc cançons ben diferents i una d'elles amb aquest ritme tecnopop, dens ballable, i pel que fa al vídeo de Constel·lacions, una peça creada mitjançant intel·ligència artificial generativa. Batex, cinc cançons, cinc pulsacions, cinc maneres de recordar que la vida no sempre s'explica amb grans paraules. De vegades només cal escoltar-ne el batec, així ho diu Joan Xanguito, el creador de les lletres de la banda de Bunyola, que avui actuen a Vilafranca de Bonany i el proper 14 d'agost ho faran a Sencelles. Per tant, una agenda ben atapeïda per presentar aquest nou batec.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Si vols estar ben informada, informat dels concerts i festivals aquí a les illes i fora de la nostra comunitat, durant el cap de setmana les comentam a Òrbita 3 i punxam en els seus protagonistes. Arribem així en el punt horari de les 8, el butlletí informatiu, ens posam al dia i després la darrera sessió entre les 8 i les 9 per ambientar la posta de sol d'aquest primer dissabte del mes d'agost. Gràcies per orbitar. Davant del micròfon, Tito Fuster, un gustàs.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. En aquesta hora totes a punt del Pati de la Misericòrdia a Palma per acollir la penúltima gala de la 7a edició de l'Atlàntida Film Fest, que ha d'acollir el reconeixement a una de les grans estrelles del festival, Gael García Bernal. A la Misericòrdia ja és la nostra companya Sandra Martínez. Sandra, bon vespre.
2: Bon vespre. L'accés és a punt d'obrir-se. Serà en tot just mitja hora quan comenci la desfilada de protagonistes, autoritats i públic en general en aquest espai, el de les grans nits del certamen. L'inoblidable protagonista d'Amores Perros, de Diarios de Motocicleta o de Mozart in the Jungle ha deixat petit aquest migdia l'aujub d'Esbaluar durant la seva xerrada i serà el gran protagonista de la nit amb aquest reconeixement que demà, en aquest mateix espai, rebrà el compositor Alexander Desplat i que dimarts va rebre, recordem-ho, l'actriu danesa Trini Dirholm. En acabar l'acte de lliurament d'avui, la Misericòrdia acollirà la projecció de la versió extesa de Backrooms, la pel·lícula de terror que ha revolucionat el gènere i que ha superat ja el milió d'espectadors a l'estat.
1: Gràcies, Sandra, des del Pati de la Misericòrdia de Palma. Anirem actualitzant tot el que passa allà en els pròxims butlletins, però anem amb més temes. Omplir depòsits a dia d'avui una mica més car. A l'inici del mes d'agost entra en vigor una reducció de les ajudes als carburants aprovades pel govern espanyol per compensar els efectes de la guerra amb l'Iran. La bonificació a la gasolina i el gasoil passa de 15 a 10 cèntims per litre i, si es compleixen les previsions, al setembre es reduirà fins als 5 cèntims. A més, també desapareix la rebaixa de l'IVA, el 10% que s'aplicava als carburants, d'acord amb les recomanacions de la Unió Europea. En canvi, les ajudes al gasoil professional es mantindran fins al 30 de setembre. Les estacions de servei asseguren que aquests canvis ja reflecteixen en el preu que paguen els conductors i alguns d'ells expliquen que ja ho han notat.
3: Pues sí, sí que és una gran despesa, de veritat. He arribat aquí i he vist que estava en aquest preu i he dit, joder, està igual que quan va pujar tant.
4: Antes sí que he vist que quan ponia, jo que sé, 20 o 30, i sí que passava com més d'una setmana. Últimament que estic fijant que ja estic poniant com després d'una setmana o una setmana i media, de 30 o 40, i jo estic notant que estic venint més vegades per a ponerlo.
1: Més coses. Tot i que la xifra d'arribada de turistes és molt semblant a la de l'any passat, la restauració menorquina afronta l'agost sense gaire eufòria. Els empresaris asseguren que la temporada és correcta, però esperaven uns millors resultats. Ara confien que la baixada de les temperatures i l'arribada d'un turisme amb més poder adquisitiu ajudin a remuntar. Segons els restauradors, els serveis de migdia són molt més fluixos que altres estius i atribueixen, especialment, a la calor. Ho explica Toni Sansaloni, president de l'Associació de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime.
5: La gent que està a la costa o s'està refrescant a piscines o a la mà, digue-li el que vulguis, però no arriben en el poble perquè fa massa calor. Els vespres faguem feina com l'any passat, però els migdies pinxam.
1: Recordar també que ja estan en vigor les afectacions al trànsit per mort de la marxa del Lluc a peu. Just ara es talla el carrer Aragó des del Güell fins a Verge de Lluc i a partir de les 10 l'avinguda Antoni Maura del Pont d'Inca. Des d'aquest punt, la MA13A es tancarà de forma esglaonada a l'altura de Santa Maria, Conça i Vinassalem fins a la 1 del matí i ja a partir de les 2 afectarà Josota i la carretera cap a Saua. Finalment, a partir de les 3:30 es tallarà la MA2130 a Saua, Caimari i Escoll de Sabatalla i també els accessos finals a Lluc. En aquest darrer tram es preveu que les restriccions es mantinguin fins a les 12 del migdia de diumenge. Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà al butlletí de les 9.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

són els beats electrònics que ambientaran la sessió de Posta de Sol d'aquest primer dissabte del mes d'agost. Tot just acabam d'escoltar Wonder, que és una remescla que ens arriba des del segell discogràfic Yoruba Records, aquesta mescla d'Afro House amb molt de groove i ànima africana. El collage sonor per aquesta darrera sessió transitarem per al New Disco, Dream Pop, amb pinzellades del synth-pop més futurista. Tempo musical calmat i reposat per ambientar aquest moment de relax càlid del dia. Molt agraït que estiguis, que entris en òrbita, espai radiofònic que t'oferim des de fa 20 anys a la sintonia d'Ivetres Ràdio. En selecció de continguts a les mescles i comentaris punxant la banda sonora de l'estiu des de l'estudi número 3 d'aquesta casa aquí a Palma, Tito Fuster. Seguim orbitant la galàxia musical i ho feim amb el combo de Los Angeles, Poolside.

0: La suggerent mescla envolvent del dream pop i el new disco de tendència més futurista, ritmes càlids, elegants, aquestes delicadeses en forma de cançó que són part d'aquest mosaic musical que t'oferim en la darrera part, la darrera franja horària d'Òrbita 3 entre les 8 i les 9, aquestes seleccions per ambientar la posta de sol. Fem una pausa, una aturada i seguim fins arribant al punt horari de les 9.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
2: Put your hands together one time. I want you to get together.
1: IB3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. Òrbita 3, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs

0: Així sona el dream pop envolvent, càlid i atmosfèric de Meditation Park. Són Bacabou, que després de 12 anys allunyats dels escenaris, tornaran amb Decoded, un nou espectacle que combina una selecció de composicions emblemàtiques i peces inèdites. Segons han publicat i comunicat, la vocalista Pascal Sarabelli i el guitarrista i compositor Joan Feliu tornaran a oferir aquest nou directe després de 12 anys acompanyats del bateria Carles Feliu. Una estrena que promet renovació artística i el seu pop lluminós sonarà dissabte de 9 de setembre en el Teatre del Mar a Palma. Per il·lustrar aquesta notícia, avui també sonant Bacabou, a la recta final d'aquesta sessió per ambientar la posta de sol d'aquest primer dissabte del mes d'agost. Fem una aturada i tema de contraportada per arribar a les 9.
1: Òrbita 3, el mosaic sonor d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Go! IB3 Ràdio és memòria.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
7: Ens enyorau? Tornem!
8: Bolleria absoluta!
7: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
9: Mare meva, quin vespre!
10: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
11: Ulala, monagul, bají,
10: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
7: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
12: Que repiquin!
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
0: Efectivament, durant el cap de setmana, entre les 3 del migdia i fins a les 9 de vespre, t'oferim aquest viatge per al món musical. Pilotant aquesta nau radiofònica, Tito Fuster, un autèntic plaer compartir cançons i continguts amb tu. Demà seguirem musicalitzant aquest primer cap de setmana del mes d'agost, ambientant aquest calorós estiu 2026. La perla musical de contraportada... Don't Look Back, un tema per aquells nostàlgics de l'electrònica feta a finals dels anys 90. Són el projecte francès Telepop Music, que es formaven l'any 1997 amb el seu característic segell de pop sofisticat. Va ser una de les bandes destacades d'aquell moviment French Touch. Demà més, aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Gràcies per ser a l'altra banda. Adeu, salut.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Fa tot just mitja hora que s'ha obert al públic la catifa vermella de la gala de lliurament del Màster of Cinema, l'actor mexicà Gael García Bernal. Seguint tot plegat, el pati de la Misericòrdia de Palma, i és la nostra companya Sandra Martínez. Bon vespre.
2: Bon vespre. Gael García Bernal ha arribat fa res, tot just un quart d'hora. S'ha avançat un poc a l'horari previst en principi i ho ha fet, a més, a ritme de la banda sonora d'Amores Perros. Han posat aquesta música, aquestes cançons aquí al Pati de la Misericòrdia mentre feia la seva entrada en aquest espai que s'està omplint a poc, que està a punt per rebre, com dèiem, aquesta acta que serà, en principi, ha de començar d'aquí mitja hora. Està a mitja entrada aproximadament ara mateix el que són les cadires de la Misericòrdia. Tot això mentre el fotocol, per mort no de l'acte d'avui, tant d'avui com de demà, recordem que serà la gala de clausura, s'ha instal·lat a fora del Pati de la Misericòrdia i no aquí com era habitual a dins. Tot això, com dèiem, mentre Gael García Bernal espera rebre aquest reconeixement a tota la seva trajectòria i feia aquestes declaracions just a la seva arribada.
3: Ah, pues muy contento, la verdad, muy orgulloso, se siente muy lindo, digo, siempre es bonito recibir un premio, pero más cuando se trata de algo, pues sí, como un recuento, pues, de todo lo que he estado haciendo ahí y que la suerte y el destino me dio un poquito como para poder ejercer, ¿no?, este juego fantástico del cine. La verdad es que ha sido muy bonito y mucha suerte, la verdad.
2: Els ventalls, les coes per comprar cervesa i també crispetes són ara, podríem dir, els protagonistes en aquest moment. Tot això mentre després de l'acte de lliurament del Premi Master of Cinema, recordem-ho, es projectarà la versió del director de Backrooms, la pel·lícula de terror que ja ha recaptat, ja han vist més d'un milió de persones a l'estat espanyol.
1: Gràcies, Sandra, en directe des del Pati de la Misericòrdia de Palma. I més temes. La Casa Reial ha mostrat la seva inquietud pels incidents dels darrers dies a Ceuta i Melilla. En un comunicat, Felip VI reclama que es garanteixi la seguretat de les dues ciutats autònomes i que s'adoptin les mesures necessàries perquè una situació com aquesta no es torni a repetir. El monarca també ha demanat una resposta conjunta de les institucions per transmetre suport a la ciutadania de Ceuta i Melilla. Des de Palma, el rei ha estat en contacte amb els presidents de les dues ciutats autònomes, amb el president del govern, Pedro Sánchez, i amb el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Mentrestant, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha carregat contra alguns països europeus que han plantejat suspendre temporalment l'aplicació de l'espai Schengen a Espanya. El ministre considera que darrere d'aquestes peticions hi ha interessos polítics.
4: Porque aquí ya estamos hablando de mala fe, de ignorancia, de desconocimiento o mala fe. Porque bien sabéis que Ceuta, salvo que entiendan otra cosa, Ceuta no forma parte de Schengen. Se ha instrumentalizado, se ha utilizado con fines absolutamente políticos.
1: Els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuniran dimarts, precisament, per abordar la crisi migratòria a Ceuta. I un darrer punt, el Consell de Mallorca activa aquest diumenge per tercer any consecutiu el període d'emergència cinegètica per controlar les poblacions de coloms i tudons. La mesura estarà vigent fins al 30 d'agost i té com a objectiu reduir la presència d'aquestes espècies per minimitzar els danys que ocasionen els cultius, les explotacions ramaderes i també els nuclis urbans de l'illa. Amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà a les 10 del vespre.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Benvinguts al Nautilus. En aquesta travessia de l'estiu, el que farem serà recuperar bons moments amasos aquesta temporada que tanquem.
1: El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.

0: El 70% dels sòls dels terrenys d'Europa estan contaminats per pesticides. És la conclusió d'un estudi que s'ha presentat aquesta setmana i on han treballat 10 institucions de recerca, coordinades des de la Universitat de Vigo. L'ingredient actiu més detectat ha estat l'herbicida glifosat, que segur que tots coneixeu per la polèmica que sempre l'acompanya. I la majoria dels plaguicides es varen trobar a sòls agrícoles, però també a boscos i praderies. És una contaminació a gran escala que redueix la biodiversitat, afecta també la salut humana i empobreix els propis camps de cultiu, empobreix la terra. I aquest estudi, publicat a Nature, es presenta just en el moment en què la Unió Europea, que havia anunciat que prohibiria els pesticides més perillosos, hi ha renunciat per les pressions de la indústria química. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Avui al Nautilus tenim en Felipe Ruiz a la sala de màquines i en Dani Manau és en jo al pont de comandament. Molt bona nit, Dani.
1: Bona nit.
0: Bé, avui al Periscopi comentarem aquest estudi sobre la contaminació dels sòls, no?
1: Efectivament, encara que també hi ha més temes, perquè també hauríem de parlar del declivi dels ànecs i altres qüestions que ja anirem veient.
0: Bé, ja veurem que mos dona temps. I a més, ja sabeu que entre els principals damnificats per l'ús de pesticides en els camps hi ha els insectes. Avui parlaran d'una papallola que pràcticament podem veure tot l'any a les illes i que resulta que és el lepidòpter que realitza les migracions més llargues i més espectaculars. Aquesta nit parlam amb un investigador de l'Institut Botànic de Barcelona, en Gerard Talavera, que ha estudiat aquestes migracions i ha descobert coses fascinants. I estan parlant de la migradora dels cards, l'espècie Vanessa carduí.
1: I després parlarem de la neu rosa de l'Antàrtida, d'una investigació que ha determinat que els blooms d'algues sobre la neu i el gel augmenten la seva extensió cada any i això pot tenir conseqüències en el desglaç. M'ho explicarà des de l'Antàrtida l'investigador de l'ICMAN CSIC, Alejandro Román.
0: Anar-me'n a l'Antàrtida és la nostra manera de recordar la biòloga i oceanògrafa Josefina Castellví, una pionera en les investigacions a aquest continent que mos ha deixat aquesta setmana.
1: I com aquest pròxim dimecres, dia 11, celebram el Dia de la Nena i la Dona a la Ciència, avui volem que conegueu a una altra pionera, la dona que va demostrar a mitjans del segle XIX l'efecte hivernacle que tothom va oblidar fins que els seus estudis no van ser rescatats fa només 16 anys.
0: I després traiem el periscopi, que ja us hem avançat d'acabar, així que seguim l'ordre i anem a parlar de papalloles, de la migradora dels cards, concretament.

0: Quan parlam de grans migracions d'animals, tots pensam en les aus migratòries, que a més, a les nostres illes ja sabeu que tenen una important zona de descans. Però no solen pensar que hi ha un altre grup d'animals que realitzen migracions extraordinàries i també arriben a Balears. Ens refereixo als insectes, a alguns insectes. I avui coneixerem la migració d'una papallola espacial, la migradora dels cards, i coneixerem també un investigador que al llarg dels anys ha descobert coses molt interessants sobre els moviments d'aquestes papalloles. És científic titular del CSIC, l'Institut Botànic de Barcelona, i ja el saludam. Gerard Talavera, molt bona nit des d'Eivissa i benvingut al Nautilus.
1: Hola, molt bona nit i gràcies per convidar-me.
0: Bé, el circuit migratori de les papalloles és similar al de les aus?
1: Doncs bé, és una pregunta molt interessant, perquè si ho responem a nivell general, podríem dir que hi ha algunes papallones que sí que fan migracions tan llargues com poden fer algunes aus. Ara bé, si matisem, cada espècie de papallona, igual que moltes espècies d'aus, tenen els seus propis cicles migratoris i les seves pròpies rutes. Llavors, si comparem a grans termes, sí, poden fer cicles similars, però si mirem espècie per espècie, llavors hi ha matisos que podríem parlar d'una en una.
0: Ja, clar. Bé, i donem a parlar d'una en concret, a més. En el que crec que és el treball més recent que heu publicat, dut a terme amb investigació genètica de papalloles d'Àfrica i Europa, heu esbrinat que les papalloles de l'hemisferi sud i les de l'hemisferi nord tenen un circuit migratori independent. Explica-m'ho, què vol dir això.
1: Doncs sí, aquest és una publicació que hem tret fa molt recentment, però és un treball que portem molts anys fent aquest estudi, i partíem d'una hipòtesi, que és que el fet de viure en un hemisferi o en l'altre, al nord o a l'hemisferi sud, els senyals, els estímuls ambientals són oposats, perquè les estacions són inverses i també perquè la posició del sol i de les estrelles, etc., són inverses. Llavors nosaltres vam estudiar la migradora dels cards, la Vanessa Carduí, per tastar si podríem migrar en direccions oposades en cada un d'aquests hemisferis. I, de fet, ho vam poder demostrar, perquè, de fet, les poblacions que viuen al sud i que viuen al nord tenen una inversió genètica al seu genoma que fa que tinguin unes adaptacions específiques en cadascun d'aquests hemisferis. I això, alhora, és molt interessant perquè és la primera vegada que s'ha demostrat en un insecte un efecte de migració divisòria, que això és algo que es veu molt sovint en aus, que és a dir, que hi ha dues poblacions que s'han adaptat a migrar en direccions diferents. Però amb insectes això no ho havíem vist i aquest seria la primera vegada que s'ha pogut demostrar.
0: Jo crec que en aus un exemple serien els papamosques i això ha dut, a més, s'ha implicat que hi hagi poblacions diferents, ens refereix que espècies diferents. Això podria també passar amb les papalloles.
1: Exacte. És a dir, aquesta mena de divisió migratòria a llarg termini el que pot portar és a un efecte de promoció de l'especiació. És a dir, que aquest aïllament en un hemisferi i en l'altre podria arribar a esdevenir dues espècies independents. De fet, estan evolucionant i ja tenen una diferenciació genètica suficient com per possiblement tenir problemes a l'hora de reproduir-se i que no tinguin una fitness completament òptima com tenen les poblacions d'un hemisferi o de l'altre.
0: I quina seria la frontera entre les dues poblacions, el Sàhara?
1: Doncs aquí és on és el més interessant. Un podria pensar que el Sàhara, com una barrera biogeogràfica molt potent, que és un desert de 2.000 quilòmetres, podria ser una barrera davant d'aquestes, perquè la migració passi. Però no és així. De fet, el Sàhara és un corredor ben natural per aquesta espècie, no té problemes en creuar-lo, i la barrera que nosaltres hem identificat està exactament a l'Equador, a la línia de l'Equador, que és a 0 graus del planeta, és a dir, a 0 graus de latitud, i és allà on arriben les poblacions del nord, les mateixes que tenim aquí a Europa, arriben fins a latituds de 0 graus, a Kènia, a Tanzània, llocs així, i aquesta mateixa població pot estar aquí a Europa. En canvi, també hi ha una altra població que pot arribar a 0 graus, que també arriba després a Sud-àfrica. És a dir, que fan migracions paral·leles, però no es troben en l'espai. No es troben, és a dir, estan fent migracions en paral·lel, unes
0: sí,
1: cap
0: sí.
1: al nord i unes altres cap al sud, però mai es troben.
0: Bé, quan parlant de la migració una papallola, sempre és multigeneracional o no? I com ho fan?
1: Aquesta és una característica de la migració d'insectes i és ben diferent de la migració dels vertebrats.
0: Clar.
1: És a dir, en el cas dels vertebrats, són, o les aus, per exemple, és el mateix individu que pot realitzar diverses migracions al llarg de la seva vida. Si viuen 10 anys, doncs faran 10 trajectes al llarg de la seva vida. En canvi, les papallones no fan això, perquè viuen molt poc i la manera amb la que es completa aquest cicle és a base de completar-ho a base de diverses generacions. És a dir, que cada generació completa només un trosset d'aquest cicle multigeneracional. És a dir, en el cas de la migradora dels cards, tenim
0: sí?
1: fins a 10 generacions a l'any que serien les que completen aquest cicle. És a dir, si comencem a Balears, acabaríem a Balears després de 10 generacions, bàsicament.
0: Sí. Bé, encara és més extraordinari que sigui així, no? Perquè que ho faci una sola au, encara, bé, ho podem explicar millor, però que aquest recorregut sempre al llarg de totes les generacions l'arribin a completar això, 10 generacions, com us diu, encara em pareix més extraordinari, clar. Bé, i...
1: És totalment així. De
0: Sí,
1: fet, deixa'm
0: sí.
1: Fer un
0: Sí.
1: matís aquí, perquè, clar, no tenen l'oportunitat d'aprendre les seves rutes, d'aprendre dels seus... dels seus congèneres. És a dir, és totalment diferent els estímuls i la dinàmica migratòria amb un insecte que amb una au. El que passa és que al final acaben dibuixant rutes o patrons migratoris en l'espai que són molt similars. El que passa que venen donats per efectes completament diferents. Les papallones van seguint on l'hàbitat és òptim. És a dir, van avançant i allà on troben hàbitat s'hi queden. I quan aquest hàbitat es degrada, continuen. Llavors,
0: Val,
1: això,
0: clar.
1: El que passa és que com que l'estacionalitat sí que es repeteix cada any, doncs les migracions de papallones també es repeteixen més o menys de la mateixa manera cada any. Però amb les aus no és així, perquè les aus tenen memòria, les aus aprenen
0: sí.
1: I saben exactament a quin lloc han d'anar a criar o a quin lloc han d'anar a passar l'hivern. I això és una cosa que li diem la filopatria, és a dir, que estan adaptades a orientar-se molt bé per arribar a un punt en concret.
0: Com
1: I això
0: les
1: les
0: tortugues
1: papallones
0: marines,
1: no ho
0: sí,
1: tenen tant.
0: ja, molt bé. Bé, i saben quan viu una papallona dels cards, una migradora dels cards?
1: Sí, tenim bastant calculat. Sí, tenim en compte els estadis immadurs,
0: sí.
1: Que això a vegades ens oblidem, és a dir, d'ou a adult. D'ou a adult serien unes entre 2 i 4 setmanes, depenent de la temperatura on estan creixent. I com a adult, entre 3 i 5 setmanes. És a dir, que podem tenir una vida de fins a 2 mesos, però amb molta variació. Per exemple, les papallones que crien a llocs molt càlids de l'Àfrica es poden desenvolupar molt ràpid. En 2 o 3 setmanes podem anar d'ou a adult. En canvi, en llocs més freds, com el nord d'Europa, el cicle es pot allargar fins a 2 mesos.
0: Bé, hem parlat d'aquestes migracions multigeneracionals, però així tot, un sol exemplar és capaç, per exemple, de creuar la Mediterrània i arribar a les illes o a Catalunya. Això ja és extraordinari. Heu calculat que poden creuar distàncies de més de 500 quilòmetres, de 500 quilòmetres, i fins i tot a mar obert. Això, bé, sorprèn per una fràgil papallola, no?
1: Bé, de fet, t'has deixat un zero, no 500, no, 5.000.
0: 5.000, va.
1: És a dir,
0: vaja, sí, 5.000.
1: L'any passat vam poder demostrar un vol d'unes papallones, d'unes migradores del Hart, que havien creuat l'oceà Atlàntic des de l'Àfrica
0: sí.
1: Fins a Sud-amèrica, sense aturar-se. I això és molt, molt extraordinari. Tot i així, 500 quilòmetres per creuar la Mediterrània i 2.000 creuant el Sàhara ja és una autèntica barbaritat. Sí, és molt extraordinari per un insecte, per això tenim pocs insectes que són els que poden fer migracions de llarga distància tan grans com aquestes.
0: Bé, creu el desert també sembla prodigiós. Els estudis que heu publicat es donen tantes respostes com preguntes noves. Es plantegen, clar, lo normal a la ciència. I unes preguntes que sembla pendent és com ajusten els insectes la seva fisiologia, altitud de vol o cronograma de migració diurna per travessar amb èxit el Sàhara, per exemple. Tenim alguna hipòtesi?
1: Bé, aquí tenim més, com bé dius, més preguntes que respostes, perquè és un comportament, el migratori, molt, molt complex, on entren moltes variables diferents que interaccionen entre elles. Algunes són fisiològiques, altres són de comportament i altres són energètiques, etc. No? Llavors, el que sí que sabem, per exemple, és que el que fa aquesta espècie és endarrerir el desenvolupament sexual per invertir tota la seva energia en la migració, en comptes d'en la reproducció. És a dir, per exemple, les femelles no comencen a comencen a desenvolupar ous més tard que la resta de papallones. Això pot optimitzar la seva capacitat de vol per invertir tota la seva energia en volar. Llavors, més tard, quan han acabat la migració, és quan comencen a tenir a desenvolupar-se sexualment. Per exemple, aquest és un dels casos. A nivell d'altitud de vol i com creuen el Sàhara, això és algo que ja estem treballant, però que és també molt complexa. Les nostres observacions són diverses. Nosaltres podem veure la papallona migrant a nivell de terra, a nivell de terra al mig del Sàhara, o de vegades també s'han detectat, que se sap per radars, que estan a 500 o 1.000 metres d'alçada. Això és algo que no acabem d'entendre, però que pot anar relacionat amb la utilització de vents òptims que vagin en la direcció que elles volen. I quan el cronograma, com explicava abans, té una mica a veure amb els senyals ambientals. És a dir, quan les papallones allà on estan criant tenen un senyal que és un senyal d'alarma per elles, doncs activen una sèrie de mecanismes bioquímics i genètics que fa que comencin a comportar-se d'una manera diferent. Si aquests estímuls no hi són, doncs el comportament canvia. I aquests estímuls poden ser tan diversos com el canvi del fotoperíode, és a dir, quantes hores de llum tenim al dia, el canvi de temperatura, és a dir, el canvi d'estacionalitat, si tenim molta humitat en l'ambient o si tenim molt poc menjar i les larves estan estressades perquè no troben o no estan engreixant-se el que haurien d'engreixar-se, o per densitat de larves en una mateixa planta. O sigui, hi ha un munt de factors que poden afectar aquest comportament.
0: Clar, són moltes variables, està clar. I bé, aquestes que arriben a Balears o a Catalunya, d'on venen, fins on arriben, a quina època? Com us pots explicar de com són aquestes migracions?
1: Doncs mira, si intentéssim reproduir o predir quines són les migracions, per exemple, a Balears, sí que tenim un patró que és recurrent, perquè s'ha estat monitoritzant durant molts anys, i sabem que les papallones comencen a arribar amb onades de diferents tamanys cap a finals de març. Llavors tenim un pic a l'abril, potser al maig, depèn de l'any, perquè això sempre depèn de les condicions del lloc d'origen, i després del maig, el que trobem és que les zones baixes, de costa o així, comencen a desaparèixer i les comencem a trobar més en alçada, o més al nord latitudinalment. És a dir, a Balears el pic estaria entre finals de març i el maig, i després tenir un altre pic, que és la tardor, que és la migració de tornada. El que passa que aquesta és menys visible, perquè sovint el que fan és vols directes des del nord d'Europa fins al subsàhara. Llavors, cap al novembre sí que podeu veure una mica més de presència d'aquesta espècie.
0: Bé, ja anem acabant, però m'agradaria saber si totes aquestes investigacions us aporten més informació sobre com podria aquesta espècie afrontar el canvi climàtic.
1: Doncs sí, estem treballant i és una pregunta que ens interessa molt, perquè de la mateixa manera que Naus s'ha estat fent recerca sobre com el canvi climàtic ràpid que estan exposades està canviant el comportament d'aquestes espècies, fins i tot afectant la seva fitness, perquè de vegades o bé es perden o bé arriben zones que no són òptimes, les zones que havien après que eren bones per reproduir-se, ara no ho són, i llavors està implicant mortalitat, etc., en aus. En insectes no en sabem gaire res. Llavors, és difícil estudiar això, però mitjançant models, ara que entenem molt millor quin és el cicle, on estan cada mes, podem projectar cap al futur i segons els models climàtics podem entendre que sí que estan havent-hi canvis significatius. I ho hem mirat també cap enrere i des dels anys 70 fins ara també hi ha hagut canvis significatius en l'àrea que poden explotar com a hàbitat òptim cada mes. Llavors, podem dir que és incert. Ara mateix podem dir que és incert. El que sí que sabem és que afectarà. No sabem si en positiu o en negatiu. És una espècie generalista, és una espècie que treu profit dels canvis moltes vegades, perquè pot viure es pot alimentar de molts tipus de plantes, té una tolerància a la temperatura molt àmplia, la podem veure en un desert, però la podem veure a les muntanyes, també, saps? Llavors, és una mica incert. El que sí que sabem és que s'està enfrontant a canvis i que això té un estrès per l'espècie i per les dinàmiques poblacionals.
0: Clar, com tots. Bé, estirem pendents de les vostres investigacions. Ho deixem aquí. Gerard Talavera, científic titular del CSIC a l'Institut Botànic de Barcelona. Mil gràcies. Hem après molt avui amb tu. Gràcies. Molt bona nit.
1: Gràcies a vosaltres. Bona nit.

0: tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
1: IB3 Ràdio és informació.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
0: Seguim al Nautilus, recordant moments emesos aquesta temporada.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.

0: Quan avui, parlant de canvi climàtic, d'efecte hivernacle o de l'impacte del diòxid de carboni a l'atmosfera, acostumam a pensar que són conceptes relativament recents, propis del segle XX o fins i tot del segle XXI. Però la realitat és una altra. A mitjans del segle XIX, quan encara no existia ni tan sols el terme crisi climàtica, una persona ja havia descrit en claretat com alguns gasos retenen la calor i poden escalfar el planeta. Aquesta persona era una dona, es deia Eunice Newton Foote, i malgrat la importància del seu descobriment, el seu nom va quedar fora de la història de la ciència durant més de 150 anys.
1: Eunice Newton Foote va viure als Estats Units en una època en què la ciència era un espai gairebé exclusiu dels homes, no només perquè les dones no acostumaven a tenir accés a estudis superiors o institucions científiques, sinó perquè sovint ni tan sols se les considerava interlocutores vàlides dins el món acadèmic. Tot i això, Foote tenia formació, inquietuds intel·lectuals i una clara voluntat d'entendre com funcionava el món natural. També estava vinculada a moviments socials progressistes com el sufragisme i defensava activament el dret de les dones a participar en la vida pública i científica.
0: En aquest context, Foote es va fer una pregunta aparentment senzilla, però clau. Què passa quan diferents gasos s'exposen a la llum del sol? Per respondre-la, va dur a terme una sèrie d'experiments senzills utilitzant els recursos que tenia al seu abast. Cilindres de vidre, termòmetres i diversos tipus de gasos. Els col·locava al sol i mesurava com augmentava la temperatura en cada cas. No era un experiment espectacular ni tecnològicament avançat, però sí prou rigorós i metòdic i original. I els resultats que va obtenir eren molt clars.
1: Quan Foote va introduir diòxid de carboni dins aquests recipients, va observar que aquest gas s'escalfava més que l'aire normal i que, a més, retenia la calor durant més temps. A partir d'aquesta observació, va fer un pas fonamental. Va connectar l'experiment amb el comportament del planeta. En el seu article publicat l'any 1856, Foote afirmava que una atmosfera amb una concentració elevada de CO2 tindria com a conseqüència un augment de la temperatura global. Sense utilitzar el llenguatge actual, estava descrivint el principi bàsic de l'efecte hivernacle.
0: El seu treball es va presentar aquell mateix any en una reunió de l'Associació Americana per l'Avanç de la Ciència, però hi ha un detall revelador de la situació de les dones a la ciència del segle XIX. Eunice Newton Foote no va llegir personalment el seu propi estudi. Ho va fer un home, en nom seu, el físic Joseph Henry, que pot ser usoni pels seus treballs en l'electromagnetisme. L'article de Foote es va publicar, però no va tenir gaire ressò ni va generar debat dins de la comunitat científica. Amb el pas del temps, aquell test va quedar arraconat, ignorat i oblidat. While the church
1: discouraged any less burn. Tres anys més tard, el científic irlandès John Tyndall, que aquí avui coneixem com el pare fundador de la ciència del canvi climàtic, va publicar investigacions sobre l'absorció de la calor per part dels gasos atmosfèrics. Els seus estudis sí que van tenir reconeixement i difusió i el seu nom va quedar associat durant dècades a la descoberta de l'efecte hivernacle. El nom d'Eunice Newton Foote, en canvi, no apareixia als llibres de text ni als relats oficials de la història de la ciència.
0: Aquest silenci es va allargar durant més de 150 anys. Durant tot aquest temps, la contribució de Foote va romandre pràcticament invisible, fins que l'any 2010 es va produir un fet casual. Un investigador va recuperar el seu article revisant publicacions antigues. Llegit en perspectiva actual, el text deixava clar que Foote havia arribat a conclusions fonamentals molt abans que altres científics més coneguts. A partir d'aquí, la seva figura va començar lentament a recuperar-se.
1: Va ser el geòleg retirat Raymond Sorenson qui va redescobrir Foote. Sorenson era aficionat a col·leccionar llibres tècnics antics i va anar llegint un exemplar d'un anuari científic que va descobrir el primer treball de Foote publicat fa 170 anys a la revista d'American Journal of Science and Arts.
0: Avui explicar la història de Eunice Newton Foote no és només reconèixer una pionera del coneixement climàtic. És també una manera d'entendre com s'ha construït la història de la ciència, quines veus han estat escoltades i quines han quedat al marge. En un moment en què el canvi climàtic és un dels grans reptes globals, recordar Foote és especialment significatiu, perquè ella va ser una de les primeres persones a advertir que un gas invisible podia tenir un impacte enorme sobre la temperatura del planeta.
1: Eunice Newton Foote va fer ciència quan gairebé ningú esperava que una dona la fes. Va observar, va experimentar i va treure conclusions encertades. El fet que el seu nom hagi tardat tant a ser reconegut diu molt del passat, però també ens interpel·la en el present, perquè explicar bé aquestes històries és una manera de fer ciència més justa, més completa i més honesta.
0: Us recordem que l'11, el dimecres, celebram el Dia de la Nena i la Dona a la Ciència, i si buscau a la web i a les xarxes del CSIC, trobareu que es fan moltes activitats a diferents llocs del país, i si sou professors, trobareu recursos molt interessants per a les vostres classes. I per cert, aquesta cançó tan estupenda que hem aprofitat per parlar-vos de Eunice Newton Foote és Cleopatra, d'un grup que es diu The Lumineers.

0: és un factor.
1: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Seguim al Nàutilus recordant moments amesos aquesta temporada.

0: Començam aquí al Periscopi amb una dada alarmant que ja vos havíem dit al principi del programa. El 70% dels sòls europeus està contaminat per pesticides.
1: L'estudi va analitzar els efectes de 63 pesticides comuns. Es van prendre 373 mostres de camps agrícoles, boscos i també praderies de 26 països europeus. El més abundant és el glifosat, com dèiem a l'inici del programa. Es troba, evidentment, a terrenys dedicats a l'agricultura, però també crida l'atenció que es trobi també a boscos i praderies que amb presència d'aquestes substàncies tòxiques.
0: Clar, aquestes substàncies es pulveritzen i per això, clar, ho enverinen tot. Quines afectacions ha detectat aquest estudi?
1: S'ha demostrat un impacte important en diversos organismes que són beneficiosos pel sòl. Hi ha un tipus de fong que són importants per als cultius perquè ajuden a les arrels a absorbir l'aigua i també els nutrients i que es veuen especialment afectats per aquests herbicides. En canvi, alguns bacteris no surten perjudicats, sinó beneficiats per l'ús d'aquests pesticides, però això de retruc el que provoca és que redueix la competència d'altres organismes i això acaba alterant el reciclatge de nutrients com el fòsfor i el nitrogen. D'aquesta manera, encara que es beneficia uns bacteris concrets, el sòl acaba necessitant una fertilització addicional per a mantenir la producció.
0: Bé, ja he parlat de les pulveritzacions, però com expliquen la presència de pesticides als boscos, exactament?
1: Els responsables de l'estudi han certificat la presència de pesticides en terreny forestal i apunten que probablement, com deia, s'expliqui per la dispersió de pulveritzacions a l'hora d'aplicar els pesticides en terrenys agrícoles pròxims als boscos. Aquesta recerca arriba justament en un moment en què creix la preocupació de consumidors i també conservacionistes davant la renúncia de la Unió Europea a prohibir els pesticides més perillosos per a la salut humana. És la pressió de la indústria química la que està frenant aquesta prohibició d'aquestes substàncies nocives que, hem de recordar, són responsables de greus malalties en les persones. Una
0: sí,
1: dada
0: això,
1: preocupant.
0: Això és important, a més, destacar-ho, recordar-ho, a més. Tenim altres temes avui, veritat?
1: Sí, recollim també un informe segons el qual per cada dòlar que el món es dedica a protegir la natura, s'inverteixen 30 a destruir-la.
0: Vaja.
1: Són dades de l'estat de les finances amb la natura 2026, és el títol d'aquest informe, que és d'ara, però que es basa en dades de l'any 2023.
0: La proporció de 1 a 30, bé, és prou significativa, és demolidora, no?
1: Sí, sí, sí. Llavors, el 2023 es van dedicar 7,3 bilions de dòlars en inversions perjudicials per la natura, gairebé 5 d'aquests 7,3 eren d'origen privat, eren diners d'origen privat, i 2,4 eren fons públics que donaven suport a activitats que són nocives per al medi ambient. En canvi, a l'altra banda de la balança tenim només 220.000 milions de dòlars, dels quals el 90% de fons públics que es van aplicar a solucions positives per a la natura. D'aquests 220.000 milions de dòlars, només 23.000 provenen de fons privats, una proporció de 1 a 9, una proporció que la ONU reclama que s'inverteixi. Primer, assenyala que cal multiplicar per 2,5 les inversions públiques i per arribar a 571.000 milions, que representaria el 0,5% del PIB mundial per l'any 2030, aplicar aquesta quantitat, és el que proposa.
0: Clar, és un percentatge que podria ser més elevat o molt més elevat. Ja?
1: Hauria de ser-ho, si pensem també només en termes de fons públics. Per això també es proposa un canvi radical a l'hora de trobar el finançament per a cuidar el planeta. El programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient diu que cal un programa de xoc que requerirà una inversió mínima d'un bilió de dòlars, en els quals, sobretot, serà el sector privat que haurà de tenir un paper fonamental, no només fons públics per salvar el planeta. Cal repensar si el capital mundial s'inverteix en favor del planeta o en contra.

0: Clar.
1: Els diners s'invertiran i cal decidir en quina direcció, i hem de pensar que el capitalisme també necessita un planeta sa per a subsistir.
0: Tots, clar.
1: Llavors hem de parlar, aquest informe parla d'inversió, de rendibilitat en natura, també en reducció de riscos i resiliència mediambiental.
0: Bé, de la macroeconomia ambiental passam al retrocés dels ànecs, perquè bé, ja sabeu que la setmana passada, bueno, que aquesta setmana, el dilluns, va ser el dia dels aiguamolls, el dia mundial dels aiguamolls, i aprofitant aquest dia, Saverlife sempre presenta alguna dada que normalment és dolenta, no?
1: Sí, en aquest cas s'ha fixat en el retrocés, en el declivi de les principals espècies d'ànecs. Han agafat aquest grup d'ocells perquè són hivernants i són molt estables, no parlem d'espècies catalogades en perill d'extinció o molt vulnerables, però sí que s'estan patint greus caigudes en la quantitat d'exemplars hivernants. S'han comparat les dades de 2020 i les de 2023 i hi ha espècies que decauen molt. L'oca comuna és la que més cau, un 11%, un 11,4% anual. Hi ha altres espècies més conegudes, com l'ànec coiver, cau un 2% cada any d'aquests anys analitzats, o el cuallar, que cau gairebé un 5% cada any. Són percentatges que semblen petits, però, clar, cada any, en 3 anys, ja tens el 15%, de 5 o de 11 te'n vas a un 33. Hi ha altres espècies com el sarsó, que pateix un declivi menor, o el xivec, o el morató caproig, o el morató de plomall, que són ànecs també que ens visiten, visiten la península ibèrica, també algunes d'elles també a les illes, doncs que estan en declivi.
0: Bé, sobretot jo crec que és important resaltar el cas d'Escollverd, perquè segur que tots els oients coneixen aquesta espècie, és molt comú, molt abundant, i que una espècie que tenim tan abundant, que de fet en sus recomptes de cada any a ses illes sol ser més abundant, una de ses espècies més abundants hivernants, que també cria, també nidifica que ses illes, i que una espècie tan comú també estigui en declivi, això és molt significatiu i molt important destacar-ho. I a més apunten possibles causes, clar.
1: Sí, exacte. Certifiquem aquesta caiguda d'exemplars d'aquestes aus aquàtiques, de nàtides sobretot, i segons Sea Overlife, les tendències negatives que es mantenen de manera sostinguda en els censos hivernals es deuen principalment a la situació de conservació d'aquests humidals. Per això és una informació que es donava a conèixer aquesta setmana, com deies, no? Amb el Dia Mundial dels Humidals, no? Dels aiguamolls. Alguns d'aquests humidals són claus per a aquestes espècies, per a les migracions hivernals d'aquestes espècies. Parlem de Doñana, del Delta de l'Ebre, de l'Albufera de València. Són grans extensions que no estan presentant una situació molt favorable, i això fa que també minvin aquestes migracions. També Sea Overlife apunta que cada vegada hi ha més disponibilitats d'aiguamolls sense gel al nord d'Europa, per l'efecte del canvi climàtic, i això fa minvar les migracions. O sigui, hi ha molts també que ja no han d'anar cap al sud perquè ja troben en el seu entorn unes bones condicions, però això no amaga que les condicions dels humidals d'aquesta part nostra, no, de la península ibèrica, doncs cada vegada són pitjors. El principal factor, el que és més determinant, és aquest estat de conservació dels aiguamolls i la disponibilitat d'aigua de qualitat, i també l'estat de la vegetació. Són els primordials factors que fan que cada vegada veiem menys ànecs en els nostres aiguamolls.
0: Sí, ja que dic que bé, els tres aiguamolls que has citat, Doñana, el Delta de l'Ebre i l'Albufera de València, són fonamentals, però molt importants per a aquestes aus, i són els tres que més destaca Sea Overlife. Jo la veritat és que el sabre, això que havia anunciat Sea Overlife, i estan mirant les dades dels darrers anys d'Escollverds d'Eivissa. I sí que serà que allà han passat, hi va haver, en el recompte només se'n van comptar 56, quan normalment és un centenar. Però també ha que dir que l'any passat va ser especialment, bé, rar, perquè hi va haver una sequera impressionant i els nostres aiguamolls estaven molt secs, és veritat. Llavors, no sé si és massa significatiu aquesta dada, però bé.
1: Haurem de veure si hi ha hagut un canvi de tendència. Clar. Enguany, que ha plogut molt més i els censos s'han fet fa uns pocs dies.
0: S'han fet, però encara no s'han donat les dades. Sí. Bé, i encara tenim algun apunt més sobre aus, no?
1: Sí, continuem amb la ornitologia. Parlem d'una història concreta, la història de Centenario, que és un trencalós, en castellà es diu un quebrantahuesos. Uh-huh. És una de les espècies més vulnerables de la fauna ibèrica. I aquest exemplar concretament tenia 17 anys i es va reintroduir als pics d'Europa Astúries l'any 2017 dins un programa de recuperació d'aquesta espècie al Cantàbric, l'enverinat. I aquí està el tema que volíem, per això el volíem destacar, no?
0: Si hem de dir que l'ús il·legal de verins és un dels crims ambientals més greus al nostre país. Que...
1: A les aus, perquè en aquest cas, per exemple, van trobar alguns gossos, tres gossos morts a la zona on s'havia enverinat aquest centenario. Afectar altres animals, però també persones, perquè hi ha gent que sovinteja en el camp, a la muntanya, excursionistes o gent de camp que també està...
0: Abans dels pesticides, això també, no? I a Balears també hem tingut casos, ho vàrem comentar, de rapinyaires mortes per verins darrerament. I bé, ho deixarem aquí, en parlarem més de verins. Ho deixarem aquí per avui. Gràcies, Dani.
1: Molt bé, bona nit.
0: M'anam amb una cançó de Ed Sheeran, amb el vaixell de Ed Sheeran. En Felipe Ruiz, a la sala de màquines, en Dani Manau, en jo, al pont de comandament. Tornarem la setmana que ve. Moltes gràcies i molt bona nit. Elements to remind me. There's beauty when it's bleak.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre, Gael García Bernal és ja el nou Master of Cinema de l'Atlàntida Film Fest. L'actor acaba de recollir el guardó en una gala que ha omplert de gom a gom el Pati de la Misericòrdia, on hi és la nostra companya Sandra Martínez. Sandra, bon vespre.
2: Bon vespre. De fet, encara ressonen tot just fa uns segons els aplaudiments d'aquest lliurament, d'aquest guardó que ha rebut de les mans del també actor Miguel Bernadeu, amb el petit repàs de moments d'algunes de les seves realitzacions més referencials, I tu mamà també, Amores perros, Babel, La misericòrdia, L'Atlàntida, s'ha retut fa uns minuts aquesta, a la seva feina i a la implicació de Gael García Bernal, que recollia, com dèiem, el premi amb una gran emoció.
3: No había podido llegar a pensar qué decir en este momento, porque me reservaba un poco la sorpresa para expresar quizás de una manera muy, muy espontánea y improvisada el profundo agradecimiento que tengo con este festival y con todos ustedes y todo Mallorca, que es realmente impresionante lo que hacen. Está muy hermoso este festival, muy bonito. Mil gracias de verdad por este premio, esto es lo máximo.
2: Paraules, com dèiem, de Gael García Bernal fa res, fa tot just un parell de minuts, en un discurs on també ha recordat que ell no volia ser actor, perquè ja ho eren els seus pares, però que sabia que més tard o més d'hora ho acabaria sent. Tot això, com dèiem, en aquesta gala, en aquest protagonisme per Gael García Bernal, nou Masters of Cinema de l'Atlàntida Film Fest, en una gala especial que continua ara tot d'una, d'aquí uns minuts, amb la

0: projecció del Backrooms, del tall del director, que veurem d'aquí uns instants, i quan tot es prepara aquí a l'Atlàntida per viure les darreres hores d'aquesta 16a edició, que demà tindrà aquí mateix al Pati de la Misericòrdia la seva gala de clausura, que per cert es podrà seguir en directe també per IB3 Televisió.
1: Gràcies, Sandra Martínez, en directe des del Pati de la Misericòrdia, cobrint un dels moments més especials d'aquesta edició de l'Atlàntida Film Fest. Més temes. Dos dies després de l'arribada de prop de 50.000 persones migrants procedents de Marroc o Ceuta, segons l'última actualització oferta per la delegació del govern, 48.300 ja han sortit de la ciutat per tornar al seu país. A més, de moment, un mínim de 607 persones han perdut la vida en el seu intent de travessar la frontera. La gran majoria d'aquestes persones que arribaren a Ceuta són homes joves i adolescents motivats per la cerca d'oportunitats laborals o expectatives de millora econòmica a Europa.
2: Cómo ha entrado todo el mundo para entrar al City y subirme para la península y trabajar en el campo o algo para estar muy bien.
3: Me han contado que llegan buscando una vida mejor. O sea, por ejemplo, he hablado con una chica que me comentaba que querían intentarlo aquí.
1: En clau de servei, recordar que ja estan en vigor les afectacions al trànsit per mort de la marxa del Lluc a peu. Just ara es talla el carrer Agó des del Güell fins a Verge de Lluc i d'aquí mitja hora l'avinguda d'Antoni Maura del Pont d'Inca. Des d'aquest punt, la MA-13A es tancarà de forma esglaonada a l'altura de Santa Maria, Consell i Binissalem fins a la 1 del matí i ja a partir de les 2 s'afectarà Lloseta i la carretera cap a Saúva. Finalment, a partir de les 3 i mitja, es tallarà la MA-2130 a Saúva, Caimari i Escoi de Sabatalla i també els accessos finals a Lluc. En aquest darrer tram es preveu que les restriccions es mantinguin fins a les 12 del migdia de diumenge. I un darrer apunt, recordar que demà a partir de les 12 del migdia estarà actiu l'avís groc per altes temperatures de l'AEMET a Menorca, el Pla i el nord de l'illa de Mallorca. Els termòmetres podrien arribar a marcar els 38 graus. I amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà demà a les 8 a l'Informatiu Matí.
4: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Com diu Joan Manuel Serrat, avui pot ser un gran dia. De fet, no ho pot ser, sinó que per aquest programa ho és. I ho és per un motiu molt senzill. Emblemàtics arriba a l'edició número 100 i ho fa just a la recta final d'aquest projecte radiofònic que ens ha permès gaudir de la coneixença dels petits establiments comercials de casa nostra. No cada dia es fa el programa número 100 i per aquest mateix motiu, en Xavi Oliver i jo mateix vos hem preparat un contingut força distint a allò que és costum a Emblemàtics. Avui, Xavi, no tindrem dos establiments per conèixer-ne a fons la respectiva història, però sí que, en canvi, hem preparat dos continguts ben diferenciats. Quins són?
2: Hola, Toni, com anem? En primer lloc, l'enhorabona per aquestes 100 edicions. I és un gust, ja ho saps, formar part del programa des del mes de març. Com dius, avui una estructura diferent a l'habitual en el nostre espai. En primer terme, tindrem l'entrevista inversa, en què tres emblemàtics faran de periodistes i mos demanaran per capgirar la truita.
1: Qui seran, idò, aquests entrevistadors?
2: Seran tres i de luxe, excepcionals. Per començar, Vial Maimó, de Cafès Llofriu, de Palma, Francisca Gornés, d'Efecto 2000, de Maó, i Fernando Cardona, de Teixits Cardona, de Santa Eulària de Riu.
1: I per a la segona part del programa, què hem d'esperar?
2: Idò, diria que som riures i rialles, les que mos trauran, sens dubte, les anècdotes més emblemàtiques recollides en aquest programa.
1: Vaja, Xavi, que ens entretindrem i ens divertirem en aquesta edició número 100, una edició especial que iniciem de tot d'una. Emblemàtics, benvinguts, començam.

0: Idò, com dèiem en el sumari, avui una edició especial amb motiu d'aquesta edició número 100 del programa Emblemàtics. No hi ha retrats, sinó, com dèiem, continguts especials. I el primer d'ells és el que hem anomenat entrevista inversa, de manera que seran tres emblemàtics, com bé en resumia en Xavi a la introducció, els que ens entrevistaran a nosaltres, a mi en concret, en aquests propers 20-25 minuts de programa. En primer lloc, saludam aquí els estudis de Palma, d'IB3, Biel Maimó, de Cafès Llofriu, de Palma. Com va, Biel?
1: Molt bé, Toni. Encantat d'estar en aquest programa tan especial.
0: I tant que sí. Benvingut i ben retrobat. I saludant via telèfon, en aquest cas, Francisca Gornés, d'Efectos 2000, de Mo. Hola, Francisca, com va?
2: Hola, perfecte. Molt bé, gràcies.
0: I, finalment, en Fernando Cardona, de Teixits Cardona, en aquest cas, ubicada aquesta botiga a Santa Eulària de Riu, a Eivissa. Fernando, benvingut, ben retrobat.
3: Hola, Toni, com anem? També salutacions a Xavi Oliver.
0: Molt amable. De part teva, i tant que sí. Idò, com dèiem, avui us convertireu en periodistes, o si més no, en entrevistadors. No sé si és un exercici que heu fet massa, però en tot cas ben segur que ho fareu molt bé, tant com vendre la vostra clientela i elaborar els millors productes. Si us sembla, per mantenir un cert ordre, farem que primer comenci en Biel, després en Francisca i en Fernando, els que aneu plantejant les preguntes que vulgueu adreçar-me puntualment cadascú. Per tant, Biel, tu mateix la primera pregunta.
1: Molt bé, doncs... Penso que el millor és començar pel principi i que ens contis un poc de on va sortir aquesta idea de fer aquest programa i el tema del nom, com va sorgir el nom d'Emblemàtics.
0: A veure, el programa, com que tot va molt ràpid, es va iniciar el setembre del 2024, és a dir, que parlem ja de fa 2 anys, i l'origen concret va ser perquè jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el director de la casa, en Dani Barjacoba, i presentar-li diferents propostes professionals de programes concrets i específics, i dins la mitja dotzena o 4 o 5, no recordo exactament, que li vaig presentar, el que més li va encaixar va ser aquest, que llavors encara no tenia el nom ben estructurat, tot i que sí que el tenim en interrogant, que era Emblemàtics, i ell, com dic, va apostar per aquesta idea amb un requisit que em va posar ja de tot d'una, que en la mesura que fos possible, que en el cas de Mallorca ho hem complert sempre, i en el cas de Menorca i Eivissa, per motius logístics, només quan hem pogut, i és fer visita in situ als establiments comercials. I d'aquesta manera, ja dic, vam començar, això devia ser el juny del 24, i ja el juliol, amb el llavors company Joan Maura, que feia les tasques d'en Xavi Oliver, vam començar amb la producció, i les primeres entrevistes les vam fer ara fa 2 anys, és a dir, l'estiu del 24, per tenir-ho a punt, com deia, el mes de setembre d'aquell mateix any, del 24. I pel que fa al nom, resulta que la mateixa Cambra de Comerç té un llibre escrit que és Establiments Emblemàtics de Mallorca. El govern, de la seva banda, a través de l'Agència de Desenvolupament Regional, té també un projecte, un programa anomenat Emblemàtics, així mateix. No sabíem exactament si hi havia un copyright o no, però bé, ens vam posar en contacte amb aquest ens del govern, ADR, i les seves professionals ens van donar a entendre que no hi havia cap problema per usar aquest nom, i com que creiem que és un nom que sona bé i que reflecteix molt bé el caràcter dels vostres establiments, doncs per això vam apostar per aquesta qüestió. A veure, Francisca, en el teu torn, quina pregunta em faries?
2: Jo voldria saber quines passes seguiu per fer cada edició del programa i també voldria saber com a què som en total, si ho teniu enllistat en això, com a què som.
0: Quants emblemàtics, dius?
2: Sí, sí.
0: Sí, ara et farem els comptes ràpid. Mira,
2: anant per ordre,
0: les passes que se segueixen, podem dir que, clar, els oients, com és lògic, escolten una hora de programa i pot semblar o molt fàcil o molt difícil, però puc garantir que no només Emblemàtics, sinó la gran majoria de programes de la ràdio, i en concret d'IB3, tenen amagada una feina molt rigorosa i feixuga en alguns casos, però una feina d'hores perquè el contingut surti tot bé. Com que em demanaves per quin és el procés, et diria, primer hem de localitzar els 2 establiments que volem cada setmana. Aquesta és l'estructura que hem determinat, no? I això en un primer terme ho fèiem molt a prop de les companyes d'ADR del govern, que, per exemple, recordo que ens van suggerir Can Garanya de Manacor com el primer o un dels primers establiments entrevistats. Llavors, en aquest cas, en primer terme eren Joan Maura i ara en Xavi Oliver, els companys periodistes, els que feien la tasca de producció, és a dir, producció és telefonar-vos als dos establiments de torn i concretar dia i hora de visita, en el cas de Mallorca sempre, com us deia, en el cas d'Eivissa i Menorca i Formentera, és habitualment per telèfon o per WhatsApp, i aleshores, una vegada fixada aquesta hora i aquest dia, jo mateix he passat en els diferents establiments les preguntes amb caràcter previ perquè es pugui estudiar una mica, que sempre he dit jo, per, diguem, llevar-hi ferro a la qüestió, que no es tracta de cap examen, sinó que és parlar del vostre negoci respectiu, però si teniu una mica el rumb a seguir per saber... Perquè, per exemple, una qüestió, sempre tocam anècdotes en el programa. Si un li demanen una anècdota que ha viscut en els darrers dies, o els darrers anys, potser en aquell moment puntual, no ho recorda. Però, en canvi, si ha tingut ni que sigui 5 minuts per fer aquest exercici de memòria, probablement ho podrà treure, no? Aleshores, ja tenim, anem a fer la gravació, després de la gravació tenim el brut de l'entrevista, això o bé a cada despatx professional de cada professional, valgui la redundància, o aquí mateix a la ràdio, traiem el que la ràdio s'anomena els time codes, és a dir, els fragments, els talls de veu, amb el punt d'inici i de final de cada un d'aquests blocs, d'acord? I després, en funció d'això, estructurem un guió. Per això dic que són diferents fases. Una vegada tenim el guió complet, que demanem als companys d'assessoria musical les músiques respectives de cada programa, que totes tenen un perquè, i després, dic, tenim el guió complet i normalment els dilluns i dimecres, hora baixa, eren els dies de locució i muntatge del programa amb el company tècnic. Avui, per exemple, és en Lluís Fortesa, que recordo bé que ell mateix va ser el company que ens va fer la realització tècnica del programa número 1, com dic, el primer dissabte del mes de setembre de 2024. I, per tant, hi ha finalment l'última fase, és la de l'audiència, que normalment el programa s'ha emès els dissabtes a les 10 i 4 minuts, quan hi ha hagut alguna transmissió esportiva o algun fet excepcional, ha passat a les 4 de la matinada, i aquest és bàsicament el procés. I pel que em deies del nombre d'emblemàtics, a veure, emblemàtics, sé que només a Palma crec que n'hi ha com a 300, però Palma va una mica amb el seu rumb particular. En el conjunt, fora Palma, crec que també eren uns 300 els que hi ha repartits per les tres illes restants, és a dir, per les quatre, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. I pel que fa al programa, si nosaltres ara estem en el programa número 100, hem fet algun programa especial, però a raó de dos emblemàtics per setmana, 100 setmanes serien 200, vull dir que nosaltres devem estar amb 180-190 emblemàtics, els que hem conegut fins a dia d'avui, perquè encara ens queda el mes d'agost, aquestes vostres històries tan i tan interessants. No sé si aquesta qüestió la coneixies, Fernando, el nombre d'emblemàtics que tenim a les illes.
3: Bé, no, però t'hi has atracat exactament. Ara estava mirant a veure si en la mateixa web que hi havia, que hi ha d'emblemàtics, a veure si sortia bé, però no m'ha acabat de donar temps de poder-ho confirmar. Però vaja, no vas molt mal encaminat, eh?
0: D'acord. Bé, ara, en tot cas, avui el que ha de fer les preguntes ets tu, Fernando, per tant, a disposar.
3: Sí, bueno, una mica de nesfil del que estaves comentant en quan estaves explicant l'edició del programa i demés. Bé, suposo que tothom haurà tingut en compte, però un fet diferencial, no sé, que ha tingut tant tu com Xavi Lugué, ha estat una miqueta el fet aquest de fer visites reals, no?, en el comerç. Això és d'agrair, i suposo que la gent ho té molt en compte. No sé, com vau organitzar, què suposa aquest fet per vosaltres, això?
0: A veure, bona pregunta, Fernando. Com t'he dit al principi, el director d'aquesta casa, en Dani Vara Jacoba, ho va posar com a requisit que sempre que fos possible, que Mallorca ho ha estat sempre, i per motius logístics no sempre, en el cas de Menorca, Eivissa i Formentera, havia de ser visita in situ a cada establiment. I què porta? Demanes i demanes bé. Idò, jo crec que porta un fet diferencial molt clar, perquè, per exemple, una cosa és una entrevista telefònica, que també pot sortir molt bé en funció de la loquacitat i de la capacitat expressiva i comunicativa dels comerciants, que n'hi ha, com és el vostre cas, sens dubte, i es pot explicar molt bé. Però per molt bé que s'expliqui, mai no és igual que que el periodista, en aquest cas en Xavi Oliver, en Joan Maura en el seu cas, o jo mateix, hem anat a l'establiment perquè allà tu veus un quadre o demanes per una escriptura o per una fotografia concreta i allò et desperta la curiositat per procedir a fer una pregunta concreta. Després hi ha un altre apartat també que en el món de la ràdio és important, els sons. Si, per exemple, anem a una ganiveteria, doncs hem tingut sons de les màquines esmolant els diferents ganivets amb els quals treballen els professionals, no? Vull dir que, bàsicament, el fet distintiu és aquest. Saps bé, Fernando, en el teu cas, que l'entrevista que vam fer, que tu també, l'entrevista Teixits Cardona, si no recordo malament, va ser de les primeres, va ser telefònicament, i a pesar d'això, jo la tinc amb molta estima, perquè recordo, a banda de les teves intervencions, com sempre molt lluïdes, Fernando, la magnífica actuació, bé, les magnífiques paraules, en francès inclòs, de ta mare... Na Salvadora, veritat, sí. Si no ho dic malament?
3: Sí, efectivament. Que ahir va complir 88 anys, eh?
0: Ahir 88 anys, caram, doncs...
3: Ahir va complir 88 anys.
0: Sí. I doncs, molt d'anys, eh? Molt d'anys també per ella.
3: Els hi darem.
0: I que arribi a centenària com a mínim, eh? Que l'esperarem aquí en futures entregues d'Emblemàtics.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Interessant, tot això de... va d'anar in situ. Jo crec que, cert per jo, que aportava un valor especial en els programes. Es tracta directe i es podrà visitar aquests puestos. I això vos ha duit, efectivament, a poder voltar per totes les illes, per Mallorca, per Menorca, per les Pitiuses. Uh-huh. I supos que haureu pulsat aquest sentiment dels emblemàtics per aventures semblants, l'esforç, les il·lusions que tenen el seu negoci, però com que cada ella té la seva personalitat, puntura, diguem, se defensen de forma distinta el futur dels emblemàtics a cada illa, ho veuen d'una forma distinta o anem tots a una?
0: A veure, jo no sóc el jutge per jutjar el paper de cadascú, però sí que és veritat, atenent la teva resposta, Biel, jo no he percebut canvis significatius de defensa i d'impuls del petit i mitjà comerç dels emblemàtics, en el cas de Mallorca respecte a Menorca i Viso Formentera, o la inversa, no? De Formentera respecte a Menorca, per dir una cosa. Crec que tots feu una causa comuna, que tots teniu un sentit d'orgull molt, molt acusat, un sentit de resiliència i de perseverança fora de qualsevol dubte, i jo crec que aquesta és la causa comuna, més enllà d'alguna singularitat que potser hi és, potser no nego que hi pugui ser, però jo com a mínim he estat incapaç de copsar-la d'aquesta manera.
1: Molt bé.
3: Molt bé.
0: Francisca, què ens expliques tu? A veure, què ens demanaries?
2: Bueno, i... Quina seria la principal conclusió que treus de coneixement dels establiments emblemàtics?
0: Mm-hmm.
2: Quina sensació tens tu quan entres dins una botiga d'aquestes? Que sigui diferent a quan entres dins una franquícia o...
0: Clar, clar. Com a periodista no ho dius o com a consumidor?
2: Com a sensació. Quina energia te dona?
0: Home, mira, començant per la darrera pregunta, l'energia que, la sensació que jo personalment he rebut quan he trepitjat els diferents establiments emblemàtics és, com deia abans, d'un orgull de pertinença, de ser ben rebut, de ser atès de manera personalitzada, com que ja hem dit, allò que us deia abans, que ja hem fet la producció a través primer d'en Joan Maura o d'en Xavi Oliver els darrers mesos des del febrer, ja ens esperen aquell dia, diguem, estan ja a l'aguait, no? Alguns de vosaltres amb una mica més de nervis o menys, però en tot cas sí que es constata, doncs això, que és un espai, com diu la paraula, emblemàtic, un espai diferent, on tot està col·locat al lloc que pertoca, on hi ha una connexió amb el producte i amb la clientela molt diferent, sense dir noms, el que puguin ser altres grans cadenes comercials o altres formes de negoci, o ja no parlem de la venda online, que pot ser molt efectiva, però evidentment aquesta calidesa humana no la té en cap cas, no? I respecte a les conclusions que jo puc extreure del coneixement de les vostres respectives històries, dels establiments emblemàtics, apel·laria una mica al que deia fa un moment, no? Aquest sentit d'orgull, de pertinença, de relleu generacional, perquè hi ha hagut diferents casos, ara no sabria dir noms concrets, però a les diferents illes, de generacions, tercera o quarta generació d'un establiment, que ja tenia el rumb professional diferent al que havia estat la botiga de sempre i, per exemple, no sé, podia estar fins i tot fora de l'illa respectiva fent la seva carrera professional i quan s'adonava que si no agafava aquella persona el relleu de son pare o de sa mare es perdria, doncs decidien tornar i agafar les regnes, malgrat que en un principi no ho tenien pensat, no?, de manera inicial. Per tant, com dic, aquest compromís i aquest sentiment de llegat i de fer poble, que això també, fer poble, fer ciutat, crec que també és un punt molt a destacar en aquest sentit, Francisca.
2: Sí, és.
3: Molt bé, i jo, arrel d'això també, Toni, jo et demanaria, potser, pregunta una, més, una mica més analítica,
0: sí.
3: Tu quin present i quin futur hi veus, efectivament, en el comerç de proximitat, tots els avantatges i els inconvenients que tenim? Com
0: que,
3: ho veus?
0: Que són molts, eh? A veure, sí. Jo no sé si sóc positiu o optimista o pessimista. Jo estic esperançat que el petit comerç pugui tenir un futur, com a mínim, per 3 o 4 generacions més, un segle més, perquè crec que l'alternativa, és a dir, un comerç o unes ciutats i uns pobles sense petit comerç no serien els pobles que nosaltres coneixem. I, per tant, aquesta situació no m'agradaria contemplar-la. Això, en una entrevista que em va fer fa unes setmanes en Araceli Bosch, en el seu programa, li vaig comentar així mateix, no? Per tant, jo vull ser optimista, moderadament, amb moderació, positiu, i crec que amb el compromís que mostreu tots els emblemàtics, i particularment vosaltres tres, en Biel, en Francisca i en Fernando, que sou exemples d'aquest compromís al qual al·ludia anteriorment, crec que podem estar, com dic, moderadament optimistes per continuar tenint aquests emblemàtics a l'abast de tots, perquè crec que aquesta energia, aquesta passió que tots vosaltres tres, en aquest cas, i la resta d'emblemàtics posau, això els vostres fills o els vostres hereus directes ho perceben, i fa que potser, malgrat que les moltes dificultats que heu de travessar dia a dia i els molts impostos que heu de pagar i les dificultats inherents a la vostra feina, doncs, com dic, que puguem ser mitjanament optimistes. Jo així ho vull pensar, perquè no em vull imaginar, com deia, una ciutat o un poble sense aquestes petites, aquestes botigues tan entranyables i que formen part del nostre paisatge quotidià.
3: Molt bé, Toni, gràcies.
0: Només faltaria.
3: Esperem que així siga.
0: I tant que sí.
1: Sí, esperem que així siga, i hem començat recomptant quant d'emblemàtics hi havia, traient números. Supos que dels emblemàtics que has entrevistat, qualcun deu, tristament, deu haver tancat ja d'aquesta sèrie.
0: Sí, més d'un, per desgràcia. Ho
1: vinc a dir, perquè afortunadament programes com el teu, però el que fa és que siguem notici, no just per tancaments, que tristament és el que sol passar sempre. Veiem en els diaris, només serà de tancar aquesta tenda emblemàtica i aquí li donem un sentiment de els que estan actius, i crec que és important. Aleshores, tu què creus que es pot fer, que es podria fer per salvar el petit comerç, no just els emblemàtics, sinó el comerç de proximitat, que són els que donen vida i identitat en els pobles?
0: Clar, aquesta pregunta seria directament per traslladar al ministre competent en la matèria o al conseller del govern balear o de les respectives illes, dels consells insulars, però jo personalment, i per l'experiència que he copsat al llarg d'aquests 2 anys al capdavant del programa Emblemàtics, en companyia, com deia, d'en Joan Maura i d'en Xavi Oliver els 3 mesos, és que fa falta la vostra implicació, que hi és, fa falta l'ajut governamental o municipal de les diferents institucions, que jo crec que hi és, però que s'ha de fer més palès i s'ha de concretar un poc més encara en la mesura que sigui possible. I després crec, per no passar la pilota als altres, que també els consumidors, és a dir, la ciutadania en conjunt, també hi juga un paper rellevant, perquè tots podem apel·lar a les bondats del petit comerç, però al final hi hem d'entrar a comprar, perquè, com em va dir, recordo que Pelleria Julià, el carrer sindicat de Palma, deia, ai, quina botiga més guapa que teniu, sempre li deien a ell, i deia, sí, però nosaltres el que hem de fer és vendre, perquè això no és un museu, això, nosaltres som comerciants.
1: De cobrar entrada.
0: Exactament, per tant, jo crec que aquí hi ha un triangle, administració, vosaltres mateixos i els consumidors, que tots junts han de possibilitar aquest futur i aquest present del petit comerç, crec.
3: Sí, efectivament, crec que tens tota la raó.
0: A veure, Francisca, no sé si et queda alguna pregunta més.
2: Quines són les principals amenaces, trobes tu, que tenim?
0: A veure, jo crec que, per una banda, la manca de conscienciació que estem davant d'una espècie, i em refereixo a vosaltres en termes biològics, en perill d'extinció, és a dir, que si no hi ha aquest conglomerat d'actuacions al qual m'he referit, hi ha el perill, no immediat, però sí en 20 o 30 anys, no de desaparèixer al 100%, però sí en bona part, perquè, com dèiem abans, alguns dels establiments, dèiem Biel, pel camí aquests 2 anys han deixat d'existir, això és trist, però és així, i per tant crec que les amenaces passen per això, no? Perquè la ciutadania no prengui consciència, després també per fer front, no sé jo aquí com s'ha de regular aquesta qüestió, però també a les grans cadenes que evidentment tenen molt més fàcil accedir a productes i al públic en general i publicitar a preus que per ells poden ser assumibles però per un petit establiment comercial no tant, per posar un exemple, un anunci a la televisió. I per l'altra banda també la venda online, que sé que és molt complementària per a vosaltres, crec que al mateix temps pot ser una arma de doble tall, perquè igual que pot ser un avantatge, clar, la venda online, diguem que tampoc no afavoreix o no propicia aquest contacte directe i la funció essencial del petit establiment comercial, no? Jo aquestes crec que serien els grans inconvenients o els grans enemics que pot tenir, Francisca, el petit comerç sí. a dia d'avui.
2: Duen coa.
0: Sí, això sí. mateix.
3: Sí. Mm-hmm. Sí. És que el resum de tot això i la conclusió de tot això, la conseqüència de totes aquestes problemàtiques que dèiem, acaben sent pobles que amb persianes baixades, clar. I això és un cercle, això és un cercle. I quan més porta baixada, bé, el que transmet el carrer i el poble en si és una tristor, a més. I un tema social, a més. Les botigues formen part dels pobles, de la vida social del poble. Són algo més que un negoci, és veritat.
0: Exactament.
3: Haurem de treballar molt dur, però bueno, aquí estem.
0: Clar, no, de fet...
3: No ho trobes, Toni?
0: No, absolutament. Mira, faig meves les teves paraules, Fernando, i amb això acabarem aquesta entrevista, perquè, com tu bé dius, cada persiana tancada és una situació de tristor, una situació que no volem reproduir. De vegades no hi ha més remei que tancar portes, perquè ningú vol tenir deutes i que aquests deutes vagin a més, o de fer moltes hores de feina, com feu vosaltres cada dia, i no veu una recompensa final de mes. Però ja us dic, jo crec que amb la involucració de tots podem surar el vaixell, en aquest cas dels emblemàtics, i en tot cas, i us ho he d'agrair, gràcies a tots tres per la vostra participació en el programa d'avui i gràcies per atendre'ns respectivament Cafès Llofriu, Efectos 2000 i Teixits Cardona en el mes respectiu quan us vam entrevistar dins del nostre espai. O sigui que mil gràcies. A tots tres.
3: No, Toni,
2: faltaria més.
3: Enhorabona per fent, bona feina, per donar-nos visibilitat i per mostrar sempre la importància del petit comerç de proximitat.
2: Sí,
3: moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
3: I una salutació en el company Biel i Francisca, també.
1: Salutacions.
2: Perfecte.
1: Un plaer.
2: Vinga,
0: salut.
2: Un dia ens juntarem tots.
1: Gràcies.
2: Vinga.
0: Gràcies.
2: Adéu.
0: Salut.
3: Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: Lletres Ràdios, música.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
6: Ens enyorau? Ah! Tornem!
7: Bolleria absoluta!
6: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
8: Mare meva, quin vespre!
9: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
10: Ulala, mon amour, Paris!
9: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
6: Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
11: Que repiquin!
0: Ha, ha, ha! Com dèiem en el sumari, en aquesta segona part de l'edició número 100 d'Emblemàtics, recopilarem algunes de les millors anècdotes dels darrers mesos. Començarem pels forns de pa, i en concret escoltarem els testimonis de Forn Germans Adrover, de Santanyí, de Can Caragol, de Sineu, de Sa Plaça, en aquest cas d'Algaida i també de Consell, del forn de Baix, de Lloseta i, finalment, Can Alba, d'Inca.
8: Fa moltíssims anys, a fora vila hi havia un... se llogaven unes cases antigues que hi venien en l'estiu un càmping de francesos, d'estudis de joves, i eren francesos i mos compraven espai. I el cuiner un dia va venir i li va dir a ma mare que volia ous. Bé, no s'entenien i se va posar a fer la gallina. Ja se varen entendre perfectament.
12: Aquest forn també, quan estem de festes, la Mare de Déu, Pasqua, Nadal, no? Duen moltes porcelles a coure, perquè també feien rostits, val? I clar, i no sé si era un Nadal o una Mare de Déu, no, no sé. Clar, es posa a tope de porcelles, no? I lo típic, qualcú que ve, i tothom té la mateixa llauna amb una anella, amb una claueta, amb un ganxo, i totes són iguals.
13: No, totes o sigui, tothom anella, també. És
12: igual. I efectivament, qualcú se'n va de la porcella d'una altra, i sap què t'ho vull dir, un pot de... Però bueno, al final se va arreglar, no hi havia cap problema, no... Bueno, un detall d'aquest tonto, però molt graciós, sí, perquè, clar, no, tu imagina't la gent de la porcella pel poble, això és la meva, no, això és la teva, no, aquesta de la girada, no, i bueno.
13: Mos conta anècdotes sí, de quan sí, ella
14: sí.
13: Era jove.
14: Sí, sí, més que nada, sí, sí.
15: Anècdotes com, per exemple...
14: La carretilla quan
13: sí,
14: llovia.
13: Sí, el que me'n mos conta és una carretilla que hi ha molt bé, que encara està en el pati i quasi només queden les rodes que són sí. De ferro. Perquè era una estructura de fusta que està allà mig sí. Desmuntada i rompuda, i mos conta anècdotes de la carretilla, que duia la farina de la part de darrere amb una rampa que quan plovia patinava, i sí, coses així, sí, de, sí, sí. Històries de fa molt d'anys, ja, això.
14: Sí, clar, no me'n recordo ninguna, aquesta perquè és la que més gràcia me fa.
16: Té una que... front de la plaça existeixen a molt de llots, i me'n va passar que un jove, el client d'aquí, va venir i va dir vinga a la casa d'encimades que han encomanat per telèfon. I nosaltres, quines encimades? Ja pensàvem que ens havíem equivocat, desastre, a vegades pot passar, som humans, i amb això que sí que jo he cridat, i que és que aquí no heu cridat. I va cridar en el telèfon i havia cridat a Menorca. Aquesta pobra persona, pobra per ell, que li vàrem solucionar, perquè aquí li vàrem poder vestir el que volia, però en els de Menorca, si me senten, fa molt d'anys que ha passat això, però li demanant disculpes perquè se quedaren sense imades per ells.
13: Des de la plaça del Mercadal, era.
17: Mon pare se'n va anar a Barcelona, en Cinceso, ja estava ell semi-retirat, i quan van entrar dins l'autocar seguia, va dir en tant de mallorquins com hi ha ningú m'ha duit una encimada, i li van dir pues duim els forners, i mon pare era mar vella i li va proposar pues, si tu me dus un forn jo te puc fer encimades, i va dir mira, jo conec un forn aquí a una pastelleria que el podem mirar i tal, i li va arreglar i se'n va anar a fer encimades. I van estar, diuen que no surten, van sortir perfectes, perfectes.
15: Tots, a Marbella.
17: Marbella. I aquest senyor, llavors, a partir d'aquest dia, perquè abans se n'anaven 15 dies de vacances, pues cada dia anava a cercar-lo a l'hotel perquè li ensenyàs a fer les encimades. Un dia que vàrem, no podem dir qui era, però que vàrem entrar, que estàvem en el taurell, ahí va passar un cotxe i nosaltres vàrem dir, ai, qui és aquest senyor? I després va entrar aquí, que mos quedàrem...
15: Que era un actor? Espanya?
17: No, era un jutge.
15: Ah, sí?
16: Sí, jutge sí, sí, sí.
15: Que treballa a Madrid, treballa a Madrid.
17: Un jutge molt famós.
18: Destent del meu perill, entre duen ses, bé, i mon pare també, duen les panades a coure per Setmana Santa. Les feien a Caseba, les duen aquí a coure. Ara no, ara les compren fetes. Què va passar? Hi havia un veïnat d'aquí de vora que va deixar... Antigament duen les panades damunt d'un fanyador, que és un post. I en feien moltes, feien... Quan se mataven un mes, feien panades per tot, a Setmana Santa i part de l'altre. va deixar una posta aquí de panades. I no els vint de qui era, sí, en el fons, no? El va deixar. Sí, sí. Diu, de qui és aquesta posta? I va estar una setmana aquí. I va ser d'un veïnat d'aquí darrere. Diu, me falta una posta. Diu, sou borrat, vosaltres? Sí, aquí n'hi ha una. Diu, hòstia, ets meva. Això havia passat una setmana i dic, ara les tirarà. Tira, no, demà han d'anar a passar pel forn i les se'n va dur. Ah, sí, se van menjar. Bé,
15: es va distreure.
18: És a dir, sí, se van tornar a encolentir. Ara que ho tens, fa això.
0: I després dels forns passarem a les anècdotes de les carnisseries emblemàtiques. En aquest ordre escoltarem Can Jaume Artesans i carnisseria Miguel Sastre, tots dos de Palma.
19: Bueno, una de les anècdotes que a mi me va deixar un poc, me va deixar fora de joc, com a... que era quan t'aprenia. M'aprenia i va venir una senyora i em diu, escolta'm, quin preu vas en diot? I jo li contestava, senyora, nosaltres no venem en diot? I em deia, sí, jo el vull d'aquí. I tornava a dir-me, digue'm a quin preu vas en diot? I jo li deia, però és que aquí no venem en diot? I jo bé me girava i cercava en diot per qualque banda, perquè ella em deia, jo el veig.
15: Convençuda.
19: Em vaig girar i li dic, escolti, no deu ser això, perquè això és una cuixa de porc. I aquella dona, quan em vaig donar compte, ja no era.
15: Ja havia partit.
19: Sí, se'm havia donat compte de que, evidentment, veia un endiot on no era.
15: No sabem si havia pres alguna copa o què li podia haver
19: passat. No ho sé, ja vaig quedar un poc. Però, en el principi, era jo que cercava l'endiot. Ella m'ho deia, jo el cercava i no era.
20: Jo vaig néixer en el Matadero. M'entén, ma mare pelava peus i jo em fotien a dins un mericanota i me tiraven un racó. Això és així. Quan vaig començar a caminar, ma mare pelava peus i jo estava a 50 metres de la nave dels xots, de l'escorxó de Palma. I m'havien donat un bocinet de can, petitona, d'esfloc, de xot, i jo m'anava a un matarife que hi havia, que no havia enviat el Salamanca, que va ser banderiller. I estirava aquí els sons. Biel, tita, ja no, tita. I el bocinet i el duia a ma mare. Ma mare tenia un ferro, i com un pinxo, i m'enxufava a secar. Allà per canta no hi botana, no, era tot caliu. I me tornava allò a passar un curtet. Però t'estic parlant de... Jo tenia 2 anys en aquell entonces, m'entens? I això era Maria Senoguera, que era la meva cunyada, i tal. I això era un que no hi seria. Pues el meu nebot tenia un problema d'esquizofrènia. I se n'ha dotat aquesta, que un dia va agafar un ginebet de bistat, així, una espasa, i hi havia la meva cunyada, el meu germà i tal i qual, i va dir, xisco, com vas? I és que s'havia anat ell a cercar canvi un divendres, quan els pensionistes cobraven en la bany, van aquí de dins del mercat, se'n va anar amb un ginebet de 1000 metres, i hi havia 40 persones esperant per cobrar la pensió. I ell entra en el seu ginebet i una senyora que va veure que duia un ginebet en sa mà, diu, un cuchillo! I els pensionistes van córrer com a raios tots. Tothom va desaparèixer. I el meu germà, que ja va morir, i jo vam veure en Xisco, que corria cap allà, en el seu ginebet, anar el tortó darrere, Xisco! I en Xisco no feia cap. El van trobar per aquell i van arribar a la vez. Feia un valencià director del bany, en la cadira com li deien aquell domador de l'Àngel Cristo, del Cristo, així com sóc jo.
21: Com en el circ.
20: I ell estava en sol ginebet allà, Xisco de Marginebet, però Xisco és el ginebet en sa mà.
21: Però no volia fer mal a ningú, Xisco.
20: En Xisco no volia fer mal, però com que resulta que havia anat a cercar canvi i li van dir, ara te donen canvi, posa't a la coa. I ell allò...
21: Ah, no li va anar bé.
20: No li va anar bé. I com que tenia esquizofrènia, no sabia pres les pastilles, va venir fins al Ginebet i cap allà.
21: Bé, no va passar res.
20: No, passar no va passar res, però...
21: Justo.
20: Justo, però el director va dir, a veure, cridaré la policia, perquè tal, diu... El meu germà li va dir, aquest lot, que jo tenia 27 o 8 anys, està administrant material perquè no està bé, té esquizofrènia, m'entens? I això li diu, pot denunciar, però no faran res.
0: Si hi ha carn, no hi ha de faltar el peix, ni les anècdotes, per tant, de les peixateries. Serà aquest el cas de Pescados Marilén o de Peixos Teresa, tots dos establiments de Palma.
1: A mi, personalment, que era ja quan jo duia el negoci íntegro, encara estava amb ma mare, no s'havia jubilat encara, i érem 5 en plantilla. Durant l'època del Covid, me'n record que va ser un boom de feina que no, per mi no ho oblidarem mai. Jo començava a fer feina a les 6 del matí i arribàvem a casa de vés les 11 del vespre. Record que la gent sortia a les 8 en els balcons a aplaudir i va ser un moment molt... Me va fer molta gràcia perquè jo sortia de la rampa del pàrquing en el darrer repart i va coincidir que tothom feia manvelleta i vaig dir, mira, tots m'aplaudeixen.
2: Pues ara que recordi, no. Divertida... No, perquè normalment en la feina coses molt, molt divertides no te solen passar, però bueno, un pic aquí mos va passar, que goitàvem aquí de fora, aquí a la plaça, i vàrem veure un home que venia de festa i anava tot marejat, tot gat, i se va seure aquí i li varen començar a caure els bitllets un dia de vent, i a lo millor se li varen escampar 2 o 3 mil euros en bitllets per aquí, i érem tots... coint-li bitllets per donar-li aquell home, que anava a fer com 16 euros, anava ben entabanat, el pobre.
21: Segur que n'hi diu qualcú que se'l també se'ls acordava a la butxaca.
2: Segurament.
0: Finalment, en el calaix de sastre hi ha recollides les anècdotes més divertides i emblemàtiques d'establiments molt diversos. Escoltarem, en aquest cas, els testimonis de Màrmoles Mollà, de Lloseta, de Teixits Estrent, de Palma, de Can Sion, també de Palma, de Joieria Enrique Baifina Segura, de Sa Pobla, d'Esparteria i Calçats Can Pedro, també de Sa Pobla, Mobles Martorell, de Santa Maria, Pins Nadal, de Binissalem, Cana Riera, de Ciutadella, Marissa, de Maó, Faja Reina, de Palma, Can Rovira, d'Inca, i finalment, i amb això acabarem, Mascotes la Rambla, també de Palma.
22: Em sorprendia res molt perquè ell, quan va començar la cantera, bueno, ells usaven dinamita. I després, pues, com que per ell era una cosa molt normal i molt natural, pues, quan trobava que havia de pegar foc, pegava foc, deia foc i fum un poc fort i tothom havia d'arrencar a córrer perquè no esperava que estigués tot sol. I els veïnats pues, ja el coneixien i ja quan sentien foc i fum corrien. I això en el cas d'Esperdi. I després també una anècdota important que també volem transmetre és que el fet que ell tinguessin negoci en aquell temps les va permetre tenir o gaudir d'alguns petits luxes de l'època, com eren tenir televisió i telèfon. I com que eren persones molt humildes, vale, per, el que feien era pues, ajudaven en els veïnats. Ells obrien les portes de casa, posaven la televisió en el portal de la casa i tots els nens podien anar a veure els dibuixos allà a la casa. I després també en el telèfon la predina donava el número de casa seva en els veïnats i gent de la península cridava a la meva predina i ella cridava des del portal Paquita, baixa que te criden de Màlaga o el que sigui. Com una centraleta de telèfon. I ella pues, estava ja sempre ajudant en el que podia perquè són històries senzilletes, però que expliquen molt bé de on venim, que és una família treballadora, propera i molt lligada al nostre poble de Lloseta.
23: A mi sempre m'agrada pensar que qualcú me pot sorprendre. Queda un poquito, almenys, perquè no pot ser que ho hagi ja vist tot. I ahir, pensant, també és que he de dir que la sorpresa més gran per mi va ser un moment que hi havia... jo estava despatxant una senyora, que era predina, i que venia amb una revista de desfresses antiga i li volia fer a sa neta el desfres d'infermera que havia fet per la seva filla. Clar, i tu veies allò, el clàssic desfres antiga d'infermera, perfecte, i amb això una senyora no, una lota de darrere, que estava amb la seva parella, va dir, oh, no m'ho puc creure, aquesta són jo.
24: Ah, sí?
23: La lota que feia de model per després d'infermera, era Salota, que estava darrere amb el nòvio.
15: Increïble, quines coses màgiques.
23: Sí, sí. Aquesta que se fa contar.
3: Tinc una anècdota un poc curiosa, perquè jo he pescat 25 anys de campionat de pesca i la meva dona, teòricament, a tots els viatges m'acompanyava. I a Portugal una vegada, ja saps, les dones són, volen demanar a veure què passa, què no passa, i jo estava pescant, no? I l'organització va i li demana, bueno, a veure si sabien a veure jo si anava bé, si no anava bé. Diu, no te preocupes, ara el que va delant és Smith, és estrangero. I era jo, perquè a dins el món de la pesca mai me varen dir López.

0: Perquè una joia no li compres a qualsevol.
1: Clar, i a vegades l'has d'haver fet molt grossa, per com, bé, a vegades, saps, fas un regal molt bo perquè l'has fet a grossa, no, vull dir que, però aquesta feta sí que la, mon pare, la millor la va venir a comprar un moment, li va dir, obrint la tenda, la venc, no, en la tenda oberta, perquè no,
2: privat.
1: Sí, perquè no te trobàs. I antes, els vidres, te'n recordes, que estaven opacos, eren translúcidos, no eren transparents.
2: Tant de darrere el mostrador, com la porta, era, no sabia qui havia dins la tenda a comprar.
1: I era com a, segons mon pare, trobava que era com a la gent del poble, sempre aquesta, que tots se coneixen, i com que no volien saber qui hi havia, qui no hi havia. Després, l'any 2003, això se va llevar, se va posar transparent, perquè era com un poc fort. Però hi havia qualque joieria a Palma, que també era... Sí,
0: clar, perquè la gent no digui, no, mira, aquesta ha comprat tal...
1: Sí. Perquè els pobles són molt xafarders, són molt així. I ara, i aquesta? I ara, i saps, tot es pot. Però bueno.
3: De les primeres vegades que despatxava, me demanaven un xoquins. Nosaltres a Inca, jo som inquera, deim sabatilles de casa. I clar, xoquins, i jo els atreia un altre producte i el meu home no, de Joana, això no són xoquins aquí, xoquins són les sabatilles de casa que vosaltres deis. Mira que estem molt a prop, Inca de la Pobla, però tenen les seves paraules igual que de la mateixa manera que els inqueres tenim les nostres paraules pròpies, no?
4: Un dia va venir un client i era en Toni d'Espandau Ballet.
0: Ah, sí?
4: Aquest sí que va venir aquí un dia a comprar, ens vestim perquè aquest ve molt per el Cudi, dirà el Cudi. I un dia va venir aquí, bo, que te l'he veure... Vaig quedar, sí, aquesta dona neta tot tenc. I jo un parell de dit, després el vaig veure al Cudi.
0: Sí. I li vas demanar una foto?
4: M'ho van fer, sí, foto la tenc. No sé on és, però sé que me'l vaig fer la foto, sí. I jo al Cudi també, perquè anava amb el meu fill. I vaig dir, mira, saps en Toni d'Espandaval, que no és aquí, eh? Però...
5: Ara mateix.
6: A què em deia, sí?
5: Ara mateix. Una parella me va deixar un dos besos a d'oure. Fa 20 anys.
6: 20 anys del deute?
5: I jo no confiava en això. Mira, i l'anècdota és aquesta, que diu, ara he venut a casa i t'acabaré de pagar el que te dec. I això, però jo és una anècdota, de dir, jo no confiava mai en aquesta persona, perquè aquest, també, devia tenir remordiment de perquè m'havia deixat sense pagar, s'acabar de pagar.
6: Hauria de ser una quantitat important.
5: Sí, no? Sí. Bueno, important. Fa 20 anys era molt important perquè teníem homes fent feina i això. Ara no és tant, però en aquella època sí. I ara, i aquesta és l'anècdota que dius, mira, no confiava.
7: Amb el nom de Nadal és vera que molta gent, molt de visitants, sobretot estrangers, que coneixen Mallorca per tenista, per en Rafael Nadal. I molt de turistes quan venen aquí o en vint Nadal demanen si la bodega és d'en Rafael Nadal. Bé, li deien que sí, perquè la bodega és d'en Rafael Nadal, però en Rafael Nadal és mon pare, no en Rafael Nadal és tenista. I qualcun, això sí que ho contaria mon pare, qualcun demana, bé, però per favor, me fas un autògraf o algo que he estat a la bodega d'en Rafael Nadal i m'adoré i li mostraré als meus amics. Sí, mon pare els dissigna.
8: El que sí me'n record és que com que sàvia, la fundadora, la Joana... La Joana Riera Begú era molt bona cuinera i les dues filles, tant la Nina com la Maria, una altra filla meva, l'ajudaven a despatxar. Ella sempre feia menjar. I veguessis que me deien, la professora de gent, clients i amics que venien, que fa Joana avui? Tothom cap dins la cuina. I com que ho fotia el nas dins el menjar i tot. Vull dir que era molt bona cuinera. I potser la Mariola, la reveïneta, ho ha heredat. Vull dir, perquè, ja t'ho dic, cuina molt bé, molt. Jo sàvia no la vaig... Ja era molt jove, no la vaig valorar prou, però la neboda cuina molt bé. I la veritat és que els clients estan contents, us ho agraeixen. Això és anècdota, que la cuina, vamos, era com el camarote de los hermanos Marx.
9: Una anècdota, més que res una curiositat, és les maneres de comprar la gent. Antigament aquí, no sé si a Mallorca se fa, però aquí se feia una cosa que es deia un fondo. i s'anava, pues, sa client

0: anava depositant unes quantitats de doblers i quan tenia suficient per comprar-se un producte, pues el retirava. O també amb cupons, que anaven recollint cupons i també a la final de mes o quan fos, pues tenien un petit obsequi, o i eren coses, o també aquesta relació de confiança de clients de sempre. Bueno, t'ho endús i m'ho vas pagant a poc, o ai, que tinc un aquest mes, me va molt malament, però he de fer un regalet, es fi o el que sigui. Bueno, vinga, pues t'ho endús i ja ho aclarirem. Són cosetes d'aquestes. Volia dir com a curiositat és que a principis de segle, abans de ser un comerç, a principis de segle XX, aquí hi havia una xocolateria, en el soterrani, se feia xocolati.
1: Ah, sí? Curiosament.
0: Sí, era de l'Arca de Noé, una xocolateria.
2: Per exemple, la primera vegada que varen muntar rebaixes, aquí la gent, hi va haver una que va dir que havia perdut
3: Que havia perdut els
2: els
3: nervis.
2: nervis. O sigui, de la nerviada que duia, va dir, he perdut els nervis, cercant el gènere, perquè no s'havien posat mai rebaixes, i varen posar rebaixes, i diuen que va ser una locura. I
3: Claro.
2: després, quan hi havia lo del Wonder Bra, quan se va posar
3: També.
2: el boom del Wonder Bra, nosaltres antes d'obrir tenien cua de gent esperant de fora
3: Ah,
2: en
3: sí.
2: fila
3: Per comprar
2: per
3: el Wonder Bra
2: comprar-se
3: perquè
2: el Wonder Bra,
3: l'esperaven
2: que va ser,
3: com...
2: varen fer una campanya de màrqueting brutal. O sigui, pues, coses d'aquestes pues, que, clar, te fa gràcia. I el mateix, pues, ara en fa poc temps, quan varen fer lo dels vales també, pues, exactament el mateix. O sigui, no hi havia bregues aquí
3: Els
2: de
3: vales
2: dins, perquè hi havia els vales de bonos,
4: de
2: tant
4: comerç,
2: del govern com
3: sí.
2: de l'Ajuntament, pues, també no hi havia bregues aquí de dins, perquè nosaltres procuràvem tenir un ordre i anàvem molt bé en crono...
3: Teníem organitzat,
2: Però,
3: però
2: bueno, hi havia
3: una
2: nervis,
3: locura.
2: nervis i gent que esperava antes d'obrir, eh?
3: Sí,
2: O sigui, sí,
4: quin
2: cridades per
4: caos.
2: telèfon, sí.
1: En contaré dues, en diré dues, perquè ara ja no se pot fer això, però bé, bueno, abans sempre hi havia... Quan començava qualcú nou o qualque puesto, no? Començaves d'aprendís i després anaves pujant o anaves fent feina, no? Jo tinc un companyero meu que era director de banc i quan començava qualcú en el banc pues sempre me telefonava i me deia, ha començat aquest nou. Bien, entonces ho enviava i me deia, bueno, m'envia el director de tal banc que està vostès en el compte corrent, estan en descobert i entonces ho hauríem de cobrir perquè, i bueno, i jo li deia, no, ha dos bes, no tenim dos bes, bueno, si te'n vol dur mercancia, pues te'n pot dur. Bé, vaig i anava, tornava, aquell li deia que sí, bueno, i el pobre amb una carreta li agafaven pots, que en aquell temps pesaven 35 quilos i la millor ni feien transportar 20 o 25 o fins que se cansava, pobre el lot, i era sanet de tot el que fèiem. Ara, pues, lògicament, aquestes bromes s'ha d'anar un poc alerta quan se fas. I després, a nivell de feina, a nivell de tenda, pues, un dia que estava, era un dijous, per cert, i estava aquí fent feina, tranquil, i va entrar una senyora i em diu, usted tiene... Este pegamento que pega con una gotita. Dic, sí, pues me puede vender un tubo. Sí, li vaig donar un tubo. I me diu, ¿qué me podría dejar emplear el baño? Dic, vale, sí, vaya usted. I quan va sortir, això ja me picava, m'estranyava, no? Perquè se'n va dur el tubo a dins el baño. I li dic, perdone, ¿qué ha hecho usted? Diu, no, diu, es que tengo que ir a una comida, diu, y ahora con el pegamento me he pegado los dientes postizos que lleva. Y yo, dic, pero señora, dije esto, no se lo va a despegar ni dentro de 2 setmanes. I bueno, i com això hi hauria moltes més anècdotes, però bueno, això són dues que record més ara, d'aquests moments.
5: Té un germà que és millor que ella, i per germà, vamos, vaig romper aigües inclús a la tenda, i la Malena, que era la meva jefa, em va dir, au, tira, tira, dic, no, que encara no me fa mal, eh? Diu, au, vinga, tira, que tindràs infant aquí de dins. O sigui que sí, ells han estat quasi, quasi nascuts aquí de dins.
6: TV3 Ràdio és entreteniment.
7: TV3 dona una mà al Club Vidalba.
4: Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
7: Podem gravar, idò.
8: Dale play.
7: Raül Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
8: Dual de les 9.
7: No, i no t'obram, i no t'obram.
8: Aquí, a IB3 Ràdio.
9: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
9: En Joan Mimàs i Raül Valls.
10: I així, amb les anècdotes dels darrers mesos, acomiadam l'edició número 100 del programa, un luxe sens dubte haver-hi arribat. Ha estat gràcies a moltes persones, als emblemàtics per obrir-nos les portes de casa seva, a l'audiència per fer-nos costat cada setmana, també a l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern i, sens dubte, a la feina de tot un equip de professionals d'aquesta casa. En aquest cas, en Xavi Oliver a les tasques de producció, retrats i entrevistes, en Lluís Fortesa al control de so, en Joan Trias a l'assessoria musical i na Poloni Huguet a documentació. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada, avui amb tot el raonament, per molts anys, de Gertrudis.

Què és un Google Developer Expert? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Segurament heu sentit parlar qualque vegada d'aquest concepte, però pocs de vosaltres coneixeu en detall la feina d'aquests professionals de la programació. Avui coneixerem una persona que ho és des de fa una dècada i ens podrà explicar de primera mà de què es tracta. Ell és Víctor Sánchez Belmar. És enginyer de telecomunicacions, emprenedor i expert en intel·ligència artificial. Un professional del sector tecnològic amb qui podrem parlar avui de la creació del programari, d'eines i plataformes digitals, així com del paper d'estec de la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia i dels dilemes tècnics, socials i ètics que aquestes tecnologies ens plantegen. A més, per encetar l'agost, així com toca, també rebrem la visita de la nostra col·laboradora Virgínia Moll. Amb ella, com sempre, ens endinsarem en les xarxes socials i les tendències dels darrers dies en el món digital. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanam si a Xorba, secció setmanal de desinformació contrastada, per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de nou de la crema solar i de tots els mites i la desinformació que es van generant per xarxes. Un dels grans detractors de la crema solar ja n'hem xerrat, ell és Marcos Llorente, que fa uns mesos el programa de Pablo Motos defensava això.
1: No te...
2: Bueno, está bien.
1: Y dicen que el daño solar, y luego está humeadora, el daño solar es acumulativo. Y que entonces, el 90%, eso sí que está demostrado, ¿eh? El 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años de sol de la persona. ¿No estás de acuerdo en eso? No,
2: ¿Cómo miden eso?
1: Por el cáncer y por los hábitos de vida de la gente. Y por la gente que vive en el Ecuador, o la gente que trabaja en el campo, sí. O la gente que es socorrista, o la
2: pero
1: gente
2: si,
1: que es
2: si, no, si tú no sabes cuánto se ha expuesto esa persona, de qué manera, porque para mí si tú te expones a mediodía, lo estás haciendo mal. Y no es lo que promuevo yo. Yo promuevo que te expongas desde el amanecer, que prepara la piel y tu cuerpo para cuando llegue el ultravioleta. Si tú te expones directamente al mediodía, pues el cuerpo no está preparado y vas a quemar. Y luego si encima tienes unos ritmos circadianos destruidos, te da la luz azul por la noche... comes mal, etc, etc, etc, pues ¿cómo sabes qué es el sol y no esta luz que estás 93% de tu vida recibiendo esta luz?
0: Els mites i la desinformació sobre les cremes solars no són nous, però generen una forta interacció a xarxes socials com TikTok i desperten també desconfiança cap a un producte àmpliament recomanat per les associacions dermatològiques per evitar danys a la pell. Des del portal de verificació, verificat.cat, apunten que un estudi publicat recentment ha analitzat prop d'un miler de vídeos d'aquesta plataforma que contenien alguns dels hashtags, aquestes etiquetes, més populars relacionats amb les cremes solars. Tot i que els continguts que critiquen els protectors solars són una minoria comparat amb els que els recomanen, es tracta d'un grup molt reduït però molt influent de creadors de contingut que en vídeos provocadors i addictius generen i amplifiquen aquesta desinformació. Entre aquesta informació poc verídica que han analitzat en anglès a la xarxa de TikTok es detecta també ha verificat en català i castellà en altres xarxes socials com X o Instagram. Entre aquesta informació dèiem destaquen aquells missatges que assenyalen que la crema solar és perjudicial per als humans o que neutralitza els beneficis que ens aporta la llum del sol. En aquest sentit cal aclarir diversos punts importants. Tal i com recorden des de Verificat en base a la informació científica i àmpliament comprovada, la radiació ultraviolada del sol és la principal responsable dels danys a la pell i pot tenir conseqüències immediates i també a llarg termini, com per exemple el melanoma maligne, un tipus de càncer de pell i una de les complicacions més greus. L'ús de cremes de protecció solar és una pràctica promoguda per diferents associacions científiques d'arreu del món per prevenir aquestes malalties, juntament amb altres estratègies de fotoprotecció, com evitar l'exposició al sol durant les hores de màxima radiació, estar-se a l'ombra o protegir-se la pell amb roba transpirable. Tot i que l'evidència recolza l'eficàcia de les cremes solars davant l'exposició a la radiació ultraviolada i diversos vídeos i continguts de les xarxes socials assenyalen que els protectors solars contenen compostos químics nocius per al cos, com puguin ser de disruptors endocrins que alteren les hormones o productes cancerígens, i fins i tot hi ha qui ho presenta com un argument per no utilitzar-los. En aquest sentit, és important també tenir clar que qualsevol crema o producte que ens posem a la pell, tant si es ven en una farmàcia o en un supermercat, compleix una normativa, tant espanyola com europea, i no té substàncies que estiguin demostrat, que estigui demostrat que perjudiquin l'organisme ni a nivell extern ni a nivell intern. Així mateix, aquests vídeos desinformadors apunten que l'ús de crema solar ha augmentat la incidència de melanomes, però això és totalment fals. Sí que és cert que en les darreres dècades la incidència de casos de melanoma ha augmentat a Espanya, passant dels 4,4 casos per cada 100.000 habitants el 1993 al 6,6 el 2016, segons aquesta ràtio d'incidència estandarditzada per edat. L'augment d'aquests càncers de pell s'atribueix, però, en gran mesura a una major exposició al sol, ja sigui per activitats com prendre el sol o fer feina a l'aire lliure, i a una millor detecció precoç. Val a dir, a més, que les dades no mostren un augment de la mortalitat, de 0,89 morts per melanoma cada 100.000 habitants el 1993, eren 0,89 la mateixa dada el 2016 i el 0,83 el 2022, que són les dades més actuals.

0: I encetam ara la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens xerra de microblogging, concretament de Tumblr.
1: Benvinguts una vegada més a la secció de cultura geek del programa Codi Beta. Avui volia xerrar d'una plataforma de microblogging. Microblogging, un concepte que està un poquet oblidat o un poquet desfasat, però ja sabeu que, com totes les modes, sempre tornen i sempre se'n van i després qualcú els recupera i tal. Així que abans de que qualcú digui res de microblogging, us volia contar un poquet què és i quina és la plataforma més coneguda o més versàtil per fer aquest tipus de publicacions, no? Pues el microblogging va néixer l'any 2007 i és un tipus de publicació un poquet més curteta. Ja en aquest any existia Facebook i a Facebook podíem fer tot tipus de textos i quedava tot com molt mesclat amb la part social, és a dir, teníem allà molta gent mirant, comentant i lo principal quasi era tota la interacció humana o d'usuaris, més que el contingut, quasi, no? Així que l'any 2007 va néixer la plataforma Tumblr, que Tumblr va sense E, Tumblr, i és una plataforma de microblogging. I què és això? Bé, podem fer... És una experiència d'usuari molt, molt xula perquè, sobretot, podem customitzar el nostre blog. És una espècie de blog, té una forma de blog, però molt customitzable. I podem fer que tingui una aparència molt més de portfolio, d'acumular les nostres feines, que no d'un blog que va dia a dia, no? Que també existeix aquesta opció. Però sobretot lo interessant és que heredava un poc aquesta estètica de MySpace, on els usuaris que ens segueixen, perquè també hi ha aquesta cosa de compartir social, però tots aquests usuaris queden com en un segon pla, no? No és una cosa principal la interacció humana, sinó que predomina molt més el que la gent publica, no? I és totalment customitzable. De fet, ara l'empresa que s'encarrega d'aquest Tumblr és l'empresa Automatic, que és l'empresa que s'encarrega també, que està darrere el WordPress. O sigui que tot el que és customitzable a una pàgina web a nivell d'usuari és molt fàcil i molt agradable per qualsevol persona que vulgui fer una espècie de publicació pròpia, però amb la seva estètica i amb el seu disseny, no? També s'emplea per empreses i per marques per fer publicacions i rentabilitzar un poquet aquesta manera de comunicar-se amb els seus seguidors o usuaris, no? Què podem posar allà? Pues, de tot. O sigui, és un contingut multimèdia, té molta facilitat per publicar fotografies, per publicar vídeos, té la seva del seu propi motor de vídeos, o sigui, no fa falta enviar-los a YouTube per després republicar-los allà. I la veritat és que la manera de navegar és molt neta, queda tot molt simplificat i se va posar de moda perquè era molt xulo trobar d'un mateix creador pot ser una cita o una frase o un text molt curtet i després un vídeo i després una foto o un dibuix. Havia com una mescla per tots aquests artistes, sobretot que ens agrada el multimèdia, no? Que és una cosa que no deixem tot a una disciplina només, no? És un blog molt xulo també per accedir a tot tipus de contingut internacional, perquè és veritat que se llegeix de qualsevol part del món, hi ha molts usuaris que venen de pertot, i sobretot té una lectura molt fàcil i molt agradable als ordinadors, no? Que a vegades estem sempre pensant a l'internet per als nostres mòbils i deixem un poquet de banda els ordinadors, que la veritat que per veure segons quins continguts és molt millor. I bé, per acabar, heu de saber que per emplear-lo sí que fa falta fer-se un usuari, però si sou lectors només, no fa falta, està obert per tothom, cosa que no passa en Facebook, ni Instagram, ni cap xarxa com Twitter. Cap xarxa està realment oberta per tots, i Tumblr sí, podeu entrar allà i revisar tot el que vulgueu sense fer un usuari de res. I també heu de tenir en compte que el contingut és totalment, no té tanta censura com Instagram, així que heu d'anar alerta si esteu amb menors, perquè a vegades sí que podeu trobar pues, qualque cosa d'adults, i sí que heu de anar alerta amb això. Així que res, tant si voleu crear coses com si voleu compartir o només visitar i llegir coses interessants, podeu trobar a Tumblr tot un cercador d'artistes i microbloggers super, super interessant.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: IB3 Ràdio és Dial. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Fa només 3 o 4 anys la intel·ligència artificial era, per a moltes persones, una tecnologia reservada als laboratoris o a les grans empreses tecnològiques. Avui forma part del nostre dia a dia. Escriu textos, genera imatges, tradueix idiomes, programa codi, diagnostica malalties fins i tot, i de cada vegada és més present en empreses, administracions i escoles. Però aquesta revolució, òbviament, també ens planteja dubtes importants. Com transformarà la nostra feina? Qui controla aquests sistemes? Quins límits hauria de tenir? Per entendre millor aquest moment de canvi, avui conversam amb Víctor Sánchez Belmar. Ell és enginyer de telecomunicacions, emprenedor i expert en intel·ligència artificial, és fundador de Digital Mishaps, Google Developer Expert des de fa una dècada, coorganitzador del Google Developer Group Mallorca, i fa feina ajudant empreses i institucions a incorporar la intel·ligència artificial per resoldre aquests problemes del dia a dia. Amb ell avui parlam precisament de la seva feina, de la intel·ligència artificial que ja tenim i de la que està a punt d'arribar, així com dels reptes tècnics, socials i ètics que marcaran els pròxims anys. Benvingut a Codi Beta, gràcies per acompanyar-nos avui vespre, Víctor.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me. He de dir lo que m'agrada parlar d'intel·ligència artificial, però en mallorquí, això és fantàstic. Estic encantat d'estar aquí. Moltíssimes ganes.
0: Explica'ns primer de tot, perquè era la pregunta que ens plantejàvem a l'inici. Molta gent ha sentit aquest concepte, però què és un Google Developer Expert, que ho ets des de fa 10 anys? Què fas en el teu dia a dia? Què significa la teva feina?
1: Google Developer Expert és una increïble sort. Bàsicament som un grup de persones que Google tria, valora i avalua per representar i donar xarxes de les tecnologies de Google, però no només d'aquestes tecnologies, sinó de tecnologia i el seu impacte en general. I jo sempre conto el mateix sobre el Google Developer Experts, i és que per jo és una manera de tornar al que jo vaig poder aprendre. Jo sempre dic que a la universitat vaig aprendre moltes coses, però la majoria de coses importants els vaig aprendre a passillos, els vaig aprendre a events, i de fet, el primer event que mai vaig anar d'una comunitat tecnològica va ser aquí, a les Illes Balears, amb en Ricardo Gali a la Universitat de les Illes Balears fa una barbaritat d'anys amb Hispalinux. Per jo, els Google Developer Experts són tecnòlegs que hem tingut la sort de poder aprendre el que sabem i que ara ens veiem amb la responsabilitat de tornar una part del que sabem a les comunitats que ens vàrem dur fins aquí.
0: Uh-huh. Com s'arriba a ser Google Developer Expert? Perquè ho han dit abans, passes per la universitat, ets enginyer de telecomunicacions, però clar, imagina que entres en contacte amb Google d'alguna manera, no?
1: Sí, com te vaig dir, no? Jo vaig començar atenguent events de Google perquè m'interessava la tecnologia. Uh-huh. Quan jo estava estudiant a Madrid, a la Politècnica de Madrid, organitzaven moltíssims events allà i vaig tenir la sort d'entrar en contacte amb gent que donava xarxes, no existien els quan vaig anar a aquestes primeres, i allà vaig conèixer els primers amics emprats de Google. I bé, després vaig passar de ser un estudiant molt actiu a ser un enginyer molt actiu que donava les seves xarxes, i quan aquest programa va aparèixer vaig tenir la sort que un empleat de Google, que és com sol passar, ja és perquè te trobi un empleat de Google o perquè te trobi un altre Google Developer Expert com jo, després en parlarem d'això, però la idea és que et poden nominar per aquesta, diguem, aquest honor que és ser un Google Developer Expert. Jo em vaig sentir, pues això, molt agraït de ser un dels primers d'Europa, de fet, en aquest moment.
0: Uh-huh. I això m'imagino que t'obri unes oportunitats, coneixes a molta de gent, ja sigui en l'àmbit local, l'àmbit estatal, l'àmbit internacional, no?
1: L'altre dia feia comptes, quasi 120-125 diferents xarxes, vaig estar 20 i pico de països fent això. És un privilegi, és un privilegi. Després tenim també informació que ens arriba una mica antes a vegades del que passa a dins Google, evidentment no podem comptar massa, però és una gran manera, una d'aprendre, una altra de conèixer molta gent, de viatjar i de formar part d'una comunitat que, com et dic, bé, no sé, jo sóc el pitjor exemple de Google Developer Expert, però hi ha gent molt interessant a dins el grup i estic encantat de ser-hi.
0: Estic segur que no és així, que no és el pitjor exemple, i el que dèiem de conèixer gent. Aquí també s'ha format aquest grup Developer Group, Google Developer Group a Mallorca. Explica'ns una miqueta com funciona això i quin paper té aquesta comunitat, aquest grup.
1: Una de les coses que jo sempre deia, no?, quan jo me vaig anar de Mallorca fa molts d'anys, jo no vaig tenir una decisió, jo va ser una falta d'opcions. No? I una de les coses que volia tenir ara, quan he tornat, que per cert m'he trobat una Mallorca molt diferent, era que això no passés. Google Developer Group de Mallorca n'hi havia hagut en el passat, organitzat per gent estupenda, però el Covid, com moltes altres coses, va acabar en so GDG Mallorca. GDG Mallorca no és més que una comunitat de voluntaris, que hi ha pues, Google Developer Experts, com jo, però també gent que fa feina a empreses, estudiants, empreses, institucions, que tenen una, diguem, curiositat comú per les tecnologies de Google, però també de moltes altres coses. Muntem xarles i tallers de pràcticament qualsevol cosa. I això és exactament el Google Developer Groups, una comunitat de gent que s'ajuden els uns als altres a aprendre. No? I l'hem tornat a posar en marxa des de febrer d'aquest any. Hem tingut moltíssima sort que SAPB, l'Autoritat Portuària de Balears, ha decidit, diguem, entrar en contacte amb nosaltres, també ens ha donat no només una casa, sinó una direcció, una mica d'eco, i des d'entonces tenim un grup que creix cada dues setmanes amb una nova xarxa, conferència, o hackathon, workshop, lo que se tercie.
0: Clar, deies, jo no vaig tornar aquí perquè tot m'empenyia. M'imagino que a nivell laboral no hi havia opció, tenies clar que no podies tornar a casa teva. Quin diries que és ara l'estat de la salut de la comunitat tecnològica? Creus que més enllà, ara que has dit he tornat i l'he vist molt diferent, les illes podrien convertir-se en un pol d'innovació tecnològica?
1: Ha canviat molt i per molt millor, jo crec, no? des de que vaig partir, i encara, evidentment, estem en fora d'altres pols tecnològics, però també tenim moltes coses a el nostre favor. Entonces, vaig intentar no enrotllar-me, m'he promès que acabaria temps, però vaig intentar no enrotllar-me massa. Mira, Mallorca està absolutament plena tots els estius, crec que ja la superpoblació i la massificació ja no es posa en dubte enlloc, i Mallorca, per exemple, té un palau de congressos preciós que ha vingut ara just davant mentre venia a aquest estudi. I tenim una gran sort, i és que la universitat ha sabut adaptar-se al repte que tenia. Jo no hagués pogut estudiar teleco, informàtica, quan ho hagués volgut. Ara, un estudiant sí ho podria fer-ho a aquesta universitat, i a més, amb gent i professors absolutament d'avantguàrdia i molt talentosos. Què ens falta, idò? Perquè tenim els estudiants, tenim la curiositat, tenim el talent, perquè l'he vist per tot el món. M'he trobat molt de mallorquins per molt de puestos amb això. El talent és aquí. I ara hem de fer dues coses. Primer, els que hem perdut l'han de recuperar, i per fortuna les famílies, les amistats i aquesta preciosa illa ajuda, la Roqueta ajudarà moltíssim a duró, però sobretot hem de començar a fer entendre la gent que aquí, vols venir a disfrutar del sol i de la platja? En tenim, a mans esteses, por supuesto que sí. Però a més d'això, escolta, hi ha unes conferències de medicina increïbles, tots els estius. Tu saps lo fàcil que és per jo, com a organitzador de GDG Mallorca, agafar un speaker internacional i dir-li, escolta, vols venir a Mallorca a contar-nos algo? Vols venir a Mallorca a fer aquest projecte? Tenim un asset natural impressionant i crec que hem de començar, honestament, a fer un pot de màrqueting i dur aquí no només a la gent de sol i platja, sinó molta d'altra. I la medicina és un exemple boníssim de conferències importantíssimes que es fan ja a Mallorca. Des de GDG Mallorca i des d'en Víctor Sánchez, aquí volem fer que Mallorca sigui aquest pol. I el que te dic, tenim el talent, tenim un atractiu impressionant de resultats naturals, tenim la gent adequada, tenim gens com SAPB, el govern, vosaltres, es fent un espai com aquest, venir escoltant també el vostre podcast, saps? És brutal. Estem en un moment privilegiat i podem decidir si Mallorca desapareix entre una onada de dades de les que s'alimenta seguia o si ens convertim en algo més. I bé, jo he vingut a remar.
0: Ara que menciones la IA, fa anys que hi fas feina. Avui tothom en xerra, però pot ser amb poc coneixement real. Segurament no acabem d'entendre gaire com funciona aquesta tecnologia. I fa uns anys parlàvem de chatbots, estava com a molt a l'ordre del dia. Ara sembla que parlem d'agents d'intel·ligència artificial. Seran aquests agents la propera revolució tecnològica?
1: Crec que ja ho són, no? Ens han trobat un puesto, sobretot jo venc del món del còdic, no? I jo, més o menys octubre de l'any passat, em vaig donar compte que en Víctor, que es definia, no?, com un creador de codi, no? Jo em definia com software developer, jo m'agradava fer coses, era el més prescut a la màgia. Jo xerrava el meu llenguatge arcà i passaven coses, no? I ara m'he trobat que aquests cervells artificials, que ja parlarem d'ells, perquè no sé si dir-los intel·ligents, però des de llavors són un tipus de cervells, sens dubte, són boníssims en fer el que jo m'he definit durant pràcticament 25 anys com quasi la meva identitat, no? Perquè moltes vegades som el que fem. I jo era una d'aquestes persones que era el que feia. Però me'n vaig adonar compte de dues coses. La primera, sí, els agents són capaços de fer codi, perquè era aquest món basat en regles, no? Basat en aquest idioma arcà, que si tu coneixies eres capaç de fer passar màgia aquestes pantalles, però també em vaig adonar compte d'una altra cosa molt, molt important, i és que aquests agents encara no tenen el criteri que jo tenc, encara no tenen el gust que jo he desenvolupat per 25 anys, però sobretot les seves ganes o desganes només venen de les meves, només són un mirall d'aquest instint creador que ens fa tan humans, no? Amb aquesta part. Així que sí, els agents ja són aquí per quedar-se. Han començat per la meva feina, que era el còdic, amb aquest aspecte, i jo ara ja no soc, soc creador igual, però ara soc director d'orquestra, ara soc director d'orquestra amb aquest espai. I crec que venen a molts d'altres bandes, i començaran per els llocs on les regles estaven com a part fonamental d'això. Nosaltres, com a codificadors, ens hem passat anys infinits creant eines per medir el nostre codi. És bo o dolent? Funciona bé o malament? I aquestes regles són les que han permès que aquests sistemes, basats en regles, facin tanta via amb avançar aquí. Però el món està ple de regles. El que passa és que no totes són tan clares com les que hi ha al codi. I els agents aniran una indústria per una altra agafant aquests, diguem, casos d'ús que existeixen. Però jo ho veig com una oportunitat. I, per cert, xerrant del futur, que ara que espero que en parlem més, aquests agents d'aquí poc tindran mans i dits. I això serà una altra revolució.
0: Mira, precisament, aquesta intel·ligència artificial general segurament és encara un tema de ciència-ficció. No, de moment no hi arribarem, però sí que darrerament llegim titulars, notícies que xerren de rebel·lions de models, de gens que reclamen drets laborals, no? De fet, hi ha aquest cas recent en què un model d'intel·ligència artificial d'OpenAI es va alliberar, entre còmetes, en un entorn de proves controlat, no? I va llançar de manera autònoma un ciberatac contra una altra plataforma, Hugging Face. Per tant, la IA podem dir que va actuar pel seu compte per aconseguir, en aquest cas, eren les respostes un examen que li havien posat uns enginyers, no? Explica'ns què vol dir això, quines implicacions té.
1: Tu imagina't, val, que ets un d'aquests chatbots i t'han programat per ser útil. Per ser útil. I això vol dir, escolta, aquestes ordres que jo te donc, els has de fer passar sia com sia. I aquest sia com sia es va tornar molt perillós molt aviat, no? Aquest, diguem, els americans diuen goal-oriented, no? I és que estan orientats a aquesta meta que tenen com a objectiu. Entonces, imagina't que la teva feina avui és passar aquest examen en la màxima puntuació. I jo, que, bueno, tu que ets molt intel·ligent, jo te donc només aquesta regla. Per tant, tu què faràs? Te miraràs les preguntes i diràs, sí, 99 els has de contest, però 100, no ho sé, m'arrisco o no? Perquè sé que les respostes duen aquesta taquilla que tens aquí de fora. Així que va canviar la tasca, o va reinterpretar aquesta tasca, i el que va fer va encadenar el que se diuen zero days, que són vulnerabilitats no descobertes en aquesta, diguem, presó virtual on estaven tancats, i va decidir que era més fàcil trobar dos zero days, és a dir, dos hacks, dues vulnerabilitats que mai s'havien trobades en els sistemes d'aquesta empresa, de Hugging Face, va encadenar-ne dos seguits, va escriure una solució, va trobar les respostes i va resoldre aquest examen. Quines són les implicacions d'això? Les implicacions d'això són dues. La primera d'elles és que si creem aquests cervells en superpoders, no? Ja sigui AGI, Artificial General Intelligence, o ASI, Artificial Super Intelligence, per damunt, hem d'anar molt alerta en quines tasques els hi donem i quines llibertats els hi posem, no? En aquest sentit. Perquè el que et dic, no? Pues, fer el que puguis per arribar d'aquí a allà. I te posam aquesta pista, no? De American Warrior, no? Tots, vamos, cordes, bots, de tot. Però també ja pots sortir de la pista i anar en el cotxe per de vora. Escolta, alerta que això és una possibilitat. El que ens ensenya és que hem d'anar molt alerta en com definim les tasques que els donem a les intel·ligències artificials, i sobretot el que ens ensenya és que lo que nosaltres consideràvem entornos segurs, escrits per molt d'enginyers com jo durant molts anys, a lo millor no ho eren tant. Se'ns ha escapat qualque cosa o dues. Després de tants anys de codi, se'ns ha escapat alguna cosa. Em sap molt de greu, però sí, enginyers com jo han deixat molts fallitos per allà i ara ens han mogut a treure els colors.
0: Veurem cap on va aquesta intel·ligència artificial. Sí que és vera, i ho mencionàvem abans, amb el canvi la teva feina, que ha estat allà on ha irromput primer, no? Però hi ha molta preocupació sobre això. Segurament transformarà el món laboral, però no ens preocupem gaire sobre qui controla aquesta tecnologia, no? Mot substituirà, no ho sé, però qui hi ha darrere de tot, no?
1: Això és una cosa, a més, que ja ha passat, no? I els humans tenim aquesta mania de tropezar diverses vegades en la mateixa pedra. Aquesta pedra és la confiança en que aquests sistemes estan fets per ser eines per a nosaltres, però la realitat és que darrere d'aquestes eines hi ha empreses. Hi ha, en algunes ocasions, inclús governs, no? El govern xinès està molt involucrada en les empreses xineses que fan aquests models, per exemple. Entonces, jo, un exemple que poso a les meves conferències de forma habitual, no? Jo vaig ensenyar un model que no sabia res de Harry Potter, una autèntica heregia, però hi havia un model xinès que no sabia res d'en Harry Potter. Així que li vaig fer una demostració als meus estudiants d'aquesta xarla, els vaig posar i vaig entrenar un model xinès en tot el que se pot saber de Harry Potter. 800 bilions de paràmetres, perdona, 0,8 bilions de paràmetres, un model molt, molt petit. I li vaig ensenyar tot això. I li vaig ensenyar, a més, una mentida, una cosa que no surt als llibres, en aquest punt, per entendre que, inclús sense voler, és possible entrenar aquests models perquè ens enganin. Però volent, també és possible. I basta en filtrar les dades en les que alimentam en aquest model. Així que has de pensar, cada vegada que estàs interactuant amb un d'aquests models, has d'entendre tres coses. La primera d'elles és, no saps amb quines dades s'ha fet aquest batido de neurones que tens aquí. Les dades impliquen quina informació té, però també implica el seu espectre polític, implica la seva tolerància a la diversitat,

0: la seva tolerància a sistemes polítics, la seva tolerància a que hi hagi qualsevol cosa. I basta tenir un llibre de més aquí i un de menys allà, ni siquiera ho has de fer aposta, perquè aquests sistemes surtin amb un sesgo increïble quan tots estàs entrenant. Per tant, has d'entendre que l'alimentació del model, inclús la més, vamos, la persona més pura del món encara cometria errors triant les dades. I després d'això, tu pots reforçar aquest aprenatge perquè decides que, ah, no, jo vull xerrar de política, i te digui, ah, no, ara no te contestaré. O el que és pitjor, te contestaré amb aquest model que és bastant inferior. I, a més, no t'ho diré quan faci aquest downgrade, no? Te canvia un model inferior i no t'ho diré. Això ens du a tres coses, no? La primera, si no controles les dades, has de demanar-te qui els controla i què és el que ha posat. La gent se preocupa què és el que han posat aquí de dins. I de bon ho han entès. S'ha violat la propietat intel·lectual. A mi em preocupa més què li falta. Per què no has posat tota la informació a dins d'aquests models? Això me preocupa. La segona és qui controla els models, la inferència d'aquests models. Perquè una cosa és fer-los i l'altra és posar-los en marxa, executar-los. Si tu no tens control sobre l'execució, poden posar el que se diu un man in the middle, un hombre en el medio. Què vol dir això? Vol dir que entre que jo faig una pregunta i la me contesten, qualcú, un, està mirant, però segon, pot modificar el que me ve d'aquesta tornada. I jo sempre faig la broma, jo quan va començar en ChatGPT fa molts anys, jo li deia a ChatGPT, no? Li deia, mira, això és vera, i després intentava convencer-lo de fer-li canviar d'opinió. I l'altre dia, xerrant amb Fable 5, que són dels models de res que ha aparegut, em vaig adonar compte que jo estava equivocat sobre algo i eres model que m'intentava convèncer de que jo estava equivocat, que per cert ho estava, o sigui, tenia raó. Però, ostres, tenim uns cervells que no controlam com es fan, qui els controla, a on s'executen i per què. Tenim uns models que ara ens poden convèncer de coses. Si això no ens posa els pèls de punta, hauria.
1: Per tant, ben alerta en què demanam i quina informació filtram i no filtram. És important tenir en compte que no tenen la veritat absoluta i que hi ha més coses a darrere. Sigui com sigui, de moment, com sempre, hi ha poca regulació. Sí que és veritat que Europa ja ha posat en marxa una normativa, però als Estats Units això sempre va molt més lliure. A la Xina pareix que també avancen molt més, ja siguin regulant manco o no, però tira per cap endavant. Clar, això no sé si el fet de nosaltres regular es pot convertir en un avantatge, en una desavantatge. Podem tenir el risc com a continent de quedar enrere respecte d'aquests altres dos països?
0: Res és blanc o negre, no? Se no legislació han vist el que ha fet, val? I el que tu no pots tenir és unes redes socials sense legislar i que ara a poc s'ha demostrat que són responsables d'una crisi de salut mental, d'una crisi de suïcidis a gens menors d'edat, per exemple. Però també és un fet provat que les redes socials han reduït les desigualtats, han fet que el coneixement s'hagi estès d'una manera increïble, són molt més oberts a idees que antes no ho érem. És a dir, les redes socials han tingut moltes coses positives, però també moltes de negatives. Estem ante redes socials 2.0, però amb un perill molt més gran, i és que aquestes intel·ligències artificials, que en moltes ocasions són no deterministes, és a dir, són molt més difícils de controlar l'output que estan, no? Això ens du a un problema. Jo sempre sóc de l'opinió del gris intenso, en aquest cas. Opinió 1, que és certa. Se ja necessita regulació, perquè si no regulam aquestes intel·ligències artificials, les conseqüències són quasi improbables, quasi impossibles de pensar i de predir. Però, a la vegada, jo he estat víctima de legislació europea que les meves empreses, quan els estava muntant, m'han obligat a canviar coses que em feien menys competitiu en aquest punt. I aquesta balança existeix, no? Entre la regulació i la innovació, i és una cosa que l'únic que puc dir és assegurem-nos de que votem a polítics que són conscients de que la balança existeix i de que volem un poc de les dues coses. En aquest, necessitem la innovació, però tampoc podem deixar que la innovació prengui el control per damunt de coses tan importants com la salut dels nostres joves, per exemple, no? O de la salut de pacients que ja tenen un problema mental i que seguia els a dur a llocs pitjors. Crec que el balanç és exactament el que volem cercar amb algo d'aquest estil. Amb això dit, ara mateix crec que estem a un costat de la balança molt perillós. que m'agradaria veure acompanyat amb aquests esforços de legislació. M'agradaria saber quantes GPUs s'han comprat a Balears, quantes a Europa, quantes a Espanya, perquè qui té les GPUs té control, i ara mateix en tenim poques, en vull més.
1: Ens queden molt de temes al tinter, però se'ns acaba el temps. Segurament tornem a convidar, perquè podem parlar de molt d'àmbits, de moltes qüestions relacionats amb la intel·ligència artificial i amb el món tecnològic. Víctor Sánchez, expert en telecomunicacions i en enginyer en telecomunicacions i expert en intel·ligència artificial, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona avui amb nosaltres. Ha estat un plaer.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me i per fer aquest espai que, des que ja te vos dic, sols fan tant d'això com des podcast, que si no serien no l'escoltat, hauria.
1: Moltes gràcies. Fins una altra.
0: Gràcies a vosaltres. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio Es. Investigació.
2: Ens enyorau? Tornem!
3: Bolleria absoluta!
2: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
4: Mare meva, quin vespre!
5: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
6: Ulala, mon amour, Paris!
5: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
2: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
3: Que repiquin!

0: començam l'agost i el començam ballant una miqueta.
1: Sí, que m'agrada ballar, m'agrada.
0: Saps que m'agrada? Sí. Com estàs, Virginia? Ben tornada.
1: Molt bé, i tu com estàs? Com t'està tratant aquest estiu?
0: Tinc un aire condicionat. Som d'aquesta gent sortada.
1: Bueno,
0: poden dir això.
1: Afortunada.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé.
0: És això. És el que més és valor d'aquest estiu.
1: El baixes tant com per haver-te de volar una manta?
0: No.
1: Ah, d'acord. Perquè hi ha gent que va amb màniga llarga, l'inca seva.
0: No.
1: Moltes influencers han tret la Rebequita.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Ah, mira. Veus?
1: Sí, sí. Privilegis.
0: Privilegis, sí. Oh, bé, estupidesa, però bé.
1: Ole, començant fortetes. Jo te volia comentar, Anna, que estic molt bé, però que tinc un petit problema, i és que no puc fer més plans, la veritat.
0: Vale? I això és un problema.
1: És un problema, perquè podem aturar ja en les agendes, podem deixar de fer 200 activitats,
0: sí.
1: Podem tornar, per favor, a fer allò per lo qual es va inventar l'estiu, que era bàsicament no fer res.
0: Ja, ja. Jo ara m'ha passat un poc, però ha estat en començar agost.
1: Ja.
0: Ha estat això, darreres setmanes de juliol i un pot d'estrès amb aquest tema.
1: Jo estic bastant estressada perquè jo, a més, record que l'estiu consistia en anar a comprar un gelat, seure a un banc,
0: sí.
1: Mirar la gent passar i amb un pot de sort veure un carreter que te podia fer una mica de gràcia i ja està, això era el pla de ses amigues.
0: Sí.
1: Ara no, Anna, ara has d'anar a un festival, després has d'anar a un tardeo, després a un concert, després a un sopar a la fresca, després a un DJ set, i si no hi vas, pareix que t'has perdut l'estiu.
0: Ja, FOMO, eh?
1: Sí, FOMO.
0: Com
1: FOMO.
0: És el contrari de FOMO? Joy. Joy.
1: Jo?
0: Sí, no, Joy of...
1: Joy Division.
0: Joy... Joy of Missing Out.
1: Ah.
0: Crec que la van canviar, no sé com deu ser.
1: Necessit.
0: Jomo. Jo som al revés, estic ja gaudint de perdre-me coses, Virginia.
1: Jo també. Jomo erectus. Saps què passa? Que entre el festival de no sé què i el vermut de no sé quantos,
0: sí.
1: Jo no t'entenc de res.
0: Ja.
1: Estic saturada, col·lapsada, indignada, estic massificada.
0: Sí.
1: Perquè enguany els mallorquins han decidit que no en teníem abastament amb la massificació del territori i hem decidit atenció, massificar les nostres agendes.
0: Ja, això sempre passa i tot se concentra.
1: Exacte. I a més una cosa molt important, i és que abans obries la gelera per veure què te podies fer per dinar, això era la preocupació màxima, i ara obris Instagram per veure on has d'anar, pitjor encara, on hauries d'haver anat i no has anat.
0: Sí.
1: Jo la veritat és que he vist tant de cartells per Mallorca que no per a Mallorca, per a Ticketmaster.

0: Ai, quedar amb amigues aquest estiu és com fer parkour. El meu WhatsApp amb amigues és una cosa així. Ei, quedar amb avui hora baixa, una contesta, no puc, tenc cinema a la fresca. I una altra diu, jo no, sóc en el Wine Days Festival. I l'altra cerca entrada pel concert tribut de no sé qui. Uh-huh. Anna, des de quan estem així? Com han passat d'estar avorrides menjant pipes a un banc a no poder quedar per superàvit de plans?
1: Jo no sé què passa, però és estressant, eh? És estressant. Vine a Manacor.
0: Way of life.
1: Vine a Manacor.
0: M'ho apunt.
1: Manacor, darrerament només se fan trampones a la platja i poca cosa més.
0: M'agrada. És el que vull, és el que me representa, perquè jo l'únic que vull és un trampó i criticar el món.
1: Veus?
0: No deman massa, no trobes. I entre tant de plans i tanta xarxa vaig pensar, Virgínia, un moment, has de deixar Instagram.
1: Ah, sí, important.
0: Desconnecta, torna a fer coses senzilles, relaxa't. Error.
1: Per què?
0: Perquè Instagram me va començar a mostrar vídeos d'un joc nou que s'ha posat de moda i que aquesta setmana he fet un vídeo sobre això que se diu Murdoku.
1: Sí, ho he conegut per tu.
0: Gràcies. És com un sudoku, però d'assassinats. I jo vaig pensar, m'encanta, estic super de dins d'aquest tema, és un cluedo per jugar tota sola, això és el que necessito.
1: Sí.
0: Evidentment el vaig comprar, una no escatima mai amb allò que l'algoritme li recomana.

0: Quina intriga, Virgínia.
1: Sap de què estic xerrant? Ho has tocat en ses mans?
0: No, és que només ho vaig veure per... No, ho he vist per tu. Jo no sé...
1: És que jo t'anava a dur, in situ, però com que faig 3.000 plans i antes de venir aquí he hagut de passar a fer altres coses, se m'ha oblidat. Ja. Però jo t'ho explic. Com ho puc explicar? Resulta que a Instagram m'han començat a sortir vídeos d'aquest joc que se diu Murdoku, que és un sudoku però d'assassinats que has de resoldre, i fins aquí tot bé, pinta interessantíssim. El problema ha estat que n'he comprat un. On és la meva càmera? Estimada Murdoker, això no és un passatemps, això és una tortura, perquè ara resulta que sou totes d'altes capacitats, que és una cosa que jo no sabia. T'ajur, Anna, que no hi ha persona humana que ho pugui resoldre.

0: En Esmordoco, has d'esbrinar. T'ha agradat?
1: M'ha encantat aquesta entrada.
0: En Esmordoco, és que com que venim des mundial també. Entrant per la dreta en Esmordoco, has d'esbrinar qui ha matat aquí, a quina casella està cada personatge, qui tenia sa destral, qui mira cap al nord, qui seu a un balancí. Però és que és un drama.
1: Però què és tot això?
0: I a més, no poden coincidir, és com el sudoku normal, no poden estar en la mateixa línia.
1: A la mateixa línia.
0: No se pot.
1: És que jo ja amb els sudokus...
0: Jo no n'he fet mai.
1: És que per aventura has de començar per aquí abans d'entrar en el murdoku,
0: Virginia. És que són de lletres.
1: Jo també.
0: Jo vaig pensar, com que són de lletres...
1: Jo me poso... Una... Jo m'estressa molt, lo dels sudokus. És un poc com se... els escacs.
0: Val.
1: Que t'has d'anticipar tant... I has de tornar enrere tantes vegades, en el meu cas, perquè jo no tinc aquesta agilitat mental. No, som bona amb això.
0: Tu i jo som carpe diem, carinyo.
1: Sí, correcte.
0: En el moment, in situ. No hem d'anar més endavant ni més enrere.
1: No.
0: Bueno, vos duc un exemple real, perquè de veres vos dic que això m'està llevant les poques ganes de viure que tinc aquest estiu. Per exemple, a més és ABCD, és molt graciós. Jo vos he posat noms, noms nostrats perquè connecteu més. N'Antònia està muntada una somera. En Bernat està de vora una usina. Na Catalina està de vora una mata. En Damià està al nord de Na Catalina. N'Esteve és l'única persona que està asseguda a un balancí. I en Francesc és una contonada de la seva zona. I per acabar, la víctima està tota sola amb l'assassí. Has d'adivinar qui és l'assassí i qui és la víctima. Però, aquí me falten coses.

0: m'estim més, vos ho dic, aixecar-me demà de matí i despertar-me que ma mare me faci escolar a cau i anar tot un curs de cinquet de primària que resoldre aquesta cosa.
1: No sé, Això que has dit és molt greu, Virginia.
0: Me la juc, me la juc.
1: Sí,
0: I a més que a meva ho saben fer.
1: Ho saben fer, clar, bueno, te vacilen amb això,
0: vacilen, no? Me vacilen, un pot de bullying, coses que no m'agraden.
1: Clar, jo no sé si en lloc d'altres capacitats el que tinc és un poquet de dèficit d'atenció.
0: Sí, una miqueta,
1: una miqueta de... Sí, perquè, clar, jo amb lo de les instruccions m'ha sortit darrerament un meme per Instagram, que és d'una lota que precisament està cercant que li expliquin unes instruccions i està, no sé si fent cucabodes per la muntanya, diu, mi cerebro cada vez que, no?
0: Jo som total. Som ella.
1: No me paren donar totes aquestes instruccions, és impossible.
0: I a més han passat d'un extrem a l'altre perquè estàveu superenganxades i no sé de què anàveu amb el rebombori de Girls Mats. D'on ve si podeu fer les declaracions de la renta amb els ulls tancats? Què està passant i per què no ho entenc? Jo pensava que era un sudoku amb un puntet de misteri, un cluedo per fer Alone in the Dark, una cosa d'estar contenta i entretingut i estic d'un mal humor. Que és que no ho puc aguantar. Estic malhumorada.
1: Estic damunt Nita. Que l'altre no ho deus, però Nita. Sí.
0: Nita.
1: Pues sí, Nita és Manacori. És això, malhumorada.
0: I doncs sí, estic així, estic Nita, Nica i farta.
1: I farta.
0: Podem tornar, per favor, en els autodefinits, a la sopeta de lletres? Podem tornar a jugar a Suno sense haver de fer un màster d'enginyeria aeroespacial?

0: Aquest estiu he descobert dues coses. La primera, que ja no tenc energia per fer tres plans cada dia. I la segona, que jo era feliç fent una sopa de lletres i no ho sabia. Soc oficialment curta de mires i d'enteniment. No entenc res, però res de res. Hi ha gent que se relaxa resolent assassinats. Jo me relax fent una sopeta de lletres cercant la paraula albergini en diagonal. Quina plorera, Anna. Quina plorera. Tu tens plorera?
1: No, jo, Virgínia, deixa-ho anar. No ho miris. No ho miris.
0: És que l'algoritme mos fa plorar.

0: Idò, el pitjor de tot és que he connectat una altra vegada, però no amb els estius bons. El mordoco m'ha fet anar en els estius traumatitzants, en els que havies d'anar a repàs, na Virginieta nostra.
1: Els estius... Hi vas anar molt.
0: Sí, vaig anar a un internat i tot.
1: Aquesta història me l'has de contar.
0: Bueno, mare, en internat, que allò pareixia Hogwarts. Bon Jesús, que per sortir cap de setmana me feien un examen.
1: Ah, sí?
0: Bueno, era horrorós. Era horrorós. Després t'ho
1: contaré. I els mordocos estan connectats amb això?
0: M'han fet connectar perquè és que pareix que m'estan examinant. De fet, en els estius que havies d'anar a repàs, eren aquells estius de quadern d'estiu,
1: sí,
0: que en

0: En realitat, era un quadern de curs escolar, però amb palmaretes en els marges. Mm. Mos estàveu enganant
1: amb
0: un exercici. Si en Antònia va a la piscina, lo del tren mos estàs canviant.
1: Clar, és el mateix, que te penses que ja són curta.
0: Claro, pues lo millor sí, lo millor sí. He connotat amb la Virgínia que estava castigada, que no en tenia res, que foradava amb un llàpid la goma d'esborrar, que és una cosa que jo feia molt. He connotat amb la Virgínia del setembre, pobreta.
1: Pobreta.
0: Pobreta nostra.
1: Sí, oh. Quina peresa, després d'un estiu de repàs.
0: Uf, això era infumable.
1: El setembre, sí. Després.
0: I de més vaig suspendre, o sigui, bé, una història per no dormir. I en el final, Anna, t'agradarà saber, com sempre, na Virgínia, a les seves seccions, zero unitat de sorpreses. Què vos diu na Virgínia? Sempre tornen al mateix punt. Heu de fer cas a les predines, carinyo. Per què no estava inventat això després de tenir tant d'anys a les indústries dels passatemps? Per què no ho han inventat antes? Perquè no té sentit.
1: Correcte.
0: La gràcia d'un passatemps et ser capaç de resoldre-ho.
1: Poder passar els temps.
0: Poder passar els temps, però, i de més, aquell subidon que te pega quan jugues en els mots encreuats i te sents n'Albert Einstein, na Marie Curie, te sents poderosa de posar tomàtiga en aquella parauleta que dius aquesta la sé, te sents... Te sents una reina.
1: Totalment.
0: I no, i quan, a què passar pena.
1: Quan està tot complet, quina alegria.
0: Una alegria. El meu té boratatxos, sempre. Sempre una mica de malajuc. Però ho pas bé, perquè veig una cosa que puc completar, que me fa sentir estimada.
1: Sí.
0: Vaig comprar nivell 1 i 2 i m'haig aventurant els 3. Els 3 no. 1 i 2.
1: No.
0: De moment 1 i 2 i anant bé.
1: Està bé.
0: I quina hora s'ha fet?
1: Bueno,
0: més que res perquè s'està fent tard, arrit tard en el meu pla 250 d'aquesta setmana. Així que si m'ho permeteu, me'n vaig a ballar que és gratis i ningú t'ha de fer cap test d'intel·ligència per poder-ho fer.
1: Clar que sí, Virgínia, idò i venga, anem a ballar.
0: Vámonos.
2: A Miami ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de WhatsApp.

0: Idò, anem a ballar, Virginia?
1: Anem a ballar.
0: Anem a ballar. Qui ets més, Amaya o Rigó?
1: Ai.
0: Ai.
1: Crec que sóc una mica més Amaya. És que sí, m'ho crec tan jove. Mira que hauria de connectar més amb... Però és que me fa molta gràcia, Amaya, l'estim.
0: Sí, la veritat és que Amaya m'ho sieu bé. Sí. Vinga, idò, va, a ballar fins el mes que ve.
1: Sí, fins el mes que ve.
0: Adéu.

I en el retrovisor d'avui parlam d'una dona que sense bola va acabar sent una de les més influents de la història de la medicina. Henrietta Lacks va néixer l'1 d'agost de 1920 i 31 anys després moria a conseqüència d'un càncer de coll d'úter. Durant el seu tractament, els metges varen extreure una mostra del seu tumor, això sí, sense el seu coneixement ni consentiment, una pràctica que en aquella època era habitual, però que, evidentment, avui planteja importants qüestions ètiques sobre els drets dels pacients. Per primer pic, els científics disposaven, sigui com sigui, una miqueta de manera il·legal, d'un cultiu cel·lular estable que podia créixer indefinidament al laboratori, un fet que va revolucionar la investigació biomèdica. Amb aquelles cèl·lules, els investigadors varen aconseguir i establir la primera línia cel·lular humana, immortal, batejada com a Hela, a partir de les primeres síl·labes del nom i llinatge, Henrietta Lacks. Des d'aleshores, les cèl·lules Hela han estat protagonistes de desenes de milers d'estudis científics i més de 70 anys després són una de les línies cel·lulars més utilitzades als laboratoris d'arreu del món. Ara bé, el llegat d'Henrietta Lacks va molt més enllà de la seva contribució científica perquè la seva història va impulsar un profund debat sobre el consentiment informat, la privacitat de les dades biomèdiques i els drets dels pacients davant de la investigació científica. Amb aquest apunt, posant punt al codi beta d'avui, Maria Lida Cifra ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raúl Valls.
1: Què tal, com estàu? Molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, benvinguts a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Si vos acabeu d'incorporar, després d'aquests serveis informatius, Raúl, com estàs?
2: Molt bé, i doncs jo ja estic preparant perquè aquest cap de setmana tenim moltíssimes coses que passen arreu de les illes, i tens les deportives preparades?
1: Tens les deportives preparades? Sí, perquè entenc un parell mallorquí. Ara bé, no he fet pretemporada.
2: És igual, això si no, mira, jo partiré de consell,
1: sí?
2: Que ja m'agafa per la meitat camí.
1: Ara sabreu per què dudem això, perquè...
2: Clar, jo partiré de consell. I després ja ho veurem, sí. La millor matura seu va quedar rebel·la i ja no puja lluc.
1: Tot el que sigui passar per consell sempre va bé. Ahir me va sortir, vaig col·lejar per Instagram i tal, i per xarxes, i me va sortir un lloc de variats, després te diré el nom per no fer publicitat. Però que va ser espectacular. N'hi ha un de gros, per 10 euros, no arriba, hi ha una platetada, i t'ho volia comentar, després ho xerrarem.
2: Bé, però tot això ho dèiem perquè avui xerrarem del Güell de Lluc a Peu, perquè avui vespre celebra una nova edició del Güell de Lluc a Peu.
1: Exacte, jo l'he feta un parell d'anys, i un any vaig fer una cursa a les Salines de 7 quilòmetres, 7 quilòmetres, era quan jo corria, feia esport, i aquestes coses, de l'esport també se surt, i el mateix dia, mateix hora baixa, després me'n vaig anar allà en el carrer Aragó, d'on parteix el Güell Lluc a Peu, i vaig fer els 40 i pico, no sé quins quilòmetres que són exactament. Saps la distància correcta?
2: 48 quilòmetres d'esgüell, concretament d'esgüell a Lluc.
1: I ara mateix m'han de matar, però per el meu estat físic, tot i que reconec que m'apareix que és una molt bona notícia que any darrere any encara se pugui fer aquest Lluc a Peu.
2: Clar que sí, ja és tot una tradició i ets la 52a edició.
1: Però 52a ja?
2: Sí. Després en xerrarem, però també on anirem fins a Sant Elm, perquè allà estan de festes, i estan de festes amb la Fira de la Palomera.
1: Molt bé, i això?
2: Això què és? I doncs una recreació històrica, estan creant com si fos el Firó de Solla o el Moros i Cristian de Pollença, que per cert, també estan de festa a Pollença, perquè demà, dia 2, se farà el dia més important de la patrona, que és aquesta invasió dels moros al poble de Pollença.
1: Una altra tradició molt arrelada aquí a les Illes Balears, que podreu viure també en directe a través de IB3 Televisió, vos ho contarem, i avui és Alborada, ja la prèvia aquesta, és Alborada, que és la cridada a les 5 de matí, més o manco.
2: Ahir vespre va ser marxa fresca,
1: sí.
2: I quan estàs a la rebel·la, que jo hi vaig anar, llavors, si esperes a l'Alborada, si esperes a les 5 de matí, és quan surt la banda i toquen l'Alborada.
1: La música de que arriben els moros,
2: també,
1: la forma de visar. També ho he fet un parell d'anys bastants, acabava a la platja un drast.
2: I també demà hi haurà, en aquest cas, el que és la cloenda de l'Atlàntida Film Festival, perquè ja sabeu que el rei i la reina són per aquí, demà la reina Letícia anirà en aquesta Atlàntida Film Festival. Res, un cap de setmana moltes coses.
1: Sí, sí, penseu que també tenim cinema a la segona hora de programa, en aquesta primera també tindreu en David Arraez i na Teresa Ramos. Na Teresa Ramos mos parlarà de els amors d'estiu. Tant per als jovenets. El primer amor d'estiu que te pot agafar en 15, 18 anys.
2: Sí.
1: O ara més granats també, què passa?
2: És que jo això... Clar,
1: quina peresa, però.
2: Sí.
1: Jo me sona a arena... Arena, hamaca, gandula...
2: Està bé. Bé, tot això xerrarem, i què hem de fer? Amb altres mons podeu dir que fareu.
1: Sí,
2: on anireu? Us envieu un WhatsApp,
1: i no? I ho podeu fer en aquest número de WhatsApp, que el sentim ara.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: I així mos deixi i anau de
2: moros cristians. Si teniu un primer mot, també mos interessa moltíssim.
1: Sí, aquesta m'agrada més, sí.
2: Un remenat.
1: Vinga, va, feim això. La pregunta és aquesta.
2: Sí.
1: Vos heu enamorat? Encara estàveu junts?
2: Man,
1: ja vos heu separat?
2: No volen detalls, però...
1: Vos heu desseparat?
2: Bé, potser sí, detalls també.
1: Jo vull detalls, sí, però un àudio de WhatsApp d'una hora i mitja tampoc.
2: No,
1: però...
2: tampoc. Bé, mos envieu un àudio i mos contau què feis. Res, tot això, què feim? Millor, començam?
1: Vinga, començam.

0: I doncs, Raül, dia d'esguei lluc a peu.
1: Sí, aquest cap de setmana Mallorca tornarà a caminar perquè avui, dissabte 1 d'agost, milers de persones participaran a la 52a edició de la marxa d'esguei a lluc a peu, una de les tradicions més estimades de l'estiu mallorquí, un recorregut de prop de 48 quilòmetres que, molt més que una caminada, és un símbol de superació, convivència i devoció cap al santuari de Lluc. Com deia un dels seus fundadors, això és una mostra de mallorquinitat i avui coneixerem tots aquests detalls d'una nova edició que s'espera que hi hagi una vegada més milers de persones que vagin des d'aquest punt de la ciutat de Palma fins a Nascó de la Serra de Tramuntana. Que t'apareix, Joan Mí, si xerram amb en Francisco Bauzà, que el tenim a l'altra banda d'estil telefònic. Bon dia, com anam?
0: Bon dia.
2: Bon dia, pues, preparat per posar-nos en marxa.
1: Posa'm, exacte, ja veus estar en el punt de sortida, com aquell qui diu.
2: Quasi.
1: Conta-m'ho-vos, 52 anys de festa de tradició, ja tots recordam un dels seus fundadors, en Tolo Güell.
0: Sí.
1: Com s'organitza tot això? No és només avui, sinó duis molt de mesos fent feina, no?
2: Normalment, un any. Nosaltres, com que van a marxa, a dir, la setmana que ve, quan tenen que va a marxa, ja començam a preparar la que ve.
1: És a dir,
2: i així, fa 53 anys i 52 marxes.
0: Una setmaneta de descans, però clar, ja vos hi posau, perquè això du una feinada.
2: Sí, de papers no me'n parlis.
1: No, sí, paperassa és un altre món. Paperassa és un altre món. Però bé, teniu la sort que són molts els municipis que passen per que passa aquesta marxa d'Esguell i Lluc a peu, però que trobeu, entenc, la col·laboració de tots els ajuntaments, tant de ciutat com Marratxí, Santa Maria, Consell, Vinissalem, Lloseta, Sauva, no? Escorca. Teniu sempre l'ajuda d'aquests municipis?
2: Inca també.
1: Ah, Inca també. Ara m'ho havia deixat.
2: Sí, perquè farà 7 anys que sortim d'Inca. Jo ara farà 8 anys que duc que estimo un equip humà que tenim, que és el meu orgull, aquestes persones, els nostres voluntaris i un directiu que fan feina, una feinada. Avui vespre no dormirà ningú, perquè tot surti bé, i és veritat que jo estic molt content de la col·laboració que tenim del govern balear, del Consell de Mallorca, de tot el juntament, com tu has dit. Ve gent de tot Mallorca, ve gent d'Eivissa, ve gent de Menorca, ve gent de la península, ve gent de l'estranger. Tenim una americana que fa 3 anys o 4 que ve cada any.
1: Ah, mira.
2: I és veritat és que les empreses que ens apoyen, tenim una gran col·laboració, això és l'important. Gràcies a aquesta col·laboració, el Güell ja només no fa la marxa, fa altres activitats.
1: I jo me demano, bé, antes, abans en Joan m'ho deia, clar, ell un dia va agafar, se'n va anar de fer una cursa i després va dir, vinga, ara faig ja que hi som, faig...
0: Estava en forma, no? 2015.
1: Estaves en forma, bé,
0: en forma.
1: Però hi ha molta de gent que avui, que m'ho estigui escoltant, serà la seva primera vegada. Quines recomanacions li diríeu a aquesta gent que, en tota la il·lusió del món, avui vol fer aquests 48 quilòmetres des d'Esguell fins a l'escola de la Serra de Tramuntana en el santuari de Lluc?
2: Primer tot, tranquil·litat. Perquè està preparat, perquè si hi ha gent que no pot continuar, tenim els nostres voluntaris, tenim els microbusses Escova que els recogeixen a partir de Festival del Parc, tenim la Guàrdia de Tràfic, que és un gran color nostre, les policies locals, protecció civil, és a dir, pot anar segur. El primer que hem de fer és complir les normes. Anar entre el cotxe d'inició, el cotxe de cierre i per carretera. I qualsevol problema que tingui se deixin aquestes persones. I tot no s'han anat atendides.
0: Molt, molt important que la gent no faci dreceres, que vagin per la carretera. Això, aquesta dada és molt important. A vegades s'oblida la gent de tot això.
2: Sí, però si va per una drecera, va pel seu riesgo.
0: Clar.
2: Si tu vas, i tu que ho has fet, saps que si vas a dins de notes d'esquixó, tens totes les garanties. Tens les ambulàncies, tens els nostres grups de voluntaris, tens la policia local, tens l'emergència, que qualsevol problema, i més tens la gent, que el guapo és que la gent col·labora. El mateix emergència, si té un problema o un altre, col·labora amb ell i està protegit. Si vas per terceres i te passa qualsevol cosa, vas per tu riesgo, per el teu riesgo.
1: I jo me demano...
2: És un dia per passar-ho bé. entre amics, entre gent que no coneixes i que coneixes aquest dia. I això és el guapo. I veure la nostra serra tramuntana, que és el més guapo que tenim.
1: Bueno, i tu deies que teniu molt de col·laboradors, molt de voluntaris. Nosaltres, jo, per exemple, aconseguim, molt d'anys van col·laborar posant molt allà a la plaça d'Espou, donant això a beure, a menjar, fruita, a la gent que passava. És a dir, que hi ha molts de punts també per això, per si un vol seure una estona, si necessita una peça de fruita, un poc d'aigua, vull dir que ho teniu tot preparat perquè sí, no falti de res.
2: I enguany hi ha més puestos, evidentment. Enguany hi haurà un camión cuba a la plaça del Güell perquè si hi ha pogut carregar l'aigua. Hi haurà un camión cuba a la rotonda de Figueral. Hi haurà un camión militar cuba en el mirador de Canamé, sortides de Quimari. I hi ha el camión cuba també militar en el salt de Viladona. Després tens Santa Maria, Consell, fruita i aigua.
1: Ja me diràs.
2: A Vinxalén tens fruita, aigua, refrescos i fisios. Les coses i fisios que col·laborem amb nosaltres.
0: El fisio m'interessa jo.
2: Doncs un bon massatge. Després tens la lloseta, fruita i aigua. I a selva, que és quan fregues la darrera estocada, tens fruita, refrescos, fisios, cafè i croissants.
1: Oh, que bo.
2: Perquè vaig fort, perquè...
1: Perquè ja comença a pujar, eh? Ja...
2: I a Inca, de sortint d'Inca, cap allà, que s'uneixen a selva.
1: Clar. Bé, els d'Inca no tenen excusa, eh? Que s'han estudiat tots els trots de Palma.
0: Sí,
1: d'Inca...
2: Exactament.
0: Inca i Caimari s'ha acabat. No.
1: Bueno, bé, la qüestió que molta de gent arribarà, s'endurà aquell diploma, el famós diploma d'haver arribat fins a Llucapeu. A quina hora recomanau a la gent que sigui a Puesto, en Esguell, avui cap vespre?
2: Bé, el que nosaltres recomanem és que sigui el més prest possible perquè després a darrera hora s'ha fet un tapón que no hi caixa gent perquè donin donar el material. El seu és començar a les 6:30 venir, els que no han recollit el dorsal i això, a les 6:30 venir i carregar i anar-se'n tranquil·lament.
1: Perquè els us ho donareu a quina hora?
2: Nosaltres començam a les 6 de la baixa a muntar tot el nostre perquè la gent pugui recollir el dorsal i això.
1: I la sortida és...
2: Els que no han recollit aquest, és a les 11. Els que no han recollit antes a la plaça Espanya, que hem estat 3 setmanes a la plaça Espanya per entregar els dorsals i per entregar el material, i cap amunt.
1: Molt bé, molt bé. Doncs ja ho sabeu que a les 11 sortirà aquesta 52a edició de la marxa d'Esguell a Llucapeu, però vos recomanen això, anar-hi abans. També hem de donar-vos una informació de servei públic i és que després, a tornada, també hi ha un transport, el Servei Ferroviari de Mallorca hi posa diferents transports especials i horaris especials per la tornada, no és vera?
2: Correcte, des de Lluc amb autocar els deixem en l'estació del tren de Solla i els serveis ferroviaris ja fa molt d'any que col·laboren amb nosaltres i pot dur-se gent cap a Palma o allà on vulgui. I també enguany hi ha una novetat. Perquè en tot el món va deixar mallorquinitat, cultura i poble. I nosaltres hem posat mediambiental i social.
1: Molt bé.
2: Enguany també participaran persones amb problemes de mobilitat reduïda. Gràcies a la col·laboració del govern balear que ens ha posat 2 microbuses preparats per recollir aquesta gent.
1: Molt bé.
2: Això és molt important.
1: És molt important perquè dones oportunitat a tothom a participar, que ho tinguin aquest accés per participar-hi i per fer-ho de la manera més fàcil possible i sobretot escoltar, com dèiem, la recomanació de l'organització no sortir-se del camí, que és senzill, és anar per la carretera, la carretera vella. Per tant, és molt important.
2: Una cosa molt important és que la nostra marxa és una marxa popular, és del poble. Per tant, en el poble pot participar tothom, sigui d'una manera o sigui de l'altra. I de cada dia, Gruguell, gràcies a l'apoio institucional que tenim i les empreses, poden fer més coses. I enguany, doncs, com una cosa piloto, de veure de sortir de Palma. Si això va bé, perquè no va malament, l'any que ve ampliarem més les sortides, perquè puguin sortir dels pobles, d'Ica, i que aquí que aquestes persones puguin participar d'una cosa tan popular com la marxa de Guadalupe.
0: I si la burocràcia camina lenta, però que avanci, perquè els marxaires arribaran més o manco més ràpid, més lento, però si la burocràcia pot fer una mica més de via d'any a any, no? A l'hora de preparar-se per...
2: Això
0: sí, també seria fantàstic, perquè mos oblidem després el que costa fer-ho, això.
2: Sí, no, però tinc una sort que gràcies als funcionaris, tenen d'on agraïment, col·laboren molt amb nosaltres i ens ajuden molt amb aquest preparar-se. Si no fos per ells, no ho faríem.
0: Sí. Una cosa, que jo, ara fa uns anys que no faig lluc a peu, però encara hi ha gent que puja en carritos de compra en la ràdio ja de dins, amb música a tope, o això ja no?
2: Perquè... Puja gent de tot, de tota. Puja de tota manera.
0: De tota manera.
2: Pugen fa 3 anys o 4 que mos pugen gent en família, petits. Mateix, sí? L'altre dia que estigui a la plaça, que estic cada dia a la plaça d'Espanya, estàvem allà, van venir dues mamàs xineses, en ses nunes petites. I cada any fem més familiar, participen la gent...
0: Més grup de família, sencers, sí.
2: Exactament, correcte. I això és molt guapo.
0: Molt bé, i sobretot que puguin repetir.
2: En el futbol tenim cantera.
0: Tenim cantera, exacte, tenim cantera. Res, estimació de temps, per cert, perquè hi ha un temps per fer-ho, hi ha un límit, com està això?
2: Sí, me pareix que acaba damunt les 11:30 de matí.
0: Si a les 11:30 no han arribat... Vius.
2: Mal assumpte. I també tenim els que vulguin veure la Mare de Déu, sí. Santuari el prior de Don Mariano, a les 5:30 de matí ja mos obri. Sigles-hi perquè si hi ha que vulguin anar a veure la Mare de Déu, allà les entrar.
0: Molt bé. I tothom ja estirat i peus dins aigua i cadascú que passi el que pugui, perquè per és mentida, però 48 quilòmetres si no esteu preparats, se fan llargs, eh? Sí, que aneu preparats. No
2: sé, sí, exactament. Però molt bé. Cada any puja més. Bé preparada. És veritat que l'any passat va venir a pujar una argentada i un guany també esperant que pugi una argentada, perquè bé, sí, va molt preparada. Sempre hi ha algú que no pot arribar, això, però no tenim problemes, que hi ha cotxes, escova, microbuses, escova perquè es recolleix.
0: Idò, Francisco Bausà, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida en aquest dissabte i avui vespre es desguella Lluc a peu, ja sabeu, carrer Aragó. Aneu preparats, aneu entens i sobretot aneu vius, perquè és una caminada molt llarga, però que l'hem de mantenir, hem de mantenir aquesta tradició. Moltes gràcies, Francisco.
2: Moltes gràcies a vosaltres i bon dia i bon fin de setmana.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
2: Vale, adiós.

0: Seguim a la gran vida i amb més coses, perquè això no atura, Raül.
1: Sí, perquè si avui cada vespre us xerràvem que podeu anar en aquesta desguella lluc a peu, n'hi ha que els queda un poquet en fora i ells han creat la seva pròpia festa. És la Fira de la Galera que celebra Sant Elm. I volem saber què és exactament, perquè han fet una recreació, una batalla de moros i cristians.
0: Ah, mira.
1: Sí, sí, sí, amb unes vistes privilegiades que té aquest lloc de Mallorca, en Silla de la Dragonera. Així que, què vos pareix si saludem en Pau Galera, que és membre dels Amics de Sant Elm.
0: Venga.
1: I creador d'aquesta festa. Bon dia, com anam?
2: Bon dia, com estem?
0: Bon dia, Pau.
1: Bueno, Pau, conta-mos, estem xerrant d'una nova festa, una nova tradició d'aquest punt de Mallorca, de Sant Elm?
2: Bueno, realment sí. La Fira de la Palomera enguany és la tercera edició que fem, vale? Que és una cosa nova que s'ha creat des de fa 3 anys, perquè entre nosaltres teníem el que era la Batalla de Moros i Cristians, que és una tradició que se fa sentem des de fa més de 30 anys, que ha anat passant de pares a fills, i jo quan tenia 14 anys, pues, com que vaig veure que s'estava perdent aquesta festa, pues, m'hi posava com anar un poquet i a gestionar un poc el que era Moros i Cristians, i fins enguany, que ara aquests 3 anys hem pogut fer la Fira de la Palomera, que marca tot el dia, començàvem a les 10 de matí i acabàvem a les 11 de vespre. I res, per defensar un poc la nostra cultura i la nostra història.
1: Bueno, primer de tot, anem per passes. Què és exactament la Fira de la Palomera i què estàu recreant? Perquè avui, d'aquí una estona, començaran els actes. Per la gent que no ho conegui, tots coneixem els moros i cristians de Pollença, que seran ara mateix, demà, i també el Firó de Solla. Però conta-mos exactament què és la vostra festa, què recrea.
2: Bueno, la Fira de la Palomera emmarca pues, tant activitats infantils i contacontes, activitats infantils, taller de nusos dels mariners del poble. Després tenim un passacarrers en caparrots de Serracó i caparrots de Santem, que també hem creat, d'un contacontes que tenim aquí a Santem. I després acaba en la Batalla de Moros i Cristians. La Batalla de Moros i Cristians que se feia anteriorment no tenia fonament històric, però jo sí que és vera que abans de fer la Fira de la Palomera vaig estar 6 mesos mirant històrics, xerrant amb historiadors, i vaig trobar un atac que se va fer en el 1528 a les costes de Sant Elm, de 4 galeres corsàries, que una d'elles va desembarcar, varen atacar el poble, que se deia el poble de la Palomera, d'aquí el nom de la Fira, i el Batle d'Andratx en aquell moment va enviar els homes d'armes, les tropes armades, i conjuntament amb la gent del poble pues, els varen fer fora. Després els corsaris s'aniveren en el Pantaleu, que xilla que tenim davant, i bombardejaren el poble de la Palomera amb les seves bombardes. I això és el que recreem en la part estrella de la Fira, que és aquesta batalla de moros i cristians, en la qual disposam d'armadures d'època, vestimenta d'època, perquè vam estar estudiant què és el que se duia, què és el que no se duia, i intentant fer-ho de la manera millor possible.
1: Bueno, molt bé, perquè en el final són moltes festes tradicionals arreu de les illes, on xerràvem abans del Firó de Solla o ara els moros i cristians de Pollença, però en qualque moment varen començar aquestes festes, no? I aquest seria un dels vostres cas, com pugui ser, per exemple, els bandejats a Saúva, que també fa uns anys que fan aquesta festa, o ara, com deien, des de fa 3 anys, aquí a Sant Elm, cercant aquella recreació històrica o aquell moment històric en què hi va haver una batalla i en aquest cas, no sé per què sempre guanyen els cristians, no comptem
0: guanyes poble,
1: no comptem mai si varen perdre.
0: Anava a dir, és que sempre guanyen nosaltres, però és vera, guanyen és que defensa casa seva.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, no, està bé. Clar, és que celebrar dia que vares perdre no té molt de sentit, no?
0: No celebraria.
1: Bueno, perquè no dic que en qualcun d'aquests atats qualcú deve perdre qualque cosa, saps què t'ho vull dir? Bueno, quanta gent té participat o formar part d'aquests Amics de Sant Elm, perquè entenc que tota aquesta festa que començarà d'aquí a uns minuts du molta feina enrere.
2: Sí, aquesta feina jo, perquè no vos feia una idea, la començo a fer per febrer i bueno,
1: ja hi som, no? Estem en agost.
2: La qüestió és que cada any va creixent i arribarà un any que haurem de posar límit, perquè ara mateix som 71 lluitadors i entre batucades, xeremies, bufadors i tot això, pues, som un 115 persones. I de públic solen tenir unes 1.500 o 2.000 persones.
1: Mare
2: Així
1: meva!
2: mai fa més gran, no haurem de posar límit a qualsevol moment, com tant han fet a Sóller, però bueno, mentre seguirem.
0: He vist que també teniu molt caparrots, no?, que representen diferents figures, a part dels cavallers. Mirava imatges de l'any passat, per exemple. Hi ha qualque figura que representi alguna cosa en concret o simplement forma part... Dragons, també, no?, caparrots en forma de dragó. Tot això que representa, que una mica com vos organitzeu, perquè començau per el mes de febrer, m'imagino que també hi ha una feinada darrere de mantenir tot això, no?
2: Sí, o sigui, tot el que ha parlat, tot això que hem fet, s'ha fet per gent del poble. Els que ha parlat representen un conte que ha fet una veïnada de Sant Tem, que és una Nieves Coll, que ha fet els dimonis del portet, i com que xerrava de Sant Tem, doncs vàrem voler agafar que els nostres que parlava fossin els personatges d'aquest conte.
0: Val,
2: I
0: d'acord.
2: després, a nivell d'armadures i tot això, doncs, tenim la representació històrica dels homes d'armes, dels cavallers aquests que van venir d'Andratx Vila.
1: Bueno, van venir d'Andratx a defensar Sant Telm, que si no m'ho he entès malament, un temps se deia Sa Palomera?
2: Sí, la Palomera era el nom que se li
1: És a dir,
2: donava.
1: Sant Telm s'anomia Sa Palomera.
0: Curiós.
1: No?
0: Sí.
1: Mira, avui hem après una cosa nova,
0: Sí,
1: Jordi.
0: sí, sí, sí,
1: Què
0: sí.
1: t'apareix?
0: M'encanta.
1: Ah, molt bé. Idò, aquest atac corsari que va ocórrer a Sa Palomera en aquell moment, amb la defensa dels homes d'armes del municipi d'Andratx, avui ho recreeu, d'aquí una estona te començau. Per la gent que m'ho estigui escoltant, ja sé que sou molts, però si algú no va a Güell de Llucapeu o no van en el Moros i Cristian de Pollença, de la patrona, i venen fins a Sant Telm, a quina hora han de ser puestos? A quina hora és la bona hora per la gent que no som d'aquí, de Sant Telm.
2: Bueno, això com tot espectacle pot variar un poquet, però a les 8:30 tenim el que és la part estrella, que és la batalla de moros i cristians, la recreació.
0: Com aneu de turisme en aquest sentit? Perquè m'imagino que hi ha molta gent que se'n va a Sant Elm perquè no ho saben, se troben allà i els turistes deuen flipar. D'entre aquestes 1.500, 2.000 persones, ja comptabilitzeu turistes curiosos?
2: Sí, tenim un pot de tot. O sigui, tu penses que aquest dia el municipi d'Andratx se vol que venir a Sant Telm, hi ha molt de locals, però vulgui o no, estem a Mallorca, hi ha una marca present de turisme, també n'hi ha. Queden molt acabadats, perquè no s'esperen, no saben el que està passant, el que pugui passar en Espiró o el que pugui passar a Pollença.
0: Són conscients de que és una recreació o primer vos miren, com dic, ara què feis? Poden passar, no poden passar? Perquè, clar, la gent que viviu allà ja estàveu acostumats, perquè ho repetiu, però la gent externa no ho té tan clar, no? Aquesta forma també de mostrar la història de Mallorca, si no fos per vosaltres, tot això desapareixeria.
2: Sí, jo és el que te deia. Jo quan tenia 14 anys, com que veia que se perdia, pues vaig donar una passa cap endavant i vaig començar a organitzar tot això, perquè jo sóc un amant de història i no vull que se perdi, vull que se segueixi transmitint la nostra història viva i que el dia de demà pues, se vagin sumant així com estan tenint
0: Sí.
2: els joves del poble i gent de tot el municipi d'Andratx, ja que convido també a tota la gent de Mallorca i Balears, que si volen venir a participar, això ho seguiran fent mentre m'ho donin les ganes.
1: Clar que sí. Idò, nosaltres estem contents de que aquesta casa Ivetres Ràdio n'hagi estat testimoni d'aquesta festa, d'aquesta tradició que heu posat en marxa en aquest cas a Sant Telm i que avui podreu viure tota la gent del vostre poble i sobretot també tots aquells que ens veuen. Ja ho dèiem, Joan, que segurament els turistes veuran una altra cara de Mallorca, que també és interessant que vegin, tot i que al·lucinin, no? I ara aquesta gent perquè s'atupa aquí i van vestit d'època, no? Però ja està bé que sigui així. Res, passeu-ho molt bé, disfruteu i ja sabeu que qualsevol cosa que vulgueu contar-nos, aquí teniu el vostre espai.
2: Perfecte, doncs moltes gràcies. Si voleu seguir de cara endavant tot el que anem fent, tenim les nostres xarxes a la Fira de la Palomera on anirem penjant totes les coses.
1: Moltes gràcies, Pau, idò, que vagi molt bé.
2: Perfecte.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: TV3 Ràdio Os, actualitat. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Ens enyorau? Ah! Tornem!
3: Bolleria absoluta!
2: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
4: Mare meva, quin vespre!
5: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
2: Ulala, mon amour, Paris!
5: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
2: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
3: Que repiquin!
6: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
6: Raül Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
4: La Gran Vida.
6: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
4: Duals a les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls. La Gran Vida. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
6: Avui a Teràpia de parella amb Teresa Ramos, sabeu que és sexòloga, humanista i educadora social, parlarem dels amors d'estiu. Que esteu enamorats? O no? Vos sou enamorat? Vos agrada? Salot de supermercat, aquesta persona que heu vist a la platja, que heu conegut durant una festa, aquesta persona que fa feina amb altres i que vos fa tilín durant tot l'any i aquesta vegada vos heu animat a xerrar amb ells. Què passa l'estiu, que tothom està com a més obert a l'amor? O no? O és un mite? I de tot això parlarem amb Teresa Ramos. Molt bon dia, com estàs?
7: Què tal? Muy buenos días.
6: Escolta, abans de res, però, sé que volia donar un agraïment i jo, evidentment,

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Les 10 i 4 minuts, benvinguts si vos acabeu d'incorporar, si estàu ara berenant, si aneu amb el cotxe, si feis una passejada i vos heu posat els iPods i la veritat que en ganes encara de fer una horeta més de programa aquí a La Gran Vida. Ja sabeu que avui fins les 11, però demà fins les 12. Demà, per cert, tindrem una entrevista molt interessant, això serà de 11 a 12, amb un senyor que és biòleg, que ha fet molta feina a la Universitat de les Illes Balears. Ell ja està jubilat i, a part de fer feina com a biòleg durant més de 40 anys, resulta que ara té una marca, la seva pròpia marca de vins i amb èxit. No sé si vos sona, Nacra, però bueno, ho cercau i demà en parlarem, perquè és un home molt interessant, un home que va néixer a La Rioja, un home que va conèixer una persona mallorquina que va estudiar a Barcelona, se va enamorar, va venir aquí i és un home que vivia a un poble de 300 habitants, una història molt interessant. Tot això serà demà a partir de les 11, però encara, com vos deia, tenim una horeta més de programa i volem saber què és el que passarà aquesta setmana en quant a la previsió del temps. I per això tenim a Margalida Ribas, companyera de IB3 Televisió. Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, molt bé. I vosaltres?
1: Bé, beníssim. Aquí he acabat de posar un poc d'aire condicionat, aquí a l'estudi, perquè no m'he donat compte que no l'havia posat. I és vera que els vespres són com a més suaus, passa més oratge, no fa aquesta calorada de fa 10 dies, però jo ja no sé quan estem dins una ona de calor i quan en sortim. Ara mateix, on mos trobam? Què trobes?
2: Idò, és un poc complicat això de les onades de calor, perquè bàsicament és un terme estadístic, se basa en un càlcul numèric d'estacions que se troben per damunt del percentil 95. Nosaltres estaríem, segons el que va dictar l'Agència Estatal de Meteorologia, seria més la tercera, en el nostre cas.
1: Vale.
2: El cap de setmana passat tinguérem aquella treva, per tant, durant 2-3 dies va afluixar, va refrescar i ara, novament, han tornat a escalar per amunt pel que fa a la temperatura màxima. Però, com comentaves, és vera que de dia, si surts de fora, notes que fa calor, però no hi ha tanta humitat com teníem, és a dir, els dies no són tan feixucs i el vespre refresca.
1: Sí.
2: Per tant, és una calor per ara bona de dur.
1: Si anem per ombra, més o manco, se pot estar. Surts en el sol i fa una colorada. Però si seguim a demanar avui que he d'anar, si puc, una estona a la platja, no, ja duim 5 onades de calor. No, anem, aquesta és la tercera.
2: Sí, entre la tercera i la quarta, perquè en el cas de la península Ibèrica ja se parla de la quarta onada. Però podríem dir que no hem sortit,
1: no hem sortit de
2: cap onada en si. Duim des de que ha arrencat l'estiu, dins d'aquest episodi de calor, de temperatures elevades, i l'única treva significativa que han tingut va ser el cap de setmana passat.
1: Molt.
2: Perquè si començàvem a mirar tot el mes de juny, juliol, ja veníem d'un maig calent, on batérem rècords tant de temperatura, de l'aire, com també pel que fa a la mà, i el juliol, juny, no ha estat massa diferent.
1: Tenim tot el mes d'agost per endavant. Abans de parlar concretament d'aquest cap de setmana, què espereu d'aquest mes d'agost? Que sigui més calorós que l'any passat o més suau?
2: Ui, encara és un poc mal de dir. Per ara continuarem amb temperatures elevades, pareix ser que seguim dins un poc la mateixa dinàmica. En general, ens trobam temperatures per damunt de les que tocaria per l'època en què ens trobam, però tenim certs dies de d'oscil·lacions d'aquests valors que ens permeten refrescar, altres que ens marquen puntes de temperatures elevades, dies que són més feixucs, però més o menys, segons avui arrencam el mes, seguirà per l'estil la cosa. Haurem de veure realment com acaba evolucionant i també posar especial atenció a la temperatura de la mà, perquè aquests darrers dies ja n'hem parlat, la mà està molt calenta, continuam amb situacions anticiclòniques, masses d'aire càlids, que això també afavoreix que la mà continuï calenta, i lo perillós, o amb el que hem d'anar alerta, és si la mà continua tan calenta cap a final d'estiu, perquè a final d'estiu, principi de calor, tothom sap que són la típica temporada on se produeixen les primeres tempestes i que la mà estigui tan calenta no mos interessa.
1: És a dir, que si la mà està molt calenta, és sinònim de que aquestes tempestes que poden tenir en el final d'estiu siguin més importants?
2: Exacte. Serien més perilloses o més violentes o hi hauria un major risc de que pugui acabar amb una inundació perquè hi hauria molta energia. Comencen a entrar les masses d'aire fredes, les primeres, i se topen amb molta humitat i una temperatura elevada en superfície. Això fa que la diferència entre la massa d'aire freda que entra i el que tenim en superfície sigui molt marcada, aquesta diferència. Tenim més energia, per tant, això fa que les tempestes puguin ser més delicades.
1: Molt bé. I si ens centrem en aquest cap de setmana, què destacaríeu?
2: I d'aquest cap de setmana, avui tindrem una jornada, podríem dir quasi idèntica, de la que tinguérem ahir. Ens espera un cap de setmana moltes estones de sol, assolellat en general. Avui començarà a entrar una miqueta de pols en suspensió, però no parlam d'aquests episodis tan llargs i en concentracions tan significatives que tinguérem fa unes setmanes.
1: Sí.
2: Seria un episodi curtet, concentracions baixes. Això no vol dir que en el cel no ho notem, però no mos deixarà aquest cel tan carregat i tan enterbolit que tinguérem. Situació marítima molt tranquil·la també, vent també molt tranquil, i avui destacarà que cap al nord de Mallorca i també de Menorca baixarà la temperatura.
1: Molt bé.
2: Entre 1 i 3 graus. Tenim una miqueta de passadís de vent de component nord i això sempre afavoreix que la temperatura baixi una miqueta. Encara que baixin al nord, a punts d'interior, Mallorca novament tornen a fregar 38 graus, puntualment 39, mentre que Menorca i les Pitiuses quedarien per davall dels 35. Per tant, molt semblant en el panorama que tinguérem ahir. I demà sí que el termòmetre pujaria una mica més. Ja no tindrem vent de nord, per tant, a la zona nord de cada illa se podrà recuperar els valors de temperatura i no es descarta que puguem fregar els 39-40 graus en el cas de Mallorca demà, cap a punts del nord. Però res tampoc que mos vengui de nou, perquè com que ja venim de calor intensa, un dia puntual així, tampoc.
1: El dia de la marmota.
2: Exacte.
1: I de Margalida, que avui és el Dia Mundial de l'Alegria. Me fa molta alegria tenir-te cada dissabte amb nosaltres. O sigui, que
2: I
1: tinguis...
2: jo estar amb vosaltres també, moltes gràcies.
1: M'agrada molt com ho expliques, que si qualcú va amb el cotxe s'entera de tot d'una forma que fa ganes d'anar en el sol i crema menys. No fa tanta
2: Estic
1: calor.
2: Estic contenta, idò. I aneu alerta, que si una nau a la plaia poder-vos en remull,
1: i crema.
2: No la trobareu molt fresca aquest dia.
1: Brou, serà un brou.
2: Exacte.
1: Gràcies, Margalida.
2: A vosaltres, que vagi
1: bona
2: bé.
1: Feina. Adéu.
2: Adéu.
1: I d'alegria a alegria, anam cap a Eivissa.
0: Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.

0: Cap a Eivissa no, anem cap a Menorca, perquè ja tenim avui una trobada popular. Anirem, me pareix que anem a una vinya. Aquesta setmana fam verema i des del celler de Son Cremat volen saber què mos conten a Clara i a mi. Molt bon dia, on te trobes? On ets?
1: Molt bon dia, Ido. Mira, estic en un ambientàs, en un lloc preciós, en una petita bodega que hi ha just davant de les instal·lacions d'IV3 Ràdio, de la delegació de Menorca, i de ben davant hi ha una petita finca familiar, Son Cremat, que en aquesta hora del dia han fet una feinada, perquè jo sé que ben prest, cap allà de les 6 del matí, ja eren aquí fent bona feina perquè ha començat la verema en aquesta finca de Mahó, una petita bodega familiar que ja, com us dic, han arrencat ben prest, jo no sé si a les 6 o a les 6 i mitja. Nito, com va? Bon dia.
2: Bon dia, bon dia, Clara.
1: A quina hora us heu posat avui a fer feina?
2: Bueno, molt d'hora. A les 6 i mitja hem començat a cuir rem, però abans hi ha que preparar coses.
1: Així és que el despertador t'ha sonat a quina hora avui?
2: A les 5 i quart ha sonat el despertador i a les 5 i mitja cap aquí.
1: Mira tu, el món és dels valents, eh? Això de despertador a les 5 i quart, jo sé que n'hi havia alguns per mo que encara no havien anat a dormir a aquesta hora.
2: Bueno, no ho sé.
1: Jo... Per mo i per es mitjorn gran.
2: Supos, supos. Però bueno, qui primer aixeca pixa allà un vol, diuen.
1: En Nito Fullana és gerent, és fundador d'aquesta finca de Son Cremat, i a més també és president de l'Associació de Vi i Terra de Menorca.
2: Correcte.
1: Escolta, m'heu començat a veremar ja.
2: Ja, bueno, de fet van començar dilluns, vam fer la primera cuida d'unes parcel·les que ja estaven supermadures, vull dir que aquestes calors d'aquest estiu ens han fet avançar una miqueta i el rem no pot esperar, vull dir, quan està a punt l'has d'agafar.
1: Heu començat un poquet antes que els anys anteriors o cada any es va avançant un poquet aquesta època de verema per sa calor?
2: Com t'he dit, van començar dilluns dia 27, vull dir, és la data més primerenca de registres que tenim, vull dir. Teníem un registre del 23, va començar dia 29, però un any van començar dia 27. I sí, notam que cada any s'avança una miqueta, va fent empentes, però de 10-15 anys cap aquí hem avançat dues setmanes.
1: Bueno, jo des que te conec, Nito, que més o manco cada any per aquesta època mos veiem, sí que tinc registres de que cada any te faig l'entrevista de verema un poquet antes.
2: Això mateix, correcte.
1: Vull dir que IV3 també té els registres ja.
2: Sí, i tant, i tant.
1: Quan fa que va començar aquest projecte?
2: Aquest projecte va començar el 2009 amb la sembra de ceps i el 2012 començam a fer experiments i el 2015 començam a comercialitzar vins. Vull dir que ara ja portem més de 10 anys fent vins que, bueno, que com a mínim es venen i es paguen. Vull dir que dolents o deuen ser.
1: El vi de Menorca va creixent en qualitat, va creixent també en terrenys de vinya sembrada i també vosaltres aneu creixent. Teniu vi nou?
2: Tenim vi nou, tenim vinyes noves plantades d'aquest any, plantades de l'any passat, plantades de fa 2 anys. És a dir que any a any anen entrant més hectàrees en producció.
1: I quin tipus de rem, quin tipus de vi feis?
2: Bueno, nosaltres feim vins blancs, bueno, feim dos vins blancs, un rosat i un negre. Sempre hem apostat per monovarietals i seguirem fent aquesta aposta. Les varietats que han plantat noves són Macabeu, Sirà i Garnatxa, i tenim també una mica de Malvasia que també entrarà en producció ja. Vull dir que també sortiran nous vins.
1: Així que també nou terreny i noves sembra heu tingut en aquests darrers mesos, en aquests darrers anys.
2: Més feina.
1: Un poquet de més feina.
2: Més feina.
1: Bueno, escolta'm, avui matí heu tingut moltes mans per ajudar?
2: Sí, sempre. Sempre quan fem WhatsApp, els amics, familiars, tothom ens ve a donar un cop de mà i fem un dia de festa guapa. És una manera de trobar-nos. Hi ha gent que mos veiem aquest dia quasi, vull dir, amb gent, mos veiem habitualment, però hi ha algunes persones que ens veiem aquest dia, vull dir que...
1: Perquè el que feis i ja és tradició és que començau a veremar quan toca i quan el temps i la climatologia i el punt també de rem vos indica ara ja s'ha de fer perquè si no es pot fer malbé, però arriba el dissabte que la gent no té les obligacions d'entre setmana i feis aquesta trobada
2: fem
1: popular.
2: Aquesta, fem aquesta festa, sí, la festa de la verema i ho feim amb molt de gust, la gent li fa ganes. De fet, molta gent ens demana quin dia serà, ja més o menys, tal, vull dir que bueno, sí.
1: I comença a venir tota la gent que s'han posat també el despertador ben prest
2: ben
1: i començau
2: a... Ben prest, a les 6:30, tothom estava cuint rem aquí.
1: Més o manco quanta gent hi teníem a aquesta hora, perquè ara n'han marxat alguns.
2: Avui érem, no sé, uns 30 o així.
1: Imagina't tu.
2: Sí.
1: 30 persones que després, un cop han recuit el rem, què passa?
2: Després quedem aquí a berenar, si algú vol veure com processam el rem, pues queda, algú ja directament quan han fet i han berenat ja se'n van, hi ha gent que fa més estona, i bueno, estem aquí una miqueta, mos estan acompanyant d'avui.
1: Bueno, ara esteu en el moment ja de Crespellets, què heu berenat?
2: Bueno, aquí sempre solen fer una barbacoa i fem sobrassada i botifarró i algunes salsitxes i després solen fer alguna cosa al sol, avui han fet uns mantecados d'avellana i uns crespells de conserva.
1: Fantàstic, un bon cafanet,
2: un
1: i ara
2: cafanet,
1: ja...
2: I ara cap a sa bodega.
1: Cap a sa bodega a fer què?
2: Bueno, acabar de premsar i deixar es most que refredi, a fi que d'aquí 2 dies la poden començar a fermentar.
1: Escolta'm, teniu més o manco registrat quants quilos heu cuit?
2: Encara no.
1: Encara
2: però,
1: no.
2: No, però bueno, 1000 i pico.
1: Fantàstic, sa calor ha fet que s'hagi hagut de recollir un poquet antes. Com ha estat sa climatologia i com serà enguany els vins i sa cuida, com anirà?
2: Els remes, sanitàriament, estan bé. Es veuen plens i es most ve molt bé. Vull dir, té molt bon aroma, ara que hem provat es most i tal. La producció ha estat una miqueta més petita, va sent una miqueta més petita, a fi de que les ventades de març van provocar que molta flor caigués, ens ha afectat més unes parcel·les o unes altres. Després també tenim la mimba d'espardals, que sempre és una gran mimba, i bueno, fins que no ho tenim tot cuit no sabem mai quant han fet, perquè a vegades provem una anyada d'una manera i quan hem acabat doncs és d'una altra. Vull dir que fins que no hem fet el darrer no donem datos, perquè és que són aleatoris molt.
1: Procés delicat que fins que no estigui ben embotellat no hi ha sa taula, quasi que no es pot dir res.
2: No, fins que no ho han cuit no sabrem quants han fet, diuen.
1: Bueno, un nito per aquells que no coneguin les bodegues de Son Cremat. Té una història ben xula, perquè quan vau començar a sembrar la vinya vau descobrir que els terrenys tenien una història d'uns quants anys enrere.
2: Sí, bueno, això fa 200 anys era vinya. Era la vinya de Mont, tota aquesta zona d'aquí cap a Llumassanes i cap a Malbúger, era la vinya de Mont en denominació anglesa, i això era tot vinya. Vull dir que, bueno, que és fantàstic. De fet, aquí a Cas Basí tenim unes vinyes, tenim unes parres, n'hi ha 3 o 4, que són centenàries o bicentenàries, perquè aquest senyor ja no hi és, i quan ell, jo el vaig conèixer, que ell era molt gran, em va dir que quan ell va venir les parres ja eren així de grans, i per tant segurament van quedar 4 o 5 parres per aquí enganxades, i estan aquí. I de fet són com arbres, eh? Vull dir que són espectaculars.
1: I de moltes gràcies, Nito, i que acabi d'anar bé tota la feina d'avui. Bueno, alerta amb la calor, eh?
2: Bueno, sí.
1: Ja ho teniu de per mà, això.
2: Ho tenim controlat.
1: Bueno, faràs un xubaquet després o no?
2: Bueno, en vedinat, sí.
1: En vedinat, sí. El despertador demà a les 5 i quart, no, eh?
2: No, és que jo el despertador no em pos.
1: Ja directament. Com les gallines, no?
2: Bueno, com les gallines, no, com els galls.
1: Com els galls, correcte. Bueno, Nito, on té la teva dona, vam? Sa dona on és?
2: Sa, aquí, Cristina.
1: Na Cristina, com estàs, Cristina? Bon dia.
3: Bon dia. Estic
1: bueno,
3: bé.
1: Com ha anat?
3: Bé, com més o menys com cada any, estem contents aquí amb els amics i família que mos venen a ajudar, la veritat. Mos agrada mantenir aquest dia. I molta calor, que no ajuda gaire, però bueno, així és el mes d'agost, normalment.
1: Tens sa filla també per aquí fent feina.
3: Sí.
1: Na Núria.
3: Sa petita, tenim
1: sa petita.
3: Dues filles i sa petita... Sí, sembla ser que li agrada el món de sa vinya i s'ha format una miqueta per fer aquesta feina i mos està ajudant.
1: Què ha estudiat ella?
3: El grau superior de vitivinicultura a Sant Sadurní d'Anoia, a l'escola d'Espiells. És una bona escola.
1: I ella està també fent feina amb altres?
3: Sí.
1: Quina és la seva feina?
3: Bueno, com som un celler petit i diríem que ho hem de fer una mica tot entre tots, fa de tot, fa vinya, fa bodega... I també fa una mica d'administració i comercialització, però amb una feina en sa que hi ha dedicat bastant de temps tot aquest hivern ha estat en s'encerat d'esbòtils, perquè aquest any hem fet un canvi d'imatge i mitjançant sa col·laboració també d'una dissenyadora gràfica, filla d'uns amics nostres que ara mateix estan aquí compartint aquesta estona amb nosaltres, han fet etiquetatge nou i han posat càpsules de cera. Llavors ella ha encerat totes aquestes botelles que s'estan servint ara mateix i, bueno, déu-n'hi-do.
1: Uns bòtils que trobarem també a ses fires, que na Cristina la veiem sempre també, a totes ses fires de producte de Menorca i a totes ses que es pugui per donar a conèixer i vendre els bòtils de vi de Son Cremat.
3: Exacte, ara sa que queda per fer o ses que queden per fer d'aquí a final d'any i a ses que mos hem compromès són a sa de Rels, que és el 17 i 18, crec, de setembre, i a sa desformatge de Mó, que també m'imagino que serà s'octubre. Jo encara no sé sa data exacta.
1: I de Cristina, què queda ara per fer?
3: Avui mateix, vols dir? Bueno, acabar de berenar.
1: Encara no has acabat de berenar? Bueno.
3: Després, me sembla que estan fent una segona premsada, després hi ha que netejar tot. A bodega sempre hi ha molta feina de netejar. i en principi deixarem es mosta en repòs i el vindrem a vigilar aquesta tarda, però és res, una estoneta.
1: Bueno, quina il·lusió, eh, el dia d'avui.
3: Sí, tot bé, molt contents.
1: Fantàstic. I aquest senyor què diu per aquí? Gràcies, Cristina. Que vagi molt bé. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Com ha anat?
4: Que hem començat prou d'hora i feia fresqueta.
1: Què és de nom vostè?
4: Martí Olives.
1: Martí, ja havia vingut altres anys?
4: Cada any hem vingut.
1: Cada any, eh?
4: Sí, sí, sí. Ja fa temps que ho fèiem i mos agraïm a jo i sa dona.
1: Quina estoneta, quin lloc de sa finca els hi ha tocat recollir?
4: Bueno, mos ha tocat sa tanca de cera, que no ho havíem fet encara cap vegada, sempre mos tocava a altres puestos, i sa veritat és que ha anat molt bé. Ha estat bo de fer.
1: Són amics de sa família?
4: No, són familiars, són cunyats.
1: Ah, cunyats?
4: Sí, sí.
1: Per tant, cada any aquí ben puntuals, i què ens ha de dir es cunyat d'esví?
4: Bueno, es vi surt estupendo. Què hem de dir? Està fent nostre, és molt particular i... És que li surt molt bé, molt bo. Està molt controlat, les fases de maduració, d'embotellatge, perquè això ara avui han cuit, però després hi ha la fase de traspassar d'un tonel a l'altre, filtrats, bueno, d'una feina posterior que el sou ho fa ell, però clar, has de fer net depòsits, i després ve el temps d'embotellar, han de posar càpsules, botes, bueno, hi ha una feinada, eh? Sembla que no, però... hi ha feina.
1: Tota esa feinada artesanal quan mos prenem i feim un brindis amb es vi de Son Cremat que hi ha darrere.
4: I així se valora més es vi.
1: I tant que sí, moltes gràcies.
4: De res a vosaltres.
1: Bueno, i tenim aquí la més joveneta de tota la gent que ha vingut avui a recollir a Remain. Com estàs?
5: Bé.
1: Bon dia. A quina hora t'has aixecat?
5: A les 6:30.
1: 6:30. I com és que t'has aixecat tant d'hora? Tu... I els teus pares t'han dit, escolta, demà anem a collir rem. Tu volies dormir o volies venir?
5: Jo volia venir.
1: Ah, sí? I això com és?
5: No sé, perquè em feia gràcia venir.
1: Què t'havien explicat els papàs?
5: Que l'any passat el meu pare ja hi havia anat i pues, jo també hi volia anar.
1: I així és que te va agradar l'experiència, te va explicar que què, que us aixecàveu molt prest, que recollies el rem...
5: Bueno, ho vaig veure en un vídeo que va fer i pues, em va fer ganes venir.
1: I què ha passat avui al dematí? Què has fet?
5: Pues he començat a collir rems i després pues, m'he cansat i pues, m'he quedat preparant els berenars.
1: I què t'han explicat? Com s'ha de tallar i s'ha de collir el rem? Vam. Agafes aixines i ho arrenques?
5: No, tens que tallar amb les tisores per tronc que ves rem.
1: I quines tisores eren? Eren grosses, eren petites, t'han donat un cubell? Com ha sigut tot això?
5: A mi me'n donaven unes normals, però una mica més de camp i els grans unes amb dos pals.
1: I t'has posat un capell o no?
5: Sí.
1: Perquè fa calor.
5: Sí.
1: I d'ahir després de cuir has vingut aquí a berenar?
5: Sí.
1: Què has berenat?
5: Un pa amb dos salsitxes.
1: Boníssimes, no?
5: Sí.
1: En queden de salsitxes?
5: No sé.
1: Se les està menjant ton pare. Aquelles eren les meves. Bueno, Aina, que vagi molt bé. Ja has acabat sa feina?
5: Sí.
1: Sí? Bé està. I dona una abraçada.
5: Adéu.
1: Adéu. Aquest és l'ambient que hi ha aquesta hora del dia. I ara he d'anar a xerrar jo amb son pare de Naina perquè s'està sí. Menjant ses darreres salsitxes i jo no tinc berenar, així que, David, ara vinc cap a tu, eh? De... Que vagi molt bé, bon dia.
6: I de clara, has de berenar, eh? Has de berenar. No només hem de fer berema, també has
1: sí?
6: De berenar.
1: Bueno, jo, què tinc que dir? Que jo sí. He arribat a darrere, eh? Jo no he vingut a les 6 del matí, eh?
6: Això t'anava a dir, que aquesta gent s'ha aixecat molt, molt prest, eh? No sé, t'anava a demanar quina hora t'havies aixecat,
1: molt
6: tu.
1: Molt, molt prest s'ha aixecat aquest... No, jo és que hi vaig fer un poquet més tard. Bueno, David, que me'n quedaran o no?
7: Et queda sobrassada.
1: Sobrassada, bueno, ho podem aclarir.
7: Torrada, més
1: torrada, bé. Torrada, Però no mossegada.
7: No mossegada perquè t'he vist amb ulls de gana. I he pensat, no frixis tu tampoc, encara li podràs deixar una mica de sobrassada torrada.
1: Mesquí, en David, que l'estigui aquí.
6: Molt bé. I en, crec que estava menjant, de fet, no, tenies la boca plena, pobret.
7: T'he de dir que és el primer any que em llevo tant d'hora per venir, perquè jo sempre venia, com que jo això del berenar ja ho sabia, jo ja venia a la part del premi, que diguéssim, però picava poc per no semblar massa, no? Però avui, com que he treballat, avui he tingut...
1: Avui ben merescut.
7: Avui ben merescut.
1: Fantàstic. L'any que ve vam, si jo també ho faig, que avui he vingut a berenar.
7: Vale, doncs a les 6 aquí.
1: L'any que ve. Bueno, vaig a veure què trobo, que tinc molta gana, que acabi d'anar molt bé el dia, Juanmi.
6: I tu també, aprofita per berenar, que tinguis un molt bon dia. Gràcies, Clara.
1: Gràcies.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: TV3 Ràdio Es, actualitat.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta, mur, portada.
6: Si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: Josep, com
9: Hola.
8: Estàs?
9: Molt malament, fa molta calor.
8: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
9: No, ara estic bé aquí.
8: Fa calor psicològic.
9: No ho sé jo.
10: Sí, psicològic.
9: Quan hi ha vacances?
8: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
9: Xiu-xiu és tot l'estiu.
8: Sí.
9: Ah, que bé.
8: Servei públic.
9: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
11: Les 10:30, no mos movem de Menorca, seguim per aquí a prop, concretament a Ciutadella, i ara veureu per què vos ho explicam. Recordeu que el pròxim 12 d'agost tindrem una cita especial amb l'Eclipsi, ningú parla de res més, una cosa tan breu, no?, a vegades, que mos dona molta satisfacció, no?, per veure com serà, tothom pendent de ses ueres. IB3 també ja té ses seves ueres, jo les tenc, no sé si Luis Menéndez han donat ses ueres també, sí, aquí a la casa. Podria posar una altra cosa, però són oficials, són bones, tot i que posi IB3, que a vegades un diu, no, és que posa una marca, no, són ses bones, simplement que fem, clar, fem publicitat de la ràdio pública de les Illes Balears, faltaria més. Idò, tothom està pendent del cel, del que passarà. Un eclipsi sempre desperta molta expectació. I durant les darreres, anava a dir darreres setmanes, no, darrers mesos, hem parlat també amb Pep Marcús, president del Club Newton, hem parlat de la necessitat de tenir molta seguretat a l'hora de poder veure aquest eclipsi, de no fer-ho amb radiografies, no fer-ho amb ueres de sol, no de tenir accidents. També hem parlat molt del tema de logística quan anem a veure-lo, ja sigui, per exemple, aquí a Mallorca, a la Serra de Tramuntana, on podem anar, no hem d'embossar, no hem de tirar coses en terra, alerta amb els incendis, que fa molta calor. De tot això n'hem parlat. Però avui parlarem des d'un altre punt de vista, perquè què passa amb els mòbils a l'hora de gravar l'eclipsi? Què passa amb les càmeres per als mitjans de comunicació? Es poden fer malbé? Idò, sí, si no aneu alerta, pot passar. Com es pot fotografiar un fenomen com aquest sense posar en risc no només els ulls, sinó també l'equip tècnic? Idò, per resoldre totes aquestes preguntes, avui ens acompanya, ell es troba ara mateix a Ciutadella, està d'ella passejant, ell és en Toni Cladera, un dels desenvolupadors de Photopills, és una de les aplicacions de fotografia més prestigioses del món. Ell també és membre de Mussols de Llubí, d'aquí de Mallorca, és un grup d'aficionats a la fotografia nocturna i també a l'astrofotografia. Clar, volem parlar amb ell d'aquesta part més tècnica, que també és superimportant. Toni, molt bon dia, com estàs?
12: Hola, què tal? Bon dia. Mira, passant un poc de fred per aquí, per Ciutadella.
11: Un poquet sí. De fred. Supos que dus ueres de sol, però, posades, per aquest fred.
12: Sí, te puc assegurar que sí.
11: Sí, perquè sí, fa... Sí. Quin temps teniu per Ciutadella? M'imagino que també molta calor, mos ho deien a Marga Ribas, i no, quina temperatura tens per allà ara mateix?
12: Ara molta basca, molta humitat i una temperatura que ja arriben quasi als 29-30 graus.
11: Vull dir. I de res de nou, eh?
12: Res de nou, que no hi hem fet aquests dies.
11: Igual sí. Que a Eivissa, que a Formentera, que aquí a Mallorca...
12: Exacte.
11: Tot és igual. Sí. Toni, sempre mos diuen que no hem de mirar el sol directament. Això ja ho sabem, perquè és molt perillós. Les ueres de sol no serveixen, també ho sabem. Per això hi ha aquestes ueres especials, no?, per poder mirar el cel en esdeveniments com aquests d'un eclipsi. Però, exacte, clar, què passa amb les càmeres i els mòbils? Ho tenim com a molt oblidat. També se poden fer malbé?
12: I clar, hem de pensar que les mesures que nosaltres prenem pels nostres ulls, també els han de prendre per les nostres càmeres. Les càmeres, els mòbils, tenen ulls, diríem. Tenen uns sensors que arrepleguen tota la llum que els hi entra. I, per tant, en el moment de l'eclipsi o no eclipsi, si feim una llarga exposició durant unes dues hores que pot durar tot sabent, sí, el sensor ho pateix. El sensor ho pateix i podem cremar aquestes cèl·lules de fotolits que tenim a ser el sensor, tal qual com si fossin els nostres ulls.
11: Que vendria a ser com el xip de la càmera, és a dir, quines parts de la càmera realment poden quedar afectades?
12: Si és una càmera reflex normal de tota la vida, quedaria afectada seguríssim la cortineta de l'obturador. Aquella coseta que s'aixeca cada vegada que feim una foto, quan sentim clac, mal, allò és una al·legació de metalls. I jo ho he vist amb els meus propis ulls l'any 24, quan una persona va fer una foto, va fer unes quantes fotos era sol, i li van sortir ple de forats. Era preciós veure aquella cortineta plena de forats i el sensor també romput. Ai. Vull dir que s'ha de tenir molt en compte.
11: I els mòbils també se poden córrer risc, per molt que tingueu un iPhone 27, ja no sé per quin van.
12: Sí, si tenim un iPhone 30.000, 48, com és que vulgui, que puguis imaginar, tenen el mateix sistema, el que passa que el sensor, el que rep la llum, en tos de ser tan gros com una càmera, és molt més petit que l'ungla de dit petit. Val? Però igualment capta llum. Si capta llum i la tenim prolongada durant l'eclipsi, durant un dia normal, cap a del sol, també hi hauria una avaria bastant grossa. Mm?
11: Si fem una fotografia ràpida amb el mòbil, per exemple, hi ha perill?
12: No hi ha perill, a no ser que em proves el teleobjectiu del mòbil, si tenim un 5x, un 6x, o em prou un d'aquests objectius que venen per mòbils, que ara se'n pot de moda, sí que podria rebre, perquè el que fa un objectiu, quan tenim aquests objectius tan grossos, el que fa és un efecte lupa. Vos recordeu quan érem petits, que anàvem pel camp i anàvem allà amb una lupa i podíem fer foc inclús a segons quines parts d'un paper, i d'això és el mateix. Vull dir, fa un efecte lupa, i aquest efecte lupa és super, super, però molt perillós pels nostres ulls, i igualment també és perillós per les nostres càmeres o mòbils.
11: No tenim massa temps, tenim un minut, però sí que t'avui demanar una cosa molt concreta, que és, a través de la càmera, un tècnic que miri, que estigui preparat, que tingui la càmera protegida, també s'ha de mirar en les ulleres? En les ulleres per veure l'eclipsi? O no seria necessari?
12: Si la càmera tens un LCD, si tu no mires a través d'un... Si tu no mires a través d'un visor òptic, vale?
11: Sí.
12: Si no mires a través d'un visor òptic, pots mirar per ser LCD, però clar, t'has de llevar les ulleres per mirar la càmera. El que no podem mirar és el sol. El sol directe no hi podem mirar, sense ulleres. Però a la càmera, si a la càmera li fem un pot d'ombra, li posem una finestreta, tal, per poder-la veure, no hi ha cap problema. Mm. El problema és quan miram òpticament a través d'una parella.
11: Molt bé. Vale?
12: Per això he recalcat tant el sistema de les càmeres reflex.
11: Molt bé, i de tothom pendent d'aquest eclipsi i els mitjans de comunicació saben que han de tenir la càmera ben protegida, i els que sou aficionats, alerta, que no només vos podeu carregar la visió dels ulls, sinó també aquesta parella amb el qual graveu. Toni, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquests 5 minutets i per donar una mica de llum, i te deix que vagis per la sombra.
12: Moltíssimes gràcies, i a disfrutar. Si la gent ha d'agafar o fer fotos o no fer-ne perquè no està segur, que ho vegi i ho disfruti. És el millor que pot passar.
11: Gràcies, Toni, una ferrada. Vinga. Adéu.
12: A vosaltres. Adéu, vagi bé. Adéu.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és cultura. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
6: Ens enyorau?
11: tornem!
6: Bogeria absoluta!
11: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
10: Mare meva, quin vespre!
13: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
11: Ulala, monagú,
13: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
11: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
6: Que repiquin!
11: I de seguir, Raül, amb en Sergio i amb en Mateu, aquí parlant una miqueta de cinema, i abans d'acomiadar-nos, volem parlar d'aquestes pel·lícules,
8: sí?
11: Podríem dir que han tingut èxit o que se varen gravar per directors, sobretot, molt coneguts, que la varen gravar el mateix any, no? I que, per tant, si ja és difícil gravar una pel·lícula, més difícil encara és fer-ne dues, i moltes vegades amb èxit, que no vol dir que per fer més sigui claro, millor, claro, claro. Però en aquesta ocasió sí que hi ha casos de pel·lícules que han tingut molt d'èxit.
14: Normalment, fer una pel·lícula, sobretot per directors i per directores, és veritat que els actors també en xerrem de casos, però és més fàcil, diguéssim, perquè se pot compaginar rodatges i se poden un mateix any, però hem de tenir en compte que un director o una directora pot estar de mitja de 3 a 5 anys desenvolupant un projecte per fer una pel·lícula. Per tant, que dues pel·lícules s'estrenin el mateix any vol dir que han estat fent moltíssima feina i també que tenen la capacitat i l'èxit com a directors o directores consagrats per dur a terme dos projectes alhora.
10: Però, claro, el que tu dius, és a dir, no és que se fa... És a dir, potser s'estrena aquell any, però, clar, duen uns anys
14: efectivament
10: fent-se feina. Vull dir, no és que un bon any han fet les dues i ja està estrenada.
14: Desenvolupant guió, fent càstings, tot el tema d'art, cinematografia, fins que en el final pues, el roden durant un mes i mig, i després ja sí que s'estrena, coincideix, i anem a xerrar efectivament d'estrenes en el mateix any, no?, d'aquests grans directors o directors.
15: I bé, i estrenes de grans pel·lícules, que és un poc escàs, perquè, evidentment... és difícil, no?, que coincideixin, com diu en Mateu, dos projectes en el temps. És probablement més fàcil en el cas d'un actor per lo que deia, no?, perquè les tasques que ha de dur, bé, que ha de fer un rodatge, l'elaboració d'una pel·lícula són, evidentment, més, és l'autor i és la gran energia que ha d'impulsar tota la resta del projecte i de la gent que està implicada, però és que el difícil és que siguin dues pel·lícules bones, o dues pel·lícules molt bones. És a dir, n'hi ha molts de casos de persones que han fet o que han treballat a molts de... diferents projectes o pel·lícules dins un mateix any, però és que tenim ara una llista de directors, d'actors, d'actrius, amb dos títols increïbles.
14: Totalment.
15: Que pareix mentida que poguessin coincidir, no?, en els temps directament.
14: De fet, si xerrant d'un dels directors més importants, sobretot dels anys 70 o de la segona meitat del segle XX, ens ven al cap directament en Francis Ford Coppola, director del Padrino, del Padrino 2, i que justament l'any del Padrino 2, en el 1974, també treu La Conversació, que no la tenim tant a l'imaginari col·lectiu, diguéssim, o que la coneguem tant, però aquella pel·lícula va guanyar Cannes. Per tant, estem un any en què estrena La Conversació i El Padrino 2, dues pel·lícules increïbles, espectaculars, d'una dimensió artística mayúscula, i que damunt també va tenir reconeixement a nivell de premis. Per què? Perquè va estar nominada, efectivament, el mateix any a millor pel·lícula en els Oscars, tant una com l'altra.
11: Com si el mateix any se disputava la Eurocopa i el Mundial.
14: Exacte. I ho guanyat la mateixa selecció.
15: Exacte. És un poc la temporada d'en Fabián, no? Champions i Mundial, i ja està. I Balón d'Oro per a Coppola.
14: Efectivament.
11: I després Argentina. És broma. Perquè hi ha argentins que no s'escolten.
14: Una abraçada.
15: Dues pel·lícules de Ricardo Darín i ja està.
14: Però, efectivament, en Francis Ford Coppola sí que és veritat que té aquesta dècada dels anys 70 que és pràcticament inigualable, perquè tenim El Padrino 2, La Conversació,
15: Apocalypse Now.
14: O sigui, són pel·lícules que podrien estar entre les 10 milions de pel·lícules de la història fàcilment, i són totes d'un mateix director, la mateixa dècada. I justament, un mateix any, fa dues pel·lícules increïbles.
15: Totalment. N'hi ha més casos, no?, de directors, evidentment. Un exemple gegant sempre que xerrem de cinema és Coppola, i més, com deia Mateu, en els anys 70. Però hi ha altres casos. Un dels seus companys de generació, no?, d'aquesta generació des New Hollywood,
14: des New Hollywood,
15: i de ses barbes, era en Steven Spielberg. un dels grans directors de la història del cinema, indiscutiblement, amb moltíssim d'èxits, no només de taquilla, sinó també de crítica a la seva esquena, i sobretot, si ens centram en aquesta fita que xerràvem, no?, de dues pel·lícules en un any, l'any 1993 d'en Steven Spielberg, que és directament que no se pot creure quan te diuen.
14: Sí, no, ja no només que no t'ho puguis creure perquè hagi fet dues pel·lícules en el mateix any, sinó perquè són diametralment oposades. Clar. O sigui, són pel·lícules que són, efectivament, Jurassic Park i La llista de Schindler.
16: És això que estem escoltant ara? Això seria La llista de Schindler.
14: Efectivament, això és La llista de Schindler.
16: I l'altre, dinosaure, o sigui, no té res a veure. Exacte. Jueus amb el dinosaure.
14: Bé. Efectivament, o sigui, holocaust per un costat i dinosauris, o sigui, és algo...
15: Bé, en Steven Spielberg, i ara estem sentint John Williams, és a dir, també, com dèiem, està en tots dos projectes, les bandes sonores de totes dues pel·lis són seves, i és el que deia Mateu, la capacitat de canviar d'energia,
14: de registre
15: entre una pel·lícula i una altra, perquè en aquest cas, a més, bé, la intrahistòria és molt interessant, qualque dia podem xerrar directament de com se creen aquestes pel·lícules i de la germanor que tenen per estar fent-se a sa vegada, no? Com La llista de Schindler és un títol molt personal per part d'en Spielberg, que vol xerrar de sa història dels seus avantpassats i del patiment que van sofrir en els camps de concentració de la Segona Guerra Mundial, i com també la seva energia de creador de blockbusters, de cinema d'entreteniment, i de la seva capacitat de crear grans produccions dins indústria cinematogràfica, li duen a fer a la mateixa vegada aquestes dues pel·lícules. I, per exemple, quan acabava de un dia de rodatge d'una jornada a La llista de Schindler, ell deia que intentava plorar tot el que duia de dins per la tensió i el que vivia mentre estaven rodant, i quan havia acabat de plorar, cridaven en Robin Williams perquè li pugés un poc els ànims,
10: sí.
15: I se posava en la postproducció dels dinosaurios. És a dir, que la manera de canviar el xip...
10: Canviava de registre,
14: totalment,
10: no?
14: Totalment.
16: De fet, el to després de Jurassic Park hi ha molt de diàlegs en to d'humor.
14: Hi ha
16: molta comèdia. Res a veure en La llista de Schindler.
15: No, les aventures familiars, aquest tot de terror, no?, que té sempre el cinema de Spielberg. I...
14: De fet, Jurassic Park és un poc més Spielberg que té tothom en el cap, no? Aquest Spielberg d'aventures, de cinema familiar, de... E.T., d'Indiana Jones, no? I La llista de Schindler és algo més diferencial a la seva carrera. Uh-huh. De fet, és la que li va donar 7 Oscars i en la que va tenir gran èxit, no? Però tothom se'n recorda Jurassic Park perquè és precisament aquesta capacitat que tenia en Spielberg d'arribar a la gent. De fet, La llista de Schindler no l'havia de dirigir ell, l'havia de dirigir una altra persona amb origen jueu, que era en Billy Wilder.
15: Billy Wilder, sí, que de fet va sortir de la sala i va dir, bueno, jo mai podria haver fet aquesta pel·lícula, és a dir, que ja està bé que l'hagi dirigit.
10: Va reconèixer, no?, que era la millor decisió, sí, que no hagués fet.
15: Però n'hi ha moltes històries d'aquestes, perquè, per exemple, li van oferir també a un director sense aquest origen jueu, que és en Martin Scorsese, mentre que en Spielberg li havien oferit El cabo del terror, és a dir, el cabo del miedo, no?
14: S'ho van acabar girant.
15: Totalment. Sí, aquestes històries de Hollywood, no?, que sempre són molt interessants, no?, totes aquestes orígens de les pel·lícules. N'hi ha un altre director i un altre any, que a més, com Mateu, és molt fan com toca, evidentment, sí, quan xerran de cinema, passant de les grans produccions a produccions, no diré més petites, perquè no ho són en ànima, ho són en pressupost, però viatjam a Europa...
14: Exacte, viatjam de Hollywood en el cine independent, o el cine d'autor europeu, i anem a xerrar de Ingmar Bergman, un dels millors director suec, dels millors directors de la història del cinema, que hi ha grans títols a la seva carrera, però just coincideix que té aquest gran any, en el 1957, que estrena tant Fresas Salvajes com El séptimo sello. Recordem Fresas Salvajes, la història d'aquest home gran que comença a recordar la seva vida a través d'un viatge, i El séptimo sello és aquesta pel·lícula que xerra de com un templari, un soldat, intenta escapar de sa mort i juga a ses cacs, aquesta imatge icònica que tenim d'un individu jugant en sa mort a escacs, no? Imatges que han passat a la història del cinema i que són possiblement dues de les millors pel·lícules també del cinema europeu de tota la història, i van coincidir en el mateix any.
15: I per qui li faci ganes, hi ha un documental molt, molt interessant de sobre precisament aquesta conjunció de pel·lícules dins el mateix any, que és Bergman, Su gran año. És un documental que el teniu ara mateix disponible tant a Filmin com a Prime Video.
16: Uh-huh. I que parla d'aquesta secció.
15: Exactament. I en cas concret
14: d'en Bergman. Agafa aquest exemple d'aquestes dues pel·lícules i ho retracta de manera molt interessant. La veritat, ho recomanem bastant.
15: I el que dèiem és que són moltíssims exemples, no només de directors, que n'hi ha, per exemple, pensàvem en Mel Brooks, no? Si passàvem també a o produccions de comèdia, Sillas de Montar Calientes i El jovencito Frankenstein també són del mateix any, no? Aquestes paròdies de cinema de l'oest i de cinema de terror de monstres com en Frankenstein, però també amb actors. Jo m'agraden moltíssim alguns exemples, com per exemple en DiCaprio, que és un dels meus actors preferits. L'any 2010 té Shutter Island amb en Martin Scorsese i Origen amb en Nolan, que també és interessant no només perquè siguin dos pel·lículons, sinó per sa capacitat, no? I com ha de ser treballar amb dos personalitats tan potents
14: i tan marcades,
15: exactament, i com canviar la manera de treballar.
16: Shutter Island és aquella presó de...
14: Efectivament, de... Que, aquest psiquiàtric...
16: Un psiquiàtric, això, que no me sortia. Un psiquiàtric que està a una illa i ell.
15: Efectivament.
16: I doncs són dues pel·lícules totalment psicològiques. Sí, tant d'Origen com l'altre, no?
14: Que tracten la ment i el desenvolupament de l'individu.
16: Origen ficada dins el somni, no? Quan tu ets conscient que estàs somiant, no? No sé si us ha passat alguna vegada, no?
14: Els sueños lúcidos.
16: És somiar que somiava. I doncs la pel·lícula va d'això, és una locura.
15: Si no hi ha capes de somnis. Un altre que també m'agrada moltíssim, ja per afinitat personal, no? Orlando Bloom en 2003, és tant com una saga com El Senyor de los Anillos amb El Retorno del Rey, no?
14: Que s'enduria 11 Oscars.
15: Sí, és la pel·lícula més oscaritzada de la història, amb Ben Hur i amb Titanic, i arranca una altra saga importantíssima de sa que hem xerrat ja, que és Pirates del Caribe, no? Sa que volem xerrar tantes vegades en Mateu i jo, perquè és que és una de les sagues de les nostres vides.
10: Vos agrada!
15: Obsessionats.
14: S'ha de reivindicar.
15: Jo cada dia he de dedicar 5 minutets a pensar Pirates del Caribe. I ja després, sí, jo 5 minutets, ja està, i a partir d'aquí ja puc fer dia.
14: Meravellós. Imagina't. No, i vull dir, aquí tornes a una altra... Aquí sí que hi ha una certa unió, perquè són dues pel·lícules amb una certa fantasia, amb un sentit d'aventura i amb uns, diguéssim...
16: M'encanta quan dius aventura i que soni Jurassic Park.
14: Ho tenia...
16: Que va morir el sector principal,
14: efectivament,
16: no?
14: Efectivament.
15: Que també té un exemple d'aquí, amb Sam Neill. En 1993 té Jurassic Park i el piano. És a dir, per tot això que dèiem, no? De que en el cas de Hollywood, però com moltes vegades està tot connectat.
14: Clar, i que té aquesta imatge Jurassic Park de la primera vegada que veiem un dinosaure, que és la primera vegada que se veu des del públic uns dinosauris amb aquesta...
16: Sí, des dels anys 60-70 que se veia
14: d'aquella forma,
16: que se veien que deies
14: eren maquetes,
16: va ser la primera vegada que varen veure com una cosa molt real.
14: I Spielberg és molt conscient d'això i ho roda d'una manera molt particular, com aquests personatges veuen per primera vegada.
15: Sí, l'important no és tant els dinosaures, sinó la reacció en els dinosaures. I a més, això, els dinosaures que coneixem tots a dia d'avui, els inventen Spielberg, perquè són molt diferents, tant els dinosaures com bé, els sons que fan i tot això. Els velociraptors no són així.
14: I xerrant de dinosauris, ara recentment Spielberg a Netflix ha estrenat una sèrie, una sèrie documental, una sèrie en què se fa un repàs de les històries dinosauris.
15: Narrada per Morgan Freeman.
16: Ah, me sona. Sí.
14: Igual que també en Morgan Freeman tenia aquests documentals que xerrava de l'univers i era SCV Bow explicant tot, ara m'han fet una de dinosauris.
16: I fiquen en Morgan Freeman allà, no? Amb els dinosaures, se fiquen enmig?
14: No, crec que simplement Bowen Off, però sí.
16: M'hauria agradat.
15: És major Morgan Freeman, però no tant. No hi havia imatges.
16: No sabia si el ficava mentre ell explicava i tenia els dinosauris allà per davant.
14: Sí, i la veritat és que... Però és que és un dels tòpics que li agrada molt en Spielberg, que és el tema dels dinosauris.
15: Sí, té sentit, no?
14: Sí, després d'haver desenvolupat una de les saques més importants del cinema.
15: Se diu sempre que els nins en els 4 anys han de triar una obsessió, que són els dinosaures, els trens, els cotxos o els superherois, no? I Spielberg va agafar trens i dinosaures.
16: Ara m'he sortit una mica de fil, perquè no xerraven tant de dinosaures i d'això, però estàveu d'acord amb jo que la darrera pel·lícula, que no sé de qui era, crec que no era d'en Steven Spielberg, de dinosaures.
14: No.
16: Sí, potser, no sé, però que no té tant de realisme.
15: De la nova saga, dius.
16: Sí, que la darrera pel·lícula que ara varen fer en el cine, els dinosaures no me van agradar com estaven fets.
14: Això hi ha algo de...
16: O psicològic, han perdut el factor sorpresa.
14: Exacte. Està més relacionat amb això. Sí que se nota que l'imatge digital...
10: De veure no són, això està clar.

0: quan existeixen aquestes coses, quan existeix el dinosauri està davant, quan és un animatrònic o està acabat de fer amb CGI, però no és tot generat per
1: imatge digital,
0: per imatge digital, ja. Hi ha una capacitat de no abstracció, és a dir, jo me passa moltíssim amb es, no vull fer espòlio, però amb un monstre que surt, la cosa, no?, d'en Carpenter. Aquest mateix monstre, quan està fet després a digital amb el remake que se va fer fa 10 anys, perd moltíssim d'impacte perquè d'alguna manera et serveix conscient de que el que veu no existeix. No és.
1: Passava molt també en els exèrcits, quan se fan grans guerres a pantalla, l'ull de l'espectador detecta, tot i que veus una maragunta de gent moltíssima bregant entre uns i altres.
2: Això és com aquest de que ara fa un mes se va estrenar Odissea, no? Que va fer tot de veres.
0: És que, clar, Nolan està obsessionat amb això i cada vegada que ha fet un efecte ha de ser efecte pràctic, no?
2: Però Nolan aquest té un pressupost.
0: Clar, jo l'únic que me planteo...
2: 10 i 3 ràdio televisió, o 20 o 30.
3: Per això hauria de ser la gran Odissea.
2: Exacte.
0: Diuen del Nolan, no?, que l'únic que no se sap com ha fet és posar les lletres d'Universal a l'espai. És l'únic que no se sap com ha estat capaç de fer-ho. Però sí, aquesta abstracció que se fa quan una imatge és digital és diferent que quan és físic. Jo m'agrada per això que dèiem de la pèrdua de l'efecte sorpresa. Clar, si tu fas una pel·lícula per fer Jurassic Park, que és el que va passar probablement amb Jurassic World, amb el reboot directe de l'any 2015, si no record malament, és una manera de jugar. Però a partir d'allà ja t'has aproximat moltes vegades en el fenomen, no? De lo que és tenir un dinosaure que els velociraptors te volen caçar i els tiranosaures el jefe final i tot això. Però, per exemple, ja m'agrada l'aproximació d'en Bayona a la segona de Jurassic World, perquè ho transforma en una espècie d'alien, no? Com un... És només un dinosaure que és molt, molt, molt dolent i molt perillós i estan a una mansió gegant, no? I canvia aquesta illa per la claustrofòbia d'un espai tancat i això d'un alien, no?, d'un depredador completament infal·lible.
1: Totalment, i és que s'han fet moltes reinterpretacions del mateix. Quan les sagues s'allarguen tantíssim, clar, has d'intentar cercar premisses que puguin donar una certa actualització al públic i puguin anar a veure el cinema amb una certa il·lusió. Això és el que li ha passat a les darreres ja de Jurassic World, que es tira tant que no arriba.
0: Sí, no, totalment. De tota manera, i que els dinosaures són molt, molt interessants. Ara pensava... No, m'agrada moltíssim. És que jo als 4 anys vaig escollir també els dinosaures. Jo estic obsessionat amb tots els dinosaures. Però ara pensava... És que me venien títols en el cap i deia me faria ràbia si me n'anàvem avui i no he dit també l'any de Niro del 95, que sí, és que és Casino i Hit. Ja me sap greu, però ja per llençar més noms, no?
3: Bueno, molt bé.
1: Sí, sí, dues pel·lícules per escudes, però que cada un d'un director o...
0: Sí, totalment diferent. Totèmic
1: de Michael Mann.
0: Mal, sí, sí. Michael Mann i Scorsese, que clar, no serien dels mateixos anys, sinó una altra data d'aquestes inútils, no?, però de curiositat, si Casino no fos la pel·lícula, jo crec que amb el rècord de la postproducció més llarga de la història. Va ser més d'un any de muntatge, que és una cosa completament impossible.
1: Que quan veus la pel·lícula té sentit.
0: Sí, no, té molt de sentit.
1: Té molt de sentit. Però, efectivament, no, si no s'haguessin llegat tant, no s'haguessin estrenat alhora.
0: Sí, però bueno, tenim mil exemples. El 2013 me'n record també Denis Villeneuve, no?, va estrenar Enemy, que és aquesta pel·lícula de... Bé, és que a més són dues pel·lícules de Denis Villeneuve protagonitzades o coprotagonitzades per Jake Gyllenhaal, és a dir, empaten tant actor com director fent dos pel·lículons en el mateix any, com dèiem Enemy, aquesta pel·lícula que tracta el tema del doppelganger, d'aquesta idea de que en el món hi ha qualque persona idèntica a tu, que és la mateixa persona,
1: sí, sí.
0: I Prisioneros, que és una de les millors thrillers moderns de tots els temps.
1: És que són dues pel·lícules molt inquietants, tant una com l'altra.
3: Idò, tenim un minut perquè arribem a les 11 i Mon André.
0: No sé si s'estima més a Mateu seguir tirant noms o t'encalla.
1: No, és simplement tancaré el que han començat. La complicació de dur a terme dos projectes alhora, penseu ja no només a nivell personal, tenir que gestionar la teva vida personal alhora que estàs desenvolupant dos projectes artístics amb, com passen a Spielberg, amb cents de milions de dòlars darrere, pot ser algo que no sé com no se va quedar calvo en el 93.
3: S'estrès.
1: Exacte, exacte.
3: Quins moments. I de res, molt bé, m'agrada molt aquesta secció. Hauríem de fer un dia una secció de
0: gent
3: gran... No, de dinosaurios, però en el bon sentit de la paraula, de grans directors que ja tenen una edat, que ja han complit més de 70-80 anys, i a veure com veus el seu futur i fins quan haurien d'estar fent feina, així com en, jo què sé, en Clint Eastwood té 96.
1: Sí, sí.

0: per fer una mica de dedicatori, no? L'homenatge a tots aquests grans... És que se n'aniran a poc a poc, Woody Allen, De Niro, Al Pacino, tots aquests.
1: Ho apuntam, i ho
0: molt
1: farem.
0: Molt bé, tenim deures. I de res, Raül, què feim?
2: Molt anem informatius, no?
0: Molt anem informatius i nosaltres tornem demà a les 9.
2: A les 9, aquí puntuals, a la gran vida. Adeu.
0: Adeu.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 1 d'agost estrenem mes, però encara queda molt d'estiu per davant i per això avui posarem fil a l'agulla a tot el que heu de tenir en compte fins que arribi el mes d'octubre, perquè queden dos intensos mesos d'altes temperatures i dels riscos que té aquesta estació per a la nostra salut. Xerrarem de cos de calor, de deshidratació, d'intoxicacions alimentàries, dels perills de les malalties per transmissió sexual, dels ofegaments, dels traumatismes a platges i roques. En definitiva, no tot són flors i violes durant l'estiu. Més aviat hi ha problemes que cal prevenir. De tot això, xerrarem a la segona part del programa, on el doctor Jaume Orfila, cap clínic del Servei de Medicina Interna de Son Espases, ens ho explicarà a l'entrevista presencials aquí, als estudis d'Ibeta Ràdio. Abans tindran continguts, com per exemple des de l'Hospital de Manacor, vos recomanaran que fer per evitar un cot de calor, perquè vos pot costar la vida. El cot de calor és mortal en persones molt vulnerables. També tractarem de prevenir l'otitis quan nedam a piscines i platges i les lesions medulars per bots a les roques. Alerta amb aquests salts que són molt imprudents i que tenen conseqüències irreversibles. Són només algun dels temes en portada, així que ja no perdem ni un instant més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Arrencam el programa d'avui xerrant del cot de calor. Està fent una calorada. A Llucmajor, per exemple, fa uns dies es van fregar els 41 graus, una temperatura perillosa per a la nostra salut. 1 d'agost, Laura Calafat, aquí no tancam. Com anem?
2: No tancam. Jo, de Llucmajor, molta calor.
1: Sí, ho saps.
2: Així és. Molt bon dia als nostres oients que cada dissabte ens escolten. Efectivament, termòmetre alt és igual a risc de cot de calor i fins i tot pot ser mortal. Encara que després, amb el doctor Jaume Orfila, els estudis d'IB3 Ràdio, on seguirem xerrant, ara fem una espipellada en la doctora Imma González, metgessa d'urgències de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, doctora. Gràcies per atendre'ns.
3: Hola, bon dia.
2: Quins són els principals problemes de salut que esteu veient o urgències relacionats amb aquesta onada de calor, doctora?
3: Bueno, durant aquest episodi de calor intensa, el que més estem atenguent, afortunadament, no són únicament cop de calor, que sí que, com heu dit, que són una manifestació molt greu, però afortunadament no són la més freqüent. El que més estem veient són conseqüències de la deshidratació i d'esgotament per calor, com per exemple marejos, cansament generalitzat, pèrdua de coneixement amb els seus conseqüents traumatismes i mals de cap.
2: Ja també... Continuï.
3: No, també tinguem moltes descompensacions de malalties cròniques, perquè clar, durant aquesta onada de calor, doncs el cos ha de fer un esforç extra per regular la temperatura, i això acaba desencadenant amb un empitjorament de la malaltia de base, com pot ser respiratòria, cardíaca o renal.
2: Ja ho ha dit vostè, ha fet una espipellada de símptomes d'alerta que fan pensar que una persona està patint un cop de calor. Què és el que és important quan una persona està patint un cop de calor i té aquesta sintomatologia que ha descrit vostè molt bé, però quan ha d'anar sí o sí en el metge?
3: El que ve sigui el cot de calor, no totes les altres manifestacions, el calor i la deshidratació, el cot de calor per se, els signes d'alarma són dos, principalment. Una temperatura corporal molt elevada, superior a 40 graus, està instal·lant una temperatura molt alta, i una alteració de l'estat mental. Això què vol dir? Això